0: 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3CAT Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí, he apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària alega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i a partir d'ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
8: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
9: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
8: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc se n'ha estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
10: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força d'elecció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
8: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri en fets un canvi d'actitud.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
11: Deixa la porta oberta que d'aquí dos mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí dos mesos.
0: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
11: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu d'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no se surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
0: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solias.
12: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
13: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
12: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
14: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
12: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
0: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
15: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
1: El temps.
0: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor. Calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
17: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Gramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3Cat Info.
18: Els incendis en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
17: que remarca aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
18: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs d'anar fent, però fins al juliol això no entràvem en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
17: Des del cos de bombers demanen extremar les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
0: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
19: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
20: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
0: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
21: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
0: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
22: Pot ser que hi haguin accions que no suposin, doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. Això no es descarta. Igual, doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
0: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
23: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya Ràdio.
24: Primera fila, sempre. Ara es viu un moment de la, com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramaturgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
23: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
24: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada hi tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
23: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
0: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
2: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, de Lí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada

0: publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
1: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
2: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
3: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa, la pilota està tranquil·la. L'Apro, marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Claiborne, s'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
2: En roda de premsa, Xavi Pascual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
4: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrar a dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts, no ha sigut el cas perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu, per tant, contents.
2: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio.
1: 3Cat Info.
2: En futbol sala, el Barça ha golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
5: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
2: Són declaracions al 3Cat Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit, que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia, es disputa dimarts de la setmana que ve. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembi, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas, per Suïssa, i per Bòsnia ha marcat Magmić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
6: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
2: Joan García ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
6: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
2: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan García al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
7: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
2: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda

0: Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3Cat Info.
1: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
3: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en domingo hacer la carrera, no.
0: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Mom i Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB. A la pròrroga, València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I al temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres, les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. Vint-i-quatre hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
1: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
6: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
7: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
8: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen, o et volen enganyar, o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I cara i creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
9: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
10: Per això, des d'Esquerra Republicana, exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
11: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'Agència Tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria, en realitat, una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
12: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els tres primers desallotjaments de la seixantena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'han d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
13: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una cinquantena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
14: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para, estos pisos están para los de la calle Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
13: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
11: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
15: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria, ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30 al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
16: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
15: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
18: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
18: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
11: 3CAT Info.
0: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
19: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
20: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
19: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
2: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. Alosa ha rebut el premi al talent emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el premi a la interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
21: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui. Moltes gràcies.
0: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
22: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tants premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
0: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar, de Barcelona, i per primer cop ven entrades de dia exclusives.
2: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí. Tot ha saltat pels aires. Bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo. Siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
3: I les declaracions de Pedro Martínez, el tècnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga, a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final. Els de Javi Rodríguez a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición. I queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador et vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre al Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes en 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat en el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogačar és líder.
10: 3CAT Info.

0: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'aiatola Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir...
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, no es normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària alega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
8: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
9: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
8: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
10: One key Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
8: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
11: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
0: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
11: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu de l'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
0: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solias.
12: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
13: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
12: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
14: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
12: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
0: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
15: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
1: El temps.
0: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
17: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Gramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3Cat Info.
18: Els incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
17: Que remarca que aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
18: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entràvem en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
17: Des del cos de bombers demanen extrema les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
0: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
19: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
20: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots i no només la comunitat educativa.
0: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
21: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
0: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
2: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. Això no es descarta. Igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
0: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
5: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya Ràdio.
22: Primera fila, sempre. Ara es viu un moment de la, com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramatúrgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
5: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
22: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
5: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
0: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
23: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, d'Alí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del Premi Cerveria a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
0: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells, que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra.

0: Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
1: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa, la pilota està tranquil·la. L'Apro, marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Claiborne, s'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va, no hi va, no hi va, no hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
0: En roda de premsa, Xavi Pasqual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
2: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu. Per tant, contents.
0: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre en directe a Catalunya Ràdio.
3: 3Cat Info.
0: En futbol sala, el Barça ha golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
4: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
0: Són declaracions al 3Cat Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia es disputa dimarts de la setmana que ve. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembi, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas, per Suïssa, i per Bòsnia ha marcat Magmić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
5: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
0: Joan García ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
5: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
0: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan García al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
6: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions. Són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
0: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3Cat Info.
7: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que, a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, i no

0: que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
3: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en domingo hacer la carrera, no.
2: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i el desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB. A la pròrroga, València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. Vint-i-quatre hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giralt Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir...
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio... No és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: I ara vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
1: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
6: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Fonts de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
7: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
8: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen, o et volen enganyar, o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I cara i creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
9: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
10: Per això, des d'Esquerra Republicana, exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
11: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
12: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els tres primers desallotjaments de la seixantena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'ha d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
13: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una cinquantena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
14: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dice que están para, estos pisos están para los de la calle Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
13: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
11: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera amb 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
15: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria. Ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30% al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys, només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
16: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
15: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
11: El temps.
0: Sentim la previsió d'en Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor. Calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques marques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
18: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
18: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. Una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
11: 3CAT Info.
0: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
19: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
20: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
19: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
2: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. Alosa ha rebut el premi al talent emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el premi a la interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
21: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
22: Moltes gràcies.
0: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
23: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tant premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
0: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de dia exclusives.
2: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
3: I les declaracions de Pedro Martínez, el tècnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No teníem que haver arribat a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final. Els de Javi Rodríguez a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición. Y queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat. Jo sempre he vist més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre al Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver a ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como... Estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes en 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat amb el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogačar és líder.
10: 3CAT Info.

0: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giralt Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir...
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: És que ni sé lo que és.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, no es normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí, he apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària al·lega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
8: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
9: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
8: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
10: One key Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
8: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri en fets un canvi d'actitud.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
11: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
0: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
11: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu de l'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
0: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solias.
12: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
13: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
12: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
14: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
12: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
0: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
15: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
1: El temps.
0: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
17: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi, a Arbeca, a Agramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3Cat Info.
18: Els incendis en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
17: Que remarca aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
18: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entrava en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
17: Des del cos de bombers demanen extrema les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
0: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
19: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
20: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
0: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
21: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà al cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
0: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
2: Pot ser que hi haguin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. Això no es descarta. Igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
0: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
5: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya Ràdio.
22: A primera fila, sempre. Ara es viu un moment de la, com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramaturgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
5: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brecht, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
22: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
5: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
0: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
23: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, de Lí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del premi serviria la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
0: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
1: Esports.
0: Amb Dani Aguilar.
24: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador.

0: Xavi Pascual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
1: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu, per tant, contents.
0: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre en directe a Catalunya Ràdio.
2: 3Cat Info.
0: En futbol sala, el Barça golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
3: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
0: Són declaracions al 3Cat Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia es disputa dimarts de la setmana que ve. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembi, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas. Per Suïssa i per Bòsnia ha marcat Magmić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
4: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
0: Joan García ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
4: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
0: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan García al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
5: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
0: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3Cat Info.
6: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
7: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez.

0: encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en el domingo hacer la carrera, no.
1: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
2: Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i el desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB a la pròrroga. València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1 a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I al temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. ...24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giralt Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir...
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, el centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio... No és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar PSIC.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia,
1: Y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
1: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i a partir d'ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions al 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
7: Avui tenen una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
8: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen, o et volen enganyar, o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I cara i creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
9: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
10: Per això, des d'Esquerra Republicana, exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
11: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
12: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que estaran més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els tres primers desallotjaments de la seixantena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'han d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
13: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una cinquantena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
14: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para, estos pisos están para los de las calles Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
13: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
11: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
15: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria, ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30% al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
16: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
15: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
18: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
18: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
11: 3CAT Info.
0: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
19: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
20: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
19: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
2: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. Alosa ha rebut el Premi al Talent Emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el Premi a la Interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el Premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
21: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui. Moltes gràcies.
0: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
22: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tant premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
0: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de dia exclusives.
2: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y a nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
3: I les declaracions de Pedro Martínez, el tècnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga, a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, els de Javi Rodríguez, a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición. I queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre al Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes amb 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat amb el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogačar és líder.
10: 3CAT Info.

0: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent. Esports.
1: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta

0: qüestió.
1: Que yo no he ejercido, absolutamente incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
0: I també va negar haver ordenat, cosa que va sobtar l'instructor.
1: Obviamente yo he sido el consultor principal.
2: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
1: Así es.
2: Eso, en principio, no es normal.
0: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
2: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
0: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
1: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión, trabajan bien.
0: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
3: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària alega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
5: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita pues lógicamente del apoyo de la familia socialista.
4: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
5: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
4: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
3: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
6: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
7: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
6: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto al foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de Defensa, Pete Hegseth,

0: el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
1: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
0: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
2: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
3: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
2: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
3: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu de l'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
2: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solias.
4: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
5: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
4: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
6: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
4: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
2: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
7: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
8: El temps.
2: Pràcticament un quart. Moment per la previsió de Néstor Gómez.
8: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor. Calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
2: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
10: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Gramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3Cat Info.
11: Els incendis en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? A més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
10: Que remarca aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
11: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entràvem en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
10: Des del cos de bombers demanen extremar les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
2: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
12: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
2: Xavier Antic, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
13: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots i no només la comunitat educativa.
2: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
14: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
2: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
15: Pot ser que hi haguin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. Això no es descarta. Igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
2: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
16: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya.
17: A primera fila, sempre. Ara es viu un moment de la, com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramaturgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
16: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
17: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
16: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
2: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
18: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, d'Alí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
2: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
9: Esports.
2: Amb Damià Aguilar.
19: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
20: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa. La pilota està tranquil·la. L'Apro marcat aquí per Montero. Encara l'Apro. Bloqueig. Continuació. L'obertura per a Claiborne. S'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
19: En roda de premsa, Xavi Pascual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
21: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac.
1: perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i

0: americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113, i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio.
1: 3Cat Info.
0: En futbol sala, el Barça ha golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia, amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
2: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido, porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
0: Són declaracions al 3Cat Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit, que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia, es disputa dimarts de la setmana que ve. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia, en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembi, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas. Per Suïssa i per Bòsnia ha marcat Magmić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
3: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
0: Joan García ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
3: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
0: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan García al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
4: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
0: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3Cat Info.
5: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
6: Lo más importante de estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en el domingo hacer la carrera, no.
0: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB. A la pròrroga, València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I al temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres, les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. Vint-i-quatre hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión, trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
1: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
6: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
7: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
8: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen, o et volen enganyar, o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I cara i creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
9: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
10: Per això, des d'Esquerra Republicana, exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
11: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria, en realitat, una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
12: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els tres primers desallotjaments de la seixantena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'han d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
13: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una cinquantena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
14: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para, estos pisos están para los de la calle Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
13: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
11: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
15: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria. Ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30% al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys, només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
16: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
15: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor. Calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
18: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
18: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
11: 3Cat Info.
0: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
19: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
20: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
19: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
2: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. A l'OSA ha rebut el Premi al Talent Emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el Premi a la Interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el Premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
21: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui. Moltes gràcies.
0: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
22: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tants premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
0: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de dia exclusives.
2: Esports.
0: Amb Dani Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí. Tot ha saltat pels aires. Bum! Aquest vespre, el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després, Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
3: I les declaracions de Pedro Martínez, el tècnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenia que haver arribat a la pròrroga, a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final. Els de Javi Rodríguez a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición. I queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador et vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre al Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes en 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat en el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogačar és líder.
10: Bon dia, matiners.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 17 graus a Banyoles, 21 a Viladecans i 22 a Vallfogona de Balaguer. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
1: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: En tot cas, fonts de la Moncloa aclareixen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien. Avui en parlarem en temps d'àgora amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i la portaveu també de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que ens acompanyaran tots a partir de les 9 del matí. Paraules de Pedro Sánchez enmig d'aquest terratrèmol de Zapatero. 24 hores han trigat a filtrar-se ja els àudios de la seva declaració.
2: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.
0: Cap contacte amb l'administració. Sí que va admetre una gestió amb el Banc Santander perquè atenguessin l'aerolínia. També va facilitar que l'empresa del seu amic, Julio Martínez, contractés a les seves filles.
2: Le propuse que podían mis hijas, con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: Sobre les joies no em va voler dir res i avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Ara que estem a les portes també d'un cap de setmana tòrrid, els preguntarem si són més d'onades de fred o d'onades de calor. I a 3:15, l'espina de l'actualitat amb Oriol Ferrés i la frase de la setmana amb Sílvia Còpola. Avui sobre els àudios que vam avançar aquesta setmana amb aquesta trucada de Jonathan Andic a emergències per avisar de la caiguda del seu pare en un barranc de Montserrat. I a les 11...
3: Ja no queda dubtes, la màgia no existeix. Ni hi ha sis pous que valgui, ni favors de qui t'oprimeix.
0: Entre altres, sentirem aquesta cançó, Tornar-hi. Entrevistarem a Francesc Rivera, el Titot, de Brahms, el grup de Berga, que ha tornat amb 5 cançons després de 9 anys. I a 11:15 farem Àgora Esportiva, avui especial, centrada en el possible ascens del Sabadell a segona divisió.

A les 9, a la nova Creu Alta, Sabadell Zamora. Els vallesans han de remuntar un 1-0 en contra. Podreu seguir el partit per Catalunya Ràdio, però abans farem una àgora esportiva avui a 2:15 parlant del Sabadell. I tot això a 4 dies de la nit de Sant Joan.

Això és el Jaleo, és la música que abans, diumenge, sonarà ja a Ciutadella, Menorca, i que marca el batec d'una festa única de cavalls, d'emoció i de tradició. Sant Joan és un dels dies més especials de l'any, és el final d'un cicle i l'inici d'un altre. I ara que aviat arriba la nit més curta de l'any, una nit que a Catalunya és de foc i de llum, convé que recordem també que tot passa, que tot es transforma i que després de cada foscor sempre torna l'esperança. Les fogueres ens conviden a deixar enrere el que pesa i a obrir la porta a aquests nous començaments. És la nit dels retrobaments, de la memòria i de les arrels. Que uneixen generacions. Que el foc purifiqui, doncs, que l'olor dels cavalls ens recordi d'on venim, que el gin ens ajudi a tirar-ho avall i que la llum ens guiï, que Sant Joan ens recordi que després de cada final sempre hi ha una nova vida, sempre hi ha un nou començament. Perquè sempre pot ser primavera, sempre pot ser Sant Joan.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 6. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Ara ho deies, últim dia de curs. Per moltes famílies arrenca d'alguna manera l'estiu i aquest any coincideix amb l'arribada aquest cap de setmana de la primera onada de calor. Aquest matí, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya explicaran com seran els pròxims dies, amb la mirada posada sobretot aquesta revella de Sant Joan, la nit de dimarts a dimecres.
0: I a Brussel·les?
2: Doncs que la Comissió Europea, que és el govern comunitari, està estudiant com aplicar el mandat que va sortir ahir del Consell Europeu, de la reunió dels líders dels 27, que van demanar més instruments per defensar-se davant la competència creixent de la Xina i continuar alhora negociant amb el gegant asiàtic per evitar una guerra comercial.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Parlant d'algues, en aquest cas del famós estany reflectant que hi ha davant del monument a Lincoln, a Washington, Trump va impulsar unes obres, han durat un any, han costat 14 milions de dòlars, el volia fer més bonic, volia netejar-lo, doncs bé, pocs dies després de reinaugurar-se, l'aigua torna a ser de color verdós, molt lluny del blau que volia la Casa Blanca per abocar la bandera nord-americana.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Avui estan de festa, és la festa del vaixell del drac, cosa que provoca, entre altres coses, que no operin les borses ni a la Xina continental ni a Hong Kong.
3: Avui és divendres 19 de juny, ens despertem amb 24 graus a Terrassa, 23 graus a Reus i refresca relativament al Pirineu, tenen 18 graus a Viella. Ara mateix amb restes d'alguns núvols, 4 gotes que encara poden arribar a caure a la Costa Brava, però marxaran immediatament i la resta del dia s'espera solellat i molt càlid, amb unes temperatures semblants a les d'ahir, per tant encara relativament moderades en comparació amb el que vindrà el cap de setmana. Demà ja es disparen els termòmetres amb màximes de 38, 39, potser 40 graus ja en alguns llocs del Pla, a Lleida. Diumenge continuen pujant, s'espera eren màximes de més de 40 graus a gairebé tot el Pla a Lleida i en alguns llocs podrien arribar als 42 i dilluns encara la temperatura ha de ser més alta.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 6 i 8, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
4: El dia que el jutjat Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero. Ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident diu estar tranquil.
7: Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad y que, en efecto, pues, se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
6: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Parlament de Catalunya rebutja una moció del Partit Popular que demanava convocar eleccions espanyoles.
8: La moció només va tenir el suport de Vox i Junts per Catalunya es va abstenir. Sentiva el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines.
9: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer. Tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
10: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen no significa tenir confiança en uns altres.
0: I es fan públics els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge en què nega, en tot moment, haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions.
4: En la gravació, la qual, entre d'altres, ha tingut accés a aquesta casa, l'expresident espanyol defensa ultrança davant l'Audiència Nacional la seva innocència.
11: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
4: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir perquè assegura no sap ni el que són.
12: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per Anàlisis Relevante, que és una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota del seu amic Julio Martínez.
8: Va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
11: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
8: I va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. El jutge s'hi va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
11: No deseo prestar declaración.
8: Zapatero està acusat de delicte fiscal i contraban per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. L'expresident espanyol també va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar comissions.
0: De fet, el jutge que ha imputat les filles de Zapatero, la seva secretària, diu que és una peça clau aquesta. Aquesta trama de suposades irregularitats en el rescat públic de Plus Ultra.
4: José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles va servir per camuflar pagaments d'operacions vinculades al rescat. Zapatero ha reconegut que els va encarregar que maquetessin alguns informes que ell va fer per empreses investigades en el cas, però nega que fos delicte. En el cas de la secretària Gertrudis Alcaraz, el jutge aporta que apunta que portava el compte de correu de Zapatero, agendava reunions i feia gestions amb tercers. Calama ha descartat l'evadició de la defensa de Zapatero, rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidatge del mòbil d'un executiu de Plus Ultra que ha servit per imputar l'expresident espanyol.
0: I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i 2023.
8: El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid. Un altre informe, aquest de la Guàrdia Civil, apunta a la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella de Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i també per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial.
0: I l'administració de Donald Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
4: L'Ayatollah Khamenei admet reserves sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià.
0: Washington, Oriol Serra.
13: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
14: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
13: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha anunciat aquesta matinada la suspensió del viatge previst pel vicepresident J.D. Vance a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
8: Els Estats Units ho atribueixen a problemes logístics i evita confirmar una nova data de sortida.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a aquest conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha i la congestió que hi pot haver en el trànsit marítim als corredors lliures. Roger Santaló.
15: La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercants, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar lliurement.
16: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
15: Per la mateixa patronal, es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però en abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions en el preu dels carburants fins després de l'estiu, tot i el final del conflicte a l'Orient Mitjà i la caiguda del preu del petroli.
4: La gasolina de 95 octans i el gasoil tenen ara mateix un preu similar al que tenien abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes de cacau en el 30 de juny, però Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, demana que s'allarguin fins després de l'estiu com a mínim.
17: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i estabilitzen el preu de l'energia i del petroli.
0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern.
8: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactant la principal refineria de la capital just quan el país viu una crisi de combustible.
0: Moscou, Cristina Solias.
18: Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
19: No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
18: En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
20: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
18: El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli. Des de Moscou, Cristina Solias, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Banc d'Espanya alerta que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat.
4: Són 150.000 més que el càlcul que l'entitat va fer fa 2 anys. La xifra va a l'alça perquè el nombre de noves llars creix més ràpid que els pisos i les cases que s'edifiquen. La meitat d'aquest dèficit d'habitatges es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri de l'Habitatge, segons les quals a Espanya hi ha 900.000 pisos turístics o en mans d'estrangers no residents. El govern espanyol vol clausurar els més de 100.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant l'últim any. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic.
0: Són les 6:18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
21: Bon dia.
0: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
22: En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja es freguen els 2.000 casos. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació el 2024 del Registre de Violències de l'Alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
23: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
22: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
24: Per resoldre-ho dins de l'aula, has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix. I confiança. És clar, això no pots demanar.
22: La meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell.
0: I encara una dada més que ha obtingut aquest programa. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
22: Els procediments s'han obert a partir de denúncies interposades davant dels jutjats de menors o dels tribunals d'instància. Sentim a l'adjunta per la defensa dels drets de la infància i adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez.
25: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles i, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
0: Aquest és un dels temes del dia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
26: Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar.
22: Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
1: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
22: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs i ara espera la futura resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
2: La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots i no només la comunitat educativa.
22: L'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió perquè diu que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model vigent d'immersió lingüística. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
3: Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert sense que hagi apaivagat el malestar dels docents. La incògnita ara és com serà l'inici del curs que ve.
22: La consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Tot plegat per saber quin és el termòmetre ara mateix de la comunitat. El president de les associacions de famílies, la FAC, Jordi de Carreras, diu però que tenen pressa perquè la situació és urgent.
6: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho o que si no explota just a l'inici explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
22: Aquest dissabte se celebra l'assemblea de docents en què hi participaran els sindicats contraris a l'acord. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
7: Pot ser que hi hagin accions que no suposin jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. O sigui, l'USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
22: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de sega i la revetlla de Sant Joan.
22: Només d'ahir, 5 focs a les comarques de Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Els incendis van ser simultanis i la majoria van començar en zones agrícoles. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers.
9: L'incendi en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
22: El Meteocat preveu una onada de calor entre diumenge i dimarts, que afectarà sobretot zones de l'interior, i els bombers demanen extremar les precaucions per evitar focs.
0: I a les altes temperatures augmenta també l'ús de l'aire condicionat. Però els experts recorden que per cada grau que redueix el termostat s'incrementa entre un 7 i un 8% el consum d'electricitat i, per tant, de la factura. Mireia Sala.
21: Segons un estudi de Barcelona Energia, en llars on l'aire condicionat funciona continuadament, el consum de llum augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
9: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
21: Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
22: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Lleida. Avui comença el magnífic fest. Entre avui i demà hi passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, que ara sentim, Love Lesbian, o els britànics de Molotov. Tot plegat es fa al recinte de les Firetes, on podrien anar-hi 10.000 persones.
1: No eren mexicans, els Molotov? Són uns altres, aquests, no?
0: Són uns altres.
1: La segona.

el que també comença avui és l'Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit en l'epicentre de tres nits de música per donar la benvinguda a l'estiu. Grups com Lobo Lesbian, Sidoní i Remei de Calafres que obren aquesta nit una edició que acabarà dimarts amb la tradicional Gran Revella de Sant Joan.

0: Victòria, que actua avui a 2:15 del vespre.
1: I els esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet del València.
2: Després de superar la pròrroga per 112-113, Nicola Provítola, jugador blaugrana.
3: Bueno, no hay que venirse muy arriba. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. València és un gran equip i bueno, tenemos que seguir trabajando.
2: El Barça de futbol sala és només una victòria de guanyar la Lliga de futbol sala, 2-0 a l'eliminatòria davant el Pozo de Múrcia, amb un 6-1 al segon partit.
1: I el Sabadell es pot convertir avui en un nou equip de segona divisió A.
2: Els vallesans reben el Zamora a les 9 a la nova Creu Alta, han de remuntar l'1-0 del partit d'anada. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
4: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo.
2: 12.000 persones ompliran la nova Creu Alta per donar suport a l'equip, que va perdre la categoria fa 6 temporades, el Sabadell Zamora a les 9, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el David Clopés i la narració del Francesc Ripoll.
1: No, i a 11:45, avui Àgora Esportiva Sabadellenca per parlar del Sabadell, amb els periodistes Sergi Garcés de Ràdio Sabadell, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos.
2: El Mundial de Futbol Mèxic classificada per la segona fase, 1-0 davant Corea, Txèquia 1, Sud-àfrica 1, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Canadà 6, Qatar 0. A la jornada d'avui destaca el partit entre Estats Units i Austràlia a partir de les 9. El Madrid, que confirma el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté, 4 temporades, i el Liverpool, que fitxa Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. L'Igualada rep el Liceu, tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7, una derrota dels igualadins donaria el títol al Liceu.
1: Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui que s'acosta Sant Joan i que ja es veuen als carrers les paradetes de petards, és un bon dia per recordar que tirar petards és una estupidesa. És veritat, gastar diners, bastants diners a més, en fer explotar coses que sovint l'únic que fan és soroll, és una estupidesa. Com ho són les fogueres, de fet, o no és absurd cremar coses perquè sí, o com és absurd menjar-te 6 canelons amb ressaca el dia de Sant Esteve, o 12 grams de raïm en 20 segons per celebrar el canvi d'any. Tirar petards per Sant Joan és una tradició, i les tradicions, si les treus de context, són estúpides. N'hi ha de massa estúpides que s'han anat perdent o abolint perquè com a societat hem decidit que eren incompatibles amb els drets humans o animals, com fer sacrificis humans o llançar cabres des dels campanars, i també n'hi ha que encara es mouen sobre la fina línia que separa la teva llibertat de fer el gilipolles amb la llibertat dels altres de no haver d'aguantar-te.

0: Hi ha 8 cançons que ens conviden a passejar.
1: Sí, perquè avui 19 de juny és el Dia Mundial del Passeig i el cert és que podríem crear una llista musical gairebé infinita amb cançons que ens fan caminar. Aquesta és, amb tota probabilitat, una de les més energètiques del món de la música. Walking on Sunshine, de Katrin and the Waves. Oh.

Willy a cop de rumba. El cantant va aconseguir una enorme popularitat gràcies a Caminando por la Vida. Sempre és millor caminar que quedar-se aturat i, com diu Melendi, sense pausa però sense pressa. Caminando.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest divendres, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Pedro Sánchez obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si li tomben els pressupostos.
1: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
2: El president del govern espanyol torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Això el dia que el jutge Calam va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista.
3: I que es van difondre els àudios de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plusultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
0: Actualitzarem avui tot plegat a l'Àgora. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, que ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9, i també Míriam Noguer.

0: Es portaveu de Junts al Congrés. I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i el 2023.
1: El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid.
0: I els Estats Units suspenen el viatge de J.D. Vance, que J.D. Vance havia de fer a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
2: És notícia d'aquesta matinada. Prèviament, el mateix vicepresident nord-americà advertia els ministres del govern israelià que carreguen contra el pacte amb l'Iran per acabar amb la guerra.
3: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius, públics i concertats de Catalunya.
1: Des del departament, Susana Trapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
4: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
2: Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
5: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
2: Avui justament acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
0: I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan.
1: Ahir 5 incendis a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a aquesta casa.
6: L'incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Curado, amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia.
7: Sí, el periódico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara. A Madrid, titular Pastata el País, La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. I per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid, diari Ara, Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada El Mundo, sempre atent als temes lingüístics, la justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació, ho llegim a La Vanguardia, i foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles amb Trump i Macron d'esquena, passejant i agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara amb el titular El glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
0: Avui a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa es desperten amb 14 graus, al migdia arribaran els 32 i a Cunit, al Baix Penedès, en tenen 22, amb una màxima prevista de 30. Tot plegat a l'espera de l'onada de calor que tindrem a partir de diumenge. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Si de moment la temperatura d'avui serà molt semblant a la que vam tenir ahir, demà dissabte pujarà 2 graus a l'interior. Diumenge ja tindrem valors extrems de 40-43 graus a bona part del Pla Lleida i també podria arribar entre els 37 i 40 a moltes altres zones de l'interior.
0: Com sabeu, al matí comptem amb una llista àmplia d'analistes que opinen lliurement, assumint el codi deontològic i com a programa assumint les rèpliques que hi pugui haver. Abacus demana que fem constar que en el comentari emès en aquest programa el 23 d'abril per Bernat de Déu es va presentar Abacus com una organització que s'aprofita dels recursos públics, però que si s'analitzen les dades que es pot evidenciar que això no és així, ja que més del 90% del pressupost d'aquesta cooperativa vinculada a educació i a cultura prové de fons privats. Això és el que diu Abacus. Afegeixen que en temps de titulars ràpids i opinions fàcils és essencial basar-se en els fets i opinar amb rigor. Llegida la rèplica d'Abacus, avui que és el Dia Mundial del Passeig, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. No acostumo a fixar-me gaire en les celebracions, però voldria recordar als oients que avui és el Dia Mundial del Passeig, perquè caminar, trescar, badar sense cap mena d'objectiu és una de les millors coses que té la vida. La filosofia va començar quan una sèrie d'homes, bastant rics i amb una sexualitat un pèl barroca, passejaven pels jardins d'Atenes buscant el perquè de tot plegat. Hi ha una gran literatura, la dels dandis i dels flaners, que s'ha fet a base de fer camí per les ciutats a la recerca de tot allò que no es veu quan anem de pressa. Per això avui recomano a tothom tothom que dediqui més temps a passejar. Hauria d'anar a passeig, en general, tota la penya que viu l'existència a base d'estar emprenyada, de posar pegues al lliure albir, i més en concret, aquella gent que escolta la ràdio i no sap acceptar crítiques. Aneu a passeig, que la vida és curta.

0: Podeu passejar o podeu mirar el Mundial. Aquest repàs que fem de cançons del Mundial. Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Mundial del 2018 es va disputar a Rússia, però la música va ser llatina i fins i tot amb un actor de Hollywood com Will Smith.
1: És aquest tema, Live It Up, que interpreten el raper Nicky Jam, l'Albano Kosovar, era Istrifi, amb la participació de Will Smith, actor i raper nord-americà. Moltes crítiques pels cantants escollits per representar un mundial que es disputava a Rússia. Una cançó amb molta energia que diu que on hi ha unitat sempre hi ha victòria. És un cant per viure el moment. Carpe diem.

va aconseguir el seu segon mundial guanyant 4-2 Croàcia a la final, amb Mbappé, Pogba, N'Golo Kanté i Griezmann. 20 anys després d'organitzar i guanyar el Mundial de França del 98, va arribar el segon triomf de Le Bleu, una cançó que també tenia moments com aquest.

0: partida mundial de Rússia 2018.
1: Bona música per animar avui al Sabadell, a veure si puja segona.
2: Ai, amb el Zamora, quins nervis.
1: Sí, Canalies.
2: Bon
1: què,
2: dia.
1: Què, avui els matiners?
2: Home, avui hem parlat amb dues dones i dues oients despertes i eixerides. Són l'Anna Maria des de Valls i la Rosa Maria des de Terrassa.
3: Bon dia i bona hora.
2: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
3: Sí, perquè ja m'ho he despertat i així ja està, saps?
2: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
3: Ah, doncs mira, quan no sé, quan hi acaba la son. Visco la vida el més bé que puc i mira, escoltant-vos a vosaltres.
2: Rosa Maria, bon dia.
4: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
2: Com estàs?
4: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
2: I de què treballes tu, Rosa Maria?
4: Jo estic en una polleria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
2: Déu-n'hi-do, tota doncs la vida.
1: Sí. I avui on són festes?
2: Avui arrenca la festa major del casc antic de Barcelona, al voltant de la festivitat sí, de Sant Pere. Sí, senyor. De 6 a 7 de la tarda...
1: Sant Pere era espanyol.
2: Molt bé.
1: I de tant espanyol que era, es va espanyar tot sol. Això es canta, es canta a Menorca.
2: Ai, Menorca, de 6 a 7 de la tarda, cercavila dels gegants del casc antic. De 7 a 2 quarts de 9, acte del pregó de festa major del casc antic a càrrec de l'associació veïnal Casc Antic, la Soci. Actuació musical també a càrrec de Rumbarris i Coca i Cava per al públic assistent. De 9 a 11 de la nit hi haurà cinema amb la pel·li Coco al carrer Mestres Casals i Martorell. I de 2 quarts de 10 a les 12, mapping i DJ participatiu al claustre del convent.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
5: Doncs l'entrevista que li han fet a la delegada del govern de Madrid al País València, Pilar Bernabé, i les declaracions que ha fet sobre la trobada amb Pancho de Zoo. Es veu que Bernabé és molt fan del grup i quan va tenir l'oportunitat de conèixer el líder de la banda va passar això. Ho ha explicat al podcast Chusma de Luxe.
6: I quan arriba me'l presenten, jo en tota la il·lusió li vaig a donar dos besos i li diu la meva amiga i diu, és la delegada del govern. I me mira i me diu, dile a tu policia que pegue menos. I a més me ho va dir en castellà. O siga, és que no sé si me va ofendre que me ho diguera en castellà, que me diguera la dels policies. I els policies estaven al meu costat i jo dic, si tu sapigueres lo que canten els policies des que estàs parlant, que canten so i que estan en els teus concerts, fliparien.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de l'Omar Ayú. Al novembre, ell i la seva família van ser desnonats a Badalona i des d'aleshores l'administració no els ha pogut facilitar cap lloc on viure de manera permanent, tot i que estan a la mesa d'emergència d'habitatge. Ara l'Ajuntament els està pagant un alberg on tenen garantit que es podran quedar fins a mitjans de juliol, però l'Omar i el seu germà petit pateixen una malaltia neurodegenerativa i ell insisteix que necessiten deixar enrere la provisionalitat.
9: Sí, no és un lloc adequat perquè ja estic una família, tant per mi com pel meu germà, que som... tenim discapacitat física. Necessitem teràpia, fisioteràpia continuada. Cal tenir un domicili per poder fer-la.
8: L'Ajuntament de Badalona respon que està tenint dificultats per trobar un pis adaptat a les necessitats de la família i diu que ha demanat ajuda a l'Agència d'Habitatge de Catalunya per trobar-ne un. A més, garanteix que continuarà atenent a la família més enllà de mitjans de juliol.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
11: Petardos CM, 3x2, el segona meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
12: Compren fins al 21 de juny i vin-los a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
5: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats que operen amb moderació després de les millores dels últims dies. Avui el preu del barril de Brent se situa als $79. A l'Àsia, la borsa de Hong Kong es ressent de la decisió de la Reserva Federal dels Estats Units de mantenir els tipus d'interès i cau prop d'un 2%. A Seul, la borsa també baixa un 1% i a Tòquio, aquesta hora, el Nikkei creix un modest 0,16. A Europa continuen les crescudes generalitzades, tot i que també molt inferior respecte als últims dies. Ahir l'IBEX va tancar pràcticament pla, però es manté en els 19.400 punts. I acabem el repàs travessant l'Atlàntic. Ahir a Wall Street el Nasdaq, principal índex tecnològic, va sumar un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: Líder és el supernúmero 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49, t'estalvies un 19%, i amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: I comencem per Pedro Sánchez, que obre la porta per primer cop a avançar eleccions. El president del govern espanyol ho ha fet després que el jutge hagi imputat les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
17: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura ha d'acabar el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions aquest 2026. Sánchez deia això sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir nous pressupostos.
18: Apelo a la responsabilitat de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente. Cuando se produzcan estas hipótesis.
17: El president espanyol ha reconegut que aquests tres dies ha parlat amb Zapatero i confia que pugui demostrar la seva innocència.
15: Tot plegat el mateix dia que es van fer públics els àudios de Rodríguez Zapatero davant del jutge.
17: Uns àudios en què nega en tot moment haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions.
19: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
17: El jutge sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir, perquè assegura que no sap ni el que són. L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per Anàlisis Relevante, una de les companyies, el centre suposat de l'entramat, que pilota el seu amic Julio Martínez. En aquest cas va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
15: L'administració Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
17: L'ayatollah Khamenei admet reserva sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià. Un dels principals entrebancs són els atacs al Líban. J.D. Vance, president, vicepresident nord-americà.
20: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
17: Fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha suspès el viatge a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians, ho atribueixen a problemes logístics.
15: Malgrat l'acord, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha.
17: I mentrestant, les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions del preu dels carburants fins passat l'estiu. La gasolina 95 i el gasoil tenen ara el mateix preu que el que tenien abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes acaben el 30 de juny. Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
21: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
15: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
17: L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 van ser gairebé 2.300 i aquest any ja freguen els 2.000. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta aquest augment per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Trapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
22: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
17: Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna. La meitat dels casos de bullying es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i l'agressor és un alumne del mateix nivell.
15: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat a la Fiscalia un bomber de la ciutat que hauria violat una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
17: Els fets haurien passat el cap de setmana del 6 i 7 de juny, quan el bomber, després d'haver consumit alcohol i drogues, hauria accedit amb el seu vehicle particular amb la dona a l'interior del recinte, on l'hauria agredit sexualment. La víctima es va despertar desorientada dins del vehicle i va trucar al 112. El SEM la va dur a l'Hospital Clínic i va activar el protocol d'agressions sexuals. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers.
15: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i quasi un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe.
17: Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys.
15: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
0: L'enquesta mostra una percepció diferent sobre el consentiment. El 28% de les dones denuncia haver fet pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes, mentre que la meitat dels homes creu que s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions davant del 60% de dones que creu que no. Mónica García, ministra de Sanitat.
3: Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
0: També és clara la bretxa entre el 71% d'homes i el 25% de dones que consumeixen pornografia o amb la prostitució. Un 31% d'homes admet haver pagat per sexe almenys un cop a la vida. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa.
17: L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia, Gerald Mulally.
4: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell. No?
17: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any.
15: I cultura, comencem parlant del Sónar.
5: Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery han marcat la primera nit del Sónar, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai. El grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui.
15: Barcelona, Marc Ruiz.
23: El so industrial, el shoegaze i el techno han marcat el pas a la primera nit del Sónar. Daniel Avery ha sorprès amb un directe molt variat que encabia influències del rock indie dels 90, però també de l'electrònica més avançada. L'alemany d'origen iraquí a Boys Noise ha fet vibrar el públic amb una sessió de ball intensa que ha anat girant cap al so industrial que li ha permès recuperar cançons de l'actuació conjunta amb Nine Inch Nails a l'abril. Cabaret Voltaire feia viatge cap al post-punk dels primers 80, però també en clau industrial. La nota optimista l'han posada la DJ madrilenya Fac Norma amb un mid-tempo que acompanyava la posta de sol, o Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica dels videojocs. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral, amb una llarga trajectòria als principals teatres del país, substituirà Carme Portacelli.
5: L'encàrrec per Mestre és des de 4 temporades prorrogables a 3 més, estrenant més de 60 espectacles, entre ells Crampac, La filla del mar, Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia, Gegant o més recentment L'herència. En declaracions a Catalunya Ràdio explicava un dels seus principals objectius.
24: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
15: Alors, el programa de Catalunya Música, Tots els matins del món, Momi Maiga i l'òpera Benjamín a Portbou d'Antoni Ros Marvà han estat alguns dels noms distingits als Premis Alícia.
5: Uns guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música i que es van lliurar ahir al vespre a l'Auditori de Barcelona. Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de Periodisme i Divulgació Musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinat.
25: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
5: Moltes gràcies. El Premi Trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys.
15: I l'empresa catalana de drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal.
5: Es tracta de la companyia Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, que multiplicarà per 4 el nombre de drons que va utilitzar per crear la figura de Gaudí.
15: Girona, Núria Paraire.
26: El rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troben als 3.050 drons i es va batre durant la celebració del Gran Premi Premi de Mònaco de Fórmula 1. Ara l'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què en sincronitzarà 3.100, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ho farà al Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
1: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
26: Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça que guanya el València 112-113, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, victòria també del Barça davant el Pozo Murcia 6-1, que situa el 2-0 a la final de la Lliga de Futbol Sala. El Sabadell, que pot ser avui nou equip de segona divisió A, si remunta l'1-0 de l'anada davant el Zamora, si guanya el partit, vaja. I el partit a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
15: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
6: En un esport cada vegada més globalitzat i mercantilitzat, que se mantinguin algunes tradicions, sempre fa de bon celebrar. Els Carolina Hurricanes acaben de guanyar l'NHL, la Lliga d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, i s'han endut la Stanley Cup. És la copa més antiga de totes. Corria l'any 1892, quan Lord Stanley de Preston, en eixe moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només n'existeix juny i cada any augmenta de mida perquè s'hi afegeixen pisos per inscriure els noms dels guanyadors. El responsable de fer-ho és el guardià de la Copa, un càrrec de molta responsabilitat que ara recau en l'exjugador Phil Pritchard. És també l'encarregat de cuidar del trofeu durant l'estiu, quan fa ruta per totes les ciutats natals dels jugadors de la plantilla i, per tant, cada dia dorm en una casa diferent. És el Day with the Cup i enguany farà estada en diversos llocs dels Estats Units i el Canadà, però també en ciutats de Dinamarca, Finlàndia i Rússia.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
15: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 24 graus a la ciutat de Barcelona, 21 graus a Mollerussa i encara hi ha 12 graus, ha refrescat una mica més, a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa. Comencem el dia amb alguns núvols al nord-est i petits ruixats a la Costa Brava, que marxaran immediatament. Són restes de tempestes que es van formar ahir al centre de la península. Avui serà un dia de sol amb temperatures semblants a les d'ahir. Al vespre, nit i fins i tot durant la matinada poden arribar alguns ruixats per l'oest de Catalunya. Demà al matí acabaran de creuar i després ja dissabte s'espera un dia assolellat amb una temperatura que ja puja 2 graus més que no pas avui. La nit de dissabte a diumenge també arribaran alguns ruixats per l'oest de Catalunya, poca cosa, més núvols que no pas altra cosa, i diumenge s'espera l'inici de l'onada de calor que ens deixarà valors de més de 40 graus al Pla a Lleida i fins i tot també 39 o 40 graus en alguns punts de les comarques de Girona.
8: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
9: Què?
8: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
9: Sense pagar?
8: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
9: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
10: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
27: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
28: De nou, obrirem l'Àgora entrevistant la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, després que Junts hagi pressionat Pedro Sánchez per avançar les eleccions.
29: I després, entrevista al ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
28: A un quart d'onze ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Avui, sou més de fred o de calor?
29: I a les 11, entrevista a Francesc Rivera Titot, cantant de Brahms, que ha tret 5 cançons noves després de 9 anys.
28: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
30: Ahir al Matí de Catalunya Ràdio vam parlar de Badia del Vallès i per això temes pendents vam conversar amb ciutadans il·lustres d'aquell municipi, com ara Sergio Busquets o el Mago Pop.
31: Hola, com esteu?
32: Oh, hi ha un senyor molt baixet a l'estudi, pràcticament
31: és,
32: no se'l veu.
31: És un follet. Sóc el Mago Pop.
33: Hola, Mago Pop! Mago Pop!
2: Som molt fans teus, Pau.
0: Il·lusionista!
30: Un altre ciutadà il·lustre de Badia del Vallès, eh?
0: Sí, senyor. Ui, ui,
31: espera un moment, què tens aquí, Gerard?
0: No, què tinc aquí? Oi? Què m'has fet?
31: Tenies un conill a l'oït.
2: Un conill a l'orella, volgut dir.
31: Tu, voluntari, puja a l'escenari.
2: No, jo no sóc voluntari, sí. Jo no pujo a l'escenari. Sí. No suporto.
31: Com et dius? Perdona, sí. Com et dius? Ui, ets molt alt. Posa't de genolls que et posaré una vena als ulls.
0: Ai, ai, ai.
31: No veus res, no?
2: No, no veus res.
31: Pues, no veu Joel, res, no? Pues ara... Aquest bulto d'aquí, la butxaca, és el mòbil?
0: A veure, mago, escolta, no et posis aquí a fer un espectacle de dues hores com si estiguessis
31: Ricard,
0: a aquell teatre
31: no t'havia vist.
0: Comprat als Estats Units.
31: Mira, pensa un número de l'1 al 10, però no me'l diguis.
2: Ja el tens, Ricard?
31: El 6. Estàs pensant el 6?
0: No.
31: Vamos, un fort aplauso, Ricard!
30: Jo en sé un, eh?
31: Mira. A veure.
0: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
15: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
3: Bon dia. Avui és un bon dia perquè aquesta setmana s'ha donat el Premi Llibreter. I és un premi que és meravellós perquè és aquell premi que el donen aquelles persones que es passen tot l'any curant, vigilant i treballant amb els llibres que després llegireu vosaltres. Aquest any, a més, estic especialment contenta perquè qui ha guanyat el premi en català és en Ferran García, que és un d'aquells autors que a mi em tenen el cor robat. Si no heu llegit Sau, si no heu llegit Guilleries, acosteu-vos-hi. Agafeu-lo, doneu-li una oportunitat i llegiu-lo, perquè si no m'equivoco, i espero no equivocar-me, aquest és un d'aquells autors d'aquí a 50 anys encara en seguirem parlant.
15: I el segon, la Maria Nicolau.
11: Queden 4 dies per la revetlla de Sant Joan i a cada plaça de cada poble i a cada descampat creix una torre de trastos i andròmines feta de cadires velles, palets, ratxapat de melamina i feixos de punts del curs passat, si és que encara queda algú que escrigui en paper. Tot això un dia van ser arbres i d'aquí no res seran fum i llum i tornaran al sol. Avui és un bon dia per fer neteja de les golfes i contribuir a la cultura popular. Estimar la tradició no és adorar les cendres, sinó no deixar mai que s'apagui el foc.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Aquest cap de setmana, coincidint amb el solstici d'estiu, començarà una onada de calor que ens deixarà temperatures extremes a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el solstici serà diumenge a les 10:42 minuts del matí i l'onada de calor començarà poca estona més tard. De moment avui la temperatura serà encara molt semblant a la d'ahir, demà ja pujarà un parell de graus a tot arreu i diumenge tindrem valors de més de 40 graus a tot el pla a Lleida i podrien acostar-se als 40 graus en alguns llocs també de l'interior de les comarques de Girona. Cap de setmana assolellat, si bé a les nits podrien arribar tempestes desgastades per l'oest del país.
0: I el dia en què el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
2: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: En tot cas, fonts de la Moncloa aclareixen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien. Avui en parlarem en temps d'àgora amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. Paraules de Sánchez enmig d'aquest terratrèmol de Zapatero just abans que es filtressin els àudios de la seva declaració.
3: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.
0: Cap contacte amb l'administració sí que va admetre una gestió amb el Banc Santander perquè atenguessin l'aerolínia. També va facilitar que l'empresa del seu amic Julio Martínez contractés les seves filles.
3: Le propuse que podían mis hijas con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: Sobre les joies no em va voler dir res. Avui és l'últim dia de curs, escoles, instituts, i al matí de Catalunya Ràdio us avancem que a Catalunya hi ha 14 casos diaris d'assetjament escolar. Són com a mínim els que es registren. L'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar posa l'accent en la prevenció. Meritxell Plana, presidenta de l'entitat.
4: S'han dit, es poden triplicar amb aquests que tenim. Llavors, s'han de tenir protocols de prevenció, no protocols d'actuació.
0: Avui parlarem amb la Meritxell Plana en temps d'àgora. I a 11:45, avui farem una àgora esportiva molt especial, centrada en el possible ascens del Sabadell a segona divisió.

Serà a les 9 a la nova Creu Alta Sabadell-Zamora. Els vallesans han de remuntar un 1-0 en contra i podreu seguir el partit per fi per Catalunya Ràdio. Abans, per això, aquesta agora a partir de 11:45 al matí de Catalunya Ràdio. I això quan estem ja a les portes de Sant Joan.

Això és el jaleo, és la música que diumenge tornarà a omplir els carrers de Ciutadella a Menorca i que marca el batec d'una festa única, de cavalls, d'emoció i de tradició. Sant Joan és un dels dies més especials de l'any, és el final d'un cicle, és l'inici d'un altre, i ara que aviat arriba la nit més curta de l'any, una nit que a Catalunya és nit de foc i nit de llum, convé que recordem que tot passa, que tot es transforma i que després de cada foscor sempre torna l'esperança. Les fogueres ens conviden a deixar enrere el que pesa i a obrir la porta als nous començaments. És aquella nit de retrobaments, de la memòria i de les arrels que uneixen les generacions, que el foc purifica, que l'olor dels cavalls ens recorden d'on venim i que el gin ens ajuda a tirar-ho avall. Que la llum, doncs, ens guiï, que Sant Joan ens recordi que després de cada final sempre hi ha una nova vida i sempre hi ha un nou començament. Perquè sempre pot ser primavera i sempre pot ser Sant Joan.

0: Tot això avui que a Castellterçol, al Moianès, el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts i a Montoliu de Segarra els pondrà a les 9 i 32 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: 24 hores.
3: Han trigat a filtrar-se els àudios de la declaració de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga, José Luis Calama. Nega totes les acusacions, començant per haver influït mai en les administracions pel rescat públic de Plus Ultra.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
5: Ni influència ni comissions. També es va desmarcar de la creació d'un entramat d'empreses a l'estranger per canalitzar les possibles irregularitats.
6: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: Sense contracte.
7: Zapatero sí va admetre haver estat consultor d'anàlisis relevante, l'empresa del seu amic, també investigat, Julio Martínez.
8: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Ara bé, va ser una relació sense contracte. Al sumari recordem que no hi ha cap missatge ni cap conversa del mateix Zapatero. Sempre són altres persones que parlen d'ell.
8: Yo no puedo hacerme responsable de lo que digan terceros. Sí. Incluso uno de los que habla ahí es personas a las que no conozco.
0: Ni una paraula.
5: Sobre les famoses joies, l'expresident espanyol ha demanat més temps per poder-ne demostrar l'origen.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
8: No deseo prestar declaración.
0: Imputades.
7: Les filles i la secretària de Zapatero, poc abans que filtressin aquests àudios que acabem de sentir, es va saber que s'ampliava la investigació a aquestes tres figures que el jutge considera peces clau en les suposades irregularitats.
3: Calama sospita que l'agència de publicitat de les filles va servir per camuflar pagaments d'operacions vinculades al rescat. Zapatero va admetre que va fer d'annexa, però nega que suposi cap delicte.
0: Suport.
5: L'actual president espanyol, Pedro Sánchez, manté la confiança en Zapatero i la seva família i relativitza la polèmica sobre les joies que, segons l'entorn de Zapatero, va rebre el 2007 com a regal, sense declarar, de l'aleshores rei saudita.
10: Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que es que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
0: No ho podia fer.
7: Parlem ara de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La Guàrdia Civil colla una mica més González Amador i apunta ara que la seva empresa va facturar del grup Quirón 4,4 milions d'euros per fer unes feines que no tenia capacitat per fer.
3: La policia també sospita que González Amador va comprar aquesta empresa per tornar favors. Va pagar 500.000 d'euros per una societat que no tenia actius ni una cartera de clients que justifiqués aquesta xifra. A partir d'aquí, el 2020 va disparar la seva facturació.
0: 14.
5: Són els casos d'assetjament escolar que es detecten el dia a Catalunya. De mitjana, en 3 anys se n'han registrat prop de 8.000. Són dades de la Conselleria d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona que us avancem al matí de Catalunya Ràdio.
7: La Generalitat explica que no augmenten els casos, sinó el nombre de deteccions per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
11: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
3: Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 condemnes. Sentim la Junta per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez.
12: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles. I, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
0: Cada cop més crítiques.
5: Els Estats Units, fins i tot veus dins el Partit Republicà, consideren que s'ha fet massa concessions a Teheran. La Casa Blanca, però, el defensa. Avui, finalment, no hi haurà fotografia conjunta a Suïssa. El vicepresident J.D. Vance ha suspès el viatge atribuint-ho a problemes logístics. No hi ha nova data.
7: En els propers dies haurien d'arrencar, això sí, directament les negociacions de 2 mesos per concretar el final de la guerra, encara amb l'interrogant de quin paper hi jugarà Israel.
0: Washington, Oriol Serra.
13: Avui hi havia
2: havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
13: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
2: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No ho veuen clar.
3: Malgrat l'anunci de la imminent obertura de l'estret d'Hormuz, les navilieres consideren arriscat navegar per aquelles aigües, sobretot per les mines.
0: Roger Santaló.
14: La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercants, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar lliurement.
15: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
14: Per la mateixa patronal, es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però en abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No baixen de preu.
5: La gasolina i el gasoil, tot i el descens del preu del petroli, els carburants tenen un preu similar al d'abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït.
7: Les ajudes que decauen a finals d'aquest mes de juny, però les benzineres demanen al govern espanyol que les mantingui tot i al final del conflicte a l'Orient Mitjà. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
16: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Arriba la calor.
3: A partir del cap de setmana, sobretot diumenge, primera onada de calor. Aquest matí, Protecció Civil i el Servei Meteorològic explicaran com seran els pròxims dies amb la mirada posada a la revetlla de Sant Joan la nit de dimarts a dimecres.
0: I augmenta la factura.
5: L'ús de l'aire condicionat fa pujar la factura de l'electricitat entre un 7 i un 8% cada grau que se'n redueix el termòstat.
0: No canvia res.
7: El govern assegura que el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans a la immersió lingüística no canvia el model a l'escola catalana. Estrasburg s'hi ha pronunciat en rebutjar un recurs que havien presentat Òmnium Cultural o les famílies d'una escola de Canet de Mar on la justícia havia obligat a fer més classes en castellà.
0: Magnífic fest.
3: Comença avui a Lleida aquest cap de setmana i passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, Kitai, Love of Lesbian, Joan Dausà o els britànics de Motolotovs.
0: I nou director?
5: Josep Maria Mestre substituirà Carme Portacelli al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Ha estrenat més de 60 espectacles, entre els quals Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia Gegant o més recentment L'herència. En declaracions a Catalunya Ràdio explicava un dels seus principals objectius.
17: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
0: Guardonat.
7: El programa de Catalunya Música, tots els matins del món, els Premis Alícia que atorga l'Acadèmia Catalana de la Música. Sentim Maria Montes, és una de les conductores d'aquest programa, al costat de l'Esther Pinar.
18: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
19: Moltes gràcies.
3: Entre la resta de guardonats hi ha Momi Maiga i l'òpera Benjamin a Portbou d'Antoni Ros Marvà han obtingut aquest premi. El premi La Trajectòria ha estat per l'organista de Montserrat Torrent de 100 anys.
0: I volen batre rècord?
5: L'empresa catalana dels drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu que vol sincronitzar aquesta nit a Portugal.
0: I en esport, Robert Prat, remuntada.
20: Del Barça a la pista del València, acaba guanyant el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet 112-113, Darío Brizuela, jugador blaugrana.
21: Siguen siendo el mismo equipo y... siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú.
20: El Barça, una victòria de guanyar la Lliga de Futbol Sala després de superar el Pozo de Múrcia per 6-1.
0: I a tocar.
20: L'ascens a la segona divisió. El Sabadell ha de guanyar davant el Zamora per aconseguir aquest ascens. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
22: Cap fred, el cor calent. El que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol
1: però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera.
20: El Sabadell Zamora a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és divendres 19 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Liam amb 4 quilos 560 grams a l'Hospital del Mar i el Milo amb 3 quilos a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
19: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
25: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 18 graus a Súria, 20 a Sabadell i 21 a l'Hospitalet. Carreteres, Clàudia Serra.
26: Retencions a la C58 a Montcada cap a Sabadell. Hi ha un carril tallat per avaria que afecta també la Ronda Litoral a Sant Adrià i la B20 a Santa Coloma, tot sentit Trinitat.
25: L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de feina i sou un bomber després que hagi estat denunciat per agressió sexual.
27: Els fets haurien passat al parc de la Zona Franca la nit del 6 al 7 de juny, on el bomber hauria accedit amb la víctima amb el seu cotxe particular i l'hauria agredit després d'haver consumit alcohol i drogues.
28: La víctima es va despertar al cotxe amb signes de desorientació, va trucar al 112 i va ser traslladada a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol d'agressions sexuals. Albert Valle, tinent d'alcaldia.
29: Es crearà una unitat deontològica i d'afers interns dins del cos de bombers. Es fa l'encàrrec de la redacció dels projectes d'instal·lació de càmeres de vigilància perimetral a tots els parcs.
25: Més notícies. Al Vallès, les monges de Puiggraciós deixaran aquest estiu el santuari situat als cingles de Bertí, al terme de Figaró-Montmany.
27: Segons explica el 9-9, després de viure-hi més de mig segle, la falta de vocacions i l'elevada edat de les 13 monges que hi queden les obliguen a replegar-se al monestir que la comunitat benedictina té a Barcelona.
25: Al Baix Llobregat, l'Ajuntament de Viladecans obre nous canals d'atenció a la ciutadania que permetrien gairebé fer la meitat de les gestions de manera telemàtica i sense cita prèvia.
28: A banda d'aquestes dues terminals telemàtiques, que és el consistori, també ha posat en funcionament una nova oficina al barri de Llevant i ha obert una extensió de l'oficina d'atenció al consumidor a l'espai de barri de Ponent.
25: La Guàrdia Urbana de Barcelona tindrà kits d'emergència pels banyistes de les platges de la ciutat a qui els robin totes les pertinences mentre es banyen.
27: Consisteix en una samarreta de cotó blanca amb el logo de l'Ajuntament, uns pantalons curts de color blau marí, unes xancletes de platja i una motxilla de niló impermeable que incorpora també el distintiu institucional de la ciutat.
28: De moment en compraran 900 kits que l'estiu que ve, aquest encara no, ja estaran a disposició de les víctimes de robatoris. El cost total és de 6,6 milions d'euros.
25: I comença la transformació al pont per vianants a l'aqueducte de Can Cuiàs.
27: Doncs s'instal·laran dues passeres a banda i banda de l'estructura per salvar el torrent existent entre Ciutat Meridiana i el barri veí de Montcada.
25: I cultura. Divendres amb l'estiu i la revilla de Sant Joan a tocar, divendres de molta música. Joel López. L'artista gallec actual Blau Marí, músic del Port Vell de Barcelona. El concert és a 15:45, entrades a partir de 40 euros i sacseni. Actuen a la nau Bòstic a la sala 14, al districte de Sant Andreu de Barcelona, a partir de les 6 de la tarda, entrada gratuïta. 7:20, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
19: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
30: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
31: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les capçaleres. El periòdico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i a l'Ara. A Madrid, titular pastat al País, La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. També protagonista al català, tant a Barcelona com a Madrid, Diari Ara, diu que Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada El Mundo, sempre atents als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació, ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara amb el titular El glamour de Versalles per vendre l'acord a Miran.
4: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
6: El 9 de maig de 1929.
4: I el número de la sort, el...
6: 9.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, els partits entre Suïssa i Sèrbia. Maiol Roger, bon dia.
20: Bon dia. A priori no haurien de tenir una gran rivalitat, però en els últims Mundials els seus enfrontaments s'han qualificat del risc, tot per la guerra dels Balcans. Molts albanesos expulsats de Kosovo per Sèrbia van acabar refugiats a Suïssa i anys després alguns dels seus fills defensarien els colors del país en enfrontaments on s'hi jugava molt més que un partit de futbol. Comencem per la classificació de l'Eurocopa del 2016. Tenim un partit Sèrbia-Albània-Belgrat i pocs minuts abans del descans apareix sobre el terreny de joc un dron amb la bandera de la Gran Albània, un territori reclamat pels nacionalistes albanesos que inclou Kosovo, zona que els dos països s'atribueixen com a seva.
8: El partido de clasificación para la Eurocopa 2016 entre Sèrbia i Albània tuvo que ser suspendido ayer en Belgrado.
20: Això encén l'aire dels aficionats serbis i un dels jugadors acaba arrencant la bandera de males maneres, cosa que no agrada gens als albanesos i comença una baralla que s'estén a les graderies i obliga a aturar el partit. Amb aquest panorama s'arriba al 2018 al Mundial de Rússia. On Sèrbia i Suïssa es troben al mateix grup. En la prèvia, representants dels dos països intenten rebaixar la tensió, però quan són el xiuret, les emocions afloren. Sèrbia s'avança, Suïssa remonta amb dos gols, precisament de Granit Xhaka i Xedran Shaqiri, d'origen albano-kosovar. En la celebració, els dos creuen les mans per fer el símbol de l'àguila bicèfala, símbol nacionalista albanès. Això fa embogir els serbis, que comencen càntics racistes als seguidors i llancen objectes. Un serbis que al Mundial 2022 al Qatar tenen l'oportunitat de la revenja.
9: Hoy están en el foco de la polémica también por aquellos gestos en ese partido y una bandera.
20: Les dues seleccions tornen a quedar emparellades. El duel arrenca calent per la publicació d'una foto al vestuari serbi on es veu una bandera amb el lema "No ens rendim" i el mapa de Sèrbia amb Kosovo inclòs. El partit comença amb gol de Shaqiri, que aquest cop no fa el símbol de la Liga, però sí que fa callar la graderia sèrbia. Després d'un partit molt tens, el marcador acaba amb un 2-3 pels suïssos, que passen la fase d'eliminatòries, mentre que els serbis marxen cap a casa. En aquest Mundial no tenim cap dels dos classificat. Això sí, hi ha una curiositat estadística. Per edat, aquest serà l'últim Mundial amb jugadors nascuts a l'antiga Jugoslàvia.
19: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
19: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Ahir dijous l'Enigmàrius feia... Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. I la resposta era... Enfastiges. Enfastijar, o bé enfastidir, vol dir causar tedi, avorrir. I si talles una flor just per sota del calze, només te'n queda la tija. És a dir, que en fas tiges. Acabem la setmana amb un Enigmàrius al xop-xop. Olles on neden Neptú i Posidó. de 8 lletres. Olles on neden Neptú i Posidó. 8 lletres.
19: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.

0: de rigorós.
1: I la recomanació del dia coincideix amb l'últim dia de curs escolar. La Cristina Bordes en recomana la sèrie Samuel.
2: Després d'un curs convuls, és una petita gran història ideal per a baixar revolucions i arrencar l'inici oficial de les vacances d'estiu. Amb capítols de menys de 5 minuts i una il·lustració senzilla però propera, segueix els maldecaps preadolescents d'en Samuel, un nen d'11 anys que tot just comença a descobrir l'enamorament i escriu els seus triomfs i derrotes en un diari. Tendre i amb un punt nostàlgic, és interessant comprovar com una mateixa actriu de doblatge, Estel Tort, n'ha fet totes les veus en català. Trobareu Samuel a la plataforma 3CAT, que l'ha coproduïda.
3: El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
4: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
5: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
6: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
7: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
9: Bon dia, el Sabadell.
10: Cantem, cantem la joia indefinida de veure el Sabadell entre els...
9: Doncs sí, el Centre d'Esports Sabadell és protagonista del dia perquè avui, no sé si ho hem explicat, podria aconseguir l'ascens a segona divisió.
1: És el partit de tornada de play-off contra el Zamora. És en el partit d'anada, recordem que va perdre 1-0. Per tant, tocarà remuntar, és la remuntada.
11: Sí. Alerta, perquè segons hem pogut saber, la FIFA estudia aturar el Mundial de Futbol perquè el món sencer pugui veure el partit entre el Sabadell i el Zamora.
1: Jordi Grau, bon dia. T'estàs enfotent del Sabadell ara mateix?
11: No, faig cara d'estar fent befa, mofa o gatzara?
1: Cara no,
9: no la cara no. No és de mofa.
11: Doncs sí que n'estic fent.
9: Ah.
11: Perquè déu-n'hi-do, com es nota, d'on és el director i presentador d'eixe programa? El Samanela.
9: Bueno, què passa?
1: Perdona, s'ha notat sempre.
11: No portem ni dues hores de programa.
1: Perdona,
11: perdona'm tu. Perdona'm tu.
1: No, perdona'm tu.
11: No. I tu
1: portem
11: abans.
1: Des de l'any 95, o abans, amb el Cuní, l'any 85, notant que el presentador és de Barcelona o del lloc on és...
11: No és el mateix.
1: Doncs ara toca notar que hi ha una centralitat que, en aquest cas, és Sabadell.
11: En absolut.
1: Cadascú té la centralitat d'on la té.
11: El Cuní no va fer mai sonar l'himne de Barcelona. I tu, en aquest programa, l'has fet sonar ja 5 vegades. I s'ha anunciat 7 cops una tertúlia esportiva.
1: Sí, farem una àgora. Farem una àgora esportiva.
11: Única i exclusivament dedicada al Sabadell.
1: Sí, senyor, dedicada al Sabadell. A partir de 11:45, avui.
11: Molt bé.
1: I el partit del Sabadell per Catalunya Ràdio.
11: Molt bé.
1: Que es noti.
11: Per lineal o per l'altre?
1: Pel lineal.
11: Molt bé. I mentrestant, un torneig d'estiu que es disputa uns quants milers de quilòmetres de Sabadell. No sé si n'heu sentit parlar, una cosa que es diu mundial.
1: Sí.
11: D'això no en diem ni mu.
1: Home, sí que en diem.
11: Ja n'estic fart, home. Així això no és tràfic d'influències, ja em diràs què és.
1: Però pot pujar segon al Sabadell, eh?
9: Sí. El Cardedeu ha pujat de categoria.
1: Sí? Sí.
11: Altre.
1: Ah, pensa que l'any que ve hi haurà un Girona-Sabadell. Són 7:45. El Ministeri d'Exteriors de Suïssa acaba de confirmar que l'acte solemne de signatura de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'havia de celebrar avui en un resort, s'ha suspès. Poc abans, el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, havia confirmat que ajornava el seu viatge. Ara queda per saber com i quan arrencaran les negociacions per detallar el pacte que ha de posar fi a la guerra. També d'aquesta matinada, 15 persones han mort al sud del Líban pels bombardejos que continuen per part d'Israel, i avui a l'Àgora en parlarem. Parlem d'això i també del futur de la legislatura espanyola, ara que per primera vegada Pedro Sánchez obre la porta a convocar eleccions abans de l'estiu del 2027, si no pot aprovar els pressupostos.
12: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Fons de la Moncloa matisen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027, i no l'estiu, que seria quan tocarien i l'horitzó que fins ara sempre havia fixat Pedro Sánchez. En parlarem amb els socis, amb el portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i abans també parlarem amb Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés, el primer soci que es va desmarcar d'aquest bloc de la investidura. Tot això enmig del terratrèmol de Zapatero.
13: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.

0: En les últimes hores s'han filtrat els àudios de la declaració de l'expresident del govern espanyol davant del jutge que l'investiga. Va negar haver comès cap delicte i no va voler respondre quan li van preguntar per les joies trobades a la caixa forta del seu despatx. I els esports, Robert Prat?
1: El Barça que guanya el València 112-113, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, victòria també del Barça davant el Pozo Múrcia, 6-1, que situa el 2-0 a la final de la Lliga de Futbol Sala, i el Sabadell, que pot ser avui nou equip de segona divisió A si guanya el Zamora. En té prou amb la victòria. El partit a les 9, amb transmissió, el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: I abans farem una àgora esportiva especial a partir de 11:45. Pel que fa al temps, també tenim tota l'atenció posada a l'onada de calor que començarà aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, comença diumenge, es mantindrà dilluns i dimarts com a mínim. Dilluns segurament arribarà el punt àlgid i de moment diumenge ja s'esperen temperatures de més de 40 graus a bona part del Pla a Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre i valors de 39 o 40 graus en alguns punts pròxims a l'Empordà. De moment, avui, dia amb temperatures encara semblants a les que vam tenir ahir. Sol gairebé tot el dia, si bé a la nit i matinada arribaran algunes tempestes desgastades per l'oest del país. Dissabte a la nit també podrien repetir-se aquestes tempestes, però insistim, molt desgastada i sempre cap a l'extrem oest. I dissabte ja pujarà un parell de graus la temperatura, ja hi haurà valors que s'acostaran als 38-39 graus a les zones més càlides.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb els retards habituals a Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia. Matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els endarreriments que ja són la normalitat a Renfe. Retards de 10 minuts a l'R15 en el primer tren que ha sortit de Reus i que acaba d'arribar a Barcelona. També retards de 10 minuts a l'R16 en els trens que van de Tortosa a Barcelona i també en la direcció inversa cap a Vinaròs. I, d'altra banda, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid circula amb un quart d'hora de retard.
0: I a les carreteres, cua de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat. Clàudia Serra, aquesta hora. Bon dia.
4: Bon dia, sí, perquè hi ha hagut una avaria a la C58 a Montcada cap a Sabadell. Ara ja s'ha retirat, però de retruc encara queda lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma i a la B20 a Santa Coloma i Roquetes, tot en sentit Trinitat. I precaució perquè tot just ara un accident talla dos carrils, també a la C58 a Montcada, en aquest cas d'entrada a Barcelona, cap al nus de la Trinitat.
0: Has dit Sabadell, Clàudia?
4: He dit Sabadell.
5: Cantem, cantem la joia indefinida.
0: Suposo, Clàudia, que estaràs pendent, no?, del partit d'avui del Sabadell per veure si puja a segona.
4: No ho tenia previst,
0: no?
4: Però...
0: Ostres.
4: Vaja, ja m'ho apunto, ja m'ho apunto.
0: Pots escoltar-ho per la ràdio, per Catalunya Ràdio, també.
4: D'acord, apuntat.
0: Una abraçada, gràcies. Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:34... Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui, a banda del Sabadell, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per Donald Trump.
6: Per exemple, La Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
7: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però en canvi l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
6: El Mundo també considera que és un pacte que debilita Occident per les sessions de Trump a l'Iran, un afebliment que s'agreuja amb el qüestionament de l'OTAN per part del president dels Estats Units.
7: El periòdic, el periodista Joan Cañete Bail, explica que Trump està pagant l'error de Netanyahu.
6: Diu que la guerra dels Estats Units i Israel és un fracàs estratègic de la línia dura de les dues administracions, mentre que l'Iran emergeix enfortit del pacte.
7: Canviant de tema, El País, recordem que ahir era l'únic diari que no dedicava cap article d'opinió al que està patero, avui en una petita columna, Najat El Hashmi carrega contra l'expresident per les joies.
6: L'escriptora creu que no es pot justificar el que és injustificable i recorda que fa 20 anys ja existien l'ètica i les lleis que no permetien a cap càrrec públic acceptar suborns.
7: I encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol a La Vanguardia diu que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
6: Carol recorda que l'expresident espanyol s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
7: Mentrestant, l'aposta de l'Ara és totalment diferent i no és sobre el Sabadell. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi violat el 25% de castellà a l'escola.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Rabis.
8: Llegeix que el diari Ara que la cocaïna s'està consolidant com la droga més persistent. Segons el projecte OMA, organització que es dedica a la rehabilitació de les drogodependències, és alarmant la normalització del seu consum i el nivell d'integració que té a la societat. El 53% de les persones que aquesta entitat va atendre l'any passat va ser per addicció a la cocaïna. La baixa percepció de risc i la facilitat d'accés fan que aquesta droga s'estengui a diferents franges d'edat, professions, sexes i estrats socials. Sol començar com una droga recreativa i de cap de setmana, normalment acompanyada d'alcohol, i acaba derivant en greus conseqüències dins l'àmbit familiar, laboral i de salut.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
11: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
12: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
13: Costellarro va bé. Gràcies.
14: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
12: Costellarro, senyor?
15: Volkswagen.
16: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
15: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
16: En tinc una de millor. Que et toqui un sorteig.
15: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família?
2: Doncs que s'ha fet servir l'OCTIT per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a l'ABC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, que uneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total s'han utilitzat 24 tones d'aquest LOCTIT. S'aplica en estat líquid i omple totes les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a assecar-se.
0: O sigui, superglú.
2: Sí.
0: La notícia que pot sorprendre els veïns del Vallès Oriental.
18: Tot i ser previsible, llegim al 9-9 que les monges de Puiggraciós deixaran aquest estiu el santuari situat als cingles del Bertí, al terme de Figaró-Montmany. Després de viure-hi més de mig segle, la falta de vocacions i l'elevada edat de les monges, que hi queden unes 13, les obliga a replegar-se al monestir que la comunitat benedictina té a Barcelona.
0: I on és un risc mirar sota terra?
2: A Roma, arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de la capital italiana. La sorpresa va ser que van descobrir una desconeguda vila romana que freqüentaven els emperadors. La finca és de finals del segle I després de Crist, tot el domini imperial de l'Orium, residència de descans de la dinastia Antonina, actual Castel di Guido, un descobriment que veiem en diversos digitals.
0: Si sou de Robin Hood, això no us agradarà.
18: Perquè ha mort el mític roure de Robin Hood, l'anomenat The Major Oak, un dels arbres més icònics del Regne Unit per la seva antiguitat, 1.200 anys i mida, el més gran del país. Llegim a la BBC que els experts apunten que els últims anys l'arbre havia anat decaient, tot i els treballs de conservació. No saben ben bé per què ha mort, però apunten a una combinació de factors entre els quals l'activitat humana.
0: Si parlés l'arbre, 1.200 anys. I si sou de tiramisú, teniu una cita.
2: Busquen 100 jutges aficionats per fer un tast de tiramisú a Itàlia durant el Mundial d'aquestes postres, que es celebra del 9 a l'11 d'octubre.
0: Un especial.
2: La convocatòria està oberta per a majors d'edat de qualsevol país i no cal experiència en gastronomia, aprofitant que és el Mundial del tiramisú. A Treviso hi haurà una cursa de 10 quilòmetres i com a regal per aquí l'acabi. Hi ha una barra lliure de tiramisú. Ho veiem als digitals italians.
0: I enviarem la Marta Viana. Una nova manera d'anar al cinema.
18: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim al periòdico que Cinesa ha començat a aplicar en 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8,40 € fins als 12,60 €. De moment la iniciativa encara no ha arribat a Catalunya. La filosofia és emular el que ja fan els teatres o els concerts.
0: I ara els destacats en internacional i economia, Marc Jurado i Lara García.
2: Ulls posats al Regne Unit, on l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha guanyat clarament l'elecció parcial del Makerfield amb prop del 55% dels vots i més de 9.000 vots d'avantatge sobre el candidat de Reform UK. Llegim al The Times que la victòria li permet tornar al Parlament Britànic i el situa com el principal aspirant a disputar el lideratge del partit laborista a Keir Starmer, que travessa un moment de gran debilitat política. El The Independent afegeix que en el discurs de la victòria Burnham ha dit clarament que el resultat podria ser un punt d'inflexió pel país i ha advertit que el Partit Laborista té una última oportunitat per canviar. I un apunt de Colòmbia, diumenge, segona volta de les presidencials. El Espectador analitza les propostes educatives, mentre que de la Espriella aposta per les matemàtiques, la lectura i les ciències. CPEDA prioritza l'educació pública i la inclusió social.
4: I en plan econòmic, l'ONU Economia destaca que menys del 15% dels inquilins pot comprar la seva primera casa. Explica que el Banc d'Espanya ha encès les alarmes en estimar que calen 750.000 habitatges per equilibrar el mercat immobiliari. El dèficit d'habitatge s'ha incrementat un 25% en només 2 anys, un període en què la població ha continuat creixent. Afegeix que més de la meitat de les persones que viuen de lloguer no disposa d'ingressos ni d'estalvis. L'economista destaca que les baixes laborals es disparen en els sectors que generen el 51% d'ocupació a Espanya. Afegeix que la incapacitat temporal ha provocat una mitjana de 8,4 hores mensuals perdudes per treballador en el primer trimestre de l'any. Això és un 47% més que el mateix període del 2019. I Expansión explica que la banca europea vol distribuir als accionistes la xifra rècord de 117.000 milions aquest any.
0: I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
1: Un Barça de bàsquet que dona el cop guanyant a la pista del València, destaca Mundo Deportivo, un pla especial que explica l'esport que segueix Messi per estar en plena forma al Mundial amb 39 anys, i la nova estrella del ciclisme català, Paula Blasi, que avui s'estrena a la Volta a Catalunya. Però avui a Sabadell, el somni és en només 90 minuts.

0: esportiu remarca que l'objectiu és aixugar aquest 1-0 davant el Zamora, que ha arribat l'hora de la veritat a la nova Creu Alta, que registrarà un ple absolut per veure com el Sabadell torna a segona divisió 5 anys després. Diari de Sabadell diu que són només a una victòria de tocar el cel tota la temporada en un partit. El Sabadell en té prou guanyant per pujar gràcies a la millor classificació de la Lliga regular. El cinquè ascens en el segle XXI, remarca el diari Esport, un tot o res, diu el Mundo Deportivo.
1: Salto a l'abisme perquè és el que vull. La sort no et busca, te la busques tu. Ningú ha afrontat per tu les teves pors.
2: A 2:15, Àgora Esportiva, avui per parlar d'aquest somni del Sabadell i de Sabadell amb els protagonistes i periodistes, per exemple, de Sabadell, Sergi Garcés, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos. I a la premsa del cor, el nou amo i el nou amor, perdoneu, de Shakira, Elisenda Pineda.
3: Shakira podria estar jugant al 7.5 amb l'actor mexicà Manuel García Rulfo, un jamelgú de molt bona planta amb qui la colombiana s'ha deixat veure sortint de l'hotel-restaurant Sunset Tower Hotel de Hollywood. Ho han fet de bon matí. La parella ha passat la nit remenant malucs a la pista de ball, ho han regat amb uns cubates de rom negrit a cop de coll i pel matí han fet desayuno continental. Després han sortit de l'hotel amb les galtes vermelles i amb tremolor de cames, com un vedell acabat de néixer. Sembla que per Shakira ja és tradició en setrillar amb senyor durant un mundial i l'hem de felicitar. Sens dubte va ser una bona cita amb pròrroga i penals.
2: I qui penja avui, Canalies?
4: Felicitem l'actriu Zoe Saldaña.
2: 49.
4: Doncs mira, 48. Ui. També a Boris Johnson.
2: 62.
4: 62 clavats i acabem felicitant l'actriu Eva Isanta, la conegudíssima Cookie de la que s'avecina.
2: No sé qui és.
4: En fa 55.
2: Sant Oral.
4: Avui és Sant Ru... A veure, un moment. Romual.
2: Romual.
4: Romual. Segons la tradició, el sant va tenir una visió d'una escala on els seus germans i deixebles pujaven al cel vestits de blanc. La seva idea inicial havia estat que els seus monjos vestissin de negre, però aquella visió el va inspirar a canviar de decisió i ordenar que vestissin de blanc. A les acaballes de la seva vida, el sant va desenvolupar una profunda unitat mística amb Crist. Diuen que certes oportunitats, fins i tot Déu, li va permetre veure el futur, com va ser el cas de la seva pròpia mort, la que va anunciar amb anticipació. A Catalunya hi ha 18 persones que es diuen Romual.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 19 de juny del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
6: 19 de juny de 1976, la marxa per la llibertat que ha de recórrer Catalunya a l'estiu del 76 ha estat oficialment prohibida. Els seus organitzadors igualment volen fer-la i han trobat un mètode per anunciar-la sense que els detinguin a ells. A diferents punts de Catalunya deixen anar grups de gallines vives que porten rètols anunciant la marxa. Això passa, per exemple, al carrer Palai de Barcelona, Sabadell, a Badalona, Manlleu, Igualada, Granollers o el Vendrell. Les gallines són molt aplaudides per la gent i defensades, si cal, quan la policia les acaba empaitant i detenint. I ara fa 50 anys polèmica per les obres a la Sagrada Família. La Junta del Temple, coincidint amb els 50 anys de la mort de Gaudí, havia demanat a la gent de Barcelona que contribuís econòmicament a acabar la façana de la Passió. Però el Col·legi d'Arquitectes va fer pública una nota en què es posicionava de manera rotunda contra aquelles obres. No li veien sentit a continuar unes obres que ja no tenien res a veure, deien, aquell grup d'arquitectes, amb els plànols originals de Gaudí. Qualificaven, a més, les obres de la Sagrada Família com un greu error artístic, cultural, urbanístic i pastoral.
2: Avui és 19 de juny del 2026, és el 170è dia del calendari. Falten 2 dies per l'estiu, 5 per Sant Joan i 2 setmanes perquè acabi la temporada del matí de Catalunya Ràdio. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni sé lo que es.
8: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
7: No, no deseo prestar declaración.
9: A ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero, toda mi empatía y solidaridad.
10: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
9: Apelo a la responsabilitat de los grupos parlamentarios.
11: El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill.
12: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Filtració.
13: Acció de filtrar o de filtrar-se, fer passar un líquid o gas a través d'un filtre, però també divulgar una notícia, una informació reservada. La declaració a porta tancada de Zapatero davant del jutge ha trigat 24 hores. Arriba als mitjans, nega totes les acusacions, començant per haver influït a les administracions pel rescat públic de Plus Ultra.
2: Bonificar.
13: Fer millor, especialment fer més productiu, i per fer més productiva, més atractiva una cosa, se'n sol abaixar el preu. Per exemple, el de la benzina. Ara les benzineres reclamen al govern govern espanyol que mantingui les bonificacions fins a després de l'estiu. Ara tenen uns preus similars als que tenien abans de la guerra perquè es beneficien d'un IVA reduït.
2: Onada.
13: Ona, especialment d'una certa grandària, però cada cop més, com avui, parlem d'onades de calor, un fenomen pel qual una àmplia regió geogràfica la temperatura de l'aire és força superior a la mitjana durant un període de temps, a causa generalment de la invasió d'una massa d'aire càlid. La primera de l'any arriba aquest cap de setmana. Calcem-nos o despullem-nos.
2: I posem de tres xifres, Lara García. 14.
11: Són els casos de bullying que es detecten el dia a Catalunya. En 3 anys seran registrat prop de 8.000. Són dades de la Conselleria d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona que us avancem al matí. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament i només 4 han acabat en condemna.
2: 74.
11: Són les fuetades a les quals ha estat condemnada la cantant iraniana Parasto Amagdi pel Tribunal Penal de la ciutat de Qom. També se li prohibeix cantar durant 2 anys per emetre un concert online en el que sortia sense vela a finals del 2024.
2: 43.000.
11: Són els vots de diferència entre la candidata de les eleccions del Perú, Keiko Fujimori, i el seu principal oponent, Roberto Sánchez. Ja s'ha comptabilitzat el 99,6% dels vots de la segona volta de les presidencials al Perú del passat 7 de juny.
2: I ara el veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig una zona industrial. Sembla una refineria i al mig de les instal·lacions una gran bola de foc i de fum de color negre i ben bé d'uns 100 metres de terra. Una tapa rodona de color blanc que ha sortit també disparada arran d'aquesta explosió.
14: Una tapa gegant de la refineria de Kaptoni, al sud-est de Moscou, en el que probablement ha estat l'atac més dur d'Ucraïna des de l'inici de la guerra. Els projectils van impactar aquesta planta petroliera que es troba només a 15 quilòmetres del Kremlin, una ofensiva que també va obligar a evacuar el principal aeroport de la capital russa.
2: A la segona imatge veig que deu tenir entre 70 i 80 anys. S'aguanta dret amb dues crosses, porta una camisa de quadres, es nota que està posant perquè li facin una fotografia, tot i que no mira càmera, està mirant com a l'infinit, amb cara com pensativa i de pocs amics.
14: És l'Ahmed Tomouchi, té 75 anys. És un paleta marroquí que viu a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, i avui llegim la seva història a diversos mitjans. D'un dia per l'altre s'ha convertit en milionari, i és que el Suprem ha condemnat l'Estat a pagar-li 2,5 milions d'euros després d'un calvari de condemnes injustes que el van fer passar 15 anys a presó. La seva advocada, un matí, el va trucar per dir-li que era ric. Ell, sense gaire emoció, li va respondre: però no tinc salut. Això sí, com a mínim, la justícia serà una mica més neta.
2: I la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas, des de Chicago, als Estats Units. Al centre hi veiem l'expresident Obama, obrint l'anomenat Obama Presidential Center. Washington, Oriol Serra, què faran exactament?
15: Doncs, principalment, l'Obama Presidential Center està concebut per a dinamitzar el South Side de Chicago, ciutat de la qual en va ser alcalde. El South Side és un districte especialment degradat i la Fundació Obama té per objectiu impulsar-lo amb activitats lúdiques i culturals a través del seu llegat. Ahir, l'expresident nord-americà, que una dècada després de deixar el càrrec compta amb gairebé el doble de popularitat que Donald Trump, el va inaugurar deixant múltiples imatges envoltat de la família i d'artistes com Eddie Vedder, Bruce Springsteen o Stevie Wonder, entre molts d'altres.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Prohibeixen l'entrada a la resta de partits del Mundial a un aficionat d'Alemanya que es va disfressar de Hitler durant el primer partit de la seva selecció. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La imatge s'ha fet molt viral. Mostra un aficionat d'Alemanya a la graderia durant el partit contra Curaçao. Va vestit amb la samarreta de la selecció, moure bandera alemanya amb les mans. El més sorprenent, però, és que va disfressat d'Adolf Hitler. S'allueix el mateix pentinat, el mateix bigoti negre de Hitler, en una disfressa força ben aconseguida. La seva presència a l'estadi va ser captada per les càmeres de televisió durant la retransmissió del partit i a xarxes socials ha aixecat molta polseguera. Després de veure les imatges, la FIFA ha localitzat l'home. Es tracta d'un alemany de Múnich de 45 anys, amb ganes de divertir-se, que es va disfressar de Hitler, diu, per fer una broma i perquè pensava que això als Estats Units semblaria simpàtic. Sigui com sigui, la FIFA ha decidit prohibir-li l'entrada a qualsevol partit més del Mundial perquè, tot i que sigui una broma, considera inapropiada la seva idea de disfressar-se de Hitler.
2: I això és real o fals?
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
18: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: Argumentar amb rigor, parlar en públic i desenvolupar el pensament crític són competències cada vegada més valorades en l'àmbit acadèmic i professional. Amb aquest esperit, la Universitat CEU Abat Oliva va celebrar ahir el 18è aniversari de la Societat de Debat amb una trobada que va reunir alumni i estudiants de diferents generacions. Fundada l'any 2008, la Societat de Debat s'ha consolidat com un espai de formació i creixement personal que ajuda l'alumnat a millorar les seves habilitats d'oratòria, argumentació i comunicació.
18: Les noves tecnologies han arribat al món jurídic. Per això, els graus de l'àrea de dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereixen el diploma universitari d'especialista en advocacia tecnològica i digital. Avui aprendràs noves tecnologies. Demà podràs exercir el dret en tots els seus àmbits. Canvia el teu present, crea el teu futur.
16: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que prohibeixen l'entrada a la resta de partits del Mundial a un aficionat d'Alemanya que es va disfressar de Hitler durant el primer partit de la seva selecció és una notícia falsa. La imatge que corre per xarxes socials d'aquest aficionat alemany, que s'ha fet molt viral, va disfressat de Hitler, però està fet amb intel·ligència artificial, per tant, és falsa, no existeix.
2: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
20: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:55. Titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran cancel·len les converses previstes per avui a Suïssa.
22: Un comunicat que acaba de fer públic el Ministeri d'Exterior suís confirma que la trobada es posposa, tot bé després que la Casa Blanca hagi dit que el vicepresident J.D. Vance no anirà a la trobada textualment per problemes logístics.
2: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
23: Des del Departament, Susana Tarapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de la alumnat.
24: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
23: Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil i primària i secundària.
2: I Pedro Sánchez obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si li tomben els pressupostos.
25: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i si se tienen que tomar decisions, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzca estas hipótesis.
22: El president del govern espanyol torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Això el dia en què el jutge va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident.
23: I que es va difondre els àudios de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional.
26: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia. Pel que fa al temps, els núvols que teníem a primera hora ja estan marxant. Avui farà sol, amb una temperatura encara molt semblant a la d'ahir. I al vespre, unit, podrien arribar algunes tempestes desgastades per l'oest de Catalunya. Demà dissabte també farà sol, amb una temperatura que ja pujarà un parell de graus a tot arreu. Segurament la nit de dissabte i diumenge també repetirà alguna tronada per l'oest del país. I diumenge ja començarà l'onada de calor, que ens deixarà valors de temperatura per sobre dels 40 graus al Pla a Lleida, a la Ribera d'Ebre i gairebé 40 graus en alguns llocs de l'interior de Girona.
19: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I tenim entrada complicada a Barcelona, a la C58, Clàudia Serra.
28: Sí, hi ha cua d'entrada des de Montcada cap al Nus de la Trinitat per un accident que talla dos carrils, afectada també la C33 en el mateix punt. Lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat.
17: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Hola, Manu!
29: Hola, Xiquipipi!
2: Com estàs?
29: Què feu?
4: Ai, acabant la setmana, acabant la setmana. Divendres. Divendres sempre és un bon dia.
2: Sí, sí, sí.
29: Divendres és un bon dia.
4: Sempre, sempre, sempre. I a més, avui hi ha l'Eulàlia, que estarà contentíssima de començar.
2: Sí, marca el telèfon de l'Eulàlia.
4: El cap de setmana.
2: L'Eulàlia.
29: Què li passa a l'Eulàlia?
2: Ai, jubila. Jubila.
30: Sí?
4: Eulàlia.
30: Hola.
4: Què tal?
30: Hola!
2: Què? Va, que demà fas anys i també et jubiles. Et jubiles, Eulàlia?
0: Home, sí, i tant.
4: Tota la família et vol dedicar que tinguis una fantàstica jubilació amb aquesta cançó que et toca Manu Guix de Macaco, que es diu Movi.

0: Eulàlia, que tinguis una fantàstica jubilació i un millor aniversari. Un petonet des de la ràdio.
1: Moltes gràcies, quin luxe, Manu, Xavi... 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular a aquesta hora, com sempre, és pel trànsit, equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora el punt més complicat és a la C58 i a cua des de Montcada d'entrada a Barcelona cap al nus de la Trinitat per un accident que talla dos carrils. Afectada també la C33 en el mateix punt. Lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. I cua a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal.
0: Almenys 15 morts al sud del Líban les últimes hores després de nous atacs d'Israel. L'exèrcit israelià manté que continuarà una operació que continua marcant en la lluita contra Hezbollah. L'alto el foc a tots els fronts està inclòs en l'acord, recordem, entre els Estats Units i l'Iran, que finalment no reprendran avui a Suïssa les negociacions. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincula el resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa es puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos. Pedro Sánchez, que ha tornat a defensar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, coincidint amb el dia que s'han filtrat els àudios de la seva declaració davant del jutge. Unes declaracions on defensa la seva innocència i nega haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació, que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències i només 4 han acabat en condemna. Un dia en el que acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre la setmana que ve. Arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i també famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Controlats els incendis d'Alfarràs i Talavera, els bombers alerten de l'alt risc per la combinació d'altes temperatures, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. El Meteocat preveu una onada de calor entre diumenge i dimarts i es demana extremar les precaucions. Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes, i també Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump. Dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres. També avui passaran pel sonar el grup català Annie in the Hall, el japonès d'Ito Manabe o el britànic Skepta. Ahir els Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery van marcar la primera nit del Festival de Música Electrònica, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dilluns, primer match ball per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial de Futbol, Canadà 6, Qatar 0 i Mèxic 1, Corea del Sud 0. Jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1.
0: I ens queda el titular del temps. Sol amb només alguns núvols passatgers al Pirineu i l'Empordà, que a mig matí ja s'hauran dissipat. Les temperatures pujaran lleugerament respecte d'ahir, amb valors entre 30 i 35 graus, i arribaran fàcilment als 38 a Ponent i al Pla de Lleida. Tarda amb algunes nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és divendres 19 de juny, i ho fem parlant d'aquests nous atacs israelians al sud del Líban que han deixat aquesta nit almenys 15 persones mortes. L'exèrcit israelià argumenta que l'operació continuarà contra objectius de Hezbollah i considera que el grup islamista ha violat repetidament el teòric alto el foc. Els combats, doncs, es mantenen, tot i que l'acord de pau per l'Orient Mitjà entre els Estats Units i l'Iran preveu una aturada de les hostilitats a tots els fronts. Coincidint amb aquests atacs, s'ha fet públic que avui finalment no es repetirà reprendran les converses entre les dues delegacions previstes a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. A tot això, l'administració Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel. Washington, Oriol Serra.
4: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà J.D. Vance ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
5: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
4: Vance, de moment, no viatjarà a Suïssa per a formalitzar l'inici de les negociacions tècniques que haurien de permetre arribar a un acord final d'aquí a 2 mesos, com a mínim. Amb tot, no ha descartat que les negociacions puguin començar aquest cap de setmana amb interlocutors de menys rang.
0: Ara marxem cap a Madrid. Pedro Sánchez ja no respon amb un no rotund a la possibilitat d'un avançament electoral. El president del govern espanyol va entreobrir ahir aquesta porta, vinculant el futur als resultats de la tramitació parlamentària dels pressupostos, ara com ara, sense prou suport garantit. Un avançament que, en qualsevol cas, situaria els comicis l'any que ve. En declaracions des de la cimera europea, Sánchez va tornar a fer costat a José Luis Rodríguez Zapatero. Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fonts de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: I 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. Les gravacions a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que s'hi va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs d'aquest interrogatori amb Àlex Giral Robert.
8: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
9: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
8: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
9: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
8: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
9: Es que ni sé lo que es.
8: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
9: Obviamente yo he sido el consultor principal.
10: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
9: Así es.
10: Eso, en principio, no és normal.
8: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
10: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
8: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraban per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
9: Sí, he apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
8: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de 9. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja es freguen els 2.000 casos. Són dades de la Conselleria d'Educació, obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació el 2024 del Registre de Violències de l'Alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
11: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: Un de cada 4 casos, l'assetjament acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
12: Per resoldre-ho dins de l'aula has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix, i confiança. És clar, això no ho pots demanar.
0: La meitat dels casos es detecten a la secundària. El perfil predominant de la víctima és el d'una noia de 14 anys de segon d'ESO i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell. I encara una dada més que ha obtingut aquest programa al matí de Catalunya Ràdio. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna. Doncs bé, dades que us expliquem al dia en el que acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert sense que s'hagi apaivagat el malestar als docents. El darrer pas de les negociacions ha estat l'acord del maig, al qual, a banda dels sindicats minoritaris, també s'hi ha sumat professors de secundària. L'Austec se'n va acabar desdint després de rebre un no rotund a la consulta als docents i davant d'aquest escenari la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i també famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de la FAC.
13: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà al cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
0: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de l'Austec, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
14: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats, això no es descarta. Igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, l'Austec no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
0: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Eduard Núñez és el portaveu d'Educació del sindicat.
15: Acabem el curs amb més drets, més recursos i més pressupostos per l'educació. Creiem que al març es va fer un molt bon acord i que fins i tot després, aprofitant tot el marc de pressupostos, fins i tot es va poder millorar una miqueta l'acord, no?
0: I ara marxem cap a les terres de Ponent. Els bombers continuen desplegats en una desena de punts de les comarques de la Plana de Lleida per acabar d'extingir els incendis que s'han declarat a les últimes hores. Ahir van cremar més d'una trentena d'hectàrees en una jornada complexa per a la simultaneïtat dels incendis, Estela Bosoms.
16: Un dels focs, el de l'Albi i les Garrigues, va obligar a tallar unes hores la línia ferroviària d'alta velocitat. Aquest ha cremat unes 15 hectàrees i està estabilitzat. La resta ja estan tots controlats, inclòs el de Talavera, la Segarra, el més extens que hi ha hagut fins ara, que ha calcinat un centenar d'hectàrees. També s'han d'acabar d'extingir focs a Arbec, a les Garrigues, a Agramunt, a l'Urgell, al Farràs, al Segrià i a Cervera, a la Segarra. La majoria van començar en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revella de Sant Joan. Per això estan aplicant estratègies contundents d'extinció, com explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers.
17: Som extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè a més, com us he dit, són intensos i ràpids. Llavors, l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los per no entrar en una situació de simultaneïtat i que se'ns facin, diguem-ne, grans diversos incendis. Per això, doncs, aboquem moltes dotacions.
16: Ni avui ni durant el cap de setmana es podrà baixar la guàrdia perquè es preveu que les temperatures encara es disparin més.
0: Tot això, els bombers alerten precisament d'aquest alt risc d'incendis per la combinació de la onada de calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Com deien, només ahir es van declarar aquests 5 focs a les comarques de Lleida. Els incendis van ser simultanis. La majoria van començar en zones agrícoles. El Meteocat, a més, preveu aquesta onada de calor entre diumenge i dimarts. De seguida sentirem la previsió del temps. Afectarà sobretot a les zones d'interior i per això els bombers demanen que s'extremin les precaucions per evitar tots aquests focs que puguin venir. Hem arribat a 9:15. Connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora el punt més complicat és a la C58 i a cua d'uns 4 quilòmetres des de Montcada d'entrada a Barcelona cap al Nus de la Trinitat per un accident en aquest punt que talla dos carrils. Afectada també la C33 en el mateix punt. Hi ha lentitud també a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Trinitat i de Sant Adrià a la Barceloneta direcció Llobregat i cua a aquesta hora també a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a la B23 Esplugues d'entrada cap a la Diagonal. Pel que fa al transport públic, més tranquil·litat, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
2: El temps.
0: I ara la previsió encapçalada per aquesta onada de calor ens ho explica en Jofre Genué.
18: Comencem aquest divendres amb la presència de temperatures més per sobre dels 20 graus, no només a la costa i al peritoral, sinó també cap a Ponent, cada cop més valors tropicals i cada cop valors, almenys de manera puntual, que s'acostin a aquestes matinades tòrrides que arribaran al llarg d'aquests propers dies, almenys en alguns indrets de la costa, trobarem valors que no baixin dels 25. Bé, la jornada ha començat amb alguns núvols poc importants que han creuat al llarg de la nit per l'extrem sud del país, litoral i prelitoral cap a l'Empordà, ha marxat ara mateix ja mar endins, i han donat algunes gotetes, sobretot entre la zona de la Conca de Barberà i el Camp, amb alguns registres d'un a un litre i mig, per exemple, a Montblanc o a Querol. Ha sigut una petita perturbació insignificant que ja marxa i continuem amb aquest context de calor intensa avui amb aquestes temperatures que tornaran a quedar ubicades entre els 30-35 i sobretot arribant als 38 ben bé a la zona del Pla de Lleida, Ponent o fins i tot acostant-se a aquesta xifra en molts indrets de les Terres de l'Ebre o fins i tot Catalunya central. També cap a la zona del Pirineu s'espera un ascens de la temperatura, sobretot cap a la Vall d'Aran, precisament a l'Alt Pirineu, amb aquest risc que es manté de nuvolades, ajudades per la mateixa calor, que puguin acabar donant alguns ruixats de tarda. Bé, estem davant de l'arribada de la primera onada de calor important de la temporada, que ho farà precisament amb l'arribada de l'estació.
2: Resca Info.
19: Maria, els tens?
20: Oh, fa un any que els preparo!
19: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!
20: Va, que els hi tiro! Bufa, Antoni, que s'apaga!
19: Hòstia, bufa!
20: Bufa! Bufa!
21: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
24: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
25: Angie Anys!
26: Ho veus?
25: Okay.
26: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
25: Molt.
26: Tant nostre com dir...
27: Posarem llum?
28: A la foscor.
27: O com dir...
26: Aventureres, aventurers...
29: Ens hi apuntem o què?
26: Què dius?
29: Saps que és molt nostre, també?
30: Sou molt bona gent!
26: Xxt, silenci!
28: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
26: O el Catalunya Ràdio.
31: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
26: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
28: I que així sigui. Taranys i anys. 3CAT.
26: Molt nostre.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou, marxem ara cap al Regne Unit. Victòria d'Andy Burnham, el candidat laborista a les eleccions parcials celebrades ahir a una circumscripció del nord-est d'Anglaterra. Això permetrà a l'alcalde de Gran Manchester tornar a la política nacional britànica i disputar el lideratge a Keir Starmer, al capdavant del partit laborista Londres, Quim Olivares.
3: Andy Burnham tornarà a ser diputat al Parlament de Westminster, element imprescindible per activar la cursa per substituir Keir Starmer com el líder del partit i del país. Ha guanyat folgadament les eleccions a la circumscripció de Macclesfield, al nord-oest d'Anglaterra, celebrades ahir i convocades expressament perquè pogués tornar a la política nacional. Ha superat l'extrema dreta de Reform UK, amb uns resultats millors del que les enquestes pronosticaven. Aquesta matinada, Burnham, alcalde de Gran Manchester, ha advertit que aquesta era la darrera oportunitat per frenar la divisió que hi ha al país.
4: No hi haurà una segona oportunitat, però ara és una oportunitat, a partir del resultat d'aquesta nit, per construir una nova política basada en la unitat i l'esperança, allunyats del camí que ens porta a una política dividida i fosca com la que veiem als Estats Units.
3: A Burnham el precedeix l'èxit en la gestió municipal a Manchester i Rodalies. És també millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. Ara està per veure quan decidirà activar el procés de primàries per substituir Starmer, a qui molts dins el partit fan responsable dels mals resultats a les eleccions municipals del 7 de maig. Un altre possible rival és l'exministre de Sanitat, Wes Streeting. A més, el mateix Starmer sempre ha dit que està disposat a defensar el seu càrrec i a participar en unes hipotètiques primàries.
0: I Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia, Gerald Mulally.
5: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mulally ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de finals d'any. I ara Cultura, estrenes. Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades a la cartellera, juntament amb Toy Story 5, que va avançar dimecres ja la seva arribada a les sales de cinema. Ens ho explica en Marc Garriga.
6: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
7: Yeah! Així us declaro marit i cobert.
8: Passa pocs cops que les dues estrenes més importants de la setmana arriben en català. Per començar, Pixar estrena el cinquè capítol de Toy Story, una saga que no perd força, malgrat el pas dels anys, en fa 31 de la primera, i que també demostra que continua amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara la protagonista és la cowgirl Jessie, que veu amenaçada la seva situació com a joguina preferida per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als nens. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que s'espera d'ella.
9: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
10: Jo vaig notar com electricitat.
8: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima premiada a Cannes que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empenya a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort, fa que s'ho qüestioni tot constantment, i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
11: I want to thank my beautiful daughter Jennifer, who soldiered by my side and helped make this foundation work the way it should.
8: També arriba Dreams, del mexicà Michel Franco, un cineasta del tot infravalorat que s'atreveix amb una denúncia oberta de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump. Ho fa a través d'una dona de l'alta societat interpretada per una magnífica Jessica Chastain, que s'enamora d'un ballarí en situació irregular. És un film cru, audaç, sofisticat i sensual, però sobretot molt honest.
12: Comment vous justifiez votre geste?
8: Igual d'honesta és Caso 137, on una altra actriu esplèndida, Lea Drucker, interpreta l'agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa. És un film rigorós i incòmode, apassionant, que no allissona en cap moment i que manté l'atenció fins al final. També s'estrenen dos títols francesos més, 15 pruebes d'amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves que les parelles homosexuals tinguin fills, i la comèdia El placer es mío, al voltant de l'orgasme femení. Completa la llista de novetats la sueca Habitació número 13, una cinta de terror sobrenatural sobre possessions demoníques.
0: Ricard Isidro, molt bon dia.
1: Bon dia, Àngels. El Barça de bàsquet guanya el primer partit de la final de la Lliga CB, la pista del València, per 112-113. A la pròrroga s'endú el primer punt i posa el factor pista al seu favor. Darío Brizuela, l'escorta blaugrana, en declaracions a Catalunya Ràdio, demana anar pas a pas.
12: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
1: Pedro Martínez, per la seva banda, és el tècnic del València.
13: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga, a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
1: Demà es disputarà el segon partit, serà també a València, a les 8 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
1: També triomf del Barça de Futbol Sala, que va derrotar per 6-1 el Pozo de Múrcia al segon partit de la final, posant el 2-0 a la sèrie, i ha només un triomf pel títol per als blaugrana. Els de Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, demana no fer volar coloms.
14: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un

0: d'Austràlia a les 9 del vespre, a mitjanit Escòcia-Marroc, a 2:15 de la matinada Brasil-Haití i a les 5 Turquia-Paraguai. En l'entorn del Mundial, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio va poder entrevistar ahir el porter del Barça, Joan García, que debuta en la convocatòria d'una Copa del Món. El jugador convocat per Espanya admet que fitxar pel Barça l'ha ajudat a arribar al Mundial.
1: Segur que ha ajudat. Jo sempre he dit més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
0: En roda de premsa vam poder escoltar també ahir Marc Cucurella, el jugador de l'Ella, en passat al Barça i a l'Espanyol i que acaba de fitxar pel Real Madrid.
2: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
0: El Club Blanc, per cert, segueix anunciant fitxatges. Ahir va ser el d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès, de 27 anys, prové del Liverpool. I aquest club anglès, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació del català Víctor Muñoz des de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions d'euros. El Barça femení, per la seva banda, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació. I el Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. El club arlequinat, però, ha de remuntar un 1-0 en contra el Zamora. Ferran Costa és l'entrenador ballesà.
3: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
0: Un Sabadell-Zamora que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. En motor, avui comença el Gran Premi de la República Txeca de Motociclisme amb la primera jornada d'entrenaments. En MotoGP hi prendrà part Àlex Márquez, que va rebre ahir el vistiplau dels metges del Mundial. En hoquei patins, avui tercer partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina entre l'Igualada i el Liceo, serà a partir de les 7 i amb un triomf els gallecs podrien ser campions. En tenis, Paula Badosa juga contra la txeca Noskova als quarts de final del torneig de Berlín, serà a partir de 1:15, i avui i fins diumenge es disputa la Volta Ciclista Catalunya Femenina, avui primera etapa, 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Un accident a la C-58 al nus de la Trinitat talla ara un carril sentit Barcelona i a cua des de Montcada. De retruc afectada també la C-33 des de Montcada cap al nus de la Trinitat. A aquesta hora també hi ha lentitud a la Ronda Litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. A la B-20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i a la B-23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal.
1: El més destacat d'aquesta hora passa pel Líban. Almenys 15 morts al sud d'aquest país les últimes hores després de nous atacs d'Israel. L'exèrcit israelià manté que continuarà una operació que continua emmarcant en la lluita contra Hezbollah. L'alto el foc a tots els fronts està inclòs, recordem, en l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que finalment no reprendran avui a Suïssa les negociacions. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincula al resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, la Moncloa puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos. Això després que el president espanyol hagi tornat a defensar Rodríguez Zapatero, coincidint amb el dia que s'han filtrat els àudios de la seva declaració davant del jutge. I avui que s'acaba el curs, per a més d'un milió d'alumnes, hem conegut aquesta dada. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de casa nostra. Una dada que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Dades de la Conselleria d'Educació, que revela que la meitat dels casos es detecten a la secundària. Des d'ara fins les 9 també sentirem el president ucraïnès Volodymyr Zelensky dient que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils.

0: si la guerra dura fins l'hivern. Tornant a la guerra de l'Iran, analitzarem com de difícil pot ser la gestió de l'estret d'Hormuz un cop formalitzada la seva obertura total, i també parlarem de l'empresa catalana de drons de l'espectacle de la Sagrada Família, que es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal. Quan faltin 5 minuts per les 9, arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
1: Bon dia, Àngels.
0: I de què ens parlaràs?
1: Mira, d'una banda, del Barça de bàsquet, que s'avança a la final de la Lliga CB, en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. I avui comença la Volta Ciclista a Catalunya femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna.
0: I el temps, sol amb només alguns núvols passatgers al Pirineu i a l'Empordà, que a mig matí ja s'hauran dissipat. Les temperatures avui pujaran lleugerament respecte ahir, amb valors entre els 30-35 graus. Arribaran fàcilment als 38 a Ponent i al Pla de Lleida, i tarda amb algunes nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu. Passen 3 minuts de 9:15, almenys 16 persones han mort al sud del Líban per atacs de l'exèrcit israelià, segons han indicat mitjans locals, en el desafiament més greu per part d'Israel a l'acord de pau firmat entre els Estats Units i l'Iran. El govern de Netanyahu continua actuant al marge del document, com ja havia advertit el primer ministre. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
2: Ha estat, de fet, la nit i matinada més sanguinària a la zona des de l'anunci de l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units. Un mínim de 16 morts, segons mitjans libanesos, en diferents atacs, tots concentrats en aquesta zona sud del país, on, val a dir, Israel no ha deixat d'atacar en cap moment. L'exèrcit israelià assegura que ha dut a terme aquests atacs en resposta a les constants violacions de l'alto el foc, que, recordem, encara que no ho sembli, hi ha vigent al país. Hezbollah ha comunicat per la seva part que ha respost atacant tropes israelianes a la zona. Asseguren que han destrossat 3 tancs com a mínim. De moment, l'exèrcit israelià no s'ha pronunciat al respecte, però en cas de confirmar-se que hi hagi baixes, l'escalada podria agafar unes dimensions incontrolables, si més no, incompatibles amb el que s'espera de l'acord entre Trump i el règim iranià, que, recordem, contempla el cessament d'hostilitats al Líban.
0: Coincidint amb aquests atacs al Líban, s'ha fet públic que avui no es reprendran les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes a Suïssa per aprofundir precisament en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. Els anfitrions suïssos han confirmat l'ajornament de la reunió, que s'havia de celebrar en una ciutat dels Alps, amb la presència dels mediadors al Pakistan i Qatar. L'administració Trump insisteix a defensar l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques internes i també d'Israel. Washington, Oriol Serra.
3: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà J.D. Vance ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
4: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
3: Vance, de moment, no viatjarà a Suïssa per a formalitzar l'inici de les negociacions tècniques que haurien de permetre arribar a un acord final d'aquí a 2 mesos, com a mínim. Amb tot, no ha descartat que les negociacions puguin començar aquest cap de setmana amb interlocutors de menys rang.
0: I malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a aquest conflicte acabi tirant endavant, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha i també la congestió que pot patir el trànsit marítim als corredors lliures. La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercats, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
5: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
0: Per la mateixa patronal, es podria trigar encara mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, per on abans de la guerra, recordem, hi passava el 20% del transport de petroli mundial. Anem ara cap a la guerra a Ucraïna. El president d'aquest país, Volodymyr Zelensky, assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins l'hivern. Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactar la principal refineria de la capital just quan el país pateix una crisi de combustible. Moscou, Cristina Solias.
6: Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
7: No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
6: En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
8: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
6: El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli.
0: 3CAT Info. Pedro Sánchez ja no respon amb un no rotund a la possibilitat d'un avançament electoral. El president del govern espanyol va entreobrir ahir aquesta porta vinculant al futur els resultats de la tramitació parlamentària dels pressupostos, ara com ara sense els suports garantits. Un avançament que, en qualsevol cas, situaria els comicis l'any que ve. En declaracions des de la cimera europea, Sánchez va tornar a fer costat a José Luis Rodríguez Zapatero. Àngels Lafuente.
9: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero. Ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident diu estar tranquil.
10: Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad y que en efecto pues, se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
9: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
10: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
9: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: I tornant a José Luis Rodríguez Zapatero, va negar en tot moment davant el jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i d'haver cobrat comissions. Això es desprèn dels àudios de la seva declaració dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha tingut accés 3CAT Info. L'expresident espanyol va defensar ultrança la seva innocència.
11: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar els pessics econòmics, un fet que va desmentir perquè assegura no sap ni el que són.
11: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni sé lo que es.
0: L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per a Anàlisi Relevante, una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota el seu amic Julio Martínez. Va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor i va rebutjar parlar sobre les joies de la Guàrdia Civil, les que va interceptar el seu despatx. El jutge s'hi va referir així.
12: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
11: No deseo prestar declaración.
0: Zapatero està acusat de delicte fiscal, de contraban per aquestes peces d'alta gama i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. L'expresident espanyol també va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics econòmics. Canviem de qüestió, notícia que també us estem destacant aquest matí. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja freguen els 2.000 casos. Dades de la Conselleria d'Educació, obtingudes a través de petició de transparència. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar del Departament.
13: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plan és la presidenta de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
14: Per resoldre-ho dins de l'aula, has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix. i confiança. És clar, això no ho pots demanar.
0: La meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és el d'una noia de 14 anys, de segon de secundària, i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell. Doncs bé, dades que us donem a conèixer avui, que acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Poques hores abans de tancar les aules fins al setembre, els centres fan balanç. És el cas de l'Institut Consell de Cent, on hi ha la Sara Canyete. Sara.
15: A l'Institut Consell de Cent, situat aquí al barri del Poble Sec a Barcelona, avui ja es funciona a mig gas. De fet, avui els alumnes entren més tard a partir de les 9 i ho faran per recollir les notes i fer un esmorzar de comiat. Aquesta setmana, de fet, ja han anat tancant el curs amb les festes de graduació dels alumnes de quart d'ESO i els de batxillerat. Aquest, ens expliquen, és un centre de màxima complexitat amb dues línies d'ESO i dues de batxillerat i estudien uns 270 alumnes i treballen 38 professors. La Verònica Varas n'és la directora, reconeix que ha estat un curs intens i que la convocatòria de les vagues que ha mobilitzat el claustre ha obligat a anar refent el calendari constantment. A més, ens diu, amb l'afegit que ella i pràcticament tot l'equip directiu s'estrenaven aquest curs.
16: Les vagues, com sabeu, i totes les mobilitzacions que s'han anat fent des del febrer han fet que, bueno, que s'hagin de reestructurar moltes avaluacions, juntes, activitats, etc., que s'hagin de concretar claustres extraordinaris per prendre decisions com a claustre, com a equip, sobre les mobilitzacions.
15: Des de la direcció del centre xifren en més del 50% el seguiment de les vagues, que s'ha fet una mobilització, diuen, històrica entre els professionals que treballen en aquest institut. Al ser un centre de màxima complexitat, tenen algun recurs de més, però diu que els falten mans per atendre l'alt percentatge d'alumnes amb necessitats que tenen aquí, en aquest institut.
0: I ara parlem de cultura. Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery marquen la primera nit del Sonar, que per primer cop ha juntat els concerts en un sol espai. El grup català An in the Hall, el japonès d'Ito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui. Barcelona, Marc Ruiz.
17: El productor britànic Daniel Avery ha impactat el públic de la primera nit del Sonar. Ha arrencat el concert amb el seu darrer disc, Tremor, molt fosc, industrial, amb un so pròxim a My Bloody Valentine. Sense esquerdes, l'espro inicial es transformava en la calidesa d'un drum and bass elegant, amb una línia de baix clara i una melodia neta. Però recuperava la distorsió per anar cap a un so híbrid entre Beastie Boys i Mogwai amb cançons com Rhapsody in Blue o A Silent Shadow, per passar de seguida a una electrònica més incisiva amb l'habilitat d'un prestidigitador. El so industrial també era la base de Boys Noise, que havia actuat poc abans, molt més agressiu, atacava la taula de mescles amb un ritme electritzant, amb greus que feien tremolar les parets. Es recolza en patrons rítmics que acaben sent hipnòtics, on l'únic que importa és el ball. Aquest productor alemany d'origen iraquí ha col·laborat amb Lady Gaga, A$AP Rocky o Nine Inch Nails, amb qui ha triomfat recentment en una actuació conjunta al Festival de Coachella. De fet, la sessió ha anat evolucionant des d'un so amb elements ètnics cap a la cruesa més industrial i fosca, fins a acabar remesclant en directe Closer de Nine Inch Nails. A primera hora de la nit, la veterania ha marcat el ritme del festival, amb un so a mig camí entre Kraftwerk i Joy Division. Cabaret Voltaire ha rescatat discos dels primers 80 com The Crackdown o Red Mecca, amb sons de sintetitzador analògic modificant l'ona sonora i els controls a DCR. També en són protagonistes una bateria electrònica, el baix que se situa al centre i sona en primer pla per davant de la guitarra gairebé irreconeixible de tan filtrada. Contribueixen a aquesta tenebró post-punk les lletres cantades com si arenguessin les masses des d'una distòpia orwelliana que recorda 1984, o les imatges projectades que recorden els drops d'una cinta de VHS. Aquell escenari l'havia inaugurat hores abans la lleidatana Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica de videojocs com Counter-Strike i amb projeccions gaussianes de la seva habitació. Les quatre gotes de pluja que han caigut de matinada no han impedit acabar la festa amb el house de Chris Tussi. Avui, la banda catalana An in the Hall, el japonès Ito Manabe o els anglesos Skepta i Subtract són alguns dels artistes destacats de la jornada.
0: Passa un minut de 9:15. Tornem cap a les carreteres i el transport públic. Sapiguem si aquesta hora hi ha incidències. Clàudia Serra, molt bon dia.
18: Molt bon dia. Actualitzem la situació de l'accident a la C58, al nus de la Trinitat, sentit Meridiana i Rondes. Ara hi ha un carril tallat, els vehicles implicats, entre els quals hi ha una moto, ja són al voral. Hi ha retencions, però encara des de Montcada, i de retruc està afectada també la C33 des de Montcada cap al nus de la Trinitat. A aquesta hora també hi ha lentitud encara a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, B23 a Esplugues d'entrada cap a Barcelona, i a la ronda litoral en un punt habitual de Sant Adrià a la Barceloneta direcció Llobregat. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
0: El temps. Jofre Genuer.
19: Les temperatures aquesta matinada han pujat un pelet més respecte a l'anterior, entre altres coses pel pas d'una petita perturbació molt desgastada que ha donat alguns núvols i ha ajudat a que la temperatura doncs, no hagi baixat gaire. Amb valors de 20 a 21, 22 graus en moltes poblacions. El pròstic ens indica que el sol ha de lluir amb força. Aquesta petita perturbació ja es troba mar endins, ha donat alguns núvols de matinada cap a l'Empordà amb alguna gota. De fet, al llarg de la nit, com molt, ha donat un litre i mig en punts de la Conca de Barberà i al camp, entre Montblanc, el Querol, per exemple, i bé, el sol ha de lluir amb força. Amb un ambient cada cop una mica més terrós al cel per aquesta pols sahariana que comença a arribar, que anirà més també al llarg dels propers dies, amb aquesta agrupada d'aire càlid, una nova bombolla d'aire càlid que s'imposarà, sobretot a partir de diumenge amb l'arribada de l'estiu, i s'iniciarà doncs, una de la calor, la primera de la temporada, que pot allargar-se fins dimecres i amb l'arribada dels primers 40 graus, sobretot cap a Ponent. Aquesta és la tendència pels propers dies i, per tant, calor, sol i només algunes nuvolades, sobretot a l'àrea del Pirineu. De fet, avui esperem un altre cop cap a l'àrea del Pirineu amb risc d'algun petit ruixat.
20: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
21: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Passen 4 minuts de 3 quarts de 9.
21: Catalunya al dia.
0: I ara notícies de proximitat. La planta potabilitzadora de la presa de Santa Anna, la Noguera, es posarà en marxa aquesta tardor, més de 15 anys després que s'acabés de construir. Com que la infraestructura encara no s'havia fet servir, havia quedat obsoleta i s'ha hagut d'invertir gairebé 1 milió d'euros per actualitzar la llei de Julià Bacar.
22: La potabilitzadora es va començar a construir arran de la sequera del 2008, quan es van detectar problemes de terbolesa a causa de les baixes reserves de l'embassament de Santa Anna, amb un cost de 5 milions d'euros. Tot i que el projecte es va enllestir el 2010, no va arribar a entrar mai en funcionament perquè l'aigua va recuperar els nivells òptims de qualitat. El 2023, amb la sequera, es va demanar posar-la en marxa, però la infraestructura no podia funcionar perquè calia actualitzar-la amb un cost de més de 900.000 euros. Carlos Arrazola és el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
23: Poner en valor esta instal·lació, que ja sabeu que ja ha molts anys construïda, però que no ha llegat a funcionar nunca, bàsicament perquè la qualitat ja és molt bona, però, claro, la garantia que ofrecemos con esta instal·lació en marxa és que, pues digamos, el 100% del tiempo la mancomunidad pueda disponer d'una agua de excelentíssima calidad.
22: Tot i que part de l'embassament és a la Noguera, la planta està ubicada al terme de Castellonroi, a la comarca de la Llitera, a l'Aragó. La potabilitzadora donarà servei a uns 200.000 habitants d'una vintena de municipis del Segrià i la Noguera, entre els quals Lleida, i també abasteix la mancomunitat d'aigües de Pinyana.
0: Els pescadors demanen solucions davant l'augment dels atacs dels dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. El problema afecta sobretot el sector de la pesca artesanal de la Costa Daurada i la de l'Ebre, Tarragona. Ricard Buigas.
24: Pescadors com el Moisés González de Cambrils al Baix Camp estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
25: Ha anat creixent fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
24: Les embarcacions més afectades pels atacs dels dofins són les petites, porten entre un i tres mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Brull, diu que no saben per què passa.
1: Entestar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què no d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
24: Els atacs dels dofins els fan perdre les captures, però també fan malbé les xarxes, que costen entre 6.000 i 10.000 euros. L'any 2023, la Generalitat va atorgar uns ajuts de compensació després de certificar les pèrdues a través d'un estudi científic. La gerent de la confraria de Cambrils, Clàudia Masdeu, demana que es convoquin les ajudes del 2024, 2025 i 2026.
2: A dia d'avui necessitem continuar, necessitem més actuacions, necessitem més implicació per poder donar resposta a la situació que estan passant a dia d'avui.
24: El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: I ara anem cap a Pont de Molins, a l'Alt Empordà, una població amb 600 habitants i que ha canviat d'alcalde. És Miquel Àngel Castaño, de Junts. Tres regidors d'aquest partit i un d'Esquerra Republicana, cessat recentment del govern, han presentat una moció de censura contra la fins ara alcaldessa. Laia Claret.
3: Gorné va cessar de les funcions de govern Carreras a principis de juny sota l'acusació d'abús de poder perquè fa un any el regidor estava treballant en una sala on s'havia de fer i es va fer una classe de ioga. Segons l'alcaldessa, això va entorpir la privacitat de qui feia classe. Els tres regidors de Junts de l'oposició i aquest regidor d'Esquerra cessat han presentat la moció per desbancar Gorné, que se sent traïda.
4: La política no té per què ser un fang de mentides i traïcions. Aquest govern i l'oposició hem demostrat que es pot parlar, això és fer política de veritat, i no el teatre buit i lamentable que ens vol imposar aquest transfuga.
3: Miquel Àngel Castaño, com a nou alcalde, demana cohesió entre els veïns.
5: En un poble petit no hi ha espais per a divisions. Som veïns abans que adversaris polítics.
3: Una situació, evidentment, condicionada per les eleccions municipals d'aquí menys d'un any, i és que l'executiva gironina de Junts no dona suport a aquesta moció i assegura que treballen amb una llista renovada pels pròxims comicis.
0: I l'empresa catalana dels drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal. Es tracta de la companyia Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, el gironès, multiplicarà per 4 el nombre de drons que va utilitzar per crear la figura de Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
7: El rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troba en 3.050 drons i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Ara l'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què en sincronitzarà 3.100, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ho farà el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
26: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
7: Fan servir uns drons específics per a espectacles lluminosos que no porten càmeres. Primer dissenyen el moviment dels drons per evitar col·lisions i calcular les distàncies entre si. Després creen les rutes de cada dron i, finalment, els posicionen en l'espai concret on faran l'espectacle i se sincronitzen. Avui a Portugal hi faran un espectacle fet a mida i dedicat al país lusità que acull el certamen.
26: És un vídeo passat al cel, és una història que vol explicar una mica certa història de Portugal i de tot el tema seu turístic, però a més també, com que és un festival tecnològic i aeri, el que es desenvoluparà també són una sèrie de figures mostrant una mica la capacitat portuguesa a nivell aeronàutic, ensenyant aeronaus històriques, satèl·lits...
7: Aquesta empresa gironina del poble de Celrà es va crear l'any 2019 i és de les més importants en el seu sector a tot l'estat.
27: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
28: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
29: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
28: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
27: Escolteu-nos i fem pinya.
28: Esports.
0: Fins les 9 amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
30: Bon dia, Àngels. El Barça de bàsquet guanya el primer partit de la final de la Lliga CB a la pista del València per 112-113. A la pròrroga s'endú el primer punt i posa el factor pista al seu favor. Darío Brizuela, l'escorta del Barça, en declaracions a Catalunya Ràdio, però demana anar pas a pas.
31: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas, y bueno, ahí estará la batalla.
30: Demà es disputarà el segon partit, serà també a València, a les 8 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
28: 3CAT Info.
30: També triomf del Barça de futbol sala, que va derrotar per 6-1 al Pozo de Múrcia al segon partit de la final, posant el 2-0 a la sèrie, i hi ha només un triomf pel títol per als blaugrana. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, demana no fer volar coloms.
6: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
30: Aquest partit a Murcia es jugarà dilluns i serà el primer matchball per al Barça.
28: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
30: El Mundial de Futbol ja ha començat la segona jornada amb els primers 4 partits jugats aquesta matinada. Mèxic 1, Corea del Sud 0 i Canadà 6, Qatar 0. I disputats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Entre aquesta nit i aquesta matinada, 4 partits més. A partir de les 9, als Estats Units, Austràlia. A mitjanit, Escòcia, Marroc. A 2:45, Brasil, Haití. I a les 5 de la matinada, Turquia, Paraguai. En l'entorn del Mundial, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio va poder entrevistar ahir el porter del Barça, Joan García, que debuta en la convocatòria de la selecció espanyola en una Copa del Món. El jugador admet que fitxar pel Barça l'ha ajudat a arribar al Mundial.
8: Segur que ha ajudat. Jo sempre he dit més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
30: En roda de premsa vam poder escoltar també ahir Marco Corella, el jugador de l'Ella, han passat al Barça i a l'Espanyol i que acaba de fitxar pel Real Madrid.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
30: També en clau de mercat, el Madrid va anunciar ahir l'arribada d'Ibrahima Konaté, defensa francès, per les pròximes 4 temporades provinent del Liverpool. Aquest club anglès, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació del català Víctor Muñoz des de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions d'euros. El Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. El club arlequinat, però, ha de remuntar un 1-0 en contra el Zamora. Ferran Costa és l'entrenador ballesà.
10: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits. Hem guanyat molts durant la temporada i en segon lloc perquè ho fem a casa.
30: Un partit, un Sabadell-Zamora, que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. En hoquei patins, avui tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceo. Serà a partir de les 7 i amb un triomf els gallecs podrien ser campions. I en tenis, Paula Badosa juga contra la txeca Noskova aquest migdia als quarts de final del torneig de Berlín i des d'avui i fins diumenge es disputa la Volta Ciclista a Catalunya femenina. Avui primera etapa, 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana. Paula Blasi és una de les favorites a la victòria final.
28: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora encara retencions d'entrada a Barcelona per la C58 degut a un accident al nus de la Trinitat. Hi ha un carril tallat, els vehicles implicats ja són al voral. Tot i això, encara hi ha trànsit dens des de Montcada. De retruc afectada també la C33 i a lentitud des de Montcada cap al nus de la Trinitat.
0: Les hostilitats al sud de Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats, segons alguns mitjans. L'episodi de violència deixa en mal peu l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada. Ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins dels Estats Units. Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs que ve. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons avança el Matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincule al resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa es puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos. Pedro Sánchez ha tornat a defensar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, coincidint amb el dia que s'han filtrat els àudios de les seves declaracions davant el jutge. Unes declaracions on defensa la seva innocència i nega haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Preocupació dels pescadors davant l'augment dels atacs dels dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. Reclamen solucions a una situació que afecta bàsicament la pesca artesanal de la Costa Daurada i la de l'Ebre. I avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes, i Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump, dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dilluns, primer matchball per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial, Canadà 6, Qatar 0, Mèxic 1, Corea del Sud 0. Jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1. Avui comença la Volta Ciclista Catalunya Femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana.
0: Sol amb només alguns núvols passatgers del Pirineu i l'Empordà, que a mig matí ja s'hauran dissipat. Les temperatures pujaran lleugerament respecte a ahir, amb valors entre els 30-35 graus, i arribaran fàcilment als 38 a Ponent i Pla de Lleida. Tarda amb algunes nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu.
2: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Almenys 16 persones han mort al sud de Líban per atacs de l'exèrcit israelià, segons els mitjans locals, en el desafiament més greu per part d'Israel a l'acord de pau firmat entre els Estats Units i l'Iran. El govern de Netanyahu continua actuant al marge del document, com de fet ja havia advertit el primer ministre. Anem cap a Jerusalem. La crònica és de Jordi Bresco.
4: Ha estat, de fet, la nit i matinada més sanguinària a la zona des de l'anunci de l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units. Un mínim de 16 morts, segons mitjans libanesos, en diferents atacs, tots concentrats en aquesta zona sud del país, on, val a dir, Israel no ha deixat d'atacar en cap moment. L'exèrcit israelià assegura que ha dut a terme aquests atacs en resposta a les constants violacions de l'alto el foc, que, recordem, encara que no ho sembli, hi ha vigent. al país. Hezbollah ha comunicat per la seva part que ha respost atacant tropes israelianes a la zona. Asseguren que han destrossat 3 tancs com a mínim. De moment, l'exèrcit israelià no s'ha pronunciat al respecte, però en cas de confirmar-se que hi hagi baixes, l'escalada podria agafar unes dimensions incontrolables, si més no, incompatibles amb el que s'espera de l'acord entre Trump i el règim iranià, que, recordem, contempla el cessament d'hostilitats al Líban.
0: Doncs bé, coincidint amb aquests atacs al Líban, s'ha fet públic que avui no es reprendran les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. Els anfitrions suïssos han confirmat l'ajornament de la reunió que s'havia de fer en una ciutat dels Alps amb la presència dels mediadors al Pakistan i Qatar. L'administració Trump insisteix a defensar l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques internes i també les que arriben des d'Israel. Washington, Oriol Serra.
5: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà J.D. Vance ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
6: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
5: Vance, de moment, no viatjarà a Suïssa per a formalitzar l'inici de les negociacions tècniques que haurien de permetre arribar a un acord final d'aquí a 2 mesos, com a mínim. Amb tot, no ha descartat que les negociacions puguin començar aquest cap de setmana amb interlocutors de menys rang.
2: 3Cat Info.
0: Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. A Lleida, l'última setmana ha estat marcada per una calor desbocada a les aules. A l'escola Frederic Godàs, de la capital del Segrià, hi tenim a l'Estela Busoms. Estela, bon dia.
7: Hola, molt bon dia, Carme. Doncs sí, aquesta escola que està al barri de Capon, on avui acomiaden el curs 460 alumnes d'infantil i de una de les escoles públiques més grans de la ciutat, i el seu director és el Raúl Niño. Molt bon dia. Nuño.
8: Hola, bon dia.
7: Molt bon dia. Ara ho comentava la companya, un final de curs bastant marcat, moltíssimes temperatures. Això aquí, en aquest centre, com us ho esteu manegant per fer-hi front?
8: Bueno, ho vivim com podem. Pues bueno, les temperatures van vindre molt aviat. És un centre que és molt gran, ja heu vist, i també és un centre que és bastant antic, és de l'any 1981, i bueno, doncs ho maneguem com puguem, amb ventiladors que ens va donar el departament, l'AFA també va col·laborar, persianes baixades, els nens també porten els seus flaixos d'aigua i ventiladors d'aigua, i, bueno, i fent activitats més tranquil·les, una... i aguantant com podem la calor d'aquí de Lleida, que ja heu vist que és molt, molt intensa.
7: I amb quines perspectives, una mica, per de dir, doncs, alguna millora prevista?
8: Sí, amb el departament vam parlar, perquè estem preocupats per les temperatures, que són molt, molt elevades. El departament va vindre la setmana passada a fer una observació del centre i va dir que estiguéssim tranquils, que farien una injecció de diners a tots els centres de Catalunya i al nostre especialment. I que, doncs, bueno, a condicionar les aules millor. Han vingut a fer un estudi i ja ens han dit que estiguem tranquils, que el curs que ve que faran una intervenció al centre.
7: Mm-hmm. Últim dia de curs, suposo que un dia especial, es faran poques classes o cap. Què faran? Què fareu avui a les aules?
8: Bueno,
7: o...
8: Avui sí, és un dia molt especial perquè, a part que és l'últim dia, doncs, bueno, fan una mica de comiat totes les aules i, bueno, aquí és especial perquè fem el comiat que acaba una etapa i, bueno, aquí a l'escola Fricodals, pues, fem un musical, tenim una mestra que és molt top i, bueno, estem preparant aquí a l'Auditori de Lleida, estem preparant un musical que està tothom convidat, qui vulgui venir, i fem l'entrega d'orles aquí, pues, bé, acaben i 5 i, bueno, pues, també fan un acte de comiat molt emotiu perquè venen a l'edifici de primària i, bueno, la resta d'alumnat, pues, fan diferents activitats. Pues els més grans fan activitats d'aigua al pati, els de més, pues, bueno, fan cinema i activitats lúdiques.
7: Aquesta és la part, doncs, diguéssim, més lúdica, més alegre d'aquest final de curs, però vaja, avui també tenim l'oportunitat de repassar assignatures pendents, eh? S'ha parlat molt de poder adquisitiu de docents, de ràtios, d'aspectes també, doncs, en fi, com la inclusió, però avui ens volem centrar aquí a Lleida en el tema del que coneixem com excés de burocràcia, no? Aquell temps que perden mestres i professors fent tràmits, omplint formularis, en detriment, doncs, de la feina pròpiament educativa. Aquesta una mica és la queixa que també també s'ha posat de manifest en aquestes jornades de vagues i reivindicacions. Perquè tothom se'n faci una idea, Raül, posa'ns algun exemple d'algun tràmit que us agradaria que fos més simple.
8: Doncs bueno, nosaltres el que podríem fer és la nostra tasca educativa amb els infants i les famílies, i a vegades pues, bueno, pues, clar, hem de fer molts informes, introduir moltes dades als aplicatius, protocols, clar, pues, demanaríem pues, una miqueta pues, que tinguéssim una mica més suport administratiu o a veure com se podria fer algun aplicatiu més fàcil que no tinguéssim que introduir totes les dades, perquè clar, moltes vegades són dades que són reiteratives i el professorat pues, al final tenim les tasques que tenim, l'equip directiu també fem classes i ens ocupa molt i el que volem és atendre als infants i a les famílies. I ja us dic, pues, entenem que la burocràcia ha d'existir, però el que demanem és això, pues, una miqueta d'alleugerar aquest pes que els docents i els equips directius pues, ens ocupa molt, molt, molt temps.
7: Per exemple, a l'hora d'introduir de valoracions dels alumnes, quina mena de coses heu de fer?
8: Bueno, tasques d'informes de tema d'avaluacions, tema de protocols, tema d'actes, tot això, clar, tot ha d'estar registrat i clar, doncs és un pes molt gran que tenim ja dic, els equips directius i el professorat, i administrativament doncs, també l'administrativa fa el que pot perquè al final també té unes hores i en el nostre cas és una escola que és molt gran, és una escola de dos i tres línies i clar, ens ocupa tot el tema burocràtic, ens ocupa molt, molt, quan fem una reunió amb les famílies tot això ha d'estar registrat i tot, avui en dia tenim que registrar tot amb 1.000 aplicatius, tenim aplicatius per a tot, ara per les vagues doncs, per exemple, hem d'introduir totes les dades de l'alumnat que ha faltat, el professorat, i quan fem exàmens, quan fem proves, quan fem observacions, quan fem PIs, o sigui, és un volum de feina que no es veu, només es veu la punta de l'iceberg, però hi ha molta feina darrere i la veritat que el que volem és dedicar-nos més als infants i a les famílies, que entenem que ha d'existir, que no...
7: Per tant, diguéssim, això s'hauria de simplificar, doncs, fent unes aplicacions que no hagin de fer, doncs, per duplicat les coses i també amb més personal administratiu, no?
8: Correcte, sí.
7: No deixar de, diguéssim, de rendir comptes d'alguna manera, sinó que tot sigui una mica més fàcil.
8: Sí, no, rendir comptes, s'ha de rendir comptes i ja dic, estem completament d'acord amb tot el tema burocràtic. El que passa és que ens ocupa molt, molt, molt, molt del nostre temps i molt del dia a dia.
7: Perfecte, també ens acompanya el Toni Jiménez, ell és pare d'aquí del centre i membre de l'AFA, Raül, Toni, amb els noms no l'encerto. Molt bon dia.
9: Bon dia, hola.
7: Tens un fill a cinquè?
9: Tinc un fill a cinquè, sí, Lugo.
7: Per les famílies, una mica aquest curs acaba, amb quines reivindicacions principals podries posar sobre la taula?
9: La primera, ja l'heu comentat abans, és el tema de les altes temperatures. Estan suportant amb algunes aules, sobretot de la segona planta, temperatures de 34, 35 graus a primera hora del matí, parlo a les 8 del matí. Aleshores, claro, és una disfunció tèrmica que no s'hauria de permetre, però bueno, no podem fer res. Nosaltres hem presentat queixes, les famílies evidentment també, fins i tot s'ha presentat alguna denúncia a treball, perquè claro, és un tema que, doncs, que està regularitzat legalment. Però bueno, el temps és el que tenim, aquí a Lleida estem en una zona en la que sempre a l'estiu fa moltíssima calor, que no és aquest any només, és tots els anys, tots els cursos fa moltíssima calor. Aquest seria un problema, però després n'hi hauria, per exemple, un altre que també una mica l'heu, diguéssim, tocat així ràpidament.
7: L'hem esmentat, sí.
9: Que seria el tema de quan en una escola, nosaltres entenem com a famílies que tots els nens i totes les nenes han d'estar escolaritzats i escolaritzades, però clar, quan fiquen un bony amb alguna escola, el que fa l'escola és perdre uns espais que també deixa de poder gaudir, no? Llavors, clar, perdem doncs aules que no podem fer servir i això ens limita molt també la feina, no? I després, doncs, també destacaria una miqueteta el tema que també és una reivindicació que s'ha fet amb la convocatòria de les vagues, i és el tema de que hi ha coses que sense recursos, i no parlem només de recursos econòmics, sinó també de recursos humans, no es poden fer. La inclusió no té, si no hi ha recursos, no té cap sentit. Llavors parlem només d'estadística. La segregació, exactament igual. Llavors necessitem recursos econòmics, però també humans. Això és molt important. I, claro, si això no hi és, difícilment es poden dur a terme.
7: De cara al curs que ve, ho veieu amb optimisme, que aquí això es pugui anar doncs, reconduint?
9: Nosaltres sempre som optimistes, però el problema que hi ha, bueno, doncs és el que parlàvem abans, entre la burocràcia d'administracions, després les escoles públiques de Lleida tenen una doble vessant, per dir d'alguna forma, a nivell d'administracions. Per un costat està la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament, i per l'altre l'Ajuntament com a responsables del manteniment de l'edifici. Aleshores, quan parlem de fer alguna millora de qualsevol tipus, diguéssim que es van passant una mica la pilota i aquí a vegades moren els temes, no? I això és una pena, perquè s'hauria de ser una mica, doncs, això de més àgil, no?, en aquest tràmit, sobretot quan parlem de qualitat en l'ensenyament, perquè tot això, al cap i a la fi, sempre repercuteix a l'alumne, no?, a l'alumnat de l'escola.
7: Doncs reivindicacions que queden fetes aquí als micròfons de 3CAT Info. Moltíssimes gràcies al Toni Jiménez.
9: Gràcies a vosaltres.
7: I al Raül Nuño, que és el director d'aquí de l'Escola Frederic Gotàs de Lleida. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquest musical i aquest últim dia de curs.
8: D'acord, moltes gràcies a tothom i tingueu un bon dia.
0: Estela, moltes gràcies. Fins ara, bon dia.
7: Bon dia.
0: Hem arribat a 9:15 del matí. Actualitzem les dades perquè fa el trànsit i el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, circulació més fluida ja d'entrada a Barcelona per la C58. Recordem que hi ha hagut un accident fa més d'una hora al nus de la Trinitat. Ara tots els carrils ja són oberts. Tot i això, hi ha densitat encara des de Montcada. A la resta de carreteres, trànsit fluid sense incidències destacades. Tampoc al transport públic, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
0: El temps. Amb el Jofre Genué.
10: Comencem aquest divendres amb la presència de temperatures més per sobre dels 20 graus, no només a la costa i al prelitoral, sinó també cap a Ponent, cada cop més valors tropicals i cada cop valors, almenys de manera puntual, que s'acostin a aquestes matinades tòrrides que arribaran al llarg d'aquests propers dies, almenys en alguns indrets de la costa, trobarem valors que no baixin dels 25. Bé, la jornada ha començat amb alguns núvols poc importants que han creuat al llarg de la nit per l'extrem sud del país, litoral i prelitoral cap a l'Empordà, han marxat ara mateix ja mar endins. Continuem amb aquest context de calor intensa avui amb aquestes temperatures que tornaran a quedar ubicades entre els 30-35 i sobretot arribant als 38 ben bé a la zona del Pla de Lleida, Ponent o fins i tot acostant-se a aquesta xifra en molts indrets de les Terres de l'Ebre o fins i tot Catalunya central. També cap a la zona del Pirineu s'espera un ascens de la temperatura, sobretot cap a la Vall d'Aran. Precisament a l'Alt Pirineu, amb aquest risc que es manté de nuvolades, ajudades per la mateixa calor, que puguin acabar donant alguns ruixats de tarda. Bé, estem davant de l'arribada de la primera onada de calor important de la temporada, que ho farà precisament amb l'arribada de l'estació de l'estiu. I bé, molt probablement, doncs, a partir de llavors parlem ja de temperatures poc habituals, 10 graus per sobre el que seria normal per l'època i xifres que superaran fins als 40 graus, sobretot cap a Ponent.
11: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'UAL 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
13: Quina ratxa! Quants maig portes?
12: 150.
13: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
0: 3CAT Info. 9:15. Pedro Sánchez ja no respon amb un no rotund a la possibilitat d'un avançament electoral. El president del govern espanyol va entreobrir ahir aquesta porta vinculant al futur als resultats de la tramitació parlamentària dels pressupostos, ara com ara, sense prou suports garantits. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
14: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero. Ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident diu estar tranquil.
15: Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad, y que en efecto pues se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
14: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
15: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
14: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: Segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, no cal que Sánchez esperi a la no aprovació dels pressupostos per convocar eleccions perquè la legislatura ja està esgotada ara. Són declaracions fa uns minuts al Matí de Catalunya Ràdio.
16: És evident que la legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans.
0: I dubte que Pedro Sánchez acabi presentant uns pressupostos si no ho ha fet des del 2023. Doncs bé, José Luis Rodríguez Zapatero, parlem d'ell, va negar en tot moment davant el jutge ben influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions, així es desprèn dels àudios de la seva declaració dimecres a l'Audiència Nacional Espanyola, als quals ha tingut accés 3Cat Info. L'expresident espanyol va defensar a ultrança la seva innocència.
17: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar els pèssics econòmics, un fet que va desmentir perquè assegura que no sap ni el que són. L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per a anàlisis relevant d'una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota el seu amic Julio Martínez. Va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
17: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
0: I va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va interceptar al seu despatx. El jutge s'hi va referir d'aquesta manera.
18: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
17: No deseo prestar declaración.
0: Zapatero està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. L'expresident espanyol també va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pèssics econòmics.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Anna Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades a la cartellera, juntament amb Toy Story 5, que va avançar a dimecres la seva arribada a les sales de cinema. Ens ho expliqué el Marc Garriga.
19: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
20: Yeeha!
21: Així us declaro marit i cobert.
22: Passa pocs cops que les dues estrenes més importants de la setmana arriben en català. Per començar, Pixar estrena el 5è capítol de Toy Story, una saga que no per força, malgrat el pas dels anys, en fa 31 de la primera, i que també demostra que continua amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara la protagonista és la cowgirl Jessie, que veu amenaçada la seva situació com a joguina preferida per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als nens. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que s'espera d'ella.
23: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
24: Jo vaig notar com electricitat.
22: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima premiada a Cannes que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empeny a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort, fa que s'ho qüestioni tot constantment i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
25: I want to thank my beautiful daughter Jennifer, who soldiered by my side and helped make this foundation work the way it should.
22: També arriba Dreams, del mexicà Michel Franco, un cineasta del tot infravalorat que s'atreveix amb una denúncia oberta de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump. Ho fa a través d'una dona de l'alta societat interpretada per una magnífica Jessica Chastain, que s'enamora d'un ballarí en situació irregular. És un film cru, audaç, sofisticat i sensual, però sobretot molt honest.
26: Comment vous justifiez votre geste?
22: Igual d'honesta és Caso 137, on una altra actriu esplèndida, Lea Drucker, interpreta l'agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa. És un film rigorós i incòmode, apassionant, que no allissona en cap moment i que manté l'atenció fins al final. També s'estrenen dos títols francesos més, 15 pruebes d'amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves que les parelles homosexuals tinguin fills, i la comèdia El placer es mío, al voltant de l'orgasme femení. Completa la llista de novetats la sueca Habitació número 13, una cinta de terror sobrenatural sobre possessions demoníques.

0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
1: Bon dia. El Barça de bàsquet guanya el primer partit de la final de Lliga CB a la pista del València per 112-113 a la pròrroga. S'endú d'aquesta manera el primer punt de la final i posa el factor pista al seu favor. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, destacava la igualtat del partit.
2: Sí, l'equip està fort, estem bé, els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar.
1: Demà es disputarà el segon partit, serà també a València, a les 8 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
1: També triomf del Barça de Futbol Sala, que va derrotar per 6-1 al Pozo de Múrcia el segon partit de la final, posant el 2-0 a la sèrie, i ha només un triomf pel títol. Javi Rodríguez, entrenador del Barça, no vol confiances.
3: Creo que hemos hecho un grandísimo partido en todas las facetas. Anímicamente creo que estábamos un paso por encima, porque al final le ganamos el primer punto de la manera que lo ganamos, hoy hemos vuelto a ganar el segundo, pero también voy a decir una cosa, ¿eh? Si nos pensamos que hemos ganado ya porque hemos ganado todos los puntos, estamos muy equivocados.
1: Dilluns, a Múrcia, primer match ball per al Barça.
0: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: El Mundial de Futbol ja comença la segona jornada amb els primers 4 partits. Aquesta matinada s'han disputat el Mèxic 1, Corea del Sud 0 i el Canadà 6, Qatar 0. I disputats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Entre aquesta nit i aquesta matinada

0: intentant i treballant que la temporada que vinent sigui millor.
1: En roda de premsa vam poder escoltar també ahir Marco Corella, el jugador de l'Ella, han passat al Barça i que acaba de fitxar pel Real Madrid.
2: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
1: El Club Blanc, per cert, continua anunciant fitxatges. Ahir va ser el d'Ibrahima Konaté per les quatre pròximes temporades. El defensa internacional francès, de 27 anys, prové del Liverpool. I aquest club anglès, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació del català Víctor Muñoz des de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Liverpool està entrenat per Andoni Iraola. I el Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. El club arlequinat, però, ha de remuntar un 1-0 contra el Zamora. Ferran Costa és l'entrenador vallesà.
3: I crec que la clau és aquesta, el cap fred, el cor calent. El que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera. No vulguem anar com acaba la pel·lícula, o anem a construir nosaltres, fem molt bé les coses al camp, en tot el que envolta els futbolistes, anem a construir nosaltres aquest gran final de pel·lícula.
1: Un partit que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info.
1: En hoquei patins, avui tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceo. Serà a partir de les 7 del vespre i amb un triomf els gallecs podrien ser campions, ja que dominen el play-off per 2-0. En tenis, Paula Badosa juga aquest migdia contra la txeca Noskova als quarts de final del torneig de Berlín. En ciclisme, des d'avui fins diumenge es disputa la volta a Catalunya femenina. Avui amb la primera etapa, 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna. Paula Blasi és una de les favorites a la victòria final. També hi participa la Mireia Benito. I en motor, avui comença el Gran Premi de la República Txeca de Motociclisme amb la primera jornada d'entrenaments. A MotoGP hi prendrà part Àlex Márquez.
5: Dos quarts de 10 del matí, les hostilitats al sud de Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats. Segons alguns mitjans, l'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada. S'han ajornat les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en aquest memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. Un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins mateix dels Estats Units. Avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Coincidint amb això, hem conegut que cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya. I Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincula el resultat de la tramitació dels pressupostos. I a partir d'ara també us explicarem que el candidat laborista i alcalde de Manchester, Andy Barnham, ha guanyat les eleccions parcials celebrades ahir a una circumscripció del nord-oest d'Anglaterra. El retorn a la política nacional britànica era el requisit que s'havia marcat per disputar el lideratge del partit al primer ministre Keir Starmer. Avui passaran pel sonar el grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta. Ahir, Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery van marcar la primera nit del Festival de Música Electrònica. En esports, Ricard, que destaquem?
1: Mira, d'una banda, que el Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València ahir per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor i demà es disputarà el segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, també bones notícies per als blaugrana, que van guanyar el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1, posant el 2-0 al play-off. I en ciclisme, avui comença la volta a Catalunya femenina, amb una etapa de 92 quilòmetres, amb sortida i arribada a Santa Susanna.
5: Divendres 19 de juny, sol amb només alguns núvols passatgers al Pirineu i l'Empordà, que mig matí ja s'hauran dissipat. Les temperatures pujaran lleugerament respecte a ahir, amb valors entre els 30 a 35 graus i arribaran fàcilment als 38 a Ponent i també al Pla de Lleida. 2:15 i 2 minuts, com

0: us dèiem, almenys 16 libanesos i 4 soldats israelians han mort en les hostilitats que hi ha hagut aquest matí al sud de Líban, segons diferents mitjans. L'episodi de violència posa en risc l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou també aquest front de guerra. Benjamin Netanyahu havia advertit que mantindria la pressió a la zona, però la mort de 4 militars pot provocar una escalada greu del conflicte. De fet, el ministre d'extrema dreta Itamar Ben-Gvir ha declarat que tot el Líban ha de cremar. Jerusalem, Jordi Brescó.
1: Ha estat la nit i matinada més sanguinària al sud del Líban des de l'anunci de l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units, amb atacs israelians repartits per diferents punts de la zona. L'exèrcit israelià assegura que ha dut a terme aquests atacs en resposta a les constants violacions de l'alto el foc que, recordem, encara que no ho sembli, hi ha vigent al país. És el que van firmar Israel i el govern del Líban, i no Israel i Hezbollah, una milícia xiïta que ha respost amb un dels cops més durs que ha rebut l'exèrcit israelià fins ara, 4 soldats morts en un atac on la milícia xiïta ha destrossat 3 tancs. Tot plegat, òbviament, dificulta encara més la possibilitat que a curt termini cessin les hostilitats al Líban, que, recordem, és una de les condicions de l'acord firmat entre l'Iran i els Estats Units.
0: Doncs bé, coincidint amb aquests atacs al Líban, s'ha fet públic que avui no es reprendran les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. Els anfitrions suïssos han confirmat l'ajornament de la reunió que s'havia de celebrar en una ciutat dels Alps amb la presència dels mediadors. L'administració Trump insisteix a defensar l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques internes i també d'Israel. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
2: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
3: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
2: Benz, de moment, no viatjarà a Suïssa per a formalitzar l'inici de les negociacions tècniques que haurien de permetre arribar a un acord final d'aquí a 2 mesos, com a mínim. Amb tot, no ha descartat que les negociacions puguin començar aquest cap de setmana amb interlocutors de menys rang.
0: Encara de l'exterior, victòria d'Andy Burnham, el candidat laborista a les eleccions parcials celebrades ahir, a una circumscripció del nord-est d'Anglaterra. Això permetrà a l'alcalde de Gran Manchester tornar a la política nacional britànica i disputar el lideratge de Keir Starmer al capdavant del Partit Laborista. Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
4: Andy Burnham tornarà a ser diputat al Parlament de Westminster, element imprescindible per activar la cursa per substituir Keir Starmer com a líder del partit i del país. Ha guanyat folgadament les eleccions a la circumscripció de Macclesfield, al nord-oest d'Anglaterra, celebrades ahir i convocades expressament perquè pogués tornar a la política nacional. Ha superat l'extrema dreta de Reform UK, amb uns resultats millors del que les enquestes pronosticaven. Aquesta matinada, Burnham, alcalde de Gran Manchester, ha advertit que aquesta era la darrera oportunitat per frenar la divisió que hi ha al país.
5: No hi haurà una segona oportunitat, però ara és una oportunitat, a partir del resultat d'aquesta nit, per construir una nova política basada en la unitat i l'esperança, allunyats del camí que ens porta a una política dividida i fosca com la que veiem als Estats Units.
4: A Burnham el precedeix l'èxit en la gestió municipal a Manchester i Rodalies. És també millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. Ara està per veure quan decidirà activar el procés de primàries per substituir Starmer, a qui molts dins el partit fan responsable dels mals resultats a les eleccions municipals del 7 de maig. Un altre possible rival és l'exministre de Sanitat, Wes Streeting. A més, el mateix Starmer sempre ha dit que està disposat a defensar el seu càrrec i a participar en unes hipotètiques primàries.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Com us estem explicant, avui acaba el curs per més d'1 milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Els centres concertats també s'han afegit a les protestes. Reclamen més recursos per atendre els alumnes amb dificultats, ja que els han d'assumir a vegades amb ràtios més altes que els centres públics. A l'Institut Escola FEDAC de Salt, els gironès es troben en aquesta situació. I anem, Núria Pereira, bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, aquí som amb alumnes de 5è i 6è de primària que ens acompanyen en el seu últim dia d'escola i no sé si ja teniu moltes ganes que comencin les vacances.
8: Sí! Moltes.
7: Estan a punt de començar-les. A més, ara s'han quedat aquí amb nosaltres una estona, però aniran a fer activitats a l'aire lliure. Aquí, a l'Institut d'Escola FEDAC de Salt, tenen alumnes entre 3 i 16 anys, uns 350 alumnes, i com deies, es troben en aquest municipi de Salt, que és un municipi complex, podríem dir. Té 34.000 habitants, el 38% és població estrangera, de nombrosos orígens diferents, i també la situació socioeconòmica doncs, és més aviat baixa. Però aquí dins del centre es treballa amb moltes ganes i il·lusió i aquests alumnes ens explicaran una miqueta com ha anat aquest curs. A veure, Dúnia, tu, com ha anat?
9: Doncs aquest curs ha anat molt bé i hem pogut aprendre un munt de coses i ha anat molt bé.
7: I ara de disfrutar les vacances, eh?
9: Sí.
7: Molt bé, molt bé. I tu, Pau, què me'n pots dir? Com ha anat el curs?
10: A mi m'ha agradat molt, he après moltes coses i els exàmens m'han agradat molt perquè han sigut molt divertits i a part s'hi ha après molt.
7: Que bé, exàmens divertits. Escolta, estem aquí amb la directora, la Teta Juncà. Això que et diguin exàmens divertits està molt bé, eh?
11: Home, és una il·lusió magnífica. Ens encanta.
7: Perfecte, dèiem, 350 alumnes amb moltes situacions diferents. Oficialment, no, a tots els centres de Catalunya hi ha alumnes amb dificultats socials diverses, també amb dificultats d'aprenentatge, i com dèiem, s'han de repartir equitativament per tots els centres, tant públics com també concertats. Però clar, llavors aquí als centres concertats, amb quina particularitat us trobeu? Què reivindiqueu?
11: Nosaltres reivindiquem que si ja les plantilles de l'escola pública són bastant limitades, per les escoles concertades ho són molt més, perquè són més limitades, comptem amb menys persones de personal efectiu per poder treballar a les aules, i en canvi necessitem tenir més alumnes. Vol dir que, per exemple, aquí a Salt, la ràtio de les escoles concertades és de 25, amb pocs mestres, mentre que les escoles públiques només és de 18, amb unes miques més de mestres que nosaltres, que ells també tenen necessitat, és evident, i no volem que els hi treguin res, però volem que ens augmentin la nostra dotació de personal, sobretot.
7: Clar, perquè em comentaves aquí alguns perfils de professionals que potser us farien falta, que no són exclusivament el de mestre o professor. Quins serien?
11: Seria el mestre de suport, el mestre d'educació especial, una administradora, per exemple. Seria també la TEI, que és la tècnica d'educació infantil, que és la que fa suport a les aules. Tot això, bueno, totes aquestes persones, no? Aquests càrrecs, com si diguéssim, les escoles públiques en tenen i nosaltres no. Llavors estem molt mancats de personal, que ho suplim amb il·lusió, amb ganes i amb vocació, però és difícil de treballar.
7: Però aquí, us dèiem, avui regna més aviat la il·lusió en aquest últim dia de curs, i ara què, us n'aneu a fer activitats a fora, eh? M'han dit?
10: Sí, ara anem a les devesses a jugar i s'ha de molt, molt xuli.
7: Molt bé, escolta, us deixo que aneu a jugar i l'última pregunta, Teta, llavors és de cara al curs que ve, com ho encareu? Sou optimistes després de com ha anat aquest curs, de les reivindicacions que s'han fet més públiques, podríem dir?
11: Sí, nosaltres tenim la sort, en el nostre cas particular, de ser una escola bastant creativa. Llavors l'últim dia de curs, que és avui, és un dia que és una mica trist perquè els nens se'n van, no? I estaràs dos mesos que no els veuràs, però també és un dia molt alegre i de molta il·lusió perquè comencem a preparar l'any vinent. Llavors els mestres estem, digues, aquí, tancats, traient fum, programant el curs que ve, i ho fem amb molta creativitat, de manera que les mancances que continuarem tenint les puguem suplir amb creativitat. De totes maneres, estem contentes perquè, toco fusta que sigui veritat, per acord de govern van dir que ens donarien una persona més a primària. Llavors, això, de cap de les maneres, assolirem el nivell que necessitem i tindrem la plantilla necessària realment, però serà una mica de respir. I si ho ajuntem amb la creativitat del claustre i la vocació, crec jo que tindrem un curs fantàstic l'any que ve.
7: Doncs ens quedem amb aquesta, no, amb aquesta pinzellada d'optimisme pel curs que ve, com a mínim un professor més, un recurs més aquí a l'Institut Escola FEDAC de Salt. Moltes gràcies a tots!
8: De res!
0: Gràcies, Núria. Molt bon dia.
7: Adéu, bon dia.
0: Doncs bé, cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons avança el Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, al 2024 gairebé 2.300, ja aquest any ja es frequen els 2.000 casos. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació el 2020 2024 del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament d'Educació.
12: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
13: Per resoldre-ho dins de l'aula has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix. I confiança. És clar, això no ho pots demanar.
0: La meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys, a segon d'ESO, i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell.
14: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez ja no respon amb un no rotund a la possibilitat d'un avançament electoral. El president del govern espanyol va entreobrir ahir aquesta porta, vinculant al futur als resultats de la tramitació parlamentària dels pressupostos. Un avançament que, en qualsevol cas, situaria els comicis l'any que ve. En declaracions des de la Cimera Europea, Sánchez va tornar a fer costat a José Luis Rodríguez Zapatero, Madrid, Àngels Lafuente.
15: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero. Ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident diu estar tranquil.
16: Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad y que en efecto pues se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
15: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
16: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
15: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, troba lògic que Pedro Sánchez avanci les eleccions no s'aproven els comptes i defensa que s'ha de treballar en uns comptes que no s'acabin tombant. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Jo crec que això no ho hem de fer. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Des de Suma defensen que els comptes han de tenir com a prioritat l'habitatge i incloure modificacions en la fiscalitat perquè paguin més als grans patrimonis. 9:45 del matí repassa el trànsit i a la previsió meteorològica. Connexió amb el nostre equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia. A aquesta hora hi ha lentitud a la C58 a la sortida de Barcelona, direcció Sabadell. Precaució, hi ha un carril tallat per una avaria. També a la P7, a Barberà, en sentit Tarragona, trànsit lent perquè hi ha vehicles que ocupen el voral degut a un accident. I a la C31, al Prat, sentit Barcelona, precaució per una possible incidència en aquest punt. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat, destaca el retard a la R14 del tren de Lleida Pirineus, que havia d'arribar a Sant Vicenç de Calders i circular amb uns 30 minuts de demora.
14: El temps.
0: I Jofre Genué.
19: Després d'aquesta petita nuvolada que ha creuat el país al llarg de la nit i matinada, des del Camp de Tarragona fins l'Empordà i que ha donat alguna gotellada i alguns llamps nocturns, la situació meteorològica torna a estar dominada per l'estabilitat, el sol i la calor. Avui les temperatures similars a les d'ahir o pujant un grauet més. De fet, s'esperen en general valors entre els 29 a 32 graus a la costa, prelitoral, ja arribant cap als 33, a 34, potser algun 35, i a l'interior al voltant d'aquests 34-36, amb possibilitat d'algun 38 o 39, sobretot cap a Ponent, i especialment al Pla Lleida o Segrià. Generalment farà sol, però en el Pirineu sí que poden, a la mateixa calor, ajudar al creixement de nuvolades, com ha passat aquests darrers dies, i especialment cap a la zona de l'Alt Pirineu, amb risc d'alguna tronada o algun ruixat, ajudat per la mateixa calor, per les elevades temperatures. Acabarem el dia amb un nou augment de núvols prims per ponent. Les desfetes de les nuvolades del centre de la península Ibèrica acabaran per tapar el cel. Els núvols aniran apareixent doncs, pel terç oest, enteranyinant el cel. De fet, amb un ambient més enterbolit pels propers dies per la presència de pols s'agraeixen en suspensió. I la propera nit i matinada doncs, pot ser una mica més càlida per aquesta nuvolositat que anirà marxant per donar pas un dissabte, un altre cop similar a una situació meteorològica a la d'avui. De fet, pels propers dies, la primavera de fet acabarà amb sol i calor més intensa i l'estiu diumenge arriba amb una onada de calor.
14: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els bombers continuen desplegats en una desena de punts de les comarques de la Plana de Lleida per acabar d'extingir els incendis que s'han declarat a les últimes hores. Ahir van cremar més d'una trentena d'hectàrees en una jornada complexa per la simultaneïtat dels focs. Lleida està a la Bosoms.
20: Un dels focs, el de l'Albi i les Garrigues, va obligar a tallar unes hores la línia ferroviària d'alta velocitat. Aquest ha cremat unes 15 hectàrees i està estabilitzat. La resta ja estan tots controlats, inclòs el de Talavera, la Segarra, el més extens que hi ha hagut fins ara, que ha calcinat un centenar d'hectàrees. També s'han acabar d'extingir focs a Arbec, a les Garrigues, a Agramunt, a l'Urgell, al Farràs, al Segrià i a Cervera, a la Segarra. La majoria van començar en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revella de Sant Joan. Per això estan aplicant estratègies contundents d'extinció, com explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers.
21: Som extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè a més com us he dit són intensos i ràpids, llavors l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los, per no entrar en una situació de simultaneïtat i que se'ns facin, diguem-ne, grans diversos incendis. Per això, doncs, aboquem doncs, moltes dotacions.
20: Ni avui ni durant el cap de setmana es podrà baixar la guàrdia perquè es preveu que les temperatures encara es disparin més.
0: Doncs amb les altes temperatures augmenta l'ús de l'aire condicionat, però els experts recorden que per cada grau que es redueix el termostat s'incrementa entre un 7 i un 8% el consum d'electricitat i, per tant, la factura. Segons un estudi de Barcelona Energia, en llars on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum de llum augmenta un 50%. I si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60. I Hugo Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
21: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Més de la meitat de les llars tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten, segons Barcelona Energia. Els pescadors demanen solucions davant l'augment dels atacs dels dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. El problema afecta sobretot al sector de la pesca artesanal de la Costa Daurada i la de l'Ebre, Tarragona, Ricard Boigues.
22: Pescadors com el Moisés González de Cambrils, al Baix Camp, estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
23: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
22: Les embarcacions més afectades pels atacs dels dofins són les petites, porten entre un i tres mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Brull, diu que no saben per què passa.
24: Entestar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això comença per aquí, però això s'anirà escampant.
22: Els atacs dels dofins els fan perdre les captures, però també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. L'any 2023 la Generalitat va atorgar uns ajuts de compensació després de certificar les pèrdues a través d'un estudi científic. La gerent de la confraria de Cambrils, Clàudia Masdeu, demana que es convoquin les ajudes del 2024, 2025 i 2026.
25: A dia d'avui necessitem continuar, necessitem més actuacions, necessitem més implicació per poder donar resposta a la situació que estan passant a dia d'avui.
22: El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
14: 3CAT Info.
0: El grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui del sonar. Camaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery van marcar la primera nit ahir d'aquest festival que per primera vegada va juntar els concerts en un sol espai. Marc Ruiz.
26: El so industrial, el shoegaze i el techno han marcat el pas a la primera nit del sonar. Daniel Avery ha sorprès amb un directe molt variat que encabia influències del rock indie dels 90 però també de l'electrònica més avançada. L'alemany d'origen iraquí, Boys Noise, nois ha fet vibrar el públic amb una sessió de ball intensa que ha anat girant cap al so industrial que li ha permès recuperar cançons de l'actuació conjunta amb Nine Inch Nails a l'abril. Cabaret Voltaire feia viatge cap al post-punk dels primers 80, però també en clau industrial. La nota optimista l'han posada la DJ madrilenya Fac Normal amb un mid-tempo que acompanyava la posta de sol, o Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica dels videojocs. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: L'empresa catalana dels drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal. Es tracta de la companyia Flock Drone Art Studio, que amb seu a Celrà, el Gironès, multiplicarà per 4 el nombre de drons que va utilitzar per crear la figura d'Antoni Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
1: El rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troba en 3.050 drons i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Ara l'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què en sincronitzarà 3.100, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ho farà el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
2: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució. No, i no és el mateix dibuixar una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
1: Fan servir uns drons específics per a espectacles lluminosos que no porten càmeres. Primer dissenyen el moviment dels drons per evitar col·lisions i calcular les distàncies entre si. Després creen les rutes de cada dron i, finalment, els posicionen en l'espai concret on faran l'espectacle i se sincronitzen. Avui a Portugal hi faran un espectacle fet a mida i dedicat al país lusità que acull el certamen.
2: És un vídeo passat al cel. És una història que vol explicar una mica certa història de Portugal i de tot el tema seu turístic, però a més també, com que és un festival tecnològic i aeri, el que es desenvoluparà també són una sèrie de figures mostrant una mica la capacitat portuguesa a nivell aeronàutic, ensenyant aeronaus històriques, satèl·lits...
1: Aquesta empresa gironina del poble de Celrà es va crear l'any 2019 i és de les més importants en el seu sector a tot l'estat.
0: I la Vall Fosca estrenarà avui el seu primer Festival Internacional de Curtmetratges, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Torre de Cabdella, que vol acostar el cinema al món rural i convertir-lo en una eina de participació, reflexió i cohesió social. La proposta ha rebut 90 obres de 10 països diferents i culminarà amb projeccions obertes al públic a Espui.
14: Esport.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça de bàsquet guanya el primer partit de la final de la Lliga CB a la pista del València per 112-113 a la pròrroga, enduent-se d'aquesta manera el primer punt a la sèrie final i posant el factor pista al seu favor. Darío Brizuela, l'escorta del Barça, en declaracions a Catalunya Ràdio, demana anar pas a pas.
4: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
3: També valoració al final del partit de Pedro Martínez, el tècnic català del València.
5: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga, a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: Demà es disputarà el segon partit de la final, serà també a València, a les 8 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
14: 3CAT Info.
3: També triomf del Barça de futbol sala, que va derrotar per 6-1 al Pozo de Múrcia al segon partit de la final, posant el 2-0 a la sèrie. Hi ha només un triomf pel títol per als Blaugrana. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, demana no fer volar coloms.
6: Vamos a ir a Múrcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
3: El següent partit d'aquesta final suposarà el primer match ball per al Barça per aconseguir el títol de la Lliga de Futbol Sala.
14: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: El Mundial de Futbol ja ha començat la segona jornada amb els primers quatre partits jugats aquesta matinada. Mèxic 1, Corea del Sud 0 i Canadà 6, Qatar 0, disputats ahir. Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Entre aquesta nit i aquesta matinada, quatre partits més. Les Estats Units a Austràlia a les 9 del vespre, l'Escòcia a Marroc a mitjanit, el Brasil a Haití a 2:45 de la matinada i el Turquia a Paraguai a les 5. En l'entorn del Mundial, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio va poder entrevistar ahir el porter del Barça, Joan Garcia, que debuta en la convocatòria d'Espanya en una Copa del Món. El jugador admet que fitxar pel Barça l'ha ajudat a arribar al Mundial.
7: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits està en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: En roda de premsa vam poder escoltar també ahir Marco Corella, el jugador de l'Ella, han passat al Barça i a l'Espanyol i que acaba de fitxar pel Real Madrid.
8: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Club Blanc, per cert, continua anunciant fitxatges. Ahir va ser el d'Ibrahim Konaté per les quatre pròximes temporades. El defensa internacional francès de 27 anys prové del Liverpool. Aquest club anglès, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació del català Víctor Muñoz des de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Liverpool està entrenat pel basc Andoni Iraola. I el Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. El club arlequinat, però, ha de remuntar 1-0 al Zamora. Ferran Costa és l'entrenador vallesà.
9: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
3: Aquest Sabadell Zamora el podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. I el Barça femení, per la seva banda, donen per perduda Salma Parayuelo, que acaba contractar aquest 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació i només un gir de guió inesperat canviaria la situació.
14: 3CAT Info.
3: En hoquei patins, avui tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceo. Serà a partir de les 7 i amb un triomf els gallecs podrien ser campions. En tenis, Pau Lavadosa juga aquest migdia contra la txeca Noskova als quarts de final del torneig de Berlín. I des d'avui fins diumenge es disputa la Volta Ciclista a Catalunya femenina. Avui, primera etapa, 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana.
14: Trescat Info.

0: Localitzen sense vida el cos d'un jove artès al Bages que havia desaparegut després de sortir a córrer. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima s'hauria accidentat. Les hostilitats al sud del Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats, segons alguns mitjans. L'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada. A tot això han quedat ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins dels Estats Units. Avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. En el dia en el que hem conegut que cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències i només 4 han acabat en condemna. El candidat laborista i alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha guanyat les eleccions parcials celebrades ahir a una circumscripció del nord-oest d'Anglaterra. El retorn a la política nacional britànica era el requisit que s'havia marcat per disputar el lideratge del partit, el primer ministre Keir Starmer. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta. Les confraries de tot el litoral que hi participen han recuperat grans quantitats de plàstics i tovalloletes, també peces voluminoses com neveres o butaques. Nou repte per a l'empresa responsable de dibuixar el rostre de Gaudí amb drons a la Sagrada Família. La companyia catalana Flock Drone Art Studio té previst avui batre a Portugal el rècord de vol sincronitzat amb 4 cops més drons que la celebració de Barcelona. I avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes i Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump. Dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dimarts, primer match ball per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial, Canadà 6, Qatar 0, Mèxic 1, Corea del Sud 0. Jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1. I avui comença la Volta Ciclista a Catalunya femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna.
0: I el temps, jornada de sol amb ambient de ple estiu, temperatures entre els 30-35 graus. A Ponent es podran superar els 35 amb valors de fins a 38 al Segrià. Només al Pirineu s'esperen algunes nuvolades amb algun ruixat. Acabarem la jornada amb un nou augment de núvols prims.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I comencem aquest bloc informatiu amb una notícia que ens ha arribat fa poca estona. Localitzat sense vida el cos d'un jove artès al Bages que va sortir a córrer i no va tornar. Tot apunta que el noi va tenir un accident. Per a l'operatiu de recerca s'ha mobilitzat fins a 13 dotacions dels bombers. Demà un punt us puguem ampliar aquesta informació, ho farem. Parlem ara de la situació que s'ha viscut al Líban. A les darreres hores, almenys 16 libanesos i 4 soldats israelians han mort en les hostilitats que hi ha hagut aquest matí al sud del Líban, segons diferents mitjans. L'episodi de violència posa en risc l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou també aquest front de guerra. Benjamin Netanyahu havia advertit que mantindria la pressió a la zona, però la mort de 4 militars pot provocar una escalada greu del conflicte. De fet, el ministre d'extrema dreta, Itamar Ben-Gavir, ha declarat que tot el Líban ha de cremar Jerusalem. Jordi Brascó.
3: Ha estat la nit i matinada més sanguinària al sud del Líban des de l'anunci de l'alto al foc entre l'Iran i els Estats Units amb atacs israelians repartits per diferents punts de la zona. L'exèrcit israelià assegura que ha dut a terme aquests atacs en resposta a les constants violacions de l'alto al foc que, recordem encara que no ho sembli, hi ha vigent al país. És el que van firmar Israel i el govern del Líban i no Israel i Hezbollah, una milícia xiïta que ha respost amb un dels cops més durs que ha rebut l'exèrcit israelià fins ara, 4 soldats morts en un atac on la milícia xiïta ha destrossat 3 tancs. Tot plegat, òbviament, dificulta encara més la possibilitat que, a curt termini, cessin les hostilitats al Líban, que, recordem, és una de les condicions de l'acord firmat entre l'Iran i els Estats Units.
0: Coincidint amb aquests atacs al Líban, s'ha fet públic que avui no es reprendran les converses entre l'Iran i els Estats Units, previstes a Suïssa, per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. Els anfitrions suïssos han confirmat l'ajornament de la reunió, que s'havia de celebrar en una ciutat dels Alps, amb presència dels mediadors, el Pakistan i Qatar. L'administració Trump insisteix a defensar l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques internes i també d'Israel. Washington, Oriol Serra.
4: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà J.D. Vance ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
5: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
4: Vance, de moment, no viatjarà a Suïssa per a formalitzar l'inici de les negociacions tècniques que haurien de permetre arribar a un acord final d'aquí a 2 mesos, com a mínim. Amb tot, no ha descartat que les negociacions puguin començar aquest cap de setmana amb interlocutors de menys rang.
0: Marxem ara cap a casa nostra. Tornem, vaja, més ben dit. Avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar entre els docents. El model d'escola inclusiva es vol reforçar amb més recursos i més coordinació. Ara que es tanca un nou curs, famílies i docents creuen en el model, però reclamen una aposta clara del govern que aclareixi rols i criteris de tots els actors dels centres. Hem anat a l'escola Marta Mata del Vendrell, al Baix Penedès, per saber com funciona. Manel Sastre.
6: Aquí a l'escola Marta Mata del Vendrell, la Roser Pons, amb dos fills amb necessitats especials, ens explica que al centre les coses funcionen, però reclama més personal i criteris comuns als centres perquè l'escola inclusiva funcioni.
7: No hauria de dependre de l'escola en la que estiguin els nens, de l'autonomia de cada centre. Hauria d'haver-hi mans suficients, hauria d'haver-hi espais suficients a la pròpia escola per moments que es necessitin, personal sanitari també, per atendre aquells infants amb malalties greus.
6: El director, Enric López, confia que el reforç del model promès pel govern acabarà consolidant aquesta aposta.
8: Sempre fan falta més mans. Ara mateix ens trobem en una situació en la que se'ns ha comunicat que ens han de fer més aportacions i anem veient a veure com va. Esperem que la nova línia, el nou rumb que ha de prendre el Departament d'Educació i pugui anar en una línia ascendent i de millora.
6: I des de l'USTEC, Patricia Morales, del grup de treball a l'escola inclusiva, recorda que més enllà del personal cal millorar també el model definint funcions i papers que ha de jugar cada actor.
9: És una qüestió també de dotació de personal, tant de quantitat com de les funcions que han d'exercir cada figura, no? Totes les mesures i totes les dotacions que es vagin implementant per tal de millorar l'escola inclusiva han de tenir un objectiu consensuat.
6: La de l'escola Marta Mata és només una fotografia. Cada centre és diferent en funció, això sí, dels alumnes i de les seves necessitats i que, a més, canvia cada curs.
0: No deixem les aules. Atenció a aquesta dada. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja es freguen els 2.000 casos. Són dades de la Conselleria d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Trapielles, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
10: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plan és la presidenta de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
11: Per resoldre-ho dins de l'aula, has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix, i confiança. És clar, això no pots demanar.
0: La meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és el d'una noia de 14 anys de segon de secundària i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell. I encara una dada més que ha obtingut aquest programa: des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna. Canviem de qüestió i ara parlem de política. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, troba lògic que Pedro Sánchez avanci les eleccions si no s'aproven els pressupostos, com el president del govern espanyol va deixar entreveure ahir, però defensa que s'ha de treballar en uns comptes que no s'acabin tombant. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
12: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, no cal que Sánchez esperi a la no aprovació dels comptes per convocar eleccions perquè la legislatura ja està esgotada ara, dit són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
13: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: I dubta que Pedro Sánchez acabi presentant uns pressupostos si no ho ha fet des del 2023. Situem-nos ara a Anglaterra. Victòria d'Andy Burnham, el candidat laborista a les eleccions parcials celebrades ahir a una circumscripció del nord-oest del país. Això permetrà a l'alcalde de Gran Manchester tornar a la política nacional britànica i disputar lideratge a Keir Starmer al capdavant del partit laborista. Londres, Quim Olivares.
14: Andy Burnham tornarà a ser diputat al Parlament de Westminster, element imprescindible per activar la cursa per substituir Keir Starmer com a líder del partit i del país. Ha guanyat folgadament les eleccions a la circumscripció de Macclesfield, al nord-oest d'Anglaterra, celebrades ahir i convocades expressament perquè pogués tornar a la política nacional. Ha superat l'extrema dreta de Reform UK amb uns resultats millors del que les enquestes pronosticaven. Aquesta matinada, Burnham, alcalde de Gran Manchester, ha advertit que aquesta era la darrera oportunitat per frenar la divisió que hi ha al país.
15: No hi haurà una segona oportunitat, però ara és una oportunitat, a partir del resultat d'aquesta nit, per construir una nova política basada en la unitat i l'esperança, allunyats del camí que ens porta a una política dividida i fosca com la que veiem als Estats Units.
14: A Burnham el precedeix l'èxit en la gestió municipal a Manchester i Rodalies. És també millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. Ara està per veure quan decidirà activar el procés de primàries per substituir Starmer, a qui molts dins el partit fan responsable dels mals resultats a les eleccions municipals del 7 de maig. Un altre possible rival és l'exministre de Sanitat, Wes Streeting. A més, el mateix Starmer sempre ha dit que està disposat a defensar el seu càrrec i a participar en unes hipotètiques primàries.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Us n'informàvem al començament d'aquest bloc. Han localitzat sense vida un jove artès al Bages que s'ha accidentat, va sortir a córrer i no va tornar. Per a l'operatiu de recerca s'han arribat a mobilitzar fins a 13 dotacions dels bombers. Ampliem-ho una miqueta més des d'Artés amb la nostra companya Nàtia Dell.
16: Els bombers han rebut l'avís de matinada, quarts de dues. De seguida han activat un dispositiu ampli de recerca amb la hipòtesi que el noi de 20 anys s'havia accidentat. S'han mobilitzat dotacions del parc de bombers de Cardona, Manresa, Torelló, Berga, Vic i efectius de Guardiola de Berguedà, a més del grup caní de recerca i un equip de drons. A més, 7 dotacions dels Mossos i el suport de la policia local d'Artés. La recerca s'ha centrat a repassar les pistes més freqüentades pel jove, pensant que podia estar a prop del camí principal. El cos sense vida del noi s'ha localitzat a quarts de 4 de la matinada a una zona propera a la font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident i el SEM ha activat una unitat de psicòlegs.
0: Hem arribat a un quart d'11, ens aturem, toca trànsit i temps. Comencem pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
17: Molt bon dia. Força tranquil·litat a aquesta hora a les carreteres. Sí que hi ha alguns punts amb més lentitud. A la C58, a la sortida de Barcelona, direcció Sabadell, hi ha un carril tallat, s'està retirant un vehicle avariat. A la P7, entre Santa Perpètua i Barberà, en sentit Tarragona, aquí perquè hi ha vehicles que ocupen el voral degut a un accident. I també a la C31, al Prat, sentit Barcelona, en aquest cas per unes obres. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, tret dels retards habituals els de Rodalies per les limitacions de velocitat. Destaca el retard de la R14 del tren de Lleida Pirineus que havia d'arribar a Sant Vicenç de Calders a les 10:23. Doncs bé, aquest tren circula amb 30 minuts de demora.
1: El temps.
0: Jofre Genuer.
18: Avui la calor tornarà a ser protagonista similar a la d'ahir o una miqueta més. De fet, dia rere dia, els termòmetres aniran guanyant graus. Anirà pujant el termòmetre i, de fet, ja avancem que a partir de diumenge, amb l'arribada de l'estiu astronòmic, arriba una onada de calor que pot persistir fins a Sant Joan. I això es traduirà també amb l'arribada dels primers 40 graus. De fet, s'esperen valors superiors als 40 graus a partir de diumenge a les zones més càlides de Ponent. Avui, com a molt, entre els 36-38 graus, potser al Segrià hi hagi algun 39, i en general entre aquests 29 a 33 al litoral i al prelitoral. Amb una jornada de sol, algunes nuvolades al Pirineu, com ha passat aquests darrers dies, la mateixa calor ajudant a que aquests núvols creixin amb força a l'Alt Pirineu, amb risc d'algun ruixat o d'algun petit patac d'aigua. I bé, al llarg de la tarda, més aviat vespre, nit, tornaran a aparèixer núvols prims per Ponent amb una propera nit i matinada mitja ennuvolada que pot ajudar que la propera matinada doncs faci menys fresca i el termòmetre també sigui més elevat. Com dèiem, primer, darrer dia de primavera, demà dissabte, amb aquesta situació d'anar guanyant graus d'aquesta calor que s'anirà intensificant, i diumenge arriba l'estiu amb una onada de calor.
1: Tresca Info.
19: Maria, els tens?
20: Oh, fa un any que els preparo.
19: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
20: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
19: O sigui, ja bufo.
20: Bufa! Bufa!
21: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
24: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
23: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
24: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
1: Tresca Info.
0: Passen 3 minuts d'un quart d'onze. Els bombers continuen desplegats en una desena de punts de les comarques de la Plana de Lleida per acabar d'extingir els incendis que s'han declarat a les últimes hores. Ahir van cremar més d'una trentena d'hectàrees en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. Lleida, Estela Bosoms.
25: Un dels focs, el de l'Albi i les Garrigues, va obligar a tallar unes hores la línia ferroviària d'alta velocitat. Aquest ha cremat unes 15 hectàrees i està estabilitzat. La resta ja estan tots controlats, inclòs el de Talavera, la Segarra, el més extens que hi ha hagut fins ara, que ha calcinat un centenar d'hectàrees. També s'han d'acabar d'extingir focs a Arbec, a les Garrigues, a Agramunt, a l'Urgell, al Farràs, al Segrià i a Cervera, a la Segarra. La majoria van començar en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revella de Sant Joan. Per això estan aplicant estratègies contundents d'extinció, com explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers.
26: Com extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè a més, com us he dit, són intensos i ràpids. Llavors, l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los per no entrar en una situació de simultaneïtat i que se'ns facin, diguem-ne, grans diversos incendis. Per això, doncs, aboquem moltes dotacions.
25: Ni avui ni durant el cap de setmana es podrà baixar la guàrdia perquè es preveu que les temperatures encara es disparin més.
0: Us ho dèiem en titulars, els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta, que va engegar el 2021. Anem cap a Arenys de Mar. Marta Vallès.
27: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja recollien la brossa que treien del mar. La diferència és que no es portava cap registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
2: Els pescadors cada dia que en troben i emmagatzemen en uns cubells que tenen, la registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades i poder fer un balanç amb les dades que recullen.
27: En Sergi Pou, pescador d'Arenys de Mar, ens explica tot el que arriben a trobar a les xarxes.
3: Moltes tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. Cosa més curiosa que m'he trobat va ser el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí.
27: També rentadores, butaques, joguina sexual, restes de motors... Els pescadors no reben cap contraprestació econòmica, però sí material per fer la seva feina. El 2025 van participar en la campanya Pesca Neta 165 embarcacions de tots els ports catalans.
0: Parlem ara de l'empresa catalana dels drons de l'espectacle de la Sagrada Família, que es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal. Multiplicarà per 4 el nombre de drons que va utilitzar per crear la figura de Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
4: El rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troba en 3.050 drons i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Ara l'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què en sincronitzarà 3.100, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ho farà el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
5: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar doncs, una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
4: Fan servir uns drons específics per a espectacles lluminosos que no porten càmeres. Primer dissenyen el moviment dels drons per evitar col·lisions i calcular les distàncies entre si. Després creen les rutes de cada dron i, finalment, els posicionen en l'espai concret on faran l'espectacle i se sincronitzen. Avui a Portugal hi faran un espectacle fet a mida i dedicat al país lusità que acull el certamen.
0: I avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades a la cartellera, juntament amb Toy Story 5, que va avançar dimecres l'arribada a les sales de cinema. Marc Garriga.
6: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
7: Yeeha!
8: Així us declaro marit i cobert.
9: Passa pocs cops que les dues estrenes més importants de la setmana arriben en català. Per començar, Pixar estrena el 5è capítol de Toy Story, una saga que no perd força, malgrat el pas dels anys, en fa 31 de la primera, i que també demostra que continua amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara la protagonista és la cowgirl Jessie, que veu amenaçada la seva situació com a joguina preferida per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als nens. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que s'espera d'ella.
28: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
29: Jo ho vaig notar com electricitat.
9: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima premiada a Cannes que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empeny a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort, fa que s'ho qüestioni tot constantment i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
30: I want to thank my beautiful daughter Jennifer, who soldiered by my side and helped make this foundation work the way it should.
9: També arriba Dreams, del mexicà Michel Franco, un cineasta del tot infravalorat que s'atreveix amb una denúncia oberta de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump. Ho fa a través d'una dona de l'alta societat interpretada per una magnífica Jessica Chastain, que s'enamora d'un ballarí en situació irregular. És un film cru, audaç, sofisticat i sensual, però sobretot molt honest.
31: ¿Cómo vos justifiez votre geste?
9: Igual d'honesta és Caso 137, on una altra actriu esplèndida, Lea Drucker, interpreta l'agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa. És un film rigorós i incòmode, apassionant, que no alliçona en cap moment i que manté l'atenció fins al final. També s'estrenen dos títols francesos més, 15 pruebas de amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves que les parelles homosexuals tinguin fills, i la comèdia El placer es mío, al voltant de l'orgasme femení. Completa la llista de novetats la sueca Habitació número 13, una cinta de terror sobrenatural sobre possessions demoníques.
0: Doncs del cinema als esports, Ricard Isidro, molt bon dia.
7: Bon dia, Àngels. El Barça de bàsquet guanya el primer partit de la final de la Lliga CB a la pista del València per 112-113 a la pròrroga, enduent-se d'aquesta manera el primer punt de la sèrie i posant el factor pista al seu favor. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, destacava la igualtat del partit.
10: Sí, l'equip està fort, estem bé, els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar.
7: També podem sentir la valoració de Pedro Martínez, el tècnic català del València.
11: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No teníem que haver arribat a la pròrroga hem tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
7: Demà es disputarà el segon partit de la final. Serà també a València, a les 8 del vespre, i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: 3CAT Info.
7: També triomf del Barça de Futbol Sala, que va derrotar ahir per 6-1 al Pozo de Múrcia al segon partit de la final, posant el 2-0 a la sèrie i a només un triomf pel títol. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, no vol encara confiances.
13: Creo que hemos hecho un grandísimo partido en todas las facetas. Anímicamente creo que estábamos un paso por encima, porque al final... le ganamos el primer punto de la manera que lo ganamos, hoy hemos vuelto a ganar el segundo, pero también voy a decir una cosa, si nos pensamos que hemos ganado ya porque hemos ganado estos dos puntos, estamos muy equivocados.
7: Dimarts a Múrcia, primer match ball per al Barça.
12: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
7: El Mundial de Futbol ja ha començat la segona jornada amb els primers 4 partits jugats aquesta matinada. Mèxic 1, Corea del Sud 0 i Canadà 6, Qatar 0. Disputats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1, República Txeca 1, Sud-àfrica 1. I entre aquesta nit i aquesta matinada es jugaran 4 partits més. A les 9 del vespre, Estats Units a Austràlia, a mitjanit a Escòcia, Marroc, a 2:15, Brasil, Haití i a les 5 de la matinada, Turquia, Paraguai. A l'entorn

0: Estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
1: El Club Blanc, per cert, continua anunciant fitxatges. Ahir va ser el de Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès de 27 anys prové del Liverpool. Aquest club anglès, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació del català Víctor Muñoz des de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. I el Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte aquest 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació i només un gir de guió inesperat canviaria la situació. I el Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. El club arlequinat, però, ha de remuntar un 1-0 al Zamora. Ferran Costa és l'entrenador vallesà.
2: I crec que la clau és aquesta, el cap fred, el cor calent. El que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera. No vulguem anar com acaba la pel·lícula, o anem a construir nosaltres, fem molt bé les coses al camp, amb tot el que envolta els futbolistes, anem a construir nosaltres aquest gran final de pel·lícula.
1: Un partit que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio.
3: 3Cat Info.
1: En hoquei patins, avui es juga el tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceo. Serà a partir de les 7 i amb un triomf els gallecs podrien ser campions. En tenis, Paula Badosa juga contra la txeca Noskova als quarts de final del torneig de Berlín. I des d'avui fins diumenge es disputa la Volta Ciclista Catalunya Femenina. Avui en primera etapa, 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'11. Fins ara us hem explicat que han localitzat sense vida el cos d'un jove d'Artés al Bages que havia desaparegut després de sortir a córrer. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima va tenir un accident. També que les hostilitats al sud del Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats, segons alguns mitjans. L'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. De fet, han quedat ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa. I avui que s'acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes, hem sabut aquesta dada. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats. Segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio, són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a la secundària. A partir d'ara també us explicarem que més de 15 anys després la planta potabilitzadora de la presa de Santa Anna, la Noguera, s'estrenarà aquesta tardor. S'ha hagut d'invertir 1 milió d'euros a actualitzar i adequar una instal·lació obsoleta i afectada pel desús. També sentirem la preocupació dels pescadors davant l'augment dels atacs de dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. Es reclamen solucions a una situació que afecta bàsicament la pesca artesanal de la Costa Daurada i la de l'Ebre. Parlarem del sonar, avui hi passarà en el grup català Annie in the Hall, el japonès d'Ito Manabe o el britànic Skepta. Ahir que Brett Bolter, Boys Noise o Daniel Avery van marcar la primera nit del festival. I en esports, Ricard Isidro, molt bon dia.
2: Bon dia, Àngels.
1: Quins són els titulars a aquesta hora?
2: Que el Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112 a 113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. I en futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa del 2-0 al play-off. Dimarts, primer match ball per aixecar el títol.
1: Pel que fa al temps, avui jornada de sol, ambient de ple estiu, temperatures entre els 30-35 graus. A Ponent es podran superar els 38. Només al Pirineu s'esperen algunes nuvolades amb algun ruixat i acabarem la jornada amb un nou augment dels núvols prims. Passen 2 minuts i mig de 2:15. Han localitzat sense vida un jove d'Artés al Bages que s'ha accidentat, va sortir a córrer i no va tornar per a l'operatiu de recerca. S'han mobilitzat 13 dotacions dels bombers. Artés, Nàtia Dell.
3: Els bombers han rebut l'avís de matinada, 1:45. De seguida han activat un dispositiu ampli de recerca amb la hipòtesi que el noi de 20 anys s'havia accidentat. S'han mobilitzat dotacions del parc de bombers de Cardona, Manresa, Torelló, Berga, Vic i efectius de Guardiola de Berguedà, a més del grup caní de recerca i un equip de drons. A més, 7 dotacions dels Mossos i el suport de la policia local d'Artés. La recerca s'ha centrat a repassar les pistes més freqüentades

0: pel jove pensant que podia estar a prop del camí principal. El cos sense vida del noi s'ha localitzat a 3:15 de la matinada a una zona propera a la font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident i el SEM ha activat una unitat de psicòlegs.
1: Almenys 16 libanesos i 4 soldats israelians han mort a les hostilitats que hi ha hagut aquest matí al sud del Líban, segons han informat diferents mitjans. L'episodi de violència posa en risc l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou també aquest front de guerra. Benjamin Netanyahu havia advertit que mantindria la pressió a la zona, però la mort de 4 militars pot provocar una escalada greu en aquest conflicte. De fet, el ministre d'extrema dreta, Itamar Ben-Gavir, ha declarat que tot el Líban ha de cremar. Jerusalem, Jordi Brascó.
2: Ha estat la nit i matinada més sanguinària al sud del Líban des de l'anunci de l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units, amb atacs israelians repartits per diferents punts de la zona. L'exèrcit israelià assegura que ha dut a terme aquests atacs en resposta a les constants violacions de l'alto el foc que, recordem, encara que no ho sembli, hi ha vigent al país. És el que van firmar Israel i el govern del Líban, i no Israel i Hezbollah, una milícia xiïta que ha respost amb un dels cops més durs que ha rebut l'exèrcit israelià fins ara, 4 soldats morts en un atac on la milícia xiïta ha destrossat 3 tancs. Tot plegat, òbviament, dificulta encara més la possibilitat que a curt termini cessin les hostilitats al Líban, que, recordem, és una de les condicions de l'acord firmat entre l'Iran i els Estats Units.
1: Coincidint amb aquests atacs al Líban, s'ha fet públic que avui no reprendran les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. Els anfitrions suïssos han confirmat l'ajornament de la reunió, que s'havia de celebrar en una ciutat dels Alps, amb la presència dels mediadors, el Pakistan i Qatar. L'administració Trump insisteix a defensar l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques internes i també d'Israel. Washington, Oriol Serra.
3: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
4: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
3: Vance, de moment, no viatjarà a Suïssa per a formalitzar l'inici de les negociacions tècniques que haurien de permetre arribar a un acord final d'aquí a 2 mesos, com a mínim. Amb tot, no ha descartat que les negociacions puguin començar aquest cap de setmana amb interlocutors de menys rang.
1: Colòmbia es prepara per a la segona volta de les eleccions presidencials que enfrontarà diumenge el candidat d'extrema dreta Belardo de la Espriella i el senador d'Esquerres Iván Cepeda. La campanya arriba al tram final, marcada per la forta polarització política i el debat sobre la seguretat del país després d'una primera volta molt ajustada. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
5: L'esquerra aspira a mantenir-se al poder i el fill polític del president sortint, Gustavo Petro, Iván Cepeda, espera ocupar la Casa de Nariño, la seu presidencial. Colòmbia ha tingut amb Petro el primer govern progressista en els seus 200 anys d'història. El senador Iván Cepeda aposta per un model menys populista i més serè.
6: Un país para la población, para los que más necesitan, para los pobres, para las comunidades excluidas.
5: L'extrema dreta trepitja fort en aquesta segona volta de les presidencials. Després de guanyar la primera, Abelardo de la Espriella, el Tigre, com es fa dir i se'l coneix, aposta per mà de ferro contra les guerrilles encara actives. Vol acabar també amb el procés de pau i instal·lar un model neoliberal amb retallades estatals.
6: Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Avui s'acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Poques hores abans de tancar les aules fins al setembre, els centres fan balanç. És el cas de l'Institut Consell de Cent, on hi ha la Sara Cañete.
8: A l'Institut Consell de Cent, situat aquí al barri del Poble Sec, avui de fet ja es funciona a mig gas, no hi ha classes previstes, els alumnes han entrat més tard i bàsicament han vingut a recollir les notes i a fer un esmorzar de comiat tots plegats. Aquesta setmana aquí al centre han anat tancant el curs, ho han fet en part amb aquestes festes de comiat dels alumnes de quart d'ESO i també dels alumnes de batxillerat. Una setmana tranquil·la que contrasta amb un curs que ha estat molt convuls amb aquestes vagues i mobilitzacions que han obligat a refer les agendes de la direcció dels professors, però també dels alumnes conscients que han perdut classes, com ens expliquen l'Owen i l'Irfa de segon d'ESO.
9: A veure, per la meva mare sobretot, perquè tota la estava queixant de que cada setmana era mínim una vaga i ens saltaven classes que per la vaga no podíem fer.
10: Per culpa de les vagues vam tenir molts exàmens en un sol dia, perquè ens van saltar exàmens i tot això.
8: Ara els espera un estiu d'11 setmanes per davant. Quan preguntem als alumnes si això els sembla molt de temps sense tornar a l'institut, ens diuen que amb la calor que han passat l'últim mes no els sembla malament fer aquesta aturada llarga d'estiu.
10: Aquest mes ha estat molt calorós perquè no havien ni aire condicionat ni res d'això i va ser molt cansat.
11: Només hi ha ventiladors a algunes classes.
9: Que amb tanta calor sobre no es pot estudiar bé, o almenys a mi em costa concentrar-me en tanta calor.
8: La direcció del centre ens explica que aquest és un institut de màxima complexitat amb dues línies d'ESO i dues de batxillerat on estudien 270 alumnes i que aquest curs també s'ha mobilitzat moltíssim, sobretot demanant recursos per la inclusiva per atendre la diversitat i totes les necessitats que diuen tenen els alumnes que venen en aquest centre.
1: Doncs no deixem les aules. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 2.300 i aquest any ja es freguen els 2.000. Són dades de la Conselleria d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació al 2024 del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
12: Per resoldre-ho dins de l'aula, has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix, i confiança. És clar, això no ho pots demanar.
1: La meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon de secundària i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell. I encara una dada més que ha obtingut el programa. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna. Els procediments s'han obert a partir de denúncies interposades davant dels jutjats de menors o els tribunals d'instància. Sentim la Junta per a la Defensa dels Drets de la Infància i Adolescència del síndic de Greuges, Aida Rodríguez.
13: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles. I, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
1: La compravenda d'habitatge va tornar a repuntar a l'abril després de la frenada del mes de març. A l'abril es van vendre 8.810 pisos i cases a Catalunya, prop d'un 8% més que l'abril de l'any passat, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. La gran majoria, 8 de cada 10, eren habitatges usats. Entre gener i abril s'han fet gairebé 39.000 compravendes d'habitatge a Catalunya, és un 2,5% més que en el mateix període de l'any passat. El març és l'únic mes en què no es va superar els registres del 2025. La planta potabilitzadora de la presa de Santa Ana a la Noguera es posarà en marxa aquesta tardor més de 15 anys després que s'acabés de construir. Com que la infraestructura encara no s'havia fet servir, havia quedat ja obsoleta i s'ha hagut d'invertir gairebé 1 milió d'euros per actualitzar-la. Lleida, Júlia Albacar.
14: La potabilitzadora es va començar a construir arran de la sequera del 2008 quan es van detectar problemes de terbolesa a causa de les baixes reserves de l'embassament de Santa Ana amb un cost de 5 milions d'euros. Tot i que el projecte es va enllestir el 2010, no va arribar a entrar mai en funcionament perquè l'aigua va recuperar els nivells òptims de qualitat. El 2023, amb la sequera, es va demanar posar-la en marxa, però la infraestructura no podia funcionar perquè calia actualitzar-la amb un cost de més de 900.000 euros. Carlos Arrazola és el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
15: Poner en valor esta instal·lació, que ja sabeu que lleva muchos años construida, pero que no ha llegado a funcionar nunca, básicamente porque la calidad ya es muy buena, pero claro, la garantía que ofrecemos con esta instalación en marcha es que, pues digamos, el 100% del tiempo la mancomunidad pueda disponer d'una agua d'excel·lentíssima qualitat.
14: Tot i que part de l'embassament és a la Noguera, la planta està ubicada al terme de Castellonroi, a la comarca de la Llitera, a l'Aragó. La potabilitzadora donarà servei a uns 200.000 habitants d'una vintena de municipis del Segrià i la Noguera, entre els quals Lleida, i també abasteix la mancomunitat d'aigües de Pinyana.
1: Els pescadors demanen solucions davant l'augment dels atacs dels dofins, que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. El problema afecta sobretot el sector de la pesca artesanal de la Costa Daurada i de la de l'Ebre. Tarragona, Ricard Boigas.
16: Pescadors com el Moisés González de Cambrils, al Baix Camp, estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
17: Tenen creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, s'emosseguen el peix que està enganxat a la sarsia i el prenen, fan forat a la sarsia i prenen les captures.
16: Les embarcacions més afectades pels atacs dels dofins són les petites, porten entre un i tres mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Brull, diu que no saben per què passa.
18: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
16: Els atacs dels dofins els fan perdre les captures, però també fan malbé les xarxes, que costen entre 6.000 i 10.000 euros. L'any 2023 la Generalitat va atorgar uns ajuts de compensació després de certificar les pèrdues a través d'un estudi científic. La gerent de la confraria de Cambrils, Clàudia Masdeu, demana que es convoquin les ajudes del 2024, 2025 i 2026.
19: A dia d'avui necessitem continuar, necessitem més actuacions, necessitem més implicació per poder donar resposta a la situació que estan passant a dia d'avui.
16: El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
1: En punt, 3:15, actualitzem quina és la situació a carreteres i transports públics. Tota la informació la té la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.
20: Bon dia. Doncs mira, comencem parlant del transport públic perquè tenim una nova incidència a Rodalies. La línia R1 circula amb retards que poden superar els 20 minuts, segons informa Rodalies, degut a un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià de Besòs. Pel que fa a les carreteres, molta tranquil·litat ja a aquesta hora, sense incidències destacades. És tot.
7: El temps.
1: Crònica del Jofre Genué.
21: Després d'aquesta petita nuvolada que ha creuat el país al llarg de la nit i matinada, des del Camp de Tarragona fins l'Empordà, i que ha donat alguna gotellada i alguns llamps nocturns, la situació meteorològica torna a estar dominada per l'estabilitat, el sol i la calor. Avui les temperatures similars a les d'ahir o pujant un grauet més. De fet, s'esperen en general valors entre els 29 a 32 graus a la costa, prelitoral, ja arribant cap als 33 a 34, potser algun 35, i a l'interior al voltant d'aquests 34-35, amb possibilitat d'algun 38 o 39, sobretot cap a Ponent i especialment al Pla Lleida o Segrià. Generalment farà sol, però en el Pirineu sí que poden, la mateixa calor, ajudar al creixement de nuvolades, com ha passat aquests darrers dies, i especialment cap a la zona de l'Alt Pirineu, amb risc d'alguna tronada o algun ruixat, ajudat per la mateixa calor, per les elevades temperatures. Acabarem el dia amb un nou augment de núvols prims per Ponent. Les desfetes de les nuvolades del centre de la península Ibèrica acabaran per tapar el cel. Els núvols anien apareixent doncs, pel terç oest, enteranyinant el cel. De fet, amb un ambient més enterbolit pels propers dies per la presència de pols segarien en suspensió, i la propera nit i matinada doncs, pot ser una mica més càlida per aquesta nuvolositat que anirà marxant per donar pas un dissabte, un altre cop similar a una situació meteorològica a la d'avui. De fet, pels propers dies la primavera de fet acabarà amb sol i calor més intensa, i l'estiu diumenge arriba amb una onada de calor.
7: Tresca Info. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
22: Quina ratxa! Quants maig portes?
7: 150.
22: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
23: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
0: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT. 3CAT
1: Info. Passen 3 minuts de 3 quarts d'11, Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery marquen la primera nit del Sonar, que per primer cop ha juntat els concerts en un sol espai. El grup català Annie in the Hall, el japonès d'Ito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui. Barcelona, Marc Ruiz.
2: El productor britànic Daniel Avery ha impactat el públic de la primera nit del Sonar. Ha arrencat el concert amb el seu darrer disc, Tremor, molt fosc, industrial, amb un so pròxim a My Bloody Valentine. Sense esquerdes, l'espro inicial es transformava en la calidesa d'un drama amb bass elegant, amb una línia de baix clara i una melodia neta. Però recuperava la distorsió per anar cap a un so híbrid entre Beastie Boys i Mogwai amb cançons com Rhapsody in Blue o A Silent Shadow, per passar de seguida a una electrònica més incisiva amb l'habilitat d'un prestidigitador. El so industrial també era la base de Boys Noise, que havia actuat poc abans, molt més agressiu, atacava la taula de mescles amb un ritme electritzant, amb greus que feien tremolar les parets. Es recolzen patrons rítmics que acaben sent hipnòtics, on l'únic que importa és el ball. Aquest productor alemany d'origen iraquí ha col·laborat amb Lady Gaga, A$AP Rocky o Nine Inch Nails, amb qui ha triomfat recentment en una actuació conjunta al Festival de Coachella. De fet, la sessió ha anat evolucionant des d'un so amb elements ètnics cap a la cruesa més industrial i fosca, fins a acabar remesclant en directe Closer de Nine Inch Nails. A primera hora de la nit, la veterania ha marcat el ritme del festival, amb un so a mig camí entre Kraftwerk i Joy Division. Cabaret Voltaire ha rescatat discos dels primers 80 com The Crackdown o Red Mecca, amb sons de sintetitzador analògic modificant l'ona sonora i els controls a DCR. També en són protagonistes una bateria electrònica, el baix que se situa al centre i sona en primer pla per davant de la guitarra gairebé irreconeixible de tan filtrada. Contribueixen a aquesta tenebró post-punk les lletres cantades com si arenguessin les masses des d'una distòpia orwelliana que recorda 1984, o les imatges projectades que recorden els drops d'una cinta de VHS. Aquell escenari l'havia inaugurat hores abans la lleidatana Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica de videojocs com Counter-Strike i amb projeccions gaussianes de la seva habitació. Les quatre gotes de pluja que han caigut de matinada no han impedit acabar la festa amb el House de Chris Tucci. Avui, la banda catalana In the Hall, el japonès Ito Manabe o els anglesos Skepta i Subtract són alguns dels artistes destacats de la jornada.
1: I avui arrenca el Festival Ítaca Sant Joan, que converteix la platja gran de l'Estartit al Baix Empordà en l'epicentre de 3 nits de música per donar la benvinguda a l'estiu. Grups com Love of Lesbian, Sidoní o Remei de Calafresca hi passaran. Girona Maria Rovira.
3: Tú sigues pareciéndote aquel gran ser que se creía nada.
4: L'Ítaca Sant Joan torna a combinar noms de l'escena musical catalana i estatal en un escenari privilegiat amb les Illes Medes de teló de fons en el marc del Festival Ítaca, ja en marxa des del 4 d'abril. Aquesta nit s'obre amb un cartell que reserva diversos plats forts, com ens explicava Martí Aiguabella, codirector artístic del Festival Ítaca.
24: Pensem que és una de les nits més destacades, sobretot per la presència de Love of Lesbian amb aquest comiat que estan fent, l'últim concert de Comarques Gironines, combinat amb Martí de gran renom del nostre país, com de Pere Albi del Comboi, Remedi de Calafresca, que venen amb disc nou, Sidonia, amb aquesta amb disc en català, i creiem que a nivell estilístic doncs encaixa tot molt bé, no?
4: L'edició d'aquest any porta una novetat destacada.
24: Tenim un escenari nou el dia 20 de juny, el dissabte, que l'hem nomenat Ítaca Plaça. Com que a Ítaca passem per moltes places del Baix Empordà i a pobles i racons, doncs tenim aquesta plaça també a l'Estartit, no?, recuperant aquesta essència, i allà tindrem un seguit de grups en horari diurn, de vermut, que són Sodi, que són guanyadors del Sona Nou, Hipnosi, i llavors un artista sorpresa que, de fet, ben bé es desvelarà el mateix dia.
4: El mateix dissabte actuaran a l'escenari de la platja grups com la Ludwig Band. La gran revetlla de Sant Joan de dimarts també a la platja clourà 3 dies intensos, segons Martí Aiguabella.
24: La revetlla aquest any promet també una mica de canvi, també de línia artística, combinant artistes similars del panorama nacional català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una de les artistes més mediàtics del moment. Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà Verge i Trapella per fer aquest final de festa de Revetlla.
4: La proposta per Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que continuarà el 27 de juny a la Pera Man Andreu i amb la Cloenda amb els Amics de les Arts el 5 de juliol a Calella de Palafrugell. Nosaltres serem el lloc.
1: I la Vall Fosca estrenarà avui el seu primer Festival Internacional de Curtmetratges, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de la Torre de Cabdella que vol acostar el cinema al món rural i convertir-lo en una eina de participació, reflexió i cohesió social. La Torre de Cabdella, Pau Rovira.
5: El festival va sorgir a partir d'una idea del mestre i historiador Martí Boneta, inspirat en el Festival Internacional de Curtmetratges de les Corts de Barcelona. Aquesta primera edició gira al voltant del tema infància, joventut i bellesa, principis i finals, amb treballs que reflexionen sobre les diferents etapes de la vida. Per a Boneta, aquest festival té tres objectius.
6: Un és la cultural, és a dir, apropar la cultura audiovisual aquí al Pirineu, que és poca, però un altre molt important és el social. És un projecte que uneix el territori de persones diferents edats, de diferents orígens, i finalment també té un objectiu educatiu. Hem fet una formació als tres grups de criteris per seleccionar curtmetratges.
5: I és que la selecció no l'han fet professionals del sector, sinó veïns de la Vall Fosca, alumnes de l'Institut de la Pobla de Segur, usuaris del Centre Cívic Comunitari i membres de la cooperativa Alba Jussà, que han participat tots ells en el procés després de rebre formació audiovisual. L'Ester Berniola, jubilada de la Pobla, ha participat en aquesta selecció.
9: Soc molt cinèfila i llavors, vull dir, va fer moltíssima il·lusió poder ser part dels seleccionadors d'això, perquè m'ha sorprès molt la qualitat que hi ha, tan bona, que ha estat molt difícil poder puntuar.
5: En total s'han rebut 90 curtmetratges procedents de 10 països d'arreu del món. D'aquestes propostes, el jurat popular n'ha seleccionat 30, que seran les que competiran a la selecció oficial del festival. Després de cada sessió, el públic podrà votar els seus treballs preferits i contribuir a decidir el veredicte final.
1: Esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
10: Bon dia, Àngels. El Barça de bàsquet guanya el primer partit de la final de la Lliga CB a la pista del València per 112-113 a la pròrroga. S'endú el primer punt i posa el factor pista al seu favor. Darío Brizuela, l'escort del Barça, en declaracions a Catalunya Ràdio, demana anar pas a pas.
11: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
10: Demà es disputarà el segon partit. Serà també a València, a les 8 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
10: També triomf del Barça de futbol sala, que va derrotar per 6-1 al Pozo de Múrcia el segon partit de la final, posant el 2-0 a la sèrie, i a només un triomf pel títol per als blaugrana. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, demana no fer volar coloms.
25: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
10: Com diu Javi Rodríguez, dimarts a Múrcia, primer match ball per al Barça.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
10: El Mundial de Futbol ja ha començat la segona jornada amb els primers quatre partits. Aquesta matina s'han disputat el Mèxic 1, Corea del Sud 0 i el Canadà 6, Qatar 0. Disputats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1. I entre aquesta nit i aquesta matinada, quatre partits més. A les 9 del vespre, Estats Units a Austràlia, a mitjanit a Escòcia, Marroc, a 2:15, al Brasil, Haití i a les 5, al Turquia, Paraguai.
1: 3CAT Info.
10: Encara en futbol, el Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. El club ha arlequinat, però ha de remuntar un 1-0 al Zamora. Ferran Costa és l'entrenador vallesà.
26: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
10: Aquest Sabadell Zamora el podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. I el Barça femení, per la seva banda, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació, mentre que l'Espanyol renova per una temporada més la migcampista Mar Torres. Pel que fa al motor, tenim en marxa ja la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Damià Aguilar, bon dia.
8: Bon dia, això acaba de començar, novena cita de la temporada. Falten 32 minuts perquè s'acabi aquest primer entrenament lliure que s'està disputant amb la pista ben seca i lluint perfectament el sol, amb quatre Ducatis al davant, encapçalats per Marc Márquez, seguit per Fermín Aldeguer, Pecco Bagnaia i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez, que torna aquest cap de setmana després de la lesió, està encara en el procés de completar la primera de les seves voltes. Hem vist una caiguda de Maverick Viñales, que està esperant que li reparin la moto, i desena posició en aquests moments d'Àlex Rins. Encara 30 minuts per endavant, això acaba de començar.
10: Gràcies, Damià.
0: 3CAT Info.
10: Pel que fa a l'hoquei patins, avui es disputa el tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceo. Serà a partir de les 7 i amb un triomf els gallecs podrien ser campions, ja que dominen el play-off per 2-0. En tennis, Paula Badosa juga contra la txeca Noskova als quarts de final del torneig de Berlín. Serà a 1:45 del migdia. I des d'avui fins diumenge es disputa la Volta Ciclista a Catalunya femenina, avui amb la primera etapa. Són 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna. A Paula Blasi és una de les favorites a la victòria final. També hi participa la Mireia Benito. I tornem a parlar de futbol i del Mundial, perquè ahir el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio va poder entrevistar Joan García, el porter del Barça, que reconeix que haver fitxat pel Club Blaugrana li ha facilitat entrar a la convocatòria per disputar el Mundial amb Espanya.
12: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.

0: En punt les 11 del matí. El jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Quan encara no ha resolt mesures cautelars ni se l'envia a judici per la causa principal, ara reclama informació per suposades irregularitats en un contracte finançat amb fons europeus. Les hostilitats al sud de Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats, segons alguns mitjans. L'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada. Ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins mateix dels Estats Units. Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls, a més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrenquen les trobades de la consellera Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la majoria es donen a ESO. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincule al resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa es puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve només uns mesos. Localitzen sense vida el cos d'un jove d'Artés al Bages que havia desaparegut després de sortir a córrer. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima va tenir un accident. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta. Les confraries de tot el litoral i que hi participen han recuperat grans quantitats de plàstics i tovalloletes i peces voluminoses com ara neveres o butaques. I l'Estartit al Baix Empordà celebra des d'avui l'arribada de l'estiu amb el Festival Ítaca Sant Joan. La programació s'estrena amb grups com Love of Lesbian, Sidoní i Remei de Calafresca els pròxims dies i passaran noms com la Ludit Bank o 31 Fam.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor i demà es disputa el segon partit del sèrie també a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dimarts, primer maig, vol per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial, Canadà 6, Qatar 0, Mèxic 1, Corea del Sud 0, jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1. I avui comença la Volta Ciclista a Catalunya femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna.
0: Jornada de sol amb ambient de ple estiu i temperatures entre els 30-35 graus. A Ponent es podran superar els 35 amb valors de fins a 38 al Segrià. Només al Pirineu s'esperen algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu. Acabarem la jornada amb un nou augment de núvols prims.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Notícia que ens ha arribat fa pocs minuts. El jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per suposades irregularitats en un contracte de 4 milions d'euros finançat amb fons europeus. El jutge encara no ha resolt si l'envia a judici per la causa principal i tampoc si li retiri el passaport. Anem cap a Madrid. Paula Bruixats, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Sí, el jutge Juan Carlos Peinado sorprèn amb aquest nou front contra Begoña Gómez i ara també l'investiga per un contracte de 4 milions d'euros adjudicat el juny del 2020 pel govern espanyol, el seu amic i empresari Juan Carlos Barrabés. El jutge remet a un informe de la Fiscalia Europea i un altre de la Guàrdia Civil que apunten delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea contra la dona de Pedro Sánchez i contra l'empresari perquè aquest contracte de sospita estava finançat amb fons europeus. La notícia és de fa molt poca estona, però ja tenim reacció amb fons de la Moncloa. Diuen que aquest nou moviment és un despropòsit. Asseguren que Begoña Gómez no va fer cap carta de recomanació o cap gestió a favor de Barrabés per adjudicar-li aquest contracte. El d'avui és un nou moviment del jutge Peinado, quan encara estem pendents que comuniqui si envia Begoña Gómez a judici davant de jurat popular pels seus negocis amb la Complutense, que és la causa principal pel qual l'investiga, i si li retira el passaport mentre espera el judici. Peinado semblava que encarrilava la investigació contra Begoña Gómez, però avui sorprèn amb aquesta nova línia d'investigació, quan ja han passat els 3 dies que tenia des de dilluns per fer el pas formal per enviar Gómez a judici.
0: Doncs n'estarem pendents. Gràcies, Paula. Bon dia.
3: Bon dia. Adéu.
1: 3CAT Info.
0: Almenys 16 libanesos i 4 soldats israelians han mort en les hostilitats que ha hagut aquest matí al sud de Líban, segons diferents mitjans. L'episodi de violència posa en risc l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou també aquest front de guerra. Benjamin Netanyahu havia advertit que mantindria la pressió a la zona, però la mort de 4 militars pot provocar una escalada greu del conflicte. De fet, el ministre d'extrema dreta, Itamar Ben-Gavir, ha declarat que tot el Líban ha de cremar Jerusalem. Jordi Bresco.
4: Ha estat la nit i matinada més sanguinària al sud del Líban des de l'anunci de l'alto al foc entre l'Iran i els Estats Units, amb atacs israelians repartits per diferents punts de la zona. L'exèrcit israelià assegura que ha dut a terme aquests atacs en resposta a les constants violacions de l'alto al foc que, recordem, encara que no ho sembli, hi ha vigent al país. És el que van firmar Israel i el govern del Líban, i no Israel i Hezbollah, una milícia xiïta que ha respost amb un dels cops més durs que ha rebut l'exèrcit israelià fins ara, 4 soldats morts en un atac on la milícia xiïta ha destrossat 3 tancs. Tot plegat, òbviament, dificulta encara més la possibilitat que a curt termini cessin les hostilitats al Líban, que, recordem, és una de les condicions de l'acord firmat entre l'Iran i els Estats Units.
0: Coincidint amb aquests atacs al Líban, s'ha fet públic que avui no es reprendran les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar de forma telemàtica. Els anfitrions suïssos han confirmat l'ajornament de la reunió, que s'havia de celebrar en una ciutat dels Alps, Washington. Oriol Serra.
5: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
6: Donald J. Trump is the only... Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
5: Vance, de moment, no viatjarà a Suïssa per a formalitzar l'inici de les negociacions tècniques que haurien de permetre arribar a un acord final d'aquí a 2 mesos, com a mínim. Amb tot, no ha descartat que les negociacions puguin començar aquest cap de setmana amb interlocutors de menys rang.
0: Mentrestant, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra duri fins l'hivern. Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactar en la principal refineria de la capital just quan el país pateix una crisi de combustible. Moscou, Cristina Solías.
7: Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
8: No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
7: En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
9: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
7: El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli.
1: 3CAT Info. El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat.
10: Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: 3CAT Info.
0: 11 del matí, 10 minuts. Avui s'acaba el curs per més d'1 milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Poques hores abans de tancar les aules fins al setembre, els centres fan balanç. És el cas de l'Institut Consell de Cent, on hi tenim a la Sara Canyete.
12: A l'Institut Consell de Cent, situat aquí al barri del Poble Sec, avui de fet ja es funciona a mig gas. No hi ha classes previstes. Els alumnes han entrat més i bàsicament han vingut a recollir les notes i a fer un esmorzar de comiat tots plegats. Aquesta setmana aquí al centre han anat tancant el curs, ho han fet en part amb aquestes festes de comiat dels alumnes de quart d'ESO i també dels alumnes de batxillerat. Una setmana tranquil·la que contrasta amb un curs que ha estat molt convuls amb aquestes vagues i mobilitzacions que han obligat a refer les agendes de la direcció dels professors, però també dels alumnes conscients que han perdut classes, com ens expliquen l'Owen i l'Irfa de segon d'ESO.
13: A veure, per la meva mare sobretot, perquè tota la resta estava queixant de que cada setmana era mínim una vaga i ens saltaven classes que per la vaga no podíem fer.
14: Per culpa de les vagues vam tenir molts exàmens en un sol dia, perquè ens van saltar exàmens i tot això.
12: Ara els espera un estiu d'11 setmanes per davant. Quan preguntem als alumnes si això els sembla molt de temps sense tornar a l'institut, ens diuen que amb la calor que han passat l'últim mes no els sembla malament fer aquesta aturada llarga d'estiu.
14: Aquest mes ha estat molt calorós, perquè no havien ni aire condicionat ni res d'això i va ser molt cansat.
15: Només hi ha ventiladors a algunes classes.
13: Que amb tanta calor a sobre no es pot estudiar bé, o almenys a mi em costa concentrar-me en tanta calor.
12: La direcció del centre ens explica que aquest és un institut de màxima complexitat, amb dues línies d'ESO i dues de batxillerat, on estudien 270 alumnes, i que aquest curs també s'ha mobilitzat moltíssim, sobretot demanant recursos per la inclusiva, per atendre la diversitat i totes les necessitats que diuen tenen els alumnes que venen en aquest centre.
0: Final de curs que coincideix amb unes dades que hem conegut avui és que cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat s'han detectat 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja es freguen els 2.000. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que l'augment dels casos detectats ve donat per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del departament.
16: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
17: Per resoldre-ho dins de l'aula, has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix, i confiança. És clar, això no ho pots demanar.
0: La meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell. Reprenem l'actualitat política. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vinculi el resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa es puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, troba lògic que Pedro Sánchez avanci les eleccions si no s'aproven els comptes, com el president del govern espanyol va deixar entreveure ahir, però defensa que s'ha de treballar en uns pressupostos que no s'acabin tombant. Ho explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, no cal que Sánchez esperi a la no aprovació dels pressupostos per convocar eleccions, perquè la legislatura considera que ja està esgotada ara mateix. Són declaracions també al Matí de Catalunya Ràdio.
19: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans.
0: I dubte que Pedro Sánchez acabi presentant uns comptes si no ho ha fet des de l'any 2023. Hem arribat a un quart de 12 del migdia. Fem una pausa per consultar la situació del trànsit i la previsió meteorològica. Per tant, actualitzem la situació carreteres i autopistes del país i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. A aquesta hora, un accident talla un carril a la C60 Argentona, direcció Granollers. Hi ha retencions en aquest punt. També a la Ronda de Dalt, a la Vall d'Hebron, aquí, una avaria talla un carril sentit Llobregat. Hi ha lentitud des de Roquetes. Pel que fa al transport públic, atenció, hi ha una incidència al metro de Barcelona. La línia L5 funciona entre Cornellà Centre i Maragall i entre Horta i Vall d'Hebron. No hi ha servei entre les estacions de Maragall i Horta. A Rodalies, recordem que a l'R1 hi ha retards que poden superar els 20 minuts degut a un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià de Besòs, i demores destacades també en el tren de l'R15 de Reus, que havia d'arribar a Barcelona Estació de França a les 10:54 minuts, circula amb una demora de 30 minuts.
0: El temps. Amb l'Enric, amb el Jofre, volíem dir, amb el Jofre Genué.
21: Després d'aquesta petita nuvolada que ha creuat el país al llarg de la nit i matinada, des del Camp de Tarragona fins a l'Empordà, i que ha donat alguna gotellada i alguns llamps nocturns, la situació meteorològica torna a estar dominada per l'estabilitat, el sol i la calor. Avui les temperatures similars a les d'ahir o pujant un grauet més. De fet, s'esperen en general valors entre els 29 a 32 graus a la costa, prelitoral, ja arribant cap als 33, a 34, potser algun 35... i a l'interior al voltant d'aquests 34-36, amb possibilitat d'algun 38 o 39, sobretot cap a Ponent i especialment al Pla Lleida o Segrià. Generalment farà sol, però en el Pirineu sí que poden, a la mateixa calor, ajudar al creixement de nuvolades, com ha passat aquests darrers dies, i especialment cap a la zona de l'Alt Pirineu, amb risc d'alguna tronada o algun ruixat ajudat per la mateixa calor, per les elevades temperatures. Acabarem el dia amb un nou augment de núvols prims per Ponent. Les desfetes de les nuvolades del centre de la península Ibèrica acabaran per tapar el cel. Els núvols anien apareixent doncs, pel terç oest, enteranyinant el cel. De fet, amb un ambient més enterbolit pels propers dies per la presència de pols segarien en suspensió. I la propera nit i matinada doncs, pot ser una mica més càlida per aquesta nuvolositat que anirà marxant per donar pas un dissabte, un altre cop similar a una situació meteorològica a la d'avui. De fet, pels propers dies la primavera, de fet, acabarà amb sol i calor més intensa i l'estiu, diumenge, arriba amb una onada de calor.
11: Tresca Info.
22: Emma Vilarsau i Usman Umar, Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Tresca Info.
0: Més coses. Localitzats sense vida, un jove d'Artés al Bages que s'ha accidentat, va sortir a córrer i no va tornar. Per l'operatiu de recerca s'han mobilitzat 13 dotacions dels bombers. Anem cap a Artés, Nati Adell.
23: Els bombers han rebut l'avís de matinada, quarts de dues. De seguida han activat un dispositiu ampli de recerca amb la hipòtesi que el noi de 20 anys s'havia accidentat. S'han mobilitzat dotacions del parc de bombers de Cardona, Manresa, Torelló, Berga, Vic i efectius de Guardiola de Berguedà, a més del grup caní de recerca i un equip de drons. A més, 7 dotacions dels Mossos i el suport de la policia local d'Artés. La recerca s'ha centrat a repassar les pistes més freqüentades pel jove, pensant que podia estar a prop del camí principal. El cos sense vida del noi s'ha localitzat a quarts de 4 de la matinada a una zona propera a la font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident i el SEM ha activat una unitat de psicòlegs.
0: Canviant de qüestió, els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pescaneta, que va engegar el 2021, i participen confraries de tot el litoral que troben des de gran quantitat de plàstics i tovalloletes fins a, atenció, neveres, butxaques o joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja recollien la brossa que treien del mar. La diferència és que no es portava cap registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Els pescadors cada dia que en troben i emmagatzemen en uns cubells que tenen, la registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades i poder fer un balanç amb les dades que recullen.
2: En Sergi Pou, pescador d'Arenys de Mar, ens explica tot el que arriben a trobar a les xarxes.
4: Moltes tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. Cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys, que vam pescar una dentadura, això sí.
2: També rentadores, butaques, joguina sexual, restes de motors. Els pescadors no reben cap contraprestació econòmica, però sí material per fer la seva feina. El 2025 van participar en la campanya Pesca Neta 165 embarcacions de tots els ports catalans.
0: La planta potabilitzadora de la presa de Santa Anna, la Noguera, es posarà en marxa aquesta tardor, més de 15 anys després que s'acabés de construir. Com que la infraestructura encara no s'havia fet servir, havia quedat obsoleta i s'ha hagut d'invertir gairebé 1 milió d'euros per actualitzar-la. Lleida, Júlia Albacar.
6: La potabilitzadora es va començar a construir arran de la sequera del 2008 quan es van detectar problemes de terbolesa a causa de les baixes reserves de l'embassament de Santa Anna amb un cost de 5 milions d'euros. Tot i que el projecte es va enllestir el 2010, no va arribar a entrar mai en funcionament perquè l'aigua va recuperar els nivells òptims de qualitat. El 2023, amb la sequera, es va demanar posar-la en marxa, però la infraestructura no podia funcionar perquè calia actualitzar-la amb un cost de més de 900.000 euros. Carlos Arrazola és el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
24: Poner en valor esta instalación, que ya sabéis que ya muchos años construida, pero que no ha llegado a funcionar nunca, básicamente porque la calidad ya es muy buena, pero claro, la garantía que ofrecemos con esta instalación en marcha es que, pues digamos, el 100% del tiempo la mancomunidad pueda disponer de un agua de excelentísima calidad.
6: Tot i que part de l'embassament és a la Noguera, la planta està ubicada al terme de Castellonroi, a la comarca de la Llitera, a l'Aragó. La potabilitzadora donarà servei a uns 200.000 habitants d'una vintena de municipis del Segrià i la Noguera, entre els quals Lleida, i també abasteix la mancomunitat d'aigües de Pinyana.
25: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui arrenca el Festival Ítaca Sant Joan, que converteix la platja gran de l'Estartit al Baix Empordà en l'epicentre de 3 nits de música per donar la benvinguda a l'estiu. Grups com Love of Lesbian, Sidoní i Remei de Calafresca obren aquesta nit una edició que culminarà dimarts amb la tradicional Gran Revetlla de Sant Joan. Girona, Maria Rovira.
26: Tu sigues pareciéndote aquel gran ser que se creía nada.
27: L'Ítaca Sant Joan torna a combinar noms de l'escena musical catalana i estatal en un escenari privilegiat amb les Illes Medes de teló de fons en el marc del Festival Ítaca, ja en marxa des del 4 d'abril. Aquesta nit s'obre amb un cartell que reserva diversos plats forts, com ens explicava Martí Aiguavella, codirector artístic del Festival Ítaca.
28: Pensem que és una de les nits més destacades, sobretot per la presència de Love of Lesbian amb aquest comiat que estan fent, l'últim concert de Comarques Gironines, combinat amb Martí de gran renom del nostre país, com de Pere del Comboi, Remedi de Calafresca, que venen amb disc nou, Sidonia, amb aquesta amb disc en català, i creiem que a nivell estilístic doncs encaixa tot molt bé, no?
27: L'edició d'aquest any porta una novetat destacada.
28: Tenim un escenari nou el dia 20 de juny, el dissabte, que l'hem nomenat Ítaca Plaça. Com que a Ítaca passem per moltes places del Baix Empordà i a pobles i racons, doncs tenim aquesta plaça també a l'Estartit, no?, recuperant aquesta essència, i allà tindrem un seguit de grups en horari diurn, de vermut, que són Sodi, que són guanyadors del Sona Nou, Hipnosi, i llavors una artista sorpresa que, de fet, ben bé es desvelarà el mateix dia.
27: El mateix dissabte actuaran a l'escenari de la platja grups com la Ludwig Band. La Gran Revetlla de Sant Joan de dimarts també a la platja clourà 3 dies intensos, segons Martí Aiguavella.
28: La Revetlla aquest any promet també una mica de canvi, també de línia artística, combinant artistes similars del panorama nacional i català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una de les artistes més mediàtics del moment. Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà el DJ Trapella per fer aquest final de festa de Revetlla.
27: La proposta per Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que continuarà el 27 de juny a la Pera Mana Andreu i amb la Cloenda amb els Amics de les Arts el 5 de juliol a Calella de Palafrugell.

0: Esport. Ricard Isidro, bon dia.
1: Bon dia, Carme. El Barça de bàsquet disputarà demà el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València, després d'haver guanyat el primer punt de la sèrie per 112-113 a la pròrroga. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, destacava la igualtat del maig.
2: Sí, l'equip està fort, estem bé. Els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar.
1: També podem sentir la valoració que en fa Pedro Martínez, el tècnic català del València.
3: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga. A la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
1: També triomf del Barça de Futbol Sala, que va derrotar per 6-1 al Pozo de Múrcia al segon partit de la final, posant el 2-0 a la sèrie i a només un triomf pel títol per als blaugrana. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, però no vol confiances.
4: Creo que hemos hecho un grandísimo partido en todas las facetas. Anímicamente creo que estábamos un paso por encima porque al final le ganamos el primer punto de la manera que lo ganamos, hoy hemos vuelto a ganar el segundo, pero también voy a decir una cosa, si nos pensamos que hemos ganado ya porque hemos ganado estos dos puntos, estamos muy equivocados.
1: Dimarts a Múrcia, primer match ball para el Barça.
0: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: El Mundial de Futbol ja ha començat la segona jornada amb els primers 4 partits. Jugats aquesta matinada, Mèxic 1, Corea del Sud 0, Canadà 6, Qatar 0. Disputats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Entre aquesta nit i aquesta matinada, 4 partits més. Els Estats Units a Austràlia a les 9 del vespre, l'Escòcia a Marroc a mitjanit, el Brasil a Haití a 2:15 i el Turquia a Paraguai a les 5 de la matinada. També en l'entorn del Mundial, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio va poder entrevistar ahir el porter del Barça, Joan Garcia, que debuta en la convocatòria d'Espanya en una Copa del Món. El jugador fa una valoració molt positiva de la temporada.
5: Crec que ha sigut una temporada molt, molt positiva, molt orgullós de la temporada que he fet, però bueno, també sent exigent a mi mateix i intentant i treballant que la temporada vinent sigui millor.
1: Dins la concentració de la selecció espanyola hi van poder escoltar també Marco Corella, el jugador de l'Ella, han passat al Barça i també a l'Espanyol i que acaba de fitxar pel Real Madrid.
6: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
1: El Club Blanc, per cert, continua anunciant fitxatges. Ahir va ser el de Konaté per les 4 pròximes temporades. Aquest defensa internacional francès de 27 anys prové del Liverpool. Aquest club anglès, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació del català Víctor Muñoz des de l'Osasuna.

0: I parlem ara de motor perquè segueix en marxa la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i tots pendents d'Àlex Márquez. Damià Aguilar, bon dia.
1: I de Marc Márquez, que acaba de tenir una caiguda al tro de Cervera, caiguda neta, i s'acaba per ell aquest entrenament, del qual queden tot just un minut 20 segons per la bandera de quadres. És el líder del grup, amb dues dècimes sobre Fabio Quartararo, dues dècimes sobre Raúl Fernández, dues dècimes sobre Joan Mir, o tres dècimes sobre Ayo Gura. La gent que té al darrere són Yamaha, Honda o Aprilia. En aquest cas, Pecco Bagnaia ocupa la sisena posició, Alec Rins l'onzena, la dotzena per Maverick Viñales, que ha tingut una caiguda sense conseqüències a l'inici de la sessió, la setzena pel líder del campionat, Marco Bezzecchi, com deies, Àlex Márquez, en aquesta 18a posició, a un segon dues dècimes del seu germà, i haurà de ser, o haurà de superar, una altra revisió mèdica per poder continuar aquest cap de setmana. Tot just s'acabi aquest entrenament, que és a un minut d'aquesta bandera de quadres.
0: Gràcies, Damià. I avui a les 7, Igualada-Liceo, tercer partit de la final de l'Hockey Lliga masculina.
2: Dos quarts de 12 del migdia, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Quan encara no ha resolt mesures cautelars ni si l'envia a judici per la causa principal, ara reclama informació per suposades irregularitats en un contracte finançat amb fons europeus. Qüestió destacada a la primera mitja hora, com també ho hem fet amb les hostilitats al sud de Líban entre Israel i Hezbollah, que han provocat la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats. Segons alguns mitjans, l'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. Doncs bé, s'han ajornat les converses entre aquests dos països, Iran i Estats Units, previstes per avui a Suïssa, per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. I també us estem destacant que avui acaba el curs per més d'un milió de alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. Això el dia que hem conegut aquestes dades. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya. I a partir d'ara també us explicarem que prop de mig milió de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades. Des del Ministeri de Salut destaquen que el consum de tabac està a mínims històrics, però cal seguir treballant perquè és un dels principals problemes de salut pública. I de la cultura avui s'estrena Viva, la pel·lícula en què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes, i Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump. Dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres. En esports, Ricard, què destaquem a aquesta hora?
0: Mira, d'una banda, que el Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Demà, segon partit de la sèrie a València. I en futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dimarts, primer match ball per aixecar el títol.
2: I jornada de sol amb ambient de ple estiu i temperatures entre els 30-35 graus a Ponent. Es podrà superar els 35 amb valors de fins a 38 al Segrià. Només al Pirineu s'esperen algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu. Dos quarts de 12 i 2 minuts, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per suposades irregularitats en un contracte de 4 milions d'euros finançat amb fons europeus. El jutge encara no ha resolt si l'envia a judici per la causa principal i tampoc si li retiri o no el passaport. Madrid, Paula Brujats.
3: Què tal? Bon dia. Sí, el jutge Juan Carlos Peinado sorprèn amb aquest nou front contra Begoña Gómez i ara també l'investiga per un contracte de 4 milions d'euros adjudicat el juny del 2020 pel govern espanyol, el seu amic i empresari Juan Carlos Barrabés. El jutge remet a un informe de la Fiscalia Europea i un altre de la Guàrdia Civil que apunten delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea contra la dona de Pedro Sánchez i contra l'empresari perquè aquest contracte de sospita estava finançat amb fons europeus. La notícia és de fa molt poca estona, però ja tenim reacció amb fons de la Moncloa. Diuen que aquest nou moviment és un despropòsit, asseguren que Begoña Gómez no va fer cap carta de recomanació o cap gestió a favor de Barrabés per adjudicar-li aquest contracte. El d'avui és un nou moviment del jutge Peinado, quan encara estem pendents que comuniqui si envia Begoña Gómez a judici davant de jurat popular pels seus negocis amb la Complutense, que és la causa principal pel qual l'investiga, i si li retira el passaport.

0: Port mentre espera el judici. Peinado semblava que encarrilava la investigació contra Begoña Gómez, però avui sorprèn amb aquesta nova línia d'investigació quan ja han passat els 3 dies que tenia des de dilluns per fer el pas formal per enviar Gómez a judici.
1: Fresca Info. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
2: Quina ratxa! Quants maig portes?
1: 150.
2: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
1: Tresca Info.
3: Obrim la crònica internacional. Almenys 16 libanesos i 4 soldats israelians han mort en les hostilitats que hi ha hagut aquest matí al sud de Líban, segons diferents mitjans. L'episodi de violència posa en risc l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou també aquest front de guerra. Benjamin Netanyahu havia advertit que mantindria la pressió a la zona, però la mort de 4 militars pot provocar una escalada greu del conflicte. De fet, el ministre d'extrema dreta, Itamar Ben-Gavir, ha declarat que tot el Líban ha de cremar. Jerusalem, Jordi Bresco.
4: Ha estat la nit i matinada més sanguinària al sud del Líban des de l'anunci de l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units amb atacs israelians repartits per diferents punts de la zona. L'exèrcit israelià assegura que ha dut a terme aquests atacs en resposta a les constants violacions de l'alto el foc que, recordem, encara que no ho sembli, hi ha vigent al país. És el que van firmar Israel i el govern del Líban i no Israel i Hezbollah, una milícia xiïta que ha respost amb un dels cops més durs que ha rebut l'exèrcit israelià fins ara, 4 soldats morts en un atac on la milícia xiïta ha destrossat 3 tancs. Tot plegat, òbviament, dificulta encara més la possibilitat que a curt termini cessin les hostilitats al Líban, que, recordem, és una de les condicions de l'acord firmat entre l'Iran i els Estats Units.
3: Doncs bé, coincidint amb aquests atacs al Líban, s'ha fet públic que avui no es reprendran les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. Els anfitrions suïssos han confirmat l'ajornament de la reunió que s'havia de fer en una ciutat dels Alps, amb la presència dels mediadors, que són el Pakistan i Qatar. L'administració Trump insisteix a defensar l'acord de pau amb l'Iran, davant les crítiques internes i també les d'Israel. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
5: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà J.D. Vance ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
6: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
5: Vance, de moment, no viatjarà a Suïssa per a formalitzar l'inici de les negociacions tècniques que haurien de permetre arribar a un acord final d'aquí a 2 mesos, com a mínim. Amb tot, no ha descartat que les negociacions puguin començar aquest cap de setmana amb interlocutors de menys rang.
3: Tenim encara dues qüestions de l'exterior. Una ens porta al Regne Unit i l'altra a Colòmbia. Victòria d'Andy Burnham, el candidat laborista a les eleccions parcials celebrades ahir a una circumscripció del nord-oest d'Anglaterra. Això permetrà a l'alcalde de Gran Manchester tornar a la política nacional britànica i disputar el lideratge de Keir Starmer al capdavant del Partit Laborista. Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
7: Andy Burnham tornarà a ser diputat al Parlament de Westminster, element imprescindible per activar la cursa per substituir Keir Starmer com a líder del partit i del país. Ha guanyat folgadament les eleccions a la circumscripció de Macclesfield, al nord-oest d'Anglaterra, celebrades ahir i convocades expressament perquè pogués tornar a la política nacional. Ha superat l'extrema dreta de Reform UK amb uns resultats millors del que les enquestes pronosticaven. Aquesta matinada, Burnham, alcalde de Gran Manchester, ha advertit que aquesta era la darrera oportunitat per frenar la divisió que hi ha al país.
8: No hi haurà una segona oportunitat, però ara és una oportunitat, a partir del resultat d'aquesta nit, per construir una nova política basada en la unitat i l'esperança, allunyats del camí que ens porta a una política dividida i fosca com la que veiem als Estats Units.
7: A Burnham el precedeix l'èxit en la gestió municipal a Manchester i Rodalies. És també millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. Ara està per veure quan decidirà activar el procés de primàries per substituir Starmer, a qui molts dins el partit fan responsable dels mals resultats a les eleccions municipals del 7 de maig. Un altre possible rival és l'exministre de Sanitat, Wes Streeting. A més, el mateix Starmer sempre ha dit que està disposat a defensar el seu càrrec i a participar en unes hipotètiques primàries.
3: I a Colòmbia es prepara per la segona volta de les eleccions presidencials que enfrontarà diumenge el candidat d'extrema dreta, Belardo de l'Espriella, i el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda. La campanya arriba al tram final marcada per la forta polarització política i el debat sobre la seguretat al país després d'una primera volta molt ajustada. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
9: L'Esquerra aspira a mantenir-se al poder i el fill polític del president sortint, Gustavo Petro, Ivan Cepeda espera ocupar la Casa de Nariño, la seu presidencial. Colòmbia ha tingut en Petro el primer govern progressista en els seus 200 anys d'història. El senador Ivan Cepeda aposta per un model menys populista i més serè.
10: Un país para la población, para los que más necesitan, para los pobres, para las comunidades excluidas.
9: L'extrema dreta trepitja fort en aquesta segona volta de les presidencials. Després de guanyar la primera, Abelardo de l'Espriella, el Tigre, com es fa dir i se'l coneix, aposta per mà de ferro contra les guerrilles encara actives. Vol acabar també amb el procés de pau i instal·lar un model neoliberal amb retallades estatals.
11: Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: I avui us estem destacant que acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. I hem anat a l'escola Marta Mata del Vendrell, al Baix Penedès, per saber com funciona. Manel Sastre.
12: Aquí a l'escola Marta Mata del Vendrell, la Roser Pons, amb dos fills amb necessitats especials, ens explica que al centre les coses funcionen, però reclama més personal i criteris comuns als centres perquè l'escola inclusiva funcioni.
13: No hauria de dependre de l'escola en la que estiguin els nens, de l'autonomia de cada centre. Hauria d'haver-hi mans suficients, hauria d'haver-hi espais suficients a la pròpia escola per moments que es necessitin, personal sanitari també per atendre aquells infants amb malalties greus.
12: El director, Enric López, confia que el reforç del model promès pel govern acabarà consolidant aquesta aposta.
14: Sempre fan falta més mans. Ara mateix ens trobem en una situació en la que se'ns ha comunicat que ens han de fer més aportacions i anem veient a veure com va. Esperem que la nova línia, el nou rumb que ha de prendre el Departament d'Educació i pugui anar en una línia ascendent i de millora.
12: I des de l'USTEC, Patricia Morales, del grup de treball a l'Escola Inclusiva, recorda que més enllà del personal cal millorar també el model definint funcions i papers que ha de jugar cada actor.
15: És una qüestió també de dotació de personal, tant de quantitat com de les funcions que han d'exercir cada figura, no? Totes les mesures i totes les dotacions que es vagin implementant per tal de millorar l'escola inclusiva han de tenir un objectiu consensuat.
12: La de l'escola Marta Mata és només una fotografia. Cada centre és diferent en funció, això sí, dels alumnes i de les seves necessitats i que, a més, canvia cada curs.
3: I avui hem conegut que cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. Dèiem que aquest estudi revela, volíem dir, que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències i només 4 han acabat en condemna.
1: 3Cat Info.
3: Els Mossos d'Esquadra descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per una distracció. Segons un informe policial al qual ha tingut accés al Nacional, estava aturat i sense fer servir el seu telèfon mòbil en el moment en què va caure. Aquest fet debilita la hipòtesi que es precipités per una distracció. El dia de la mort del seu pare, el 14 de desembre del 2024, Jonathan Andic va assegurar als Mossos que després de 15 minuts caminant va avançar el seu pare quan aquest estava fent fotos i que mentre caminava va sentir un soroll de pedres que queien. Es va girar i va veure un cos rodant entre els matolls. En la seva segona declaració, Andic va afirmar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa de Jonathan Andic sosté en els seus informes que la contradicció sobre aquests fets no suposa cap element contradictori. Doncs bé, ni incriminatori, vaja. Doncs bé, canviem ara de qüestió amb una cosa que us estàvem destacant també en el sumari. Prop de 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades, ho diu un estudi elaborat pel Ministeri de Sanitat i el Consell General de Farmacèutics, que posa en valor que les polítiques públiques i les restriccions no són suficients i que cal també ajudar la gent a deixar de fumar. Mónica García es la ministra de Sanitat.
16: 2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona. Sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo.
3: La ministra ha destacat que el consum de tabac està en mínims històrics, però que cal seguir treballant perquè és un dels principals problemes de salut pública i encara 1 de cada 4 espanyols fuma cada dia. A més, alerta de les noves maneres de fumar.
16: Mientras disminuye el consumo tradicional de cigarrillos, aparecen nuevas formas de consumo de nicotina, nuevos dispositivos que están penetrando con fuerza, especialmente entre los más jóvenes. Si 1 de cada 5 adultos ha probado los cigarrillos electrónicos, tenemos a casi la mitad de los adolescentes que lo han hecho alguna vez. Y son pues, cifras que son bastante preocupantes, ¿no? Y que nos obligan a actuar nuevamente.
3: El tabac provoca 50.000 morts l'any a Espanya i suposa una despesa sanitària directa de 8.000 milions d'euros. 11:45. Fem atenció a la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia. Comencem parlant del transport públic perquè hi ha diverses incidències actives a aquesta hora. Recordem que al metro de Barcelona la línia L5 no té servei entre Maragall i Horta. Funciona entre Cornellà Centre i Maragall i entre Horta i Vall d'Hebron. Pel que fa a Rodalies, a l'R1 hi ha retards que poden superar els 20 minuts degut a un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià de Besòs que afecta la senyalització a la zona de la Sagrera. Tècnics de DIF ja treballen per solucionar la incidència. I a les carreteres segueixen les cues a la C60 a Argentona, direcció Granollers. Recordem que en aquest punt hi ha hagut un accident que talla un carril.
3: El temps. Jofre Genué.
18: Avui la calor tornarà a ser protagonista similar a la d'ahir o una miqueta més. De fet, dia rere dia els termòmetres aniran guanyant graus. Anirà pujant el termòmetre i, de fet, ja avancem que a partir de diumenge amb l'arribada de l'estiu astronòmic arriba una onada de calor que pot persistir fins a Sant Joan. I això es traduirà també amb l'arribada dels primers 40 graus. De fet, s'esperen valors superiors als 40 graus a partir de diumenge a les zones més càlides de Ponent. Avui, com a molt, entre els 36-38 graus, potser al Segrià hi ha algun 39, i en general entre aquests 29 a 33 al litoral i al prelitoral. Amb una jornada de sol, algunes nuvolades al Pirineu, com ha passat aquests darrers dies, la mateixa calor ajudant a que aquests núvols creixin amb força a l'Alt Pirineu, amb risc d'algun ruixat o d'algun petit patac d'aigua. I bé, al llarg de la tarda, més aviat vespre, nit, tornaran a aparèixer núvols prims per Ponent amb una propera nit i matinada mitja ennuvolada que pot ajudar que la propera matinada doncs, faci menys fresca i el termòmetre també sigui més elevat. Com dèiem, darrer dia de primavera, demà dissabte, amb aquesta situació d'anar guanyant graus d'aquesta calor que s'anirà intensificant i diumenge arriba l'estiu amb una onada de calor.
19: Fresca Info.
20: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
21: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
20: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
22: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
19: 3cat Info.
3: 3 quarts de 12 i 3 minuts, una avaria en una canonada de distribució ha deixat sense subministrament d'aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Segons l'Ajuntament, la incidència s'ha produït aquesta matinada i la companyia preveu tenir-la arreglada a la tarda. Anem a buscar-ne els detalls a Girona amb la Laia Claret.
0: És a la canonada d'impulsió la que porta l'aigua del dipòsit fins a la canonada principal al carrer Canigó, a l'altura de Ramon Llull. En un inici s'ha intentat mantenir el subministrament amb un bypass que ja existeix, però l'avaria és just al punt on ja n'hi ha un de bypass, aquesta via alternativa per saltar-se el tram afectat. L'alcalde, Òscar Aparicio, remarca que és un punt negre de la xarxa i que es preveu que duri unes hores.
2: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers anys, dos anys més o menys, no l'havíem tingut perquè hem fet una obra provisional, que era un bypass, però justament l'avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada.
0: Aparicio especifica que la canonada ha d'estar arreglada els pròxims mesos, segons els terminis previstos.
2: És una obra que sabem que s'ha de fer. Vam redactar el projecte, que l'hem aprovat el mes de maig, i està pendent de licitació, perquè, com diguem, fa més de 10 anys que tenim aquesta dificultat. Entenem, doncs, que abans de final d'any estarà licitada i executada.
0: L'Ajuntament ha posat en marxa un protocol que ja tenen previst i des de les 9 del matí hi ha un camió cisterna al costat de la residència de gent gran. Un cop la companyia hagi arreglat l'avaria, es preveu que l'aigua torni de manera progressiva i que la pressió i el cabal habituals es recuperin completament demà al matí.
3: El Ministeri de Cultura s'oposa al trasllat de les pintures de Xixen a l'Aragó, però s'emparen les resolucions judicials per no encarregar un informe a l'IPCE, el màxim organisme tècnic de l'Estat. Són declaracions d'Ernest Urtasun, del ministre, al matí de Catalunya Ràdio.
19: Un jutge que, per cert, ens ha dit al Ministeri de Cultura que no podem fer l'informe de l'IPCE, perquè ens està dient que no l'admetrà perquè nosaltres som part del patronat. Ara, jo vull donar un missatge també molt clar. El Ministeri de Cultura ha estat sempre al costat del Manac i de les pintures de Xixena i ens hem oposat claríssimament a aquest trasllat.
3: El Ministeri de Cultura ha recordat que la seva màxima prioritat és la protecció del patrimoni i ha lamentat una vegada més que la sentència sobre Xixena hagi ignorat el criteri dels tècnics del Manac que alerten de l'extrema fragilitat de les pintures.
23: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
3: Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades a la cartellera, juntament amb Toy Story 5, que va avançar a dimecres la seva arribada a les sales de cinema. Ens ho explica el Marc Garriga.
24: Forky, acceptes la cara amb Beverly com a legítima esposa?
25: Yeehaw! Així us declaro! Marit i cobert.
26: Passa pocs cops que les dues estrenes més importants de la setmana arriben en català. Per començar, Pixar estrena el 5è capítol de Toy Story, una saga que no perd força, malgrat el pas dels anys, en fa 31 de la primera, i que també demostra que continua amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara la protagonista és la cowgirl Jessie, que veu amenaçada la seva situació com a joguina preferida per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als nens. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que s'espera d'ella.
27: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
28: Jo ho vaig notar com electricitat.
26: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima premiada a Cannes que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empeny a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort, fa que s'ho qüestioni tot constantment, i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
29: I want to thank my beautiful daughter Jennifer, who soldiered by my side and helped make this foundation work the way it should.
26: També arriba Dreams, del mexicà Michel Franco, un cineasta del tot infravalorat que s'atreveix amb una denúncia oberta de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump. Ho fa a través d'una dona de l'alta societat interpretada per una magnífica Jessica Chastain, que s'enamora d'un ballarí en situació irregular. És un film cru, audaç, sofisticat i sensual, però sobretot molt honest.
30: Comment vous justifiez votre geste?
26: Igual d'honesta és Caso 137, on una altra actriu esplèndida, Lea Drucker, interpreta l'agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa. És un film rigorós i incòmode, apassionant, que no alliçona en cap moment i que manté l'atenció fins al final. També s'estrenen dos títols francesos més, 15 pruebes d'amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves que les parelles homosexuals tinguin fills, i la comèdia El placer es mío, al voltant de l'orgasme femení. Completa la llista de novetats la sueca Habitació número 13, una cinta de terror sobrenatural sobre possessions demoníques.

0: I a Lleida ja està en marxa el magnífic fest. Milers de persones passaran fins demà dissabte pel recinte de les Firetes. Serà convertit en un espai que tindrà la música com a protagonista, però on la gastronomia també guanya pes. Love of Lesbian, Joan Dausà, o aquests que sentim, els britànics de Molotovs, pujaran a l'escenari. Ens ho explica des de Lleida la Júlia Albacar.
1: Un magnífic fest que arriba amb previsions de temperatures molt elevades, però això no espanta l'organització perquè han previst ombres, perquè el recinte ja té força arbres i perquè la programació comença a les 8 del vespre cada dia. Santi Salvadors, el director del Magnífic.
2: Baixarà el sol, començarà la bona música, començarà un ambientazo que és el que acostumem a tenir aquí i és la millor opció per afrontar-la.
1: Després d'una festa de benvinguda ahir, avui serà el torn de Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana i Kitai, i tot plegat envoltat de gastronomia lleidatana.
2: Costes del Segre, Olides Garrigues, Pere de Lleida... Tenim un espai que és Gust de Lleida, que ho engloba tot, on podem tastar tot això que oferim aquí des de les nostres terres, i també tindrem carn a la brasa i caragols, que és una novetat també d'aquest any.
1: I demà, Love of Lesbian, Tu Otra Bonita, Sobre Zero, Rafarinho, Éxtasis i Alison Darwin. El recinte pot acollir fins a 10.000 persones.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça de bàsquet disputarà demà el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València, després d'haver guanyat ahir el primer punt de la sèrie per 112-113 a la pròrroga. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, destacava la igualtat del partit.
4: Sí, l'equip està fort, estem bé, els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més i cada dia és més difícil jugar.
3: Recordem que amb aquesta victòria el factor pista passa a ser favorable al Barça.
5: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: El Barça de Futbol Sala, per la seva banda, haurà d'esperar a dimarts per tenir la primera opció de guanyar el títol de Lliga. Ahir va posar el 2-0 al play-off de la final després de superar per 6-1 el Pozo de Múrcia. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, no vol confiances.
6: Creo que hemos hecho un grandísimo partido en todas las facetas. Anímicamente creo que estábamos un paso por encima porque al final le ganamos el primer punto de la manera que lo ganamos. Hoy hemos vuelto a ganar el segundo. Pero también voy a decir una cosa, Si nos pensamos que hemos ganado ya porque hemos ganado estos dos puntos, estamos muy equivocados.
3: El Mundial de Futbol ja ha començat la segona jornada amb els primers 4 partits, jugats aquesta matinada, Mèxic 1, Corea del Sud 0 i Canadà 6, Qatar 0. Disputats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Entre aquesta nit i aquesta matinada, 4 partits més. A partir de les 9, Estats Units, Austràlia. A mitjanit, Escòcia, Marroc. A 2:15, Brasil, Haití. I a les 5, Turquia, Paraguai. En l'entorn del Mundial, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio va poder entrevistar ahir Joan García, el porter del Barça, que debuta en la convocatòria d'Espanya en una Copa del Món. El jugador fa una valoració molt positiva de la temporada.
7: Crec que ha sigut una temporada molt, molt positiva, molt orgullós de la temporada que he fet, però bueno, també sent exigent a mi mateix i intentant i treballant que la temporada vinent sigui millor.
3: En roda de premsa van poder escoltar també ahir Marco Corella, el jugador de l'Ella, han passat al Barça i que acaba de fitxar pel Real Madrid.
8: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: I encara en futbol, avui pendents del Sabadell, que podria tornar a la segona divisió. El club arlequinat, però, ha de remuntar primer un 1-0 al Zamora. Ferran Costa és l'entrenador vallesà.
9: I crec que la clau és aquesta. El cap fred, el cor calent, el que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera. No vulguem anar com acaba la pel·lícula o anem a construir nosaltres, fem molt bé les coses al camp, en tot el que envolta els futbolistes, anem a construir nosaltres aquest gran final de pel·lícula.
3: Un partit que, per cert, podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio.
5: 3CAT Info.
3: I en motors ja ha finalitzat la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Damià Aguilar, bon dia.
10: Bon dia, ho ha fet amb el millor temps de Marc Márquez, tot i una caiguda sense conseqüències al final de la sessió, quan estava intentant millorar el seu registre. El seu germà Àlex, el subcampió del món, que torna després d'una lesió de 5 setmanes, ha acabat a poc més d'un segon en 18a posició. Ara hauria de superar una nova revisió mèdica per poder seguir competint aquest cap de setmana. Per altra banda, MotoGP Sports Entertainment anunciarà aquest migdia un acord amb els equips per al període 2027-2031 i a partir d'aquí s'aniran desbloquejant tots els anuncis de fitxatges i renovacions de cara a la temporada que ve.
3: Moltes gràcies, Damià.
5: 3CAT Info.
3: En hoquei patins, avui es disputa el tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceo, serà a partir de les 7, i amb un triomf els gallecs podrien ser campions, ja que dominen el play-off per 2-0. Pel que fa al tenis, Paula Badosa juga aquest migdia contra la txeca Noskova als quarts de final del torneig de Berlín. I des d'avui fins diumenge es disputa la Volta Ciclista a Catalunya femenina. Avui, amb la primera etapa, seran 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna. De l'àmplia representació catalana, destaca la presència de Paula Blasi com una de les favorites a la victòria final, però no podem descartar tampoc la Mireia Benito.
5: Trescat Info.

0: El jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quan encara no ha resolt mesures cautelars ni si l'envia a judici per la causa principal. Ara reclama informació per suposades irregularitats en un contracte finançat amb fons europeus. Les hostilitats al sud de Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort almenys de 16 civils i 4 soldats. Segons alguns mitjans, l'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada del conflicte. I han quedat ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins dels Estats Units. Prop de 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades, segons un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Farmacèutics. Segons la ministra, Mònica García, aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit. El tabac provoca 50.000 morts cada any a l'Estat. I cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a la secundària. Han localitzat sense vida el cos d'un jove d'Artés, al Bages, que havia desaparegut després de sortir a córrer. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima va patir un accident. Nou repte per a l'empresa responsable de dibuixar el rostre de Gaudí amb drons a la Sagrada Família. La companyia catalana Flock Drone Art Studio té previst avui batre a Portugal el rècord de vol sincronitzat amb 4 cops més drons que la celebració de Barcelona. I l'Estartit, el Baix Empordà, celebra des d'avui l'arribada de l'estiu amb el Festival Ítaca Sant Joan. La programació s'estrena amb grups com Love of Lesbian, Sidoní o Remei de Calafresca els pròxims dies i passaran noms també com la Ludwig Band o 31 Fam.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dimarts, primer match ball per aixecar el títol. I avui comença la Volta Ciclista a Catalunya femenina amb una etapa de 92 km amb sortida i arribada a Santa Susanna.

0: I ens queda el titular del temps. Jornada de sol amb ambient de ple estiu i temperatures entre els 30 i 35 graus. A Ponent es podrà superar els 35 amb valors de fins a 38 al Segrià. Només al Pirineu s'esperen algunes nuvolades amb alguns ruixats. Acabarem la jornada amb un nou augment de núvols prims.
1: 3CAT Info.
0: Passant gairebé 4 minuts de les 12. Benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem i ho fem marxant cap a Madrid. El jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per suposades irregularitats en un contracte de 4 milions d'euros finançat amb fons europeus. El jutge encara no ha resolt si l'envia a judici per la causa principal ni tampoc si li retira el passaport. Paula Brujats.
2: El jutge Peinado sorprèn amb un nou front contra Begoña Gómez i ara amplia la investigació per un altre contracte de 4 milions d'euros que es va adjudicar el juny del 2020 pel govern espanyol al seu amic i empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado remet a un informe de la Fiscalia Europea i a un altre de la Guàrdia Civil que apunten delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea perquè aquest contracte estava finançat amb fons europeus i perquè creu la policia i la Fiscalia que no va passar els filtres corresponents. Tot i això, el jutge Peinado no detalla quina seria la conducta delictiva concreta de la dona de Pedro Sánchez. La decisió d'avui és molt incipient i el jutge no descriu actuacions detallades ni contra Begoña Gómez ni tampoc contra el seu amic Juan Carlos Barrabés. Fons de la Moncloa diuen que el moviment d'avui és un despropòsit. Asseguren que Begoña Gómez no va fer cap carta de recomanació o cap gestió a favor de Barrabés per emportar-se aquest contracte. La notícia arriba quan encara està pendent que Peinado comuniqui si envia Begoña Gómez a judici davant de jurat popular pel seu seus negocis amb la Complutense i si li retira el passaport, ja han passat els 3 dies que tenia des de dilluns per fer el pas formal per jutjar la dona de Sánchez.
1: 3CAT Info.
0: Coincidint amb els nous combats al Líban entre Israel i Hezbollah, Suïssa ha confirmat l'ajornament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que s'havia de fer al país alpí, per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. La reunió, en què havien de participar també els mediadors, el Pakistan i Qatar, no té de moment nova data. Tot i que no ha citat directament la situació al Líban, el cap dels negociadors iranians, Mohammed Bagher Ghadalif, ha condicionat la celebració de noves trobades al fet que es respectin les línies vermelles de l'Iran. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, va suspendre ahir el seu viatge a Suïssa i va tornar a exigir contenció al govern israelià. Tornem a casa nostra, us ho dèiem en titulars. Prop de 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades. Ho diu un estudi elaborat pel Ministeri de Sanitat i el Consell General de Farmacèutics, que posa en valor que les polítiques públiques i les restriccions no són suficients i que cal també ajudar la gent a deixar de fumar. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: 2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona. Sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo.
0: La ministra ha destacat que el consum de tabac està en mínims històrics, però que cal seguir treballant perquè és un dels principals problemes de salut pública i encara 1 de cada 4 espanyols fuma cada dia, més alerta de les noves maneres de fumar.
3: Mientras disminuye el consumo tradicional de cigarrillos, aparecen nuevas formas de consumo de nicotina, nuevos dispositivos que están penetrando con fuerza, especialmente entre los más jóvenes. Si 1 de cada 5 adultos ha probado los cigarrillos electrónicos, tenemos a casi la mitad de los adolescentes que lo han hecho alguna vez y son pues cifras que son bastante preocupantes, ¿no? Y que nos obligan a actuar nuevamente.
0: El tabac provoca 50.000 morts l'any a Espanya i suposa una despesa sanitària directa de 8.000 milions d'euros. Avui acaba el curs per a més 1 milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb directors, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. I coincidint amb aquest final de curs, el departament també ha fet balanç del primer any de la prohibició total dels mòbils a escoles i instituts. Asseguren que ha augmentat la concentració dels alumnes i ha millorat l'ambient a l'aula. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
4: Els centres ens diuen i ens traslladen que ha millorat la convivència i sobretot també l'atenció de l'alumnat en el procés d'aprenentatge, que hi ha menys interrupcions, que hi ha molts menys conflictes lligats a les xarxes socials. De fet, un clima més serè també en el conjunt del centre educatiu.
0: Des del departament també consideren que aquesta prohibició trasllada un missatge molt clar a pares i mares.
4: Ens ha ajudat molt a poder donar un missatge, no només dintre del centre escolar, sinó sobretot també a les pròpies famílies, perquè, evidentment, una part importantíssima de l'ús problemàtic ve de fora de l'escola, i per això també volem incidir en aquest missatge per poder-lo traslladar d'una manera molt clara també a les pròpies famílies, a les llars dels alumnes, no?
0: Educació ha encarregat un estudi per documentar amb xifres l'impacte d'aquesta nova regulació als centres educatius, un estudi que està previst que es publiqui el curs que ve. No deixem les aules perquè cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats a casa nostra, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja freguen els 2.000. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència. El govern argumenta que l'augment de casos detectats ve d'una per la implementació al 2024 del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades acaba marxant del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament.
5: Per resoldre-ho dins l'aula, has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix, i confiança. És clar, això no pots demanar.
0: La meitat dels casos es detecten a la secundària. El perfil predominant de la víctima és d'una noia de 14 anys i el de l'agressor un alumne del mateix nivell. L'Hospital Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió. Es tracta d'un robot xinès que permet fer cirurgies molt més precises, menys invasives i amb una sola incisió de només 2,5 centímetres. Barcelona, Mònica Mas.
6: El pacient és un nen de 12 anys a qui fa 2 setmanes li van extreure un ronyó i l'uretra. Gràcies al nou robot li han fet un sol tall per on s'introdueixen un braç que es desplega com un pop tot l'instrumental quirúrgic. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
7: En cirurgia robòtica multiport a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
6: Això és important per la precisió quirúrgica, però també perquè els pacients tenen menys danys i poden tornar més aviat a casa, un benefici que encara és més important quan es tracta dels nens. El robot també pot fer cirurgies d'adults i calculen que en podran fer entre 200 i 300 més cada any.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 4 minuts i arribarem a un quart d'una. El Centre Irídia pels Drets Humans ha denunciat Xavier García Albiol per un delicte d'odi per difondre la imatge d'un marroquí detingut titllant-lo d'escòria humana. L'alcalde de Badalona va publicar una piulada al seu compte de la xarxa X on explicava que l'home havia intentat robar d'una estrabada a una dona de 81 anys al barri de Llafià, però que un dels seus escortes de la Guàrdia Urbana el va detenir. L'alcalde afirmava, a més, que si depengués d'ell el faria tornar nedant al Marroc. Irídia considera que les afirmacions d'Albiol són molt greus, ja que busca incitar a l'odi contra un col·lectiu de persones per raó de la seva nacionalitat. Per això ha demanat a la Fiscalia Delegada contra els Delictes d'Odi i Discriminació que obri una investigació amb caràcter urgent. La piulada d'Albiol ha aconseguit fins ara més de 38.000 m'agrades i molts dels 2.600 comentaris que li han fet aplaudeixen les seves paraules. I els Mossos descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per una distracció. Segons un informe policial al qual ha tingut accés al Nacional, estava aturat i sense fer servir el telèfon mòbil en el moment en què va caure. Aquest fet debilita la hipòtesi que es precipités per una distracció. El dia de la mort del seu pare, el 14 de desembre del 2024, Jonathan Andic va assegurar als Mossos que després de 15 minuts caminant va avançar el seu pare quan aquest estava fent fotografies i que mentre caminava va sentir un soroll de pedres que queien, es va girar i va veure un cor rodant entre els matolls. En la seva segona declaració, Andic va afirmar que el seu pare només va fer fotografies al principi de l'excursió. La defensa de Jonathan Andic sosté en els seus informes que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori. Més qüestions. S'han localitzat sense vida un jove d'Artés, al Bages, que s'ha accidentat, va sortir a córrer i no va tornar per a l'operatiu de recerca. S'han mobilitzat 13 dotacions dels bombers. Artés, Nàtia Dell.
8: Els bombers han rebut l'avís de matinada, quarts de dues. De seguida han activat un dispositiu ampli de recerca amb la hipòtesi que el noi de 20 anys s'havia accidentat. S'han mobilitzat dotacions del parc de bombers de Cardona, Manresa, Torelló, Berga, Vic i efectius de Guardiola de Berguedà, a més del grup caní de recerca i un equip de drons. A més, 7 dotacions dels Mossos i el suport de la policia local d'Artés. La recerca s'ha centrat a repassar les pistes més freqüentades pel jove, pensant que podia estar a prop del camí principal. El cos sense vida del noi s'ha localitzat a quarts de 4 de la matinada a una zona propera a la font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident i el SEM ha activat una unitat de psicòlegs.
0: I encara una darrera qüestió abans d'aturar-nos i obrir àrea de serveis. Una avaria en una canonada de distribució ha deixat sense subministrament d'aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Segons l'Ajuntament, la incidència s'ha produït aquesta matinada i la companyia preveu tenir-la arreglada de cara a la tarda. Girona, Laia Claret.
9: És a la canonada d'impulsió la que porta l'aigua del dipòsit fins a la canonada principal al carrer Canigó, a l'altura de Ramon Llull. En un inici s'ha intentat mantenir el subministrament amb un bypass que ja existeix, però l'avaria és just al punt on ja n'hi ha un de bypass, aquesta via alternativa per saltar-se el tram afectat. L'alcalde, Òscar Aparicio, remarca que és un punt negre de la xarxa i que es preveu que duri unes hores.
10: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers anys, dos anys més o menys, no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional, que era un bypass, però justament l'avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada.
9: Aparicio especifica que la canonada ha d'estar arreglada els pròxims mesos, segons els terminis previstos.
10: És una obra que sabem que s'ha de fer. Vam redactar el projecte, que l'hem aprovat el mes de maig, i està pendent de licitació, perquè, com diguem, fa més de 10 anys que tenim aquesta dificultat. Entenem, doncs, que abans de final d'any estarà licitada i executada.
9: L'Ajuntament ha posat en marxa un protocol que ja tenen previst i des de les 9 del matí hi ha un camió cisterna al costat de la residència de gent gran. Un cop la companyia hagi arreglat l'avaria, es preveu que l'aigua torni de manera progressiva i que la pressió i el cabal habituals es recuperin completament demà al matí.
0: Un quart d'una, fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. A aquesta hora les principals incidències són el transport públic. Recordem que el metro de Barcelona, la línia 5, no té servei entre Maragall i Horta. Funciona entre Cornellà Centre i Maragall i entre Horta i Vall d'Hebron. A Rodalies, l'R1 acumula retards que poden superar els 20 minuts degut a un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià de Besòs. També demores destacades al tren de l'R11 de Barcelona Sants, que havia d'arribar a Portbou a la 1:42 minuts, circula amb una demora de 30 minuts. Pel que fa a les carreteres, sense incidències destacades, trànsit ja fluït a la C60 a Argentona, direcció Granollers, on hi havia hagut un accident.
0: El temps. Jofre Genuer.
12: Després d'aquesta petita nuvolada que ha creuat el país al llarg de la nit i matinada, des del Camp de Tarragona fins a l'Empordà, i que ha donat alguna gotellada i alguns llamps nocturns, la situació meteorològica torna a estar dominada per l'estabilitat, el sol i la calor. Avui les temperatures similars a les d'ahir o pujant un grauet més. De fet, s'esperen en general valors entre els 29 a 32 graus a la costa, prelitoral, ja arribant cap als 33, a 34, potser algun 35, i a l'interior al voltant d'aquests 34-35, amb possibilitat d'algun 38 o 39, sobretot cap a Ponent i especialment al Pla Lleida o Segrià. Generalment farà sol, però en el Pirineu sí que poden, a la mateixa calor, ajudar al creixement de nuvolades, com ha passat aquests darrers dies, i especialment cap a la zona de l'Alt Pirineu, amb risc d'alguna tronada o algun ruixat, ajudat per la mateixa calor, per les elevades temperatures. Acabarem el dia amb un nou augment de núvols prims per Ponent. Les desfetes de les nuvolades del centre de la península Ibèrica acabaran per tapar el cel. Els núvols anien apareixent doncs, pel terç oest, enteranyinant el cel. De fet, amb un ambient més enterbolit pels propers dies, dies per la presència de Pol Segarén en suspensió, i la propera nit i matinada doncs, pot ser una mica més càlida per aquesta nuvolositat que anirà marxant per donar pas un dissabte, un altre cop similar a una situació meteorològica a la d'avui. De fet, pels propers dies, la primavera de fet acabarà amb sol i calor més intensa, i l'estiu, diumenge, arriba amb una onada de calor.
0: Doncs complementa aquesta informació, Servei Meteorològic de Catalunya Més per a diumenge, el primer avís per calor quan es preveu que aquests termòmetres arribin als 40 graus a l'interior i sobretot a Ponent, una situació que ara ho escoltàvem, es podria allargar fins dimarts i que tindrà el punt àlgid dilluns. A més, les nits també es preveuen molt caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 graus, poden superar els 25 en punts del litoral i prelitoral. El Meteocat alerta que aquesta situació es veurà greujada per l'arribada de pols en suspensió que podria afavorir encara més les nits tropicals i tòrrides. Justament aquest migdia, Protecció Civil compareixerà per informar d'aquesta primera onada de calor que afectarà Catalunya. És una roda de premsa que està prevista per a partir de 12:45 i tan bon punt comenci us oferirem en directe.
1: Tresca Info.
13: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
14: Quatre persones, dos vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... O sigui, encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
13: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
15: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
13: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
16: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
13: El que està en joc no es compta en diners.
17: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
13: 30 minuts, la narcoamenaça. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Emma Vilarsau i Usman Omar, Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
18: Per la feina, ja.
19: L'agenda del 3 Rondes. El cap de setmana casteller de 3CAT Info.
20: La diada de festa major de Sant Pere a Reus i la diada d'aniversari dels castellers de Barcelona són dues de les actuacions més destacades del cap de setmana previ a les diades de Sant Joan. La Diada de Sant Pere, la capital del Baix Camp, és dissabte a les 6 de la tarda a la plaça del Mercadal.
21: Hi actuen els Xiquets de Reus acompanyats dels capgrossos de Mataró i els castellers de la Vila de Gràcia.
20: De dissabte també destaca la trobada de les colles de l'Eix a Manresa.
21: Amb l'actuació dels Tirallongues, els Segals i els castellers de Lleida, l'actuació està prevista per les 6 de la tarda a la plaça major de la capital del Bages. Dissabte a les 6 també podeu veure castells a la plaça major de la Bisbal del Penedès amb els Bous, els Xicots de Vilafranca i els Nois de la Torre. I a la plaça Major de Montblanc hi actuaran els torraires acompanyats dels castellers del Foix de Cubelles.
20: I diumenge, com us dèiem, hi ha una cita castellera important a Barcelona.
21: A les 12 a la plaça de Sant Jaume hi actuen els castellers de Barcelona acompanyats dels de Sabadell i els moixiganguers d'Igualada.
20: Diumenge a les 11 a la plaça de l'Església de Sant Jaume d'Enveja hi actuen els xicuelos i xicueles al Delta i la colla castellera de Vacarisses. I a Sant Adrià del Besòs al migdia hi podreu veure la colla local acompanyada dels castellers de Santa Coloma i els de Viladecans.
21: Diumenge al migdia, castells a la plaça Vella de Prats de Lluçanès amb la colla del Lluçanès, els castellers de Caldes de Montbui i els matossers de Molins de Rei. A Bagà, la plaça Galzeran, hi actuen els castellers de Berga i els de Cornellà. I a Bernet dels Banys, a les 7, hi actuen els Pallagos del Conflent.
20: Tot plegat, com us dèiem, abans de les diades tradicionals de Sant Joan.
21: Dimarts al vespre, vigília de Sant Joan, hi ha actuacions per tot el país per acompanyar l'arribada de la Flama del Canigó. I a Valls, diada de completes a les 8 a la plaça del Blat amb les dues colles dels Xiquets de Valls.
20: La gran diada del dia de Sant Joan és també a Valls, que celebra la festa major i és on tradicionalment començava la temporada castellera.
21: Enguany comença a les 12 del migdia. A la plaça del Blat podreu gaudir de la colla jove Xiquets de Valls i la colla vella dels Xiquets de Valls. De com vagi aquesta diada en tindreu informació en directe a 3CAT Info i Catalunya Ràdio.
20: Del dia de Sant Joan també destaca la diada que celebrarà 7:45 a la plaça de la Font de Tarragona.
21: Hi actuaran les quatre colles de la ciutat, la colla jove, els Xiquets de Tarragona, els castellers de Sant Pere i Sant Pau, els Xiquets de Tarragona i els Xiquets del Serrallo.
20: Dimecres que ve hi ha més diades encara de Sant Joan.
21: A la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, a les 7, hi actuen els castellers Capgrossos de Mataró i els Xics de Granollers. Al passeig marítim de Torroella de Montgrí actuarà la Colla Castellera de Figueres i a la plaça Josep Valls de Torredembarra els Nois de la Torre i els Castellers d'Altafulla.
20: De les diades al cap de setmana i també de les previsions de Sant Joan en tindreu tota la informació diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 rondes de 3Cat Info.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: 7 minuts i arribarem a 12:15. Us ho dèiem en titulars. L'empresa catalana dels drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal. Es tracta de la companyia Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, el gironès. Multiplicarà per 4 el nombre de drons que va utilitzar per crear la figura de Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
3: El rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troba en 3.050 drons i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Ara l'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què en sincronitzarà 3.100, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ho farà el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
22: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
3: Fan servir uns drons específics per a espectacles lluminosos que no porten càmeres. Primer dissenyen el moviment dels drons per evitar col·lisions i calcular les distàncies entre si. Després creen les rutes de cada dron i, finalment, els posicionen en l'espai concret on faran l'espectacle i se sincronitzen. Avui a Portugal hi faran un espectacle fet a mida i dedicat al país lusità que acull el certamen.
22: És un vídeo passat al cel. És una història que vol explicar una mica certa història de Portugal i de tot el tema seu turístic, però a més també, com que és un festival tecnològic i aeri, el que es desenvoluparà també són una sèrie de figures mostrant una mica la capacitat portuguesa a nivell aeronàutic, ensenyant aeronaus històriques, satèl·lits...
3: Aquesta empresa gironina del poble de Celrà es va crear l'any 2019 i és de les més importants en el seu sector a tot l'estat.
0: Esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
23: Bon dia, Àngels. El Barça de bàsquet disputarà demà el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València, després d'haver guanyat el primer punt de la sèrie per 112-113 a la pròrroga. Darío Brizuela, l'escorta del Barça, demana anar pas a pas.
24: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
23: Pedro Martínez, és el tècnic català del València, també fa una valoració de l'enfrontament d'ahir.
25: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga, han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
23: Amb el triomf d'ahir, el factor pista passa a ser favorable al Barça.
2: 3Cat Info.
23: El Barça de Futbol Sala, per la seva banda, haurà d'esperar dimarts per tenir la primera opció de guanyar el títol de Lliga. Ahir va posar el 2-0 al play-off de la final, després de superar per 6-1 al Pozo de Múrcia. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, no vol confiances.
26: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
2: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
23: Al Mundial de Futbol, avui juguen 4 partits més de la segona jornada. Destaca a les 9 del vespre als Estats Units a Austràlia amb Mauricio Pochettino, sent el seleccionador nord-americà.
27: Es un desafío bonito, ¿no? Hemos trabajado pensando en esa fortaleza, en la fortaleza de Australia. Y bueno, dictará sentencia, como siempre, el campo de juego. Esperemos que tengamos otra vez todos los planetas alineados y que nos salga un buen partido, que tengamos un buen rendimiento colectivo e individual para poder estar cerca de la victoria.
23: però jugaran tres partits més. A la mitjanit, Escòcia-Marroc, a 2:45, Brasil-Haití, i a les 5, Turquia-Paraguai. Jugat a les últimes hores, Mèxic 1, Corea del Sud 0, Canadà 6, Qatar 0, Suïssa 4, Bòsnia 1, i República Txeca 1, Sud-àfrica 1. També en l'entorn del Mundial, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio va poder entrevistar ahir el porter del Barça, Joan Garcia, que debuta en la convocatòria d'Espanya en una Copa del Món. El jugador admet que fitxar pel Barça l'ha ajudat a arribar al Mundial.
4: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
23: També en futbol, el Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. El club ha arlequinat, però ha de remuntar un 1-0 als Zamora. Ferran Costa és l'entrenador vallesà.
5: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic,

A gairebé 2 segons ha quedat el seu germà Àlex, que ara mateix està passant una nova avaluació mèdica que determinarà si pot seguir competint aquest cap de setmana. El pilot va caure fa un mes al Gran Premi de Catalunya. Pel que fa a la resta de pilots catalans, trobem a Àlex Rins a la 12a posició, a la 13a Maverick Viñales i, com dèiem, Àlex Márquez ha finalitzat 18è.

0: 3CAT Info.
1: 12:15, repassem el més destacat. El jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quan encara no ha resolt mesures cautelars ni si l'envia a judici per la causa principal, ara reclama informació per suposades irregularitats en un contracte finançat amb fons europeus. I les hostilitats al sud del Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats, segons alguns mitjans. L'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. I això s'hi suma que han quedat ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa. També us hem explicat que prop de 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades, segons un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Farmacèutics. Segons la ministra, Mònica García, aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit. El tabac provoca 50.000 morts cada any a l'estat espanyol. A partir d'aquesta hora està prevista una roda de premsa al Departament d'Interior per informar dels dispositius que estan a punt per fer front al risc d'incendis, a l'onada de calor que s'espera també pels propers dies. De seguida que comenci ja anirem. Us explicarem també, si tenim temps, que el candidat laborista i alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha guanyat les eleccions parcials celebrades ahir en una circumscripció del nord-oest d'Anglaterra. El retorn a la política nacional britànica era el requisit que s'havia marcat per disputar el lideratge del partit al primer ministre Keir Starmer. I atenció, perquè més de 15 anys després, la planta potabilitzadora de la presa de Santa Anna a la Noguera s'estrenarà. Aquesta tardor s'ha hagut d'invertir 1 milió d'euros a actualitzar i adequar una instal·lació obsoleta i afectada pel desús. I en esports, Ricard Isidro, molt bon dia, què ens expliques?
2: Mira que el Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Demà, segon partit de la sèrie a València. I en futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dimarts, primer matchball per aixecar el títol.
1: Repassem també el temps. Dia de sol, de molta calor, especialment a les comarques interiors. Màximes de 32 a 36 graus, de fins a 37 o 38 al Pla de Lleida, també a la Ribera d'Ebre. I a la costa no es passarà dels 30 a 32 graus. Nuvolades al Pirineu, molt aïllades i amb risc baix de xàfecs. Passen gairebé 3 minuts de 12:15. El jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ara per suposades irregularitats en un contracte de 4 milions d'euros finançat amb fons europeus. El jutge encara no ha resolt si l'envia a judici per la causa principal ni tampoc si li retira el passaport Madrid. Paula Brujats.
3: El jutge Peinado sorprèn amb un nou front contra Begoña Gómez i ara amplia l'investigació per un altre contracte de 4 milions d'euros que es va adjudicar el juny del 2020 pel govern espanyol al seu amic i empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado remet a un informe de la Fiscalia Europea i a un altre de la Guàrdia Civil que apunten delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea perquè aquest contracte estava finançat amb fons europeus i perquè creu la policia i la Fiscalia que no va passar els filtres corresponents. Tot i això, el jutge Peinado no detalla quina seria la conducta delictiva concreta de la dona de Pedro Sánchez. La decisió d'avui és molt incipient i el jutge no descriu actuacions detallades ni contra Begoña Gómez ni tampoc contra el seu amic Juan Carlos Barrabés. Fons de la Moncloa diuen que el moviment d'avui és un despropòsit, asseguren que Begoña Gómez no va fer cap carta de recomanació o cap gestió a favor de Barrabés per emportar-se aquest contracte. La notícia arriba quan encara està pendent que Peinado comuniqui si envia Begoña Gómez a judici davant de jurat popular pel seu seus negocis amb la Complutense i si li retira el passaport, ja han passat els 3 dies que tenia des de dilluns per fer el pas formal per jutjar la dona de Sánchez.
1: Notícia que arriba hores després que Pedro Sánchez deixés per primer cop la porta oberta en un avançament electoral que vincula el resultat de la tramitació dels pressupostos. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, troba lògic que Pedro Sánchez avanci les eleccions

0: si no s'aproven els comptes, tal com el president espanyol va deixar entreveure, però defensa que s'ha de treballar en uns comptes que no s'acabin tombant. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, no cal que Sánchez esperi a la no aprovació dels pressupostos per convocar eleccions, perquè la legislatura ja està esgotada ara. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: I dubta que Pedro Sánchez acabi presentant uns pressupostos si no ho ha fet des del 2023. Avui també us destaquem que, coincidint amb els nous combats al Líban entre Israel i Hezbollah, Suïssa ha confirmat l'ajornament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que s'havia de fer al País Alpí, per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. La reunió, en què havien de participar també els mediadors, el Pakistan i Qatar, no té de moment nova data. Tot i que no ha citat directament la situació al Líban, el cap dels negociadors iranians, Mohammad Bagher Ghadayfaf, ha condicionat la celebració de noves trobades al fet que respectin les línies vermelles de l'Iran. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, va suspendre ahir el seu viatge a Suïssa i va tornar a exigir contenció al govern israelià. A Anglaterra, el primer ministre britànic Keir Starmer reitera que defensarà el seu lideratge al capdavant del Partit Laborista i el govern si es presenta un candidat alternatiu a les eleccions primàries.
3: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: Starmer ha fet aquestes declaracions després que el seu rival, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha guanyat un escó al Parlament en unes eleccions parcials celebrades ahir al nord d'Anglaterra. Això li permetrà, com a diputat, iniciar un procés per optar a substituir el primer ministre. En el seu primer discurs, després de guanyar l'escó, Burnham ha assegurat que treballarà per aconseguir un canvi al Regne Unit. Ha demanat una política econòmica més redistributiva, la reindustrialització del país i també una reforma de les polítiques migratòries. Ara anem cap a Colòmbia, que es prepara per a la segona volta de les eleccions presidencials, que enfrontarà diumenge el candidat d'extrema dreta Abelardo de la Espriella i el senador d'Esquerres Iván Cepeda. La campanya arriba al tram final, marcada per la forta polarització política i el debat sobre la seguretat al país, després d'una primera volta molt ajustada. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
4: L'Esquerra aspira a mantenir-se al poder i el fill polític del president sortint, Gustavo Petro, Iván Cepeda espera ocupar la Casa de Nariño, la seu presidencial. Colòmbia ha tingut en Petro el primer govern progressista en els seus 200 anys d'història. El senador Iván Cepeda aposta per un model menys populista i més serè.
5: Un país para la población, para los que más necesitan, para los pobres, para las comunidades excluidas.
4: L'extrema dreta trepitja fort en aquesta segona volta de les presidencials. Després de guanyar la primera, Abelardo de la Espriella, el Tigre, com es fa dir i se'l coneix, aposta per mà de ferro contra les guerrilles encara actives. Vol acabar també amb el procés de pau i instal·lar un model neoliberal amb retallades estatals.
6: Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 7 minuts i arribarem a 3 quarts d'una. Prop de 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades. Ho diu un estudi elaborat pel Ministeri de Sanitat i el Consell General de Farmacèutics, que posa en valor que les polítiques públiques i les restriccions no són suficients i que cal també ajudar la gent a deixar de fumar. Mònica García és la ministra de Sanitat.
8: 2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona, sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo.
0: La ministra ha destacat que el consum de tabac està en mínims històrics, però que cal seguir treballant perquè és un dels principals problemes de salut pública i encara 1 de cada 4 espanyols fuma cada dia. A més, alerta de les noves maneres de fumar.
8: Mientras disminuye el consumo tradicional de cigarrillos, aparecen nuevas formas de consumo de nicotina, nuevos dispositivos que están penetrando con fuerza, especialmente entre los más jóvenes. Si 1 de cada 5 adultos ha probado los cigarrillos electrónicos, tenemos a casi la mitad de los adolescentes que lo han hecho alguna vez y son pues cifras que son bastante preocupantes, ¿no? Y que nos obligan a actuar nuevamente.
0: El tabac provoca 50.000 morts l'any a Espanya i suposa una despesa sanitària directa de 8.000 milions d'euros. Per remar de la compravenda d'habitatge, que va tornar a repuntar l'abril després de la frenada del mes de març. A l'abril es van vendre 8.810 pisos i cases a Catalunya. És prop d'un 8% més que l'abril de l'any passat, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. La gran majoria, 8 de cada 10, eren habitatges usats. Entre gener i abril s'han fet gairebé 39.000 compravendes d'habitatge. És un 2,5% més que en el mateix període de l'any passat. I el març és l'únic mes en què no es va superar els registres del 2025. El Ministeri de Cultura s'oposa al trasllat de les pintures de Sixena a l'Aragó, però s'empara en les resolucions judicials per no encarregar un informe a l'IPCE, el màxim organisme tècnic de l'Estat. Són declaracions d'Ernest Hurtas, un al matí de Catalunya Ràdio.
1: Un jutge que, per cert, ens ha dit al Ministeri de Cultura que no podem fer l'informe a l'IPCE, perquè ens està dient que no l'admetrà perquè nosaltres som part del patronat. Ara, jo vull donar un missatge també molt clar. El Ministeri de Cultura ha estat sempre al costat del Manac i de les pintures de Sixena i ens hem oposat claríssimament a aquest trasllat.
0: El ministre de Cultura ha recordat que la seva màxima prioritat és la protecció del patrimoni i ha lamentat un cop més que la sentència sobre Sixena hagi ignorat els criteris dels tècnics del Manac que alerten de l'extrema fragilitat d'aquestes pintures. Una qüestió que us avançàvem en el sumari, també la planta potabilitzadora de la presa de Santa Anna a la Noguera es posarà en marxa aquesta tardor, més de 15 anys després que s'acabés de construir. Com que la infraestructura encara no s'havia fet servir, havia quedat obsoleta i s'ha hagut d'invertir gairebé 1 milió d'euros per actualitzar-la. Anem cap a Lleida. Júlia Albacar.
9: La potabilitzadora es va començar a construir arran de la sequera del 2008 quan es van detectar problemes de terbolesa a causa de les baixes reserves de l'embassament de Santa Anna amb un cost de 5 milions d'euros. Tot i que el projecte es va enllestir el 2010, no va arribar a entrar mai en funcionament perquè l'aigua va recuperar els nivells òptims de qualitat. El 2023, amb la sequera, es va demanar posar-la en marxa, però la infraestructura no podia funcionar perquè calia actualitzar-la amb un cost de més de 900.000 euros. Carlos Arrazola és el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
10: Poner en valor esta instalación, que ya sabéis que ya muchos años construida, pero que no ha llegado a funcionar nunca, básicamente porque la calidad ya es muy buena, pero claro, la garantía que ofrecemos con esta instalación en marcha es que, pues digamos, el 100% del tiempo la mancomunidad pueda disponer de un agua de excelentísima calidad.
9: Tot i que part de l'embassament és a la Noguera, la planta està ubicada al terme de Castellonroi, a la comarca de la Llitera, a l'Aragó. La potabilitzadora donarà servei a uns 200.000 habitants d'una vintena de municipis del Segrià i la Noguera, entre els quals Lleida, i també abasteix la Mancomunitat d'Aigües de Pinyana.
0: I ara parlem de cultura. Avui arrenca el Festival Ítica Sant Joan, que converteix la platja gran de l'Estartit, el Baix Empordà, en l'epicentre de 3 nits de música per donar la benvinguda a l'estiu. Grups com Love of Lesbian, Sidoní o Remei de Calafresca obren aquesta nit una edició que culminarà dimarts amb la tradicional Gran Revetlla de Sant Joan. Girona Maria Rovira.
11: Tu sigues pareciéndote aquel gran ser que se creía nada.
12: L'Ítaca Sant Joan torna a combinar noms de l'escena musical catalana i estatal en un escenari privilegiat amb les Illes Medes de teló de fons en el marc del Festival Ítaca, ja en marxa des del 4 d'abril. Aquesta nit s'obre amb un cartell que reserva diversos plats forts, com ens explicava Martí Aiguabella, codirector artístic del Festival Ítaca.
13: Pensem que és una de les nits més destacades, sobretot per la presència de Love of Lesbian amb aquest comiat que estan fent, l'últim concert de Comarques Gironines, combinat amb Martí de gran renom del nostre país, com de Pere Albi del Comboi, Remei de Calafresca, que venen amb disc nou, Sidonia, amb aquesta amb disc en català, i creiem que a nivell estilístic doncs encaixa tot molt bé, no?
12: L'edició d'aquest any porta una novetat destacada.
13: Tenim un escenari nou el dia 20 de juny, el dissabte, que l'hem nomenat Ítaca Plaça. Com que a Ítaca passem per moltes places del Baix Empordà i a pobles i racons, doncs tenim aquesta plaça també a l'Estartit, no?, recuperant aquesta essència, i allà tindrem un seguit de grups en horari diurn, de vermut, que són Sodi, que són guanyadors del Sona Nou, Hipnosi, i llavors un artista sorpresa que, de fet, ben bé es desvelarà el mateix dia.
12: El mateix dissabte actuaran a l'escenari de la platja grups com la Ludwig Band. La Gran Revetlla de Sant Joan de dimarts també a la platja clourà 3 dies intensos, segons Martí Aiguabella.
13: La Revetlla aquest any promet també una mica de canvi, també de línia artística, combinant artistes similars del panorama nacional català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una de les artistes més mediàtics del moment. Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà Verge i Trapella per fer aquest final de festa de Revetlla.
12: La proposta per Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que continuarà el 27 de juny a la Pera Mana Andreu i amb la Cloenda amb els Amics de les Arts el 5 de juliol a Calella de Palafrugell.

0: Tres quarts d'una, tornem a connectar amb el nostre equip viari, sapiguem a aquesta hora com tenim carreteres, transports públics i alguna incidència. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, comencem parlant de transport públic perquè sí, hi ha una nova incidència a Rodalies que afecta la R2 Sud. Hi ha retards de més de 20 minuts en aquesta línia per una incidència a l'estació de França. Recordem que també circulen amb retards de 20 minuts els trens de l'R1 degut a un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià de Besòs. De la seva banda, la línia 5 del metro de Barcelona, que també tenia una incidència, ja circula amb normalitat. I pel que fa a les carreteres, a aquesta hora hi ha lentitud a la Ronda Litoral, a la zona franca, sentit Trinitat. Precaució en aquest punt perquè un accident talla un carril.
0: El temps. Previsió a aquesta hora del Dani Ramírez.
2: La temperatura avui es manté com ahir o puja un grau o dos, poc ho notarem. Sí que el litoral una mica més d'humitat, una mica més de xafogó, i per tant estem parlant de 30-32, a tot estirar en punts de la costa, tot i que al llarg de la tarda, la marinada, vent de llevant, a gregal, pot fer baixar la temperatura cap als 27-28 amb més humitat i xafogó, i a mesura que passin les hores fins a les 5-6 de la tarda, a ponent, la temperatura es pot disparar cap als 35... puntualment 37 o 38 és el cas del Segrià, les més altes. No descartem també el sud de la Noguera, les Garrigues, Urgell, Pla d'Urgell o també cap a la Ribera d'Ebre. Amb un dia assolellat, de bat a bat, a tot arreu. Aquesta nit hi ha hagut alguna gotellada, aquesta matinada, poca cosa, 4 trons a l'àrea de Barcelona, 4 llampecs. I destaquem també que a la zona del Pirineu a la tarda poden créixer nuvolades, no esperem grans tempestes ni pluges importants, però algun ruixadet pot caure cap al nord del Pallars Sobirà o nord de l'Alt Urgell. Pel que fa a demà, cap de setmana de molta calor, comença a disparar-se la temperatura tant de dia com de nit, 38-39 a Pla de Lleida, la costa al voltant dels 30-32 com a molt, i seria diumenge quan ja tenim un avís de calor al voltant dels 40 graus del Pla de Lleida, ho indica el Meteocat, i compte perquè dilluns, dimarts i dimecres en aquest sector de Ponent es poden superar els 40-43 graus, que és una temperatura extraordinària.
3: Al Catalunya al dia parlem de tu. I de tu, i de tu. Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant. I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
4: Dins i no quedarà pagesia i un dels...
3: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
5: 170.000 turistes. Tot i que
6: el projecte ha reduït dimensions.
7: Dins de l'aldea Amposta de Tortosa.
3: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
0: Passant gairebé 3 minuts de 3 quarts d'una, continuem amb més notícies. Amb les altes temperatures, augmenta l'ús de l'aire condicionat, però els experts recorden que per cada grau que es redueix el termòstat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat. En llars on l'aire condicionat funciona continuadament, el consum de llum augmenta fins a un 50%, i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català de l'Energia.
8: En condicions normals, la temperatura de confort de l'habitatge a l'estiu és de 26 graus. Hem de prioritzar l'ús primer dels ventiladors i després de l'aire condicionat. Pensem que cada cop que baixem un grau l'aire condicionat del nostre habitatge, estem incrementant el nostre consum energètic en un 7%.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver d'invertir res, Iu Gallard, director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
9: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Llavors, evitar-ho és molt important.
0: Més de la meitat de les llars tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten, segons Barcelona Energia. I els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta que va engegar el 2021. I participen confraries de tot el litoral que troben des de grans quantitats de plàstic i tovalloletes fins a neveres, butaques o joguines sexuals, Arenys de Mar, Marta Vallès.
10: Bon dia. Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
5: Els pescadors cada dia que en troben i emmagatzemen en uns cubells que tenen, la registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per poder fer un balanç amb les dades que recullen.
10: A les xarxes els pescadors hi troben de tot, especialment plàstics i tovalloletes, però també rentadores, butaques, joguines sexuals i restes de motors. El 2025 van participar en la campanya Pesca Neta 165 embarcacions de tots els ports catalans.
0: I el conseller d'Empresa de la Generalitat de Catalunya reuneix avui amb els treballadors de l'empresa química Dow de Tarragona després de l'anunci d'uns 140 acomiadaments per part de la multinacional a tot l'estat, la majoria dels quals podrien afectar la plantilla dels complexos industrials de Tarragona. Anem cap allà. Clara Chavarría Domingo.
6: El conseller Miquel Samper, que és a Tarragona per presentar les línies generals del Pacte Nacional per la Indústria, ha manifestat el compromís de la Generalitat a acompanyar els treballadors en aquest procés.
7: El missatge és que estem per ajudar a tots els treballadors afectats per aquests expedients de regulació d'ocupació i, per tant, estarem al costat de tota aquella massa social que perdi la seva feina en ocasió d'aquests expedients de regulació, doncs que tenen causes múltiples, però que les més importants jo les situaria en els processos d'automatització, de robotització i també l'afectació que té la intel·ligència artificial, per bé que n'hi ha d'altres de motius que van entorn a les deslocalitzacions, que les empreses tenen el seu dret de fer-ho, però que de vegades afecta negativament els treballadors.
6: La trobada tindrà lloc aquest migdia amb representants del sindicat majoritari STR, el qual tem que la gran majoria dels 138 treballadors afectats per aquests acomiadaments seran de les plantes de Tarragona, on treballen prop de 700 persones, que són el 90% de la plantilla de la multinacional.
0: En cultura, avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades a la cartellera, juntament amb Toy Story 5, que va avançar dimecres la seva arribada a les sales de cinema. Repassem-ho amb Marc Garriga.
11: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
12: Yeehaw! Així us declaro marit i cobert.
13: Passa pocs cops que les dues estrenes més importants de la setmana arriben en català. Per començar, Pixar estrena el cinquè capítol de Toy Story, una saga que no per força, malgrat el pas dels anys, en fa 31 de la primera, i que també demostra que continua amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara la protagonista és la cowgirl Jessie, que veu amenaçada la seva situació com a joguina preferida per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als nens. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que s'espera d'ella.
14: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
15: Jo vaig notar com electricitat.
13: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima premiada a Cannes que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empeny a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort, fa que s'ho qüestioni tot constantment, i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
16: I want to thank my beautiful daughter Jennifer, who soldiered by my side and helped make this foundation work the way it should.
13: També arriba Dreams, del mexicà Michel Franco, un cineasta del tot infravalorat que s'atreveix amb una denúncia oberta de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump. Ho fa a través d'una dona de l'alta societat interpretada per una magnífica Jessica Chastain, que s'enamora d'un ballarí en situació irregular. És un film cru, audaç, sofisticat i sensual, però sobretot molt honest.
17: ¿Cómo vos justifiez votre geste?
13: Igual d'honesta és Caso 137, on una altra actriu esplèndida, Lea Drucker, interpreta l'agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa. És un film rigorós i incòmode, apassionant, que no alliçona en cap moment i que manté l'atenció fins al final. També s'estrenen dos títols francesos més, 15 pruebas de amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves que les parelles homosexuals tinguin fills, i la comèdia El placer es mío, al voltant de l'orgasme femení. Completa la llista de novetats la sueca Habitació número 13, una cinta de terror sobrenatural sobre possessions demoníques.
3: Esports.
0: Doncs arribarem a la una amb tota l'actualitat esportiva. Amb en Ricard Isidro. Ricard, molt bon dia.
17: Bon dia, Àngels. El Barça de bàsquet disputarà demà el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València, després d'haver guanyat el primer punt de la sèrie per 112-113 a la pròrroga. Darío Brizuela, l'escorta del Barça, però demana anar pas a pas.
18: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
17: També podem sentir la valoració que en fa Pedro Martínez, el tècnic català del València.
19: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenia que haver arribat a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
17: Amb el triomf d'ahir, el factor pista passa a ser favorable al Barça.
3: 3CAT Info.
17: Mentrestant, el Barça de Futbol Sala haurà d'esperar dimarts per tenir la primera opció de guanyar el títol de Lliga. Ahir va posar el 2-0 al play-off de la final, després de superar per 6-1 el Pozo de Múrcia. Javi Rodríguez, entrenador del Barça, no vol confiances.
20: Vamos a ir a Múrcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
17: Al Mundial de Futbol avui juguen 4 partits més de la segona jornada. A les 9 del vespre, Estats Units-Austràlia. A mitjanit, Escòcia-Marroc. A 2:15, Brasil-Haití. I a les 5, Turquia-Paraguai. Jugat a les últimes hores, Mèxic 1, Corea del Sud 0. Canadà 6, Qatar 0. Suïssa 4, Bòsnia 1. I República Txeca 1, Sud-àfrica 1. També en l'entorn del Mundial, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio va poder entrevistar ahir el porter del Barça, Joan García, que debuta en la convocatòria d'Espanya en una Copa del Món. El jugador admet que fitxar pel Barça l'ha ajudat a arribar al Mundial.
21: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
17: En roda de premsa vam poder escoltar també ahir Marco Corella, el jugador de l'Ella, han passat al Barça i a l'Espanyol i que acaba de fitxar pel Real Madrid.
22: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
17: El Club Blanc, per cert, continua anunciant fitxatges. Ara és el d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès, de 27 anys, prové del Liverpool. Aquest club anglès, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació del català Víctor Muñoz des de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. I el Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. El club parla quinat, però ha de remuntar primer un 1-0 al Zamora. Ferran Costa és l'entrenador ballesà.
23: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits. Hem guanyat molts durant la temporada i en segon lloc perquè ho fem a casa.
17: Un partit que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info.
17: En hoquei patins, avui es disputa el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina entre l'Igualada i el Liceo. Serà a partir de les 7 i amb un triomf els gallecs podrien ser campions, ja que dominen el play-off per 2-0. En motor, Marc Márquez ha fet el millor temps en la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. El de Cervera ha caigut quan intentava millorar el seu temps, una caiguda que no ha tingut conseqüències. Igualment participarà a la segona tanda. El mateix que el seu germà Àlex, que ha passat una segona avaluació mèdica i podrà seguir competint el que queda de cap de setmana. En tennis, Paula Badosa juga avui, aquest migdia, de fet, d'aquí a 30 segons, a partir de la una del migdia, contra la txeca Noskova, als quarts de final del torneig de Berlín, un torneig sobre herba. I des d'avui fins diumenge es disputa la Volta Ciclista a Catalunya Femenina amb la primera etapa, 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna. Entre la presència catalana destaquen les presències de Paula Blasi, que és una de les favorites a la victòria final, i també la presència de Mireia Benito.
3: 3CAT Info. Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Avui s'acaba un curs escolar anòmal.
2: A veure, per la meva mare sobretot, perquè tota la estava queixant de que cada setmana era mínim una vaga i ens sentaven classes que per la vaga no podíem fer.
4: Per culpa de les vagues vam tenir molts exàmens en un sol dia.
1: S'acaba un curs que ha tingut 25 dies de vagues. Una situació similar només a la del curs 1987-1988. Aleshores, es va aconseguir abaixar la ràtio a les aules de primària arran de les protestes. Ara, però, hi ha intencions de millora, però pendents d'aplicar i, sobretot, pendents d'avalar per part de la plantilla de mestres i professors, que, recordem-ho, van votar no a l'últim acord que els sindicats majoritaris del sector de l'educació van tancar amb el govern.
8: Esperem que el nou rumb que ha de prendre el Departament d'Educació pugui anar en una línia ascendent i de millora.
1: Per tant, les escoles tanquen, però les reivindicacions segueixen obertes.
24: Entenem que la burocràcia ha d'existir, però el que demanem és això, una miqueta d'alleugerar aquest pes que els docents ens ocupa molt, molt, molt temps.
25: Per exemple, aquí sal la ràtio de les escoles concertades és de 25, mentre que les escoles públiques només és de 18. Volem que ens augmentin la nostra dotació de personal.
1: Reivindicacions obertes, igual que les ferides que el conflicte ha deixat entre els sindicats. S'han quedat eclipsats pel moviment autònom dels mateixos mestres, que han mostrat el seu malestar també amb els sindicats que el representen. Veurem si l'estiu, a part de fer vacances, serveix també per avançar les negociacions, encara que aquestes suposin canviar, o si més no, ampliar els interlocutors que s'asseuen a la taula.
3: Catalunya al dia.
1: Doncs aprofitarem que avui s'acaba per fer balanç de com ha anat aquest curs tan convuls i de com la comunitat educativa afronta la nova temporada. I ara que l'estiu ja és aquí, farem també balanç de tot el que han arribat a recollir els pescadors de dins del mar, i no són precisament peixos. Quim Balaguer, bon dia.
26: Bon dia, Estel. 122.000 litres de deixalles, gairebé un 70% més que fa 5 anys. I més enllà de plàstics i tovalloletes, les xarxes del projecte Pesca Neta han tret de l'aigua neveres, butaques i alguna curiositat.
27: La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys, que vam pescar una dentadura, això sí.
1: L'acumulació de residus és un problema a tot el litoral, però des de fa un temps el sector de la pesca artesanal, és a dir, la que fan les petites embarcacions de la Costa Daurada i de l'Ebre, té un altre mal de cap. Són els dofins. Els rebenten les xarxes i els prenen les captures.
28: S'amosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
26: Els pescadors tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. Alerten, a més, que el problema s'anirà agreujant.
29: Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
1: I avui també passarem per Ullastret, al Baix Empordà. Han localitzat 9 jaciments més, dels quals fins ara no se'n tenia constància.
26: Alguns són espais al voltant de la ciutat ibèrica que, contràriament al que es creia fins ara, sí que havien estat habitats.
1: I atenció, perquè Sant Joan cau en dimecres, el dia que és festiu, però sembla que molts aprofitaran per fer no un pont, sinó un aqueducte. Més de 600.000 vehicles surten a partir d'avui de l'àrea metropolitana. Sapiguem, doncs, si ja es comença a notar aquesta operació sortida. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
30: Bon dia. Doncs comencen a haver-hi trams amb intensitat a les rondes de Barcelona en tots dos sentits, especialment a la ronda litoral, a la zona franca en sentit Trinitat, aquí perquè hi ha hagut un accident que talla un carril. Hem de parlar també de transport públic, perquè hi ha retards a Rodalies de més de 20 minuts a l'R2 Sud per una incidència a l'estació de França i a l'R1, en aquest cas degut a un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià de Besòs.
1: I pel que fa al temps, sembla que l'últim cop de cua de la primavera serà més aviat canicular, oi, Dani Ramírez?
5: Sí, canicular de ple juliol, de ple agost, o el doble, perquè les temperatures es situaran al voltant de 10 o 12 graus per sobre la mitjana, i això vol dir que arribaríem ara als últims dies de juny, estem parlant sobretot a partir de diumenge, al Pla de Lleida, primers valors de 40 graus, demà potser 39, que tampoc és poc. Doncs dilluns i dimarts arribarien els 40-43 al sector de Lleida, a la costa entre 32 i 35, aquí més xafogó, i per tant molt pendents aquesta onada de calor. Meteocat ja ho qualifica així, onada de calor, més de 3 dies per sobre d'aquests llindars, que per exemple doncs a Barcelona estan al voltant dels 34-35 i a Lleida estan a 40,0. Aquest seria el llindar que quan es supera doncs es dispara l'avís de calor intensa, que insistim, ens afectarà diumenge a la tarda, tot dilluns, dimarts i dimecres com a mínim. Per tant, agafarà també Sant Joan i la vigília, i justament la vigília hi pot haver, per tant, dimarts a la tarda, algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, centre i nord de Catalunya fins a Lleida, i en definitiva que abans de les fogueres, després ja anirà menys, hi pot haver alguns ruixats. Cap de setmana de sol i molta calor, tot i que de matinada torna a passar una zona de tempestes desfetes amb quatre gotes per la zona de Lleida, és a dir, la matinada d'aquest dissabte.
30: Doncs amb tanta calor no sé si hi ha gaires ganes de fer esport, però n'hi ha, hi ha activitat esportiva. Per tant, què explicarem avui, Ricard Isidro?
17: Molta activitat esportiva, sobretot sota cobert. El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça és a només un partit de guanyar la Lliga després de superar ahir el Pozo de Múrcia per 6-1. Dimarts, primer match ball per aixecar el títol. A Girona, dures declaracions de Maverick Viñales en la prèvia del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP d'aquest cap de setmana. El Linyola buscarà diumenge la remuntada a la pista de l'Estrela Cortegada gallec per tal d'assolir l'ascens a la primera divisió femenina de futbol sala. Les del Pla d'Urgell van perdre l'anada per 1-4. El tarragoní Quico Ramírez és el nou tècnic del Terol de la Primera Federació. Ramírez ha estat 7 anys treballant en projectes esportius a Polònia, Grècia i l'Índia, i avui comença la Volta Ciclista Catalunya Femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana.
30: Som al Catalunya al Dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsa edició, l'Aurora Guindo i el Marc Alonso a la producció, el Dani Jiménez al control tècnic i la Júlia Aparicio al control central. És la 1:06, comencem.
3: Catalunya al dia.
30: Doncs bé, ara sí que tècnicament ja s'ha acabat el curs, si més no a les escoles públiques, que amb l'horari de jornada intensiva acaben a la una. Punt final aquest curs 2025-2026 per al més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Ha estat un curs marcat especialment en els últims mesos per més d'una vintena de jornades de mobilitzacions i de protestes de mestres i professors per un conflicte que no s'ha resolt. Avui, però, últim dia de curs. Això no ha tret que hagi estat un dia de somriures, d'abraçades i de comiats, i també de fer balanç. I això és el que volem fer avui al Catalunya al Dia, en què hem estat molts dies pendents d'aquestes mobilitzacions del sector de l'educació. La Sara Canyet ha anat aquest matí a l'Institut Consell de Cent a Barcelona.
6: A l'Institut Consell de Cent de Barcelona reconeixen que aquest ha estat un curs complicat i creuen que les mobilitzacions continuaran el curs que ve. Com va demostrar, diuen, el resultat de la consulta impulsada per als sindicats, no s'ha aconseguit tancar un acord de mínims que convenci el conjunt de mestres i professors. En aquest institut, on el 96% de l'alumnat prové de famílies nouvingudes i el 60% són estudiants vulnerables, no hi haurà cap reforç de plantilla al curs que ve i diuen que els falten mans. Verónica Varas és la directora del centre.
7: Necessitaríem reforços tant d'orientació com de professorat, de docents, més docents, per poder atendre la inclusió i la diversitat que tenim, que és elevadíssima. A nivell de vetlladors, per exemple, tenim mitja jornada, que vetlla, no? Sobretot amb l'alumnat NSA, que la mitja jornada fem molt poc, sobretot perquè hi ha molts alumnes que no tenen el diagnòstic.
6: La direcció d'aquest centre, com tantes altres, demana obrir una via de negociació directa amb el Departament d'Educació perquè, diuen, algunes de les seves reivindicacions no les recullen els sindicats. Veurem si el cicle de reunions per territoris que impulsa ara el Departament d'Educació i on les famílies i les direccions dels centres també hi estan convidades ajuda a canalitzar el conflicte.
1: Doncs la reducció de les ràtios és un dels punts capdals d'aquestes reivindicacions dels mestres. L'altre és el model d'escola inclusiva i el reforç que cal per poder-lo aplicar correctament. És pilar també d'aquestes reivindicacions d'aquest curs. Hem anat en aquest cas fins al Vendrell, al Baix Penedès, per saber com s'ho fan, com s'ho han fet a l'escola Marta Mata. Manel Sastre, famílies i docents creuen en el model però reclamen aclarir rols i també criteris i també més dotació de personal.
0: Sí, hola, bon dia. Per exemple, la Roser Pons, amb dos fills amb necessitats especials, reclama més personal, però sobretot criteris comuns.
9: No hauria de dependre de l'escola en la que estiguin els nens, de l'autonomia de cada centre. Hauria d'haver-hi mans suficients, hauria d'haver-hi espais suficients a la pròpia escola per moments que es necessitin, personal sanitari també, per atendre aquells infants amb malalties greus.
0: I el director de la mateixa escola, l'Enric López, confia que el reforç de més de 6.400 docents acabi consolidant aquesta aposta.
10: Sempre fan falta més mans. Ara mateix ens trobem en una situació en la que se'ns ha comunicat que ens han de fer més aportacions. Esperem que la nova línia, el nou rumb que ha de prendre el Departament d'Educació pugui anar en una línia ascendent i de millora.
0: Hem parlat també amb el sindicat USTEC. La Patricia Morales, del grup de treball de l'escola inclusiva, recorda que més enllà del personal, però, cal definir millor les funcions i els rols de cada actor.
11: És una qüestió també de dotació de personal, tant de quantitat com de les funcions que han d'exercir cada figura, no? Totes les mesures i totes les dotacions que es vagin implementant per tal de millorar l'escola inclusiva han de tenir un objectiu consensual.
0: La de l'escola Marta Mata, aquí al Vendrell, és només una fotografia que canvia a cada centre i també cada curs.
1: Hi ha un altre cavall de batalla en tot això que no formava part de les principals reivindicacions en aquesta negociació entre governs i sindicats de l'àmbit de l'educació, però que, sens dubte, marca aquests últims dies de curs, i és la calor. La calor que es fa sentir, especialment es nota a les comarques de Lleida, allà a Pretafort, i que ha marcat aquest final de curs i el malestar que això genera entre alumnes i docents. Hem anat a l'escola Frederic Godàs, de la capital del Segrià, per parlar sobre aquesta queixa, sobre la calor, també de l'accés de burocràcia als centres. Aquesta última, sí, reivindicació molt present en les negociacions entre departament i sindicats. Estela Busoms, des de Lleida, estem parlant d'aquesta escola Frederic Godàs, que és una de les escoles públiques més grans de Lleida, eh?
12: Bon dia, sí, on avui acomiaden el curs 460 alumnes d'infantil i de primària. Aquí, centre i famílies han presentat queixes al departament i fins i tot a Inspecció de Treball per les altes temperatures a les aules, i confien que el curs que ve ja puguin tenir algun sistema de refrigeració. N'hem parlat amb el Toni Jiménez, que té un fill a 5è i és membre de l'AFA.
13: Temperatures de 34-35 graus a primera hora del matí, parlo a les 8 del matí. Aleshores, claro, això és una disfunció tèrmica que no s'hauria de permetre.
12: Amb el Raúl Nuño, el director, també hem comentat una altra de les queixes que els docents han posat sobre la taula aquest curs, el temps que perden omplint registres i formularis, moltes vegades per duplicat.
14: Demanaríem una miqueta que tinguéssim una mica més suport administratiu o a veure com se podria fer algun aplicatiu més fàcil que no tinguessin que introduir totes les dades, perquè clar, moltes vegades són dades que són reiteratives. Entenem que la burocràcia ha d'existir, però el que demanem és això, una miqueta d'alleugerar aquest pes que els docents i els equips directius ens ocupa molt, molt, molt temps.
12: De moment, avui, final de curs, a ritme del musical Mamma Mia.
1: I els centres concertats també s'han afegit a les protestes que s'han fet al llarg d'aquest curs. Reclamen més recursos per atendre els alumnes amb dificultats. A l'Institut Escola FEDAC de Salt, al Gironès, es troben en aquesta situació. Núria Peraire, tu els has visitat en aquest últim dia de curs, i què reivindiquen en aquesta escola, Institut Escola, concretament?
15: Hola, bon dia. Doncs ens expliquen que en aquest centre han d'acollir més alumnes amb dificultats socioeconòmiques o d'aprenentatge que els centres públics, i es queixen que per fer-ho no els donen més professionals, com educadors socials o mestres de suport. Ens ho ha explicat la directora Teta Juncà.
16: Per exemple, aquí a Salt, la ràtio de les escoles concertades és de 25, mentre que les escoles públiques només és de 18, amb unes miques més de mestres que nosaltres, que ells també tenen necessitat, és evident, i no volem que els hi treguin res, però volem que ens augmentin la nostra dotació de personal, sobretot.
15: I és que el centre es troba a Salt, un municipi amb el 40% de la població d'origen estranger de múltiples nacionalitats. De cara al curs que ve, doncs, l'encaren amb una mica més d'optimisme, perquè els han dit que tindran una professional més a primària. Sigui com sigui, també hem parlat amb els alumnes de 5è i 6è, que acaben ben contents.
18: Doncs aquest curs ha anat molt bé i hem pogut aprendre un munt de coses.
19: I els exàmens m'han agradat molt perquè han sigut molt divertits, i a part s'hi ha après molt.
30: Al FEDAC de Salt tenen 350 alumnes.
1: Gràcies, Núria. Doncs aquest és el panorama i les expectatives que hi ha a diferents punts de Catalunya respecte a aquest curs escolar que s'ha tancat avui, aquest curs 2025-2026, que ha estat molt convuls.
3: Catalunya al dia.
1: I de fet, no marxem encara de les aules. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons dades que ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. L'any passat es van registrar 3.700 casos de bullying. El 2024, gairebé 2.300. I aquest any ja es freguen els 2.000 casos, segons dades del Departament d'Educació, obtingudes a través d'una petició de transparència. Mar Riera, bon dia.
2: Molt bon dia. La Generalitat atribueix aquest augment de casos a la posada en marxa fa 2 anys del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del departament.
4: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
2: Des de l'Associació Catalana de Prevenció d'Assetjament Escolar alerten, però, que molts casos no arriben a denunciar, ja que és el mateix centre qui decideix si s'activa o no el protocol. I en un de cada 4 casos el cas es tanca perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana, la presidenta de l'associació, demana més implicació de les famílies.
8: Necessites la col·laboració de les famílies, perquè la família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen, i és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
2: La meitat de casos es detecten a l'ESO. El perfil de predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell.
1: Doncs parlant dels mòbils, que sovint són una eina per continuar també aquest assetjament fora de l'horari escolar, coincidint amb el final de curs, el Departament d'Educació ha fet balanç del primer any de la prohibició total dels mòbils a escoles i instituts. Quim?
26: Aseguren que ha augmentat la concentració dels alumnes i ha millorat l'ambient a l'aula. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
19: Ha millorat la convivència i sobretot també l'atenció de l'alumnat, que hi ha molts menys conflictes lligats a les xarxes socials. De fet, un clima més serè també en el conjunt del centre educatiu ens ha ajudat molt a poder donar un missatge també a les pròpies famílies, perquè una part importantíssima de l'ús problemàtic ve de fora de l'escola.
26: Educació ha encarregat un estudi per documentar amb xifres l'impacte d'aquesta nova regulació als centres educatius.

0: Un quart i dos minuts de dues. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, emet avui, per diumenge, el seu primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país a partir del cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Anem cap al Departament d'Interior. Cristian Roldán, bon dia.
1: Bon dia, doncs. Sí, Estel, principalment preocupen tres punts de vista. La forta onada de calor que tenim davant de nosaltres, també preocupa la revetlla de Sant Joan, que tot just la tenim també a les portes, i a més la temporada de sega, que sobretot s'està duent a terme a les zones de Ponent. De fet, justament a Ponent és on els bombers estan treballant i on esperen reforçar el seu servei. Sentim Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers de la Generalitat.
2: També fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, de Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: Precisament també els agents rurals donen suport durant aquests dies a tot el que és la pagesia de la zona, especialment en aquesta zona de Ponent. Jordi Passalaigua, subinspector dels agents rurals, ens explicava com treballen.
3: El propi sector és conscient doncs, que és una activitat de risc i estan plenament conscienciats doncs, a fer les coses bé, inclús col·laborar quan hi ha alguna emergència. Nosaltres estem al territori doncs, donant-li suport per si podem fer doncs, una actuació ràpida en el primer moment.
1: Més enllà de les terres de Ponent, la calor podrà ser notòria a diferents punts del país. Per aquest motiu, des de Protecció Civil es demana sobretot respecte cap a les normes i també col·laboració ciutadana. Imma Soler és la directora.
4: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112. Una trucada al 112 és molt important pels operatius perquè poden iniciar la seva actuació el abans possible.
1: Les altes temperatures es preveuen que comencin aquest dissabte, demà, i haurien d'arribar al seu sostre entre dilluns i dimarts, però no descarten des del Meteocat que la onada de calor s'allargui alguns dies més.
0: Doncs, per tant, molt atents en aquest primer avís de situació meteorològica de perill per calor que ha llançat el Meteocat des del Departament d'Interior. Ho hem seguit amb en Cristian Roldán i l'assistència tècnica del David Mendoza. Gràcies, Cristian. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs la calor no ajuda justament a la prevenció d'incendis. A les comarques de Lleida estan controlats els 6 focs que a les últimes hores havien cremat de manera simultània. Ara només queden 6 dotacions dels bombers que estan remullant la zona del foc de Talavera, a la Segarra, que ha estat el més important fins ara. Aquí ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. I tots aquests incendis han cremat principalment camps agrícoles on aquests dies es fa la sega del cereal. Justament ara la sega també començarà al Prepirineu i això, Pau Rovira, preocupa els bombers d'aquesta zona.
5: Hola, doncs sí, els bombers alerten que el Pirineu afronta un estiu de risc per l'augment de les temperatures, la possible entrada de vents i l'estat de la vegetació. Tot i les pluges abundants de l'hivern, la primavera ha estat seca i això ha generat estrès hídric en molts boscos de muntanya. I ara, com deies, els dispositius se centren en l'arribada de la sega al Prepirineu. Durant els pròxims dies i especialment fins al 24, es reforçarà la vigilància per evitar incendis provocats per maquinària agrícola treballant simultàniament en grans extensions de terreny. Joan Josep Ballostes, cap d'emergències de la regió de Lleida.
6: A Prepirineus ja podríem dir que està en situació de risc i aquest risc pot anar augmentant durant aquesta setmana fins al dia 24. Val? Per tant, hem d'estar molt atents amb aquesta situació. Estem en plena campanya de sega i és la zona de Catalunya on tenim els boscos més extensos i inaccessibles. Per tant, el missatge és de molta precaució, de molta prevenció en totes les activitats que fem a l'aire lliure per tota la població.
5: Els bombers també preparen dispositius especials per les falles i la revetlla de Sant Joan.
0: Doncs ara que en Pau deia la revetlla de Sant Joan, Trànsit preveu que 610.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana aquest cap de setmana, prèvia a Sant Joan, i dimarts s'hi sumaran prop de 500.000 vehicles més. Tot plegat ha obligat a engegar un dispositiu especial per la revetlla amb una doble sortida, avui i dimarts. Miquel Jarque, bon dia.
7: Hola, Estel, bon dia.
0: A veure, quina estratègia pensa aplicar el Servei Català de Trànsit davant aquest moviment tan gros de trànsit, de cotxes?
7: Doncs mira, que anem una mica més a poc. Les vies amb més trànsit seran la C32, la C31 Sud i la B23 i tota la P7. Des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit es limita a 80 km per hora la velocitat màxima en aquells trams de velocitat variable en els que hi ha els principals corredors que surten de l'àrea metropolitana. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
8: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
7: Els Mossos d'Esquadra despleguen, a més, 700 controls de drogues i alcohol i una cinquantena de controls només per motoristes.
0: Parlem ara d'una avaria en una canonada d'aigua que provoca que no hi hagi subministrament a tot el municipi de la Bisbal de l'Empordà. L'avaria ha estat de matinada i la previsió és que estigui arreglada aquesta mateixa tarda. Laia Claret, no és nova, però, aquesta avaria, no?
9: No, hola, bon dia, no ho és. És a la canonada d'impulsió la que porta l'aigua del dipòsit fins a la canonada principal al carrer Canigó. I l'alcalde, Òscar Aparicio, especifica que aquest ja és un punt negre de la xarxa i que la falta de subministrament pot durar unes hores.
10: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers anys, dos anys més o menys, no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional, que era un bypass, però justament l'avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada.
9: De fet, Aparicio subratlla que hi ha el projecte d'arreglar aquesta canonada d'inici.
10: És una obra que sabem que s'ha de fer. Vam redactar el projecte, que l'hem aprovat el mes de maig, i està pendent de licitació, perquè, com diguem, fa més de 10 anys que tenim aquesta dificultat. Entenem, doncs, que abans de final d'any estarà licitada i executada.
9: Mentrestant, l'Ajuntament ha habilitat un camió cisterna davant de la residència de la gent gran de la Bisbal per qui necessiti omplir ampolles.
0: Gràcies, Laia Claret, des de la Bisbal d'Empordà. I a l'embassament de Santana, a la Noguera, aquesta tardor es posarà en marxa una planta potabilitzadora. La infraestructura es va acabar de construir fa 16 anys, però fins ara no s'havia posat mai en marxa. Quan es va necessitar el 2023 per la sequera, no es va poder fer servir perquè no estava actualitzada. Lleida, Júlia Albacar, sembla que ara sí que serà una realitat, però s'hi ha hagut de fer una inversió extra.
11: Bon dia, Estel. Doncs sí, concretament de 900.000 euros. Per situar-nos, la planta es va construir arran de la sequera de l'any 2008 per uns episodis de terbolesa i es va enllestir l'any 2010. Com que va tornar a ploure i es va recuperar la normalitat, no es va acabar utilitzant mai, tot i que el projecte va costar 5 milions d'euros. Amb la sequera del 2023, la terbolesa va tornar i es va demanar que la planta es posés en marxa, però no estava actualitzada. Per això s'han hagut de fer aquestes noves inversions per renovar-la. Carlos Arrazola és el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
12: Poner en valor esta instalación, que ya sabéis que ya muchos años construida, pero que no ha llegado a funcionar nunca, básicamente porque la calidad ya es muy buena, pero claro, la garantía que ofrecemos con esta instalación en marcha es que, pues digamos, el 100% del tiempo la mancomunidad pueda disponer de un agua de excelentísima calidad.
11: La planta està ubicada al terme de Castellonroi, a la comarca de la Llitera, l'Aragó. Dóna servei a 200.000 habitants de municipis del Segrià i la Noguera, entre els quals hi ha Lleida. Fèlix Larrosa, l'alcalde, treia pit sobre la qualitat de l'aigua a la ciutat.
13: Estem a la recta final, per tant, satisfets que en breus tinguem aquesta potabilitzadora en marxa i a partir d'ara, si ja teníem la millor aigua d'Europa, doncs deixeu-me dir que tindrem la millor aigua d'Europa, a més, gràcies a la potabilitzadora, no?
11: Els treballs per posar-la en marxa que està fent la CHE consisteixen a revisar els filtres, elements pneumàtics, les bombes i el cablejat elèctric. Les obres, tot i que es preveu que puguin estar enllestides en uns 5 mesos, podrien retardar-se una mica si calgués reparar o renovar més equips.
14: Catalunya al dia.

0: Mireu, ara jo us diré uns quants objectes i penseu a veure si poden tenir alguna cosa en comú entre ells. Una rentadora, una butaca, tovalloletes, una joguina sexual o un anell, una joia. Doncs aparentment no tenen res en comú, però sí, perquè un dia un pescador les pot trobar, qualsevol d'aquests objectes, a les seves xarxes de pescar. Fa anys que les embarcacions de pesca fan una feina doble. D'una banda, la seva, pròpiament, que és la de portar peix fresc a la llotja, però també s'encarreguen de treure la porqueria que troben al mar. L'any passat van retirar 122.000 litres de deixalles dins del projecte Pesca Neta. Aquest resultat, aquest balanç, s'ha presentat al Port d'Arenys. Anem, doncs, cap allà. Marta Vallès, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: I és una feina, evidentment, importantíssima i en què tots hi podem col·laborar.
1: Sí, perquè no tant sortint a pescar, però sí evitant llançar, per exemple, tovalloletes al vàter o llançant objectes al bosc o fora dels contenidors. Anna Grassa, tècnica de Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, ens explica per què.
2: Ve una pluja forta, ve una riuada o fins i tot des de la muntanya. Si tu tires una tovalloleta al vàter, tires una llauna quan vas passejant pel bosc. Tot això, d'una manera o altra, amb les ventades, pluges, etc., va per a tot al mar.
1: Això fa que treure les xarxes a vegades sigui tota una sorpresa. En Sergi Pou és patró de la barca Montserrat al Port d'Arenys de Mar. N'hem fet una mica de conya, tot i que el tema de fons és molt seriós.
3: Moltes tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys, que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tennis, càmeres de fotos, hasta una ell em vaig trobar una vegada també. Embolicat i tot de regal, eh?
1: Això va ser un desengany.
3: Sí.
1: Els pescadors sempre han retirat les deixalles que troben a les xarxes. La diferència és que amb el projecte Pesca Neta ara porten un registre.
2: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix, es troben que han de fer aquesta tasca addicional i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies, doncs, des d'un camió d'aquests de joguina, butaques.
1: I no només això, segons el Departament d'Agricultura, també es troben moltes llaunes, ampolles i joguines sexuals. Algú que potser no ha quedat content.
0: I els pescadors, a més de recollir brossa del mar, tenen també altres problemes. En aquest cas, us parlem de les solucions que demanen davant l'augment dels atacs dels dofins. Els trenquen la xarxa, els fan perdre les captures i el problema afecta sobretot al sector de la pesca artesanal, que és la pesca de petites embarcacions, de la Costa Daurada i la de l'Ebre. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I per què passa això amb els dofins?
4: Doncs ves per on, mira, precisament aquesta és la pregunta que s'estan fent en aquests moments els pescadors, com el Moisés González de Cambrils, al Baix Camp. Està desesperat, eh? Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no sap què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
5: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
4: Les embarcacions més afectades per aquests atacs dels dofins són

0: Maria de Cambrils, Clàudia Masdeu, ha demanat que es convoquin les ajudes del 2024, 2025 i 2026.
1: A dia d'avui necessitem continuar, necessitem més actuacions, necessitem més implicació per poder donar resposta a la situació que estan passant a dia d'avui.
0: Val a dir que la Generalitat també va oferir ajudes per adquirir uns dispositius sonors dissuasius perquè els dofins no s'acostessin a les embarcacions, però, segons diuen els pescadors, ja s'hi han acostumat i això ja no funciona, no són efectius. El Departament d'Agricultura ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
2: Així hem arribat a 2:15. L'Hospital Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió, d'un sol tall. És una tecnologia xinesa que permet fer cirurgies molt més precises i menys invasives. Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què suposa aquest nou robot respecte als que operen actualment?
3: Doncs sobretot que, com deies, es fa una sola incisió de 2,5 centímetres que permet als cirurgians treballar amb més llibertat dins del cos del malalt i accedir a cavitats molt més petites. El pacient, en aquest cas és un nen de 12 anys, a qui fa 2 setmanes li van extreure un ronyó i la uretra i que ja és a casa seva. Gràcies al nou robot xinès li han fet un sol tall per on s'introdueix un braç que es desplega com un pop tot l'instrumental quirúrgic. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
4: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no et deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
3: El robot també pot fer cirurgies en adults i calculen que permetrà fer entre 200 i 300 operacions robòtiques cada any. Més.
5: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
2: Vinga, i ara anem a l'avià al web del 3Cat Info. Ho repassem, com sempre, amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
2: I avui ens portes a veure un repàs de les notícies més vistes tota la temporada del Catalunya al dia.
6: Sí, aprofitant que avui és l'últim Catalunya al dia de la temporada.
2: Sí, no ho havíem dit encara, però doncs sí. Avui tanquem temporada, com les escoles. També
6: doncs, aleshores,
2: tanquem
6: mira,
2: avui i tornarem al setembre.
6: Hem fet un repàs una mica de les notícies que més han impactat aquesta temporada.
2: A veure.
6: Els nostres lectors de 3Cat Info. Aleshores, la primera, alerta per vent, es podia preveure, és una de les més consultades.
2: Va ser el febrer-març, no?
6: Sí, però molt més... En fi, això serà un líder, diguem, mundial, perquè va ser un gran hit. Va ser la borrasca Nils, recordeu, sí, la que es va arribar a registrar vents de 166 km per hora al Montseny, vull dir, va ser sobretot una gran ventada, i va ser una de les més consultades. Una altra, la segona, el rànquing, acollir un nadó als 70 anys. És una història, això, comodora, sobre, no?, sobre una família que, a més, és gran, tenen 70 anys, sí, i igualment doncs, fan aquesta acció d'acollir menors.
2: Família d'acollida, no? sí,
6: correcte.
2: Sí.
6: I d'altre cas, és la cas... La, home, tercera posició, doncs, el cas Helena Jubany, que continua també acaparant l'atenció dels lectors del 3Cat Info. Presó sense fiança per Santi la Iglesia, això va ser el mes de novembre,
2: sí,
6: la notícia
2: sí, sí, sí,
6: més
2: sí,
6: vista
2: vam,
6: sobre aquest cas.
2: Ho vam estrenar nosaltres, diguéssim, va passar a la 1:00 PM.
6: Va ser, sí, posteriorment va sortir de la presó, i això, ara el mes de maig, fa poc, la Fiscalia i la família doncs, ja han fet pública el, diguem, l'escrit d'acusació, no?, que demanen 26 anys de presó per ell, i tot està en mans de l'Audiència de Barcelona.
2: Molt bé, doncs, escolta, Marc, moltíssimes gràcies per tots aquests mesos de anar-nos posant al dia amb tot
6: aquest
2: el que podem trobar
6: que fent, que sí, a la web Info. I l'altre 3Cat Info. Molt bé. Doncs vinga,
2: gràcies i bon estiu.
6: Adéu-siau.
5: Catalunya al dia.
2: La 1:34.

0: L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el de Barcelona s'alien per abordar junts els grans reptes com la creació d'habitatge, d'oportunitats econòmiques i per prevenir les desigualtats com les del barri de la Mina, just ahir en parlàvem. Filo Canyete i Jaume Collboni han firmat aquest matí un protocol que contempla l'ampliació del campus Diagonal Besòs. David Àngela també preveu un nou equipament de la Generalitat i una residència d'estudiants.
1: Bon dia. Bona sintonia entre els dos alcaldes que volen recosir les dues ciutats frontereres i que han acordat reurbanitzar tres solars entre els dos municipis. L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Canyete, ha lamentat que anys enrere havien tingut la ciutat de Barcelona d'esquena, però ara veu una

0: nova realitat.
1: Ens estem convertint en un pol atractiu de l'àmbit metropolità, del nord de l'àrea metropolitana, i que tenim això molt que aportar. Ens estem convertint en una ciutat atractiva. Ens estem convertint en una ciutat sexy, i ho dic, és així. I per tant, doncs, m'ho hem de dir amb ganes i amb entusiasme.
0: Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que ara es faran noves inversions als barris fronterers, com la mina, per prevenir fenòmens com el desallotjament d'ahir.
2: El que estem fent aquí és posar les bases perquè les desigualtats, que són la font de molts d'aquests conflictes que hi ha hagut històricament en els barris del Besòs, no només de Sant Adrià, també els de Barcelona, amb dos processos de regeneració urbana que no s'havien plantejat en els darrers 20 anys, més enllà de les incidències que pugui haver-hi i de la gestió i de la necessitat de mantenir l'ordre públic, doncs el que la nostra obligació també és anar més enllà.
0: A la trobada entre els dos alcaldes no s'ha abordat el futur de la incineradora Tersa, que es troba judicialitzat, tot i que Collboni ha garantit que cap alcalde posaria en risc la salut dels seus ciutadans.
3: I a Sitges s'està ultimant el relleu a l'alcaldia per l'últim any de mandat. Un canvi d'alcaldessa d'Esquerra Republicana a Verds en Comú Podem, que ja s'hauria d'haver fet, però que s'ha trobat amb entrebancs per poder reunir els vots necessaris per fer-se efectiu. Corresponsal al Garraf, Montse Gener Riba, bon dia.
4: Hola, Estel, bon dia.
3: A veure, Montse, el 2023 ja es va fer un trencaclosques, no? Per tant, ara s'haurà de refer?
4: Sí, fa 3 anys Junts per Sitges va guanyar les eleccions, però un pacte entre Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem i Fets per Sitges, sumat a un vot des de fora de la coalició, de la CUP, va permetre la reelecció contra pronòstic d'Aurora Carbonell. Segons el pacte, els 3 primers anys eren per Carbonell i l'últim per Carme Gasulla dels Comuns. Què ha passat ara? Doncs que la CUP va dir que no la votaria i que un partit va marxar. Queden 9 vots de l'equip de govern, però Carme Gasulla en necessita 2 més, 11. Els han estat buscant i des del partit diuen que ja els tenen. Ens ho diu Gavi Serrano, coordinador de Verds en Comú Podem Sitges.
5: Tenim ja els 11 vots necessaris per al canvi d'alcaldia. En aquest moment estem treballant més el contingut programàtic.
4: També des de l'equip de govern, un altre partit, Esquerra Republicana de Catalunya, diu que estan treballant per aquest nou acord d'investidura. La presidenta local és Judit Guirau.
6: Ara estem treballant en una nova proposta d'acord basada en l'acord inicial que es va signar l'any 23, té sentit que aquest nou document no s'allunyi del que es va signar llavors, entenent que ara hi ha nous actors.
4: Fets per Sitges ens ha dit que votarà que sí, el PSC que no. Sigui quin sigui el resultat final, el desenllaç podria ser la setmana que ve d'un procés en què els comuns lamenten haver-se sentit molt sols.
3: Localitzat sense vida, un jove d'Artés que va tenir un accident quan va sortir a córrer. A la recerca hi han participat 13 dotacions dels bombers, corresponsal al Bages, Nati Adell.
7: Doncs sí, bon dia. S'ha estat buscant de matinada perquè va sortir a la tarda a córrer i no va tornar. S'han mobilitzat dotacions dels bombers de Cardona, Manresa, Torelló, Berga, Vic, Guardiola de Berguedà, el grup Caní de Recerca, drons i 7 dotacions dels Mossos, a més de la policia local d'Artés. La recerca s'ha centrat a les pistes que més freqüentava el jove i el cos sense vida s'ha localitzat a 4:15 de la matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies. Ara els Mossos investiguen les causes de l'accident.
3: I el Centre Irídia pels Drets Humans denuncia l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per un delicte d'odi per difondre la imatge d'un marroquí detingut titllant-lo d'escòria humana.
8: Albiol va publicar dimecres una piulada al seu compte de la xarxa X on explicava que l'home havia intentat robar d'una estrabada a una dona de 81 anys al barri de Llefià, però que un dels seus escortes de la Guàrdia Urbana el va detenir. L'alcalde afirmava, a més, que si depengués d'ell, el faria tornar nedant al Marroc. Irídia considera que les afirmacions d'Albiol són molt greus, ja que busquen incitar l'odi contra un col·lectiu de persones per raó de la seva nacionalitat. Per això ha demanat a la Fiscalia Delegada contra els delictes d'odi i discriminació que obri una investigació amb caràcter urgent. La piulada d'Albiol ha aconseguit fins ara més de 38.000 m'agrada, i molts dels 2.600 comentaris que li han fet aplaudeixen les seves paraules.
3: El gimnàs Sant Pau de Barcelona, l'únic gimnàs cooperatiu de Catalunya, ha celebrat aquesta setmana els 10 anys de gestió col·lectiva. Socis, cooperativistes, amics i veïns confien que l'any que ve podran tornar a la seva seu històrica, a la Ronda de Sant Pau, que s'està renovant de dalt a baix. Ho sentim en aquest reportatge de la Nascura amb muntatge musical de Dani Jiménez.

0: Alguns el recorden perquè el 2018 el propietari del solar on està situat el va voler tancar per construir-hi pisos de luxe. I la mobilització ciutadana va ser tal que l'Ajuntament va acordar en un plenari adquirir el solar. D'altres perquè durant la pandèmia va ser un dels centres anti-Covid on persones sense sostre i veïns amb dificultats podien anar-hi a dutxar-se, a buscar menjar i roba o a carregar el mòbil. La gran majoria, però, el coneix per això.
1: El nostre nucli del projecte són les socis a quota zero, que són persones que per el moment vital que estan vivint no es poden pagar un gimnàs. Nosaltres considerem que el gimnàs és salut, per tant és un dret universal.
0: Algunes són persones sense sostre que, a banda de fer esport, aprofiten per dutxar-se i canviar-se de roba. D'altres, per exemple, són menors no acompanyats que aprofiten el temps, practiquen esport i socialitzen. I d'altres són veïns del barri que van al gimnàs a esvergir-se i fer salut. La Lara Cáceres és una de les sòcies de la cooperativa.
1: Es generen relacions humanes. Com a projecte és molt senzill, jo sempre ho he dit, és supersenzill. És posar sota el mateix sostre a fer activitat a persones amb igualtat de condicions i sense que ningú sàpigui res. Per tant, trenques estereotips, trenques prejudicis.
0: Fins que acabin les obres, però, el gimnàs continua la seva tasca al carrer de les Floristes de la Rambla.
2: Catalunya al dia.

0: ara us volem parlar de l'antic poblat ibèric d'Ullastret, al Baix Empordà. És el més gran de Catalunya d'aquella època, però les últimes excavacions s'han fet evident que encara podria ser-ho molt més, fins a doblar o triplicar la seva actual superfície. Això perquè han trobat les restes d'un barri, fora muralles, que té unes 5 hectàrees. I ha constatat que les últimes excavacions arqueològiques que s'han fet públiques aquest migdia n'han donat detalls des d'Ullastret mateix. Ho ha seguit la Carla Saló Pujol. Carla, bon dia. Què hi han trobat exactament?
1: Hola, bon dia, Estel. Doncs han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats a l'entorn de la ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu. Fins ara es creia que a la zona del nord-oest de l'assentament ibèric de l'illa d'en Reixac, molt a prop de la ciutat ibèrica, no hi havia hagut ocupació humana perquè era una zona inundable. Les excavacions fetes, però, aporten noves evidències i fan que el conjunt de la ciutat ibèrica d'Ullastret sigui més gran del que es coneixia. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
2: Amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
1: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn, com el nucli de Llevià, la Tallara d'Empordà, Bellcaire o l'Escala.
0: Segur que recordareu aquest moment, passava el vespre de dimecres 10 de juny.

0: Era el moment en què apareixia al cel de Barcelona mirant la seva obra Gaudí, Antoni Gaudí, la seva silueta durant l'espectacle de la Sagrada Família. Doncs bé, l'empresa que es va encarregar d'aquests drons que van dibuixar la cara d'Antoni Gaudí es prepara per batre aquesta nit el rècord europeu de vols sincronitzats. És la companyia Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, i ho farà, si aconsegueix marcar aquest rècord europeu de vol sincronitzat de drons, a Portugal. Núria Pereire, què han preparat?
1: Doncs ha preparat un espectacle en què sincronitzarà 3.100 drons, més de 4 vegades més els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ara, el rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troba en els 3.050 i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Aquesta nit, el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal, esperen donar la sorpresa, ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
2: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar doncs, una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
1: Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat.
0: I una quarantena d'obres del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, del MACBA, surten de les seves parets per exposar-se en espais quotidians de tot Catalunya, mercats, perruqueries, autobusos o farmàcies. És el projecte anomenat Un Museu Fora del Museu. És una iniciativa que vol acostar l'art contemporani a tota la ciutadania. Barcelona, Montse Mas, bon dia.
3: Bon dia. Són fotografies, vídeos o postals d'autors consagrats com Joan Brossa, Colita, Fina Miralles o Bruce Nauman, que ara llueixen en llocs tan insospitats com una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Club Natació Sabadell, el Mercat de Vilanova i la Geltrú, el Tanatori de Lleida o una pastisseria de Sant Cugat. El comissari del projecte, Martí Manent, ens explica com s'han aparellat espais i peces.
4: Totes les obres seleccionades responen als llocs. I és això, un tanatori, has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això, en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
3: L'experiència és molt positiva, explica Carles Carrion, de la perruqueria masculina de Valls, on ja penja una sèrie fotogràfica de Francesc Abad dels anys 70.
5: Fotografia en primer pla, recordant una mica les fotografies, diguéssim, que et fan quan te detenen, no? Quan són fotografies policials, que li diuen, i fa com un joc entre davant i darrere, normal i anormal. És una cosa molt, molt, molt senzilla, però que és molt efectiva. 6 de cada 10 persones que han passat, doncs, han fet el comentari i ho troben interessant.
3: El projecte, que per protegir les obres utilitza còpies, ha comptat amb la col·laboració de 25 centres d'art de tot Catalunya. La iniciativa neix en el marc dels 30 anys del MACBA, però té tan bona acceptació que es podria convertir en un cicle estable.
0: Una dotzena d'alumnes de l'Institut Torre Vicenç de Lleida han tingut l'oportunitat aquest curs de crear una exposició des de zero de la mà de l'artista Marta Bisbal. És el projecte En Residència, una iniciativa que feia anys que funcionava en alguns centres de Barcelona i que ara per primer cop s'escampa a la resta de Catalunya, fa parada a Lleida i també a Amposta. La Júlia Albacar l'ha visitada i, a més, aquesta mostra amb Júlia també es pot veure ara al Museu Morera.
6: Bon dia, Estel. Exacte. Fins al dia 7 de juny podem veure les obres d'art que han creat els alumnes a partir d'uns objectes que van recuperar de les golfes de l'Institut. Inspirant-se en l'escultura surrealista de l'artista d'Os de Balaguer, Leandre Cristòfol, els alumnes han explorat totes les fases del procés creatiu. Ens ho explicava així l'artista de Mollerussa, Marta Bisbal, qui els ha fet de mentora durant tot este viatge artístic.
7: Vam fer diferents exploracions a l'Institut, vam trobar les golfes, on s'hi guarden objectes que han estat rebutjats, descartats, deixalles, etc. I allí nosaltres ens vam inspirar per desenvolupar el nostre projecte, que consta d'una sèrie de 20 objectes que han estat descartats i que nosaltres els hem atribuït una qualitat artística i poètica.
6: També hem parlat amb alumnes que ens han explicat com el projecte els ha permès canviar la seva perspectiva sobre l'art. Sentim en Jo Sangaré i Calija Tujaló.
8: A mi m'ha encantat que la Marta hagi estat amb nosaltres durant tot el curs. De fet, abans pensava que l'art sol era pintar en plan, amb retolados i ja està. Pues, després he descobert que no és així.
9: Aquest projecte m'ha semblat una experiència inolvidable i és que he desenvolupat a treballar en equip i a expressar-me.
6: I la seva professora de dibuix, Meritxell Miret, destaca com els ha permès conèixer noves maneres de crear.
10: Ho hem intentat que entenguessin què era l'art conceptual, no? Quan parlem a nivell de concepte, d'emoció, de sentiment, de sortir fora del nostre entorn de confort, o sigui que ha sigut una experiència molt, molt bonica.
6: Dimarts, els mateixos alumnes van fer els discursos inaugurals de la mostra, que estarà a la planta baixa del Morera fins diumenge. Un projecte en residència on, com deies, també han tingut oportunitat de participar-hi els alumnes de l'Institut Berenguer IV d'Amposta.
0: Doncs una de les iniciatives boniques que ens deixa aquest curs escolar que avui s'ha acabat. I per donar la benvinguda a l'estiu, avui arrenca el Festival Ítaca Sant Joan al Baix Empordà. Transformarà la platja gran de l'Estartit en l'epicentre de tres nits de música. Grups com Love of Lesbian, Sidoní o Remei de Calafresca obren aquesta nit una edició que s'acabarà dimarts amb la tradicional revetlla de Sant Joan. Girona Maria Rovira. Fantàstic sol,
11: para, fantàstic mar. L'Ítaca Sant Joan torna a combinar noms de l'escena musical catalana i estatal en un escenari privilegiat amb les Illes Medes de Teló de Fons en el marc del Festival Ítaca, ja en marxa des del 4 d'abril. Aquesta nit s'obre amb un cartell que reserva diversos plats forts, com ens explicava Martí Aiguabella, codirector artístic del Festival Ítaca.
12: Pensem que és una de les nits més destacades, sobretot per la presència de Love of Lesbian amb aquest comiat que estan fent, l'últim concert de comarques gironines, combinat amb Martí artistes de gran renom del nostre país, com Napera Albi del Comboi, Remei de Calafresca, que venen amb disc nou, Sidonia, amb aquesta amb disc en català, i creiem que a nivell estilístic doncs encaixa tot molt bé, no?
11: L'edició d'aquest any porta una novetat destacada.
12: Tenim un escenari nou el dia 20 de juny, el dissabte, que l'hem nomenat Ítaca Plaça. Com que a Ítaca passem per moltes places del Baix Empordà i a pobles i racons, doncs tenim aquesta plaça també a l'Estartit, no?, recuperant aquesta essència, i allà tindrem un seguit de grups en horari diurn, de vermut, que són Sodi, que són guanyadors del Sona Nou, Hipnosi, i llavors una artista sorpresa que, de fet, ben bé es desvelarà el mateix dia.
11: El mateix dissabte actuaran a l'escenari de la platja grups com la Ludwig Band. La gran revetlla de Sant Joan de dimarts també a la platja clourà tres dies intensos, segons Martí Aiguabella.
12: La revetlla aquest any promet també una mica de canvi, també de línia artística, combinant artistes similars del panorama nacional català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una de les artistes més mediàtics del moment. Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà el DJ Trapella per fer aquest final de festa de revetlla.
11: La proposta per Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que continuarà el 27 de juny a la Pera Mana Andreu i amb la Cloenda amb els Amics de les Arts el 5 de juliol a Calella de Palafrugell.
0: Catalunya al dia.
13: Per molts anys.
0: I la Vall Fosca acollirà aquest divendres i dissabte el seu primer festival internacional de curtmetratges. És una iniciativa que vol acostar el cinema al món rural i convertir-lo en una eina de participació, de reflexió i de cohesió social. La Torre de Cabdella, Pau Rovira.
14: Hola, Estel, bon dia. Exacte. El festival va sorgir a partir d'una idea del mestre i historiador Martí Boneta, inspirat en el Festival Internacional de Curtmetratges de les Corts de Barcelona. Aquesta primera edició gira al voltant del tema infància, joventut i bellesa, principis i finals, amb treballs que reflexionen sobre les diferents etapes de la vida. Per a Boneta, aquest festival té tres objectius.
15: Un és la cultural, és a dir, apropar la cultura audiovisual aquí al Pirineu, que és poca, però un altre molt important és el social. I finalment també té un objectiu educatiu.
14: I és que la selecció dels curtmetratges no l'han fet professionals del sector, sinó veïns de la Vall Fosca, alumnes de l'Institut de la Pobla de Segur, usuaris del Centre Cívic Comunitari i membres de la cooperativa Alba Jussà. L'Esther Berniola, jubilada de la Pobla, ha participat en aquesta selecció.
16: Soc molt cinèfila i llavors, vull dir, va fer moltíssima il·lusió poder ser part de dels dels seleccionadors d'eixe.
14: En total s'han rebut 90 curtmetratges procedents de 10 països d'arreu del món. D'aquestes propostes, el jurat popular n'ha seleccionat 30, que seran les que competiran a la selecció oficial del festival.

0: Esports.
1: Sis minuts seran les dues del migdia. En dediquem cinc a parlar d'esports, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions. A les comarques de Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia.
1: El porter del Barça de futbol, Joan Garcia, reconeix a Catalunya Ràdio que estar al Barça li ha facilitat anar al Mundial.
2: Són declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure'n en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
2: El porter de Sallent mostra la seva satisfacció per com estan en la temporada.
1: I avui seguirem pendents, molt pendents del Sabadell.
2: L'equip vallesà pot ser aquest vespre equip de la segona divisió. El club arlequinat, però, ha de remuntar un 1-0 al Zamora. Ferran Costa és l'entrenador vallesà.
4: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
2: Un partit que començarà a les 9 i que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio.
1: Tornant al Barça, bones notícies al bàsquet i al futbol sala blaugranes.
2: L'equip de bàsquet disputarà demà el segon partit de la final de la Lliga ACB a la vista del València, després d'haver guanyat el primer punt de la sèrie ahir per 112-113 a la pròrroga. Darío Brizuela, l'escorta del Barça, demana anar pas a pas.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
2: Amb el triomf d'ahir, el factor pista passa a ser favorable al Barça. Per cert, segons ha pogut saber aquesta emissora, el jugador del Mònaco, Mike James, ha desfet el preacord que tenia amb el Barça en veure que no l'entrenaria Xavi Pascual, que ja ha confirmat que marxa al Dubai. El Barça de futbol sala, de la seva banda, està només un partit de guanyar el títol de Lliga. Ahir va posar el 2-0 al play-off de la final després de superar per 6-1 el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, no vol confiances.
6: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
2: Ara la sèrie passa a Múrcia i serà el primer match ball per als blaugrana per aixecar el títol.
1: I des d'aquesta tarda fins diumenge es disputa la Volta Ciclista a Catalunya femenina.
2: Avui comença la primera etapa d'aquesta ronda catalana que seguirà l'Isaac Vilat. Isaac, bon dia.
7: Hola, bon dia. Avui arrenca la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya des que és una prova que es disputa per etapes. Seran tres etapes. Recordem, la primera edició fa dos anys la va guanyar Mariana Foss, una de les estrelles que repeteix aquest any. L'any passat la vencedora final va ser Demi Vollering, estrella mundial, i aquest any una de les grans favorites, si no la principal, és una catalana d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, 22 anys, que està completant una temporada magnífica. La Volta comença avui amb una etapa en sortida i final a Santa Susana, amb dos ports, el Coll de Pollastre de tercera i l'alt de Coll Sacreu, també de tercera categoria, començarà cap a quarts de 4 de la tarda, s'acabarà, està previst que s'acabi, als vols de les 6 de la tarda. En total, 16 ciclistes catalanes, la majoria de les comarques barcelonines, amb tres etapes, com dèiem, la primera, amb sortida i final a Santa Susana, la segona, amb sortida a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, i final a la Molina, una etapa reina amb carreteres que sempre van picant cap amunt, amb l'alt de la Batallola de tercera categoria també pel Berguedà. I l'últim dia, sortida a Mataró i final a Barcelona, on es decidirà la vencedora final d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
2: Gràcies, Isaac. I en hoquei patins, avui es juga el tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceo. Serà a partir de les 7 i amb un triomf els gallecs podrien ser campions, ja que dominen aquest playoff per 2-0.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Focs artificials semblen bon final. Tot ha d'acabar, preciós, amb vosaltres no m'importa.
2: El de Maria Jaume és un dels noms del cartell del Festival Músic Veu. És un certamen solidari que es fa en diversos escenaris del Penedès, el Garraf i l'Anoia. La cantautora mallorquina hi actuarà diumenge a la finca El Vell Esguard de l'Arbós. Segur que el repertori inclourà aquesta cançó, Focs Artificials, on la Maria canta que ha estat un bon any. Com la temporada que tanca avui, el Catalunya al dia. Moltes gràcies a tots els professionals que l'han fet possible durant tots aquests mesos. Han estat 9 des que vam arrencar el setembre. I moltes, moltes gràcies també a tots els que ens heu seguit. I tornarem al setembre i, mentrestant, segur que ens sentireu en algun moment o altre, en algun programa o altre. Que passeu un bon estiu.
3: Escac d'Israel a l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per desenvolupar i concretar el document per acabar la guerra a l'Orient Mitjà s'han ajornat sense data abans i tot de començar, Joan Bota.
5: Israel, que critica per massa tova la pau signada per Donald Trump amb el règim dels ayatolàs, ha atacat aquest matí amb duresa al sud del Líban amb 18 morts. A més, l'exèrcit israelià ha patit 4 baixes i el govern de Netanyahu ja demana venjança.
3: Jerusalem, Jordi Brascó.
6: Els membres més extremistes, com Ben Gavir, demanen que tot el Líban cremi mentre Netanyahu amenaça en fer pagar Hezbollah un preu molt alt per la mort dels 4 soldats israelians, en la que ha sigut la matinada més sagnant des que l'Iran i els Estats Units van anunciar l'acord. Israel insisteix que no pensa marxar del sud del Líban.
3: A la crònica política, nova maniobra del jutge Juan Carlos Peinado per allargar la causa contra Begoña Gómez, mentre la dona de Pedro Sánchez continua esperant a saber si l'envien a judici i si li imposen mesures cautelars. Madrid, Paula Brujats.
7: Sí, moviment avui per sorpresa del jutge Peinado quan està a punt d'enviar-la a judici pels seus negocis a la universitat. Ha obert un nou front contra ella i fa el primer pas per investigar-la per 2 delictes nous per irregularitats en un contracte públic finançat amb fons europeus que va guanyar el seu amic i empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado, però, encara no detalla què hauria fet Begoña Gómez i per què l'hauria d'investigar i demana a la Fiscalia Espanyola que li marqui el camí.
3: A Catalunya avui s'acaba un curs escolar marcat per les vagues i les protestes dels mestres i professors en un conflicte, però, que continua obert. Barcelona, Sara Canyete.
8: Sí, un conflicte que haurem de veure amb quines accions es concreta a partir de setembre i quin seguiment manté entre mestres i professors. També si les trobades territorials organitzades per al departament i que comencen de forma imminent, més les mesures ja acordades, aconsegueixen rebaixar el malestar d'aquí a setembre. Avui, però, tot això ha quedat a banda, ha estat un dia de comiats als centres educatius.
3: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de la primera cirurgia pediàtrica a Europa feta amb un robot que opera a través d'una sola incisió de només 2,5 centímetres. L'han presentat al Vall d'Hebron. Mònica Mas.
9: Bon dia. Sí, els robots quirúrgics actuals necessiten fins a 4 incisions per treballar. En canvi, aquest nou aparell xinès amb un sol tall permet introduir el braç robòtic que desplega com un pop tot l'instrumental per operar. El primer pacient ha estat un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i l'uretra, i en només 15 dies ja ha rebut l'alta.
3: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
3: Victòria èpica del Barça de bàsquet a la pista del València.
10: Amb remuntada als últims segons de partit, els blaugranes que comencen amb bon peu la final de l'ACB i demà ja juguen el segon partit també a la pista del València. En bàsquet encara, el base Mike James, que ja tenia un precord per fitxar amb el Barça, finalment no ho farà. I al Catalunya Mitjà explicarem per què. En futbol, el Sabadell pot pujar avui de categoria a la segona divisió, jugar a casa, de remuntar l'1-0 al camp del Zamora, i la transmissió la farem aquest vespre a Catalunya Ràdio a partir de les 9, i com cada dia anirem als Estats Units amb el més destacat de la jornada del Mundial.
3: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia, doncs hi ha molts punts complicats a aquesta hora. Trams amb aturades a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. C58 i C33 a Montcada cap a Barcelona, agreujat per un camió avariat que és el Voral. A2 a Pallejà, sentit Lleida, aquí hi ha un carril tallat també per avaria. I a l'AP7 a Mollet, Gelida i Vilafranca del Penedès en sentit sud. En aquest punt hi ha un carril tallat per objectes a la via i també en sentit nord. en diversos trams a Sant Cugat i a Granollers.
3: I ens falta el temps.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Dani Ramírez, bon dia.
12: Bon dia.
3: T'aviso que els bombers han fet una mica d'intrusisme professional i t'han fet una part de la feina, perquè ens han alertat de l'alt risc d'incendis aquest cap de setmana per la combinació de les feines de sega als camps, els petards de Sant Joan, que ja es comencen a sentir, i sobretot per la calor, que serà molt fort els pròxims dies, oi?
12: Sí, sí, molt forta la calor i molt bona aquesta sinergia entre bombers, Protecció Civil, l'Agència Catalana de l'Aigua i tantes entitats que col·laboren amb el sector de la meteorologia. I és que, efectivament, ambient sec, per sota de 20-30% i temperatura de 30-35 a l'interior aquesta tarda, arribant als 37-38 a la zona de Lleida, ara mateix al Poal, al Pla d'Urgell, tenen 36 graus, i demà arribaríem als 38-39 al sector de Lleida. Atenció, ja diumenge, comença l'onada de calor. Diumenge, dilluns, dimarts i potser dimecres per Sant Joan, són 3 o 4 dies d'onada de calor de més de 38-40 a l'interior. Atenció, dilluns i dimarts, al sector de Lleida podrien arribar als 42 o 43. Això és excepcional. No direm que no hagi passat mai, no és inèdit. L'any 19 al Carràs arribaven a 43,8, però vaja, que estarem molt a prop dels rècords o creiem que poden caure rècords. També les nits seran cada cop més pesades, nits tòrrides, potser algun moment de 30 graus a la nit a la costa, això vol dir ja nit roent, i per tant paciència. Això sí, dimarts, la vigília de Sant Joan, hi haurà ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, neu punts a l'interior de Lleida que durant la nit de Sant Joan s'aturaran.
3: Haurem de tenir paciència, doncs. Dani, gràcies, bon dia.
12: Bon dia, que vagi bé.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:06. Escalada de violència al Líban que posa en risc l'acord firmat entre els Estats Units i l'Iran. Almenys 18 libanesos i 4 soldats israelians han mort en els atacs d'aquesta matinada, segons el balanç oficial. És la jornada més sagnant des que es va anunciar el document d'entesa, un memoràndum, per cert, sense cerimònia ni data per la represa del diàleg. Les declaracions dels ministres ultras d'Israel, que clamen venjança, fan preveure una espiral de violència. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
6: Bon dia. La jornada que havia de marcar l'inici definitiu del camí cap a la pau s'ha acabat convertint en un dels dies més violents de les últimes setmanes al sud del Líban. Si més no, des que els Estats Units i l'Iran van anunciar que havien arribat a un acord, no hi havia hagut tants morts a tots dos bàndols. Els libanesos, les autoritats no distingeixen entre combatents o civils, han estat víctimes d'una onada de bombardejos, 80, segons l'exèrcit israelià, concentrats al sud del país. Més tard, Israel ha ampliat el seu radi d'acció a una altra àrea, la vall de la Beca, a l'est de Beirut. Els atacs a Beca han arribat després que es fes pública la mort de 4 soldats israelians, víctimes d'un atac de Hezbollah. La milícia xiïta també ha atacat una altra unitat, deixant 4 ferits. El succés ha sacsejat Israel i la primera plana política ha sortit en tromba a clamar venjança. A més dels sospitosos habituals, Ben-Gavir ha exigit que tot el Líban cremi, Benjamin Netanyahu ha avisat que Hezbollah pagarà un preu molt alt i que Israel no pensa abandonar el sud del Líban. Si aquests dies havien de servir per comprovar fins a quin punt el primer ministre israelià respectaria el que li demana Donald Trump, avui ha quedat clar que la sintonia total entre tots dos és cosa del passat.
3: Doncs en aquest context, al Líban, les converses entre els Estats Units i l'Iran, que havien de reprendre's avui als Alps suïssos, han quedat ajornades sense data. Suïssa ha anunciat la cancel·lació dels viatges dels negociadors, inclosos els mediadors, al Pakistan i Qatar. Això, no obstant, no ha impedit que el trànsit a l'estret d'Hormuz comenci a reactivar-se per l'entrada en vigor del memoràndum entre les parts, Vicent Mifsud.
13: Sí, de fet, en les últimes 24 hores hi han passat 25 vaixells entre petroliers i mercants, quan en els últims mesos no en passaven més de 5 al dia. Els nivells, però, estan molt lluny dels d'abans de la guerra, en què travessaven més d'un centenar. L'Iran continua autoritzant la navegació, però ha assegurat que no cobrarà taxes als vaixells durant els pròxims dos mesos, el temps previst inicialment per a negociar amb Washington. Tot i que no ha citat directament la situació al Líban, el cap dels negociadors iranians, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha condicionat la celebració de més trobades al fet que es respectin les línies vermelles de l'Iran. Un portaveu d'Exteriors del Parlament, Ibrahim Razai, també insistia en que l'Iran continua en la via negociadora des de la desconfiança.
14: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
13: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, va tornar a exigir ahir contenció al govern israelià.
3: I mentrestant, en política espanyola, moviment d'última hora del jutge Peinado. Després del rebombori per la nova investigació relacionada amb el cas de Begoña Gómez, el jutge rectifica i, en un escrit que acabem de conèixer, reconeix que aquesta nova investigació afecta només l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no afecta a la dona de Pedro Sánchez. Última hora des de Madrid. Paula Brujans, bon dia.
2: Sí, és l'última hora i embolica que fa fort. El jutge Peinados rectifica i ara diu que no investigarà la parella de Pedro Sánchez per un segon front. A primera hora del matí, Peinado comunicava que obria una segona causa vinculant a la dona de Pedro Sánchez per investigar irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic adjudicat pel govern espanyol el 2020 a favor del seu amic, l'empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado obria aquesta investigació instàncies de la Fiscalia Europea i també agafant-se a un informe de la Guàrdia Civil, però ara, fa molt pocs minuts, acaba d'aclarir que aquesta segona investigació serà només contra l'empresari i en cap cas contra la dona de Pedro Sánchez. El govern espanyol ho veu tot un despropòsit. El ministre Òscar López de Televisió Espanyola ha dit fa molt poca estona, ha acusat el jutge Peinado d'inventar-se-les totes per perseguir la parella de Pedro Sánchez.
15: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
2: Això deia Òscar López, i fons de la Moncloa també asseguraven des de primera hora del matí que Begoña Gómez mai va fer cap gestió a favor del contracte investigat.
3: Aquest nou moviment de Juan Carlos Peinado, a més amb aquest moviment d'última hora, arriba quan ni tan sols ha decidit si envia o no la dona de Pedro Sánchez a judici amb jurat popular pels seus negocis privats i tampoc si li retira o no el passaport.
2: Sí, exacte, i segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant la seva decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer el pas per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis a la universitat, i avui ja n'han passat 4 des de dilluns, que és el dia que la va citar en persona per últim cop per comunicar-li que la volia enviar a judici. Peinado, com tu dius, també ha de decidir si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. De moment no ho ha decidit, però és veritat que per això no té cap termini fixat per fer-ho.
3: Ja veu que cada vegada costa més seguir-ho tot plegat perquè es va embolicant per si mateix. Per cert, no deixem de parlar dels tribunals, perquè la fiscal general de l'Estat ha desvinculat avui la fiscalia del cas Leire Díez. Teresa Peramato, que ha comparegut al Senat forçada pel Partit Popular, ha negat que la institució hagi col·laborat amb l'exmilitant socialista per maniobrar contra jutges i fiscals i per aturar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid. Tania Tapia, bon dia.
16: Què tal, bon dia? Sí, el PP ha acusat la fiscalia de treballar al servei de Leire Díez.
17: Convirtieron a la Fiscalía General en una sucursal de las cloacas sanchistas.
16: Això deia la senadora del PP, María José Pardo. Peramato no ha entrat en detall sobre les reunions que han reconegut almenys dos fiscals, amb Leire Díez i l'advocat Jacobo Teijeiro, però sí que ha dit que és una falta de respecte, diu, insinuar que la institució té relació amb la trama.
18: Y me parece que hablar de que somos parte o que participamos en una trama criminal es poner ese trabajo diario de 2.800 fiscales a los pies de los caballos.
16: I ha recordat que ja han enviat al jutge tota la informació que se'ls ha requerit. Ha deixat clar que ella no ha pres partit ni en aquesta ni en altra cap causa que afecta el PSOE i Pedro Sánchez.
18: Ni en el caso Leire, ni en el caso Plus Ultra, ni en el caso Coldo, no ha habido ningún tipo de instrucción.
16: I ha evitat donar detalls sobre aquestes investigacions perquè estan en marxa i té l'obligació, diu, de mantenir-se en silenci.
3: Bé, doncs, enmig de l'espiral judicial que acorrala el PSOE, creix el clima d'un avançament electoral. Si ahir Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a convocar eleccions la primavera de l'any 2027, si el Congrés li tomba els pressupostos, avui Sumar diu que seria lògic fer-ho, però reclamen al president espanyol no donar la batalla per perduda. Madrid, Dani Sainz de Aja.
19: Bon dia. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha defensat que cal fer uns pressupostos amb despesa rècord perquè ningú hi puga votar en contra, tot i que tampoc veu malament avançar les eleccions si no tiren endavant.
20: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
19: Per ara són uns comptes abocats al fracàs pel no de Junts. Què li diuen a Pedro Sánchez que llança la tovallola? Míriam Nogueras, també al Matí de Catalunya Ràdio.
21: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern. El govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris. Per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
19: I mentrestant el PP veu amb impotència com amb Junts hi ha majoria a favor d'avançar eleccions, però no per una moció de censura que inclouria Vox. Per això el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, insisteix a posar pressió al president espanyol.
22: Sánchez está podrido de corrupción y creo que ha llegado el momento de que asuma la realidad y que entienda que España no se merece seguir por los derroteros en los que está, en un gobierno que ni siquiera gobierna, que simplemente se atornilla en el Palacio de la Moncloa.
19: Avui ningú al PSOE ni al govern espanyol han volgut contradir Sánchez i es limiten a dir que només ell pot decidir si avança eleccions.
3: És un quart de tres. Fem una pausa i de seguida tornem amb més coses. Avui, si teniu nens a casa, segur que ho sabeu, i de fa dies, avui ha acabat el curs escolar.
0: Catalunya migdia. El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
23: Demà, dia 20 de juny, és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Sabies que quan fas testament decideixes què vols que perduri? Quan fas un testament solidari, també decideixes quin món vols deixar. Incloure el testament l'ACNUR, l'Agència de l'ONU, per als refugiats vol dir que una part de la teva herència ajudarà a reconstruir la seva vida a persones que ho han perdut tot a causa de les guerres, la violència o la persecució. No has de renunciar a res important per als teus, només cal destinar el percentatge que triïs a les persones refugiades i desplaçades per la força. Així, deixaràs un llegat d'esperança que continuarà parlant de tu en el futur. Descobreix com fer-ho a www.atestamentosolidario.org i converteix el teu testament en una herència d'esperança. El testament solidari fa per mi.
24: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
25: Però tu en saps d'anar amb moto?
24: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
25: I què?
24: Que em vaig trencar una cama.
25: Apa!
24: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
26: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
27: Arriba als cinemes, viatja al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
28: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
27: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatja al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
29: Emma Vilarasau i Usman Umar. Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
30: Per cert, i el teu mal de cap?
31: Ara és genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
30: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola. La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
32: Aquest estiu, la gran pregunta és...
33: híbrid o elèctric?
32: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
34: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Catalunya migdia.
3: Passen 3 minuts d'un quart. Com us deia, avui s'ha posat punt final al curs escolar pels més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs que s'acaba després d'uns mesos marcats per les mobilitzacions i protestes de mestres i professors, amb més d'una vintena de jornades de vaga i un conflicte que encara no s'ha tancat i que també pot marcar l'inici del curs al mes de setembre. Avui, però, toca deixar de banda les reivindicacions perquè és dia de comiats i de fer balanç. Barcelona, Sara Canyete.
1: A l'Institut Consell de Cent de Barcelona reconeixen que aquest ha estat un curs complicat i creuen que les mobilitzacions continuaran el curs que ve. Com va demostrar, diuen, el resultat de la consulta impulsada per als sindicats, no s'ha aconseguit tancar un acord de mínims que convenci el conjunt de mestres i professors. En aquest institut, on el 96% de l'alumnat prové de famílies nouvingudes i el 60% són estudiants vulnerables, no hi haurà cap reforç de plantilla al curs que ve i diuen que els falten mans. Verónica Varas és la directora del centre.
2: Necessitaríem reforços tant d'orientació com de professorat, de docents, més docents, per poder atendre la inclusió i la diversitat que tenim, que és elevadíssima. A nivell de vetlladors, per exemple, tenim mitja jornada, que vetlla, no? Sobretot amb l'alumnat NCA, que la mitja jornada fem molt poc. Sobretot perquè hi ha molts alumnes que no tenen el diagnòstic.
1: La direcció d'aquest centre, com tantes altres, demana obrir una via de negociació directa amb el Departament d'Educació perquè, diuen, algunes de les seves reivindicacions no les recullen els sindicats. Veurem si el cicle de reunions per territoris que impulsa ara el Departament d'Educació i on les famílies i les direccions dels centres també hi estan convidades, ajuda a canalitzar el conflicte.
3: Per cert, ja que parlem de les escoles, cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons dades que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació obtingudes a través d'una petició de transparència. La meitat dels casos es detecten a la ESO. Mar Riera.
5: La Generalitat atribueix l'augment de casos a la posada en marxa fa 2 anys del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
6: Quan més protocols hi hagi, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
5: Des de l'Associació Catalana de Prevenció d'Assetjament Escolar alerten, però, que molts casos no es denuncien, ja que és el mateix centre el que decideix si s'activa o no el protocol. I en un de cada 4 casos el cas es tanca perquè una de les persones implicades marxa de l'escola. Meritxell Plana, la presidenta de l'associació, demana més implicació de les famílies.
7: Necessites la col·laboració de les famílies, perquè la família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, i se n'encarrega de l'agressor.
5: El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon de secundària.
3: Denunciat el conductor d'un autocar que portava una 40 de passatgers, la majoria nens, i que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7. Ha passat en Amposta, al Montsià, Manel Sastre.
8: Després que alguns conductors donessin l'alerta, els Mossos van aturar el vehicle i van poder reconduir-lo al sentit correcte. El conductor de 54 anys va donar positiu per drogues i els agents el van denunciar i van immobilitzar el vehicle. Els passatgers de l'autocar, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el seu viatge. Els fets van passar ahir a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 a l'aldea Amposta.
3: Va, anem amb el tema de conversa, segur a casa vostra aquests dies. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor aquest any. La previsió és que es produeixi aquest diumenge. Tot i que la calor serà general a tot el país, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Departament d'Interior, Cristian Roldán i David Mendoza, bon dia.
9: Bon dia. Una calor que ve acompanyada de dos factors que preocupen i molt. D'una banda, la proximitat de la revella de Sant Joan i d'una altra la campanya de la sega del cereal. Durant les darreres hores ja s'han produït diferents focs agrícoles a la zona de Ponent i els bombers estan reforçant-hi la seguretat, tenint en compte que entre demà i dimarts s'hi podrien registrar temperatures superiors als 40 graus. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
10: Fem un dispositiu potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquesta zona de forma proactiva.
9: També es preveuen temperatures molt altes a diferents punts del país, com ara la Catalunya Central. Des de Protecció Civil fan una crida a la responsabilitat pel que fa a l'ús de pirotècnia. I la seva subdirectora, Imma Soler, també recorda que la col·laboració ciutadana és clau.
11: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
9: La calor també serà molt present durant les nits. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, alerta de l'arribada de nits tropicals i tòrrides. càlides.
0: La nit de diumenge cap a dilluns, la de dilluns cap a dimarts, doncs seran també molt càlides. Esperem nits tropicals amb temperatures de més de 20 graus bastant generalitzades a tot Catalunya i també tòrrides per sobre dels 25 graus de mínima, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral.
9: El pic de l'onada de calor es registrarà entre dilluns i dimarts, però no es descarta que les altes temperatures es puguin allargar alguns dies més a casa nostra.
3: Bé, doncs segur que durant aquesta onada de calor, qui pugui engegarà l'aire condicionat. Atenció, perquè els experts recorden que per cada grau que redueix el termòstat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat i, per tant, puja també la factura de la llum, Mireia Salà.
12: Sí, en llars on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum d'electricitat augmenta un 50%, i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%, segons un estudi de Barcelona Energia. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
13: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
12: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de gastar-se diners, es recomana baixar persianes i el tendal entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, perquè si entra el sol, la temperatura de casa pot augmentar entre 2 i 5 graus.
3: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa molt breu, no arriba ni un minut i tornem.
14: Catalunya migdia.
15: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
16: Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
17: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
18: Catalunya migdia.
3: Menys de 5 minuts per arribar a 2:15. El president del Parlament, Josep Rull, té poca confiança que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders del procés independentista, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor. Rull ha advertit que el Suprem estarà prevaricant si no l'aplica. Aquest vespre, al programa L'Hemicicle, del 3Cat Info, podreu sentir de manera íntegra una entrevista al president del Parlament coincidint amb l'equador de la legislatura catalana, Marta Corbalan.
19: La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. Després, la pilota passarà a la taulada del Tribunal Constitucional, però l'última paraula la tindrà el Suprem. El president del Parlament, que va estar a la presó per l'1 d'octubre, hi confia poc.
20: Les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic.
19: Si la justícia europea i el Tribunal Constitucional acaben avalant l'amnistia, Rull creu que el Suprem l'hauria d'aplicar i, si no ho fa, avisa que estarà cometent un delicte.
20: Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
19: Coincidint amb l'equador de la legislatura, Rull creu que el president Salvador Illa té oxigen per afrontar la segona part del mandat gràcies a l'aprovació al juliol dels pressupostos, però en canvi defensa un avançament electoral a Madrid per la incapacitat de Pedro Sánchez de tirar endavant la llei més important de qualsevol govern.
3: Tornem a la informació internacional, perquè l'alcalde de Manchester, Andy Burman, es postula per substituir Keir Starmer al capdavant dels laboristes britànics després d'aconseguir un escó al Parlament en unes eleccions parcials al nord d'Anglaterra, on s'ha imposat els candidats de l'extrema dreta. El primer ministre, Keir Starmer, diu que defensarà el seu lideratge si finalment es presenta un candidat alternatiu a eleccions primàries. Londres, Quim Olivares, bon dia.
21: Hola, bon dia. Burnham, tot i ser el laborista més popular, no podia aspirar a liderar el partit sense abans recuperar l'escó parlamentari a Londres. Aquest matí, Burnham ha dit que aquest és el moment del canvi.
22: This now is the change.
23: Aquest és el moment del canvi. Tenim una oportunitat per capgirar la situació, que el país senti que torna a funcionar, que la gent vegi que les polítiques poden comportar una diferència positiva, que la gent recuperi l'esperança.
21: No és clar quin camí seguirà per desbancar Starmer. Una opció és que els laboristes s'uneixin majoritàriament al voltant de Burnham perquè el primer ministre dimiteixi els propers dies. Fins ara, Starmer no sembla disposat a fer-ho voluntàriament. Ho ha reiterat aquest matí.
1: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé. He dit repetidament que no hi renunciaré.
21: Un altre escenari seria que Starmer accepti dimitir després de la conferència laborista del setembre, amb el risc de paralitzar l'acció del govern fins llavors. I finalment, una altra possibilitat són primàries en una lluita interna amb Starmer, Burnham i l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, per veure qui lidera el partit i el país.
3: I recta final de la campanya per la segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia, marcada per la violència verbal, tot i l'absència de debats. Les enquestes donen un lleuger avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al davant d'Ivan Cepeda, el representant de les esquerres. L'estil més festiu i molt nacionalista de la Espriella, acompanyat d'un missatge beligerant, capten més l'atenció. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
2: Que luchemos por nuestra patria, por nuestra vida.
4: A poc ja de les eleccions presidencials colombianes, són dies de gran efervescència política al país andí i la plaça Bolívar de la capital colombiana, epicentre de debats i tertúlies com aquesta performance inclosa, impulsada per un colombià que vol un canvi pel seu país i que crida els colombians a anar a les urnes. L'esquerra aspira a mantenir-se al poder i el fill polític del president sortint, Gustavo Petro, Iván Cepeda, espera ocupar la Casa de Nariño, la seu presidencial. Colòmbia ha tingut amb Petro el primer govern progressista en els seus 200 anys d'història. El senador Iván Cepeda aposta per un model menys populista i més serè.
18: Un país para la población, para los que más necesitan, para los pobres, para las comunidades excluidas.
4: L'extrema dreta trepitja fort en aquesta segona volta de les presidencials. Després de guanyar la primera, Abelardo de la Espriella, el Tigre, com es fa dir i se coneix, aposta per mà de ferro contra les guerrilles encara actives. Vol acabar també amb el procés de pau i instal·lar un model neoliberal amb retallades estatals.
18: Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia.
4: De la Espriella té el suport

0: incisió, que és només de 2,5 centímetres, que permet als cirurgians treballar amb més llibertat dins del cos del malalt i accedir a cavitats més petites. A través d'aquest tall s'introdueix un braç que es desplega com un pop. Tot l'instrumental quirúrgic, el doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Això provoca menys dolor i una recuperació més curta, i això en el cas dels nens és important, perquè quan un infant està hospitalitzat acostuma a implicar tota la família. Aquest nou robot també pot fer cirurgies en adults i calculen que permetrà fer-ne entre 200 i 300 més cada any.
2: Prop de 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades. Ho diu un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Farmacèutics, que apunta que 2 de cada 3 fumadors s'ha plantejat deixar de fumar i que aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit, Marta Xidó.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha destacat que el consum de tabac està en mínims històrics, però que cal seguir treballant perquè és un dels principals problemes de salut pública i encara 1 de cada 4 espanyols fuma cada dia, i apunta que cada vegada són més els que ho volen deixar.
4: 2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona, sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo.
3: Les ganes de deixar de fumar cau a l'agost i repunta després de les vacances. García també alerta que l'auge de vapers entre els més joves, pràcticament la meitat, l'han provat alguna vegada. El tabac provoca 50.000 morts a l'any a Espanya i suposa una despesa sanitària directa de 8.000 milions d'euros.
2: I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè els pescadors demanen solucions davant l'augment dels atacs dels dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. El problema afecta sobretot el sector de la pesca artesanal a la Costa Daurada i a la Costa de l'Ebre. Tarragona, Ricard Boigues.
5: Pescadors com el Moisés González de Cambrils al Baix Camp estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, s'emosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Les embarcacions més afectades són les petites. Porten entre 1 i 3 mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha 20. El patró major de la confraria, Miquel Brull, diu que no saben per què passa.
7: Entestar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: Demanen que reactivin les ajudes que la Generalitat va atorgar l'any 2023. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
2: Passen 4:45. Una pausa i la cultura.
8: Catalunya migdia.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
12: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. El començament de la Revolució Francesa en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
11: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Catalunya migdia.
2: Comencem la cultura amb cinema.
13: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
2: Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades de la setmana a la cartellera, juntament amb Toy Story 5, que també es pot veure en català, Marc Garriga.
14: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empenya a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort,

0: que s'ho qüestioni tot constantment, i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
1: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
0: Per la seva part, la saga de Toy Story no perd força malgrat el pas dels anys i demostra que a Pixar continuen amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara les joguines se senten amenaçades per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als més petits. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que se n'espera. És una bona setmana, en definitiva, d'estrenes, que es completa amb la mexicana Dreams, una denúncia de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump amb una magnífica Jessica Chastain, i dues cintes franceses, Caso 137, un film rigorós, incòmode, apassionant, sobre un agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa, i 15 Pruebas de Amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves perquè les parelles homosexuals tinguin fills.
2: Anna, anem molt enrere en el temps. L'antic poblat ibèric d'Ullastret, al Baix Empordà, és el més gran de Catalunya d'aquella època, però les últimes excavacions fan evident que encara podria ser-ho molt més, fins a doblar o triplicar l'actual superfície. Això perquè han trobat les restes d'un barri fora muralles d'unes 5 hectàrees. N'han donat tots els detalls des d'Ullastret mateix. Carla Saló Pujol, què hi han trobat exactament?
3: Doncs han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats a l'entorn de la ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu. Fins ara es creia que a la zona del nord-oest de l'assentament ibèric de l'illa d'en Reixac, molt a prop de la ciutat ibèrica, no hi havia hagut ocupació humana perquè era una zona inundable. Les excavacions fetes, però, aporten noves evidències i fan que el conjunt de la ciutat ibèrica d'Ullastret sigui més gran del que es coneixia. Gabriel Deprat és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
4: Amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
3: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn, com el nucli de Llevià, la Tallara d'Empordà, Bellcaire o l'Escala.
2: Més coses, segur que recordeu aquest moment. És el moment de l'aparició de Gaudí al cel de Barcelona mirant la seva obra durant l'espectacle de la Sagrada Família, ara fa uns dies, en la visita papal. Doncs bé, l'empresa encarregada dels drons que donaven forma a l'arquitecte català es prepara per batre aquesta nit el rècord europeu de vol sincronitzat. Es tracta d'una empresa amb seu a Celrà, al Gironès, i ho faran un festival a Portugal. Girona, Núria Peraire.
5: L'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què sincronitzarà 3.100 drons, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ara el rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troben als 3.050 i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Aquesta nit, el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, Portugal, esperen donar la sorpresa, ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
6: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no el mateix dibuixar doncs, una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
5: Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat.
2: I una cosa més. Avui arrenca el festival Ítaca Sant Joan, amb la Platja Gran de l'Estartit com a epicentre de 3 nits musicals que culminen amb la revetlla de dimarts. Hi actuaran grups com Love of Lesbian i Remei de Calafresca. Girona, Maria Rovira.
7: L'últim concert de Love of Lesbian a les comarques gironines abans de l'anunciada aturada indefinida és un dels plats forts de la primera nit, juntament amb Dan Peralbo i el Comboi o Sidoní. El punt àlgid serà la gran revetlla de Sant Joan de dimarts. Martí Aiguabella, codirector artístic del festival.
8: Combinant artistes similars del panorama nacional català, amb la presència de 31 Fam, Tamba Ribé, que és una de les artistes més mediàtics del moment, i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà el DJ Trapella per fer aquest final de festa de revetlla.
7: Demà s'estrenarà un nou escenari gratuït a la plaça de l'Església de l'Estartit amb actuacions en horari de vermut com la de Sodi, i el mateix dissabte actuaran a l'escenari de la platja grups com la Ludwig Band.
9: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
2: Amb la victòria emocionant del Barça de bàsquet a la pista del València.
9: Que ha permès als blaugranes començar amb avantatge a la final de la Lliga CB, un objectiu que era complicat.
10: Un per la victòria, no hi va, i el Barça guanya! Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca! Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre, el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
9: El Barça de bàsquet, ara ho sentiu amb l'Ernest Macià, que ha començat amb bon peu la lluita pel títol de la Lliga CB, ahir després d'una pròrroga victòria per 112 a 113 a la pista del València, una pista i un rival difícils, la sèrie és el millor de 5 partits, i situa ara aquesta victòria, el factor pista, a favor dels blaugranes. Ernest Macià.
11: Doncs sí, aquí a València encara ens freguem els ulls. La veritat és que va caler que el partit fos el de més anotació de les finals de tota la història de la Lliga CB. Van caler molts punts, 112-113, per doblegar aquest Super València, que va fer un molt bon partit, de fet, al nivell habitual. Al primer quart, el Barça estava perdent de 14, quedant 20 segons, 25. El Barça perdia de 4 i es semblava tot perdut, però el Barça va ser capaç d'aixecar-ho gràcies a la provítola i als triples de Claiborne. I Xavi Pascual, evidentment, doncs, al final del partit respirava ample. Però el protagonista va ser Nicola Provítola. Va ser l'home que va donar un rumb a l'equip durant tot el partit. El jugador se la van passar bé, ell va dirigir molt bé l'equip i gràcies, podem dir, a ell, que fa un mes estava lesionat, aquest Barça opta a tornar a guanyar un títol 3 anys després.
12: Yo nunca tuve dudas de mi nivel, de lo que significo para este equipo y de lo importante que soy. La verdad es que es duro no poder estar en la pista y ahora que estoy lo disfruto mucho.
11: La veritat és que hi ha un Barça amb la Provítola i un Barça sense, i s'ha notat aquesta temporada. Un Barça que ha entrenat aquest migdia. Demà, recordem que hi ha el segon partit, el Barça ja té garantit portar la sèrie al Palau Blaugrana, és a dir, que el Palau sigui el jutge, guanyi o perdi. I demà, evidentment, els jugadors aniran a buscar la victòria. I aquest matí hem sabut, Donatas Urbonas, un periodista lituà, ha avançat una cosa que hem pogut verificar nosaltres aquí mateix a València, i és que el fitxatge estrella per la propera temporada, Mike James, un base que doncs venia de Mònaco, decideix no fitxar pel Barça, tot i que tenien un preacord signat, perquè Xavi Pascual, que era, en teoria, la persona que el va motivar a fitxar pel Barça, ara no segueix, i per tant, ell se sent amb llibertat d'estripar aquest preacord. De moment, si el jugador no denuncia, el Barça no estarà obligat a plantejar-se si ha de fer alguna liquidació de diners, per tant, de moment, el Barça no ha de liquidar res, però li podria sortir malament aquesta jugada. I aquest matí hem sabut també que Corey Walden no jugarà més al Lleida.
9: El bàsquet al futbol, al Mundial, dia 8 de la competició, i ahir al Tot Costa vam tenir un dels jugadors catalans i blaugranes que estan disputant aquesta Copa del Món, el porter Joan García. Una conversa amb el Jordi Costa des de Barcelona i la Sònia Gelmà des de Chattanooga. Sònia, com vas veure el porter del Barça?
13: Tranquil, no és el primer cop que Joan García li toca el rol de suplent i a l'espera que aparegui l'oportunitat. En cas que no sigui en aquest Mundial, que és molt possible tenint en compte que De La Fuente ha apostat per Unai Simón, el porter del Barça s'endurà l'experiència del seu primer Mundial, conscient a més que sense haver fitxat pel Barça de fa un any, possiblement ni tan sols seria aquí.
14: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador et vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
13: Joan García està molt satisfet de com ha anat la temporada al Barça, creu que ha millorat facetes del joc com la sortida de pilota o la presa de decisions, que ha guanyat experiència i que el soroll que va generar el seu traspàs des de l'Espanyol es va limitar a 2-3 setmanes. De fet, si ha de triar la millor aturada de l'any, es queda precisament la que va fer el derbi el seu amic i ara excompany Pere Milla.
14: Sí, per mi també, la veritat que crec que és una aturada de molta dificultat i, bueno, doncs per sort la vaig Clar, vaig poder parar, vaig poder reaccionar a temps i va servir per guanyar el partit. Amb el Pere, la veritat que ens portem molt bé, ens anem picant, anem parlant durant la temporada i, bueno, jo sempre que veig l'aturada per redes socials o així li envio perquè no s'oblidi, però sí, sí, em porto molt bé a mi.
9: I ahir, Sònia, també vam sentir Marco Corella per primera vegada des que va fitxar per Madrid.
13: El lateral català va explicar que tot havia anat molt ràpid, que l'oferta i l'acord entre clubs s'havia fet en un matí, que l'havia trucat Mourinho i que no havia tingut un sol dubte. Respecte a altres ofertes, com la del Barça o de l'Atleti de Madrid, no les va negar, però va deixar entreveure que eren processos llargs i que el Madrid havia entrat amb molta força. Cucurella sap que amb el seu passat blaugrana hi haurà qui no entendrà la seva decisió, però considera que la vida són etapes i ara tocava aquesta.
15: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
13: Avui sentirem un altre català, Pau Cubarsí, debutant en aquest Mundial i fixa a l'11 de moment de Luis de la Fuente. Pendents també de si Lamine Yamal jugarà d'inici diumenge contra l'Aràbia Saudita. I a les últimes hores la Federació Espanyola ha informat que un altre català, Víctor Muñoz, també es va lesionar abans del Mundial, i estava ja amb el grup. Té una nova molèstia muscular que el fa tornar a ser baixa en els pròxims partits.
9: Entre els partits d'aquesta matinada, Sònia, ens quedem amb una imatge, la greu lesió de Koné en el Canadà Qatar.
13: Sí, la victòria canadenca va quedar enfosquida per aquesta esgarrifosa lesió d'Ismael Koné després d'una entrada del qatarià Madibó, expulsat amb la revisió del VAR. Koné va sortir del camp amb la cama trencada i el van portar directament a l'hospital per ser operat. Aquesta jugada va deixar tocats els jugadors canadencs i la tensió entre les banquetes, de fet, va pujar durant el partit. Al marge de la lesió, la tercera va ser la bona, tercera participació de Canadà en un Mundial, en aquest cas com a anfitriona, i per fi va guanyar un partit. No només va guanyar, sinó que, de fet, va golejar 6-0 amb un hat-trick de Jonathan David, el davanter de la Juve, que comparteix ara el lideratge de golejadors del campionat amb Leo Messi. Canadà es pot classificar per primer cop a la seva història per la següent fase. També ho té molt bé Suïssa, que va guanyar Bòsnia per 4-1. El tercer partit, per tant, es jugarà en la primera posició entre Canadà i Suïssa, mentre que fins i tot qui guanyi del Qatar-Bòsnia de l'última jornada ho tindrà difícil, si no goleja, tenint en compte els averejos. I el grup B, Mèxic, ja està classificat després de la victòria sobre Corea del Sud per 1-0. A l'altre partit, Txèquia i Sud-àfrica van empatar en un partit sense gaire història. Empatar un, a falta d'una jornada, tenen un punt cadascuna.
9: I de la jornada d'avui, Montserrat Raya, destaquem els partits dels Estats Units i també del Brasil contra Haití.
16: Sí, el futbol als Estats Units, el soccer, com li diuen allà, omple aquests dies estadis i fins i tot fa rècords d'audiència. Mauricio Pochettino, el seleccionador estatunidenc, destacava que hi va haver més persones veient el triomf del seu equip contra Paraguai 4-1 al Mundial que a la final de l'NBA entre els Knicks i els Spurs. Això és molt. Avui l'equip nord-americà s'enfronta a Austràlia a les 9 del vespre i Pochettino diu que no fan gaire cas dels que diuen que la golejada del primer dia al Mundial va ser una casualitat.
17: Nada es casualidad, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? O sea, tenemos que darle el mismo valor a lo positivo como al no muy positivo. Creo que lo más importante es que hay un equilibrio bueno en el equipo ahora y nosotros tenemos que pensar en nosotros, en competir con nosotros mismos, en querer ser mejor y después, ante cada rival, tomar nota y prestar atención y tener la flexibilidad para encontrar las cosas no tan buenas y para estar atentos a las fortalezas que te pueda demostrar el contrario, ¿no?
16: Pulisic es dubta als Estats Units fins a últim moment amb molèsties a la cama esquerra. A la mitjanit es jugarà l'Escòcia-Marroc. A partit arriba unes hores després que s'hagi confirmat que el jugador del PSG, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici acusat de violació per una dona per uns fets que van passar l'any 2023 a casa del jugador a prop de París. I ja de matinada, a quarts de 3, el Brasil, amb el blaugrana Rafinha, juga contra Haití, amb l'obligació de sumar 3 punts després d'un debut decebedor amb empat justament contra el Marroc.
9: Seguim parlant de futbol, però fora ja del Mundial, perquè avui a les 9 totes les mirades posades a la nova Creu Alta, on el Sabadell pot certificar l'ascens a la segona divisió. En té prou Vilcadilla en guanyar el Zamora.
18: Sí, els arlequinats en farien prou amb igualar l'1-0 de l'anada i, de fet, si s'arriba amb aquest resultat al final de la pròrroga, pujarà el Sabadell perquè va quedar més ben classificat a la Lliga regular. A més, comptaran amb l'empenta d'una nova Creu Alta que ha penjat el cartell de complet amb les 12.000 localitats exaurides. El tècnic dels Vallesans, Ferran Costa, diu que estan convençuts de les seves possibilitats.
19: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
18: Pel partit d'avui, Ferran Costa tindrà tota la plantilla disponible. Torna Agustín Coscia, que va ser baixa al partit d'anada per sanció, i Joel Priego, Carlos García i Kaiser, que arrossegaven molèsties, entraran a la convocatòria. La transmissió d'aquest Sabadell-Zamora la podreu seguir des d'una mica abans de les 9 al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
9: Una mica més de 8 minuts. Seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
20: És la Laura Rodríguez.
9: Ciclisme, perquè és a punt de començar la Volta a Catalunya femenina.
21: Catalunya migdia.
22: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
23: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
24: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
25: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
26: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
27: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
28: Molt bé.
27: Arribarem a tot?
28: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
29: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
30: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
31: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
32: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
33: Catalunya Ràdio.
32: Som 3CAT.
33: Som 3CAT.
9: 6 minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme, d'aquí poca estona comença la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, femenina, amb Paula Blasi i Isaac Vilalta com a clara candidata a la victòria final.
34: Sí, Lai, és el gran atractiu d'aquesta edició de la Volta, la tercera edició de la Volta a Catalunya per etapes, i com dius, Paula Blasi, gran candidata pel que ha aconseguit i pel seu estat de forma. Ara fa pocs dies va guanyar el Tour dels Pirineus, esclafant a totes les seves rivals. Doncs bé, la ciclista catalana que aspira a succeir al palmarès a Marianne Vos, la millor de la història, que també és en aquesta volta, a Demi Follering, que va guanyar l'any passat però que no hi és aquest any, i com deia Paula Blasi, que encapçala la participació molt bon nivell. Aquí Marion Buinel, la jove francesa, seria probablement la seva gran rival. També hi és la Mireia Benito, les dues catalanes al World Tour, en una edició amb 16 ciclistes catalanes. Comença avui sortida i final aquí a Santa Susana, una jornada de 92 quilòmetres amb dos ports de tercera. Demà, segona etapa, etapa reina en final a la Molina, i diumenge sortida de Mataró final a Barcelona per acabar de decidir la vencedora final d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
9: En futbol sala, el Barça té encarrilat el camí cap al títol després d'aconseguir ahir la segona victòria de la final. Recordem que és la millor de 5 partits i que els blaugranes ja dominen per 2-0, Francesc Ripoll.
0: Nova victòria blaugrana davant el Pozo. Ahir, però, sense tant patiment, 6-1. Els murcians es van avançar, però el Barça va tornar a imposar-se amb un Mamadou Touré estel·lar. Es va posar l'equip a l'esquena amb 4 gols que van aplanar el camí de la victòria. En declaracions, el club de la mitjanit assegurava que ha estat el seu millor partit de blaugrana.
1: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
0: Amb el 2-0 a la final a favor, l'equip de Javi Rodríguez ha estat amb sols una victòria de proclamar-se campió de Lliga. El proper partit, la tarda del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, a Múrcia. Per cert, ahir en acabar el partit, homenatge a Eric Mendoza, que marxarà del Barça quan s'acabi la temporada. El jugador portuguès es va acomiadar del Palau amb un català perfecte.
9: I avui també final de l'Hockey Lliga, es disputa el tercer partit entre el Liceu i l'Igualada, que està contra les cordes perquè Carles Vila, una victòria avui dels gallecs, ja decidiria el títol.
2: És un partit de caixa o faixa, les comes. El Liceu de la Corunya arriba a la capital de l'Anoia amb un avantatge contundent de 2-0. Els gallecs, a més, van guanyar clarament per un mateix resultat, 8-2. Els jugadors de l'Igualada, però, volen esgotar totes les opcions i tornar a mostrar a casa una millor imatge en defensa, una de les claus en el seu joc aquesta temporada. Escoltem Marc Arol.
3: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir, i a més juguem a casa, juguem a les comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem a tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
2: A l'Hockey Lliga, l'Igualada va poder superar clarament el Liceu de la Corunya a les comes per 4-0. Recordem que l'equip de la Noia és baixa en Roger Bars, operat aquest dilluns d'una lesió de genoll.
9: Atenció amb el que us expliquem ara, perquè un torneig benjamí mix de waterpolo que es disputa aquest cap de setmana a les instal·lacions del Club Natació Sabadell ha aixecat molta polèmica. Què ha passat, Marta García?
4: Doncs és una competició que tradicionalment se disputa en les piscines municipals de Montjuïc, però com que estan en obres, han anat a parar a Sabadell. La controvèrsia arriba perquè en un esport on, per exemple, en la divisió d'honor no se paga per veure la Lliga, la Federació Catalana i el club organitzador van anunciar sense avisar que les famílies haurien de pagar. I no només pagar, sinó que se pagaven 5 euros per cada persona i per cada franja horària, i n'hi ha 4 per poder veure els fills, i estem parlant de xiquets i xiquetes d'entre 8 i 9 anys. Les famílies van presentar una carta i una recollida de 1.000 signatures a la federació protestant contra això.
5: Que el que volem és que això no es repeteixi, que això no creï un precedent. A la que ens descuidem, haurem d'estar pagant per veure els nostres fills a tots els campionats, en els partits de Lliga, i realment crec que ja els pares ja no donem més de si.
4: El Sabadell defensa que l'organització del torneig comporta despeses i la federació finalment ha rectificat i ha ofert un abonament de 7,5 euros per a tot el cap de setmana.
9: I tornant a parlar de futbol un moment, Ruth Vilà ha de patir el Barça per Patrick Guijarro?
6: Doncs Mundo Deportivo avança avui que l'Olympique de Lió voldria fer una oferta perquè Patrick Guijarro marxi aquest mateix estiu cap a l'equip francès. El Barça no té cap proposta oficial de l'equip lionès per fitxar Patrick Guijarro, tampoc Patrick oficialment ens ha dit Real Club, però sí que a les oficines hi ha aquest run-run, aquesta possibilitat que Patri marxi. Si Patri vol marxar, només li queda un any de contracte, i depèn de l'interès que tingui el Lió econòmicament, el Barça podria pensar o no en aquesta sortida de Patri, perquè si volgués marxar l'any que ve, aleshores ja marxaria lliure.
9: Doncs ho seguirem atenció amb el futur de Patri Guijarro, i acabem amb MotoGP, Marta.
4: Marc Márquez ha marcat el millor registre en els entrenaments primers lliures de cara al Gran Premi de la República Txeca de diumenge. Àlex Márquez, el seu germà, ja té l'okay definitiu dels metges, i MotoGP ha firmat ja el conveni amb les 5 principals equips de cara al pròxim els pròxims anys, per tant, a partir d'ara començaran ja tot el ball de fitxatges.
9: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al tot costa. Recordeu que també fem la transmissió del partit del Sabadell, que pot pujar a segona divisió, avui a les 9 i a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3. Catalunya migdia. Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com Israel desafia els Estats Units i el seu acord amb l'Iran amb l'atac més sanguinari dels últims dies contra el Líban. Hi ha 18 morts a la banda libanesa i 4 més dins de l'exèrcit d'Israel. Unes baixes per les quals el govern de Netanyahu reclama venjança. També us hem parlat de l'aclariment que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet aquest migdia. Diu que la segona causa que ha obert avui mateix en el cas Begoña Gómez no afecta la dona de Pedro Sánchez. A primera hora, Peinado havia comunicat l'obertura d'aquesta nova peça per prevaricació i frau en un escrit molt ambigu on no concretava que només atribueix aquests delictes a un col·laborador de Begoña Gómez i no a ella mateixa. I ens hem fixat també en el final del curs més convuls dels últims anys a les escoles catalanes. Més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària marxen ja de vacances fins al dia 8 de setembre. Mestres i professors adverteixen que no donen per tancat el conflicte amb el govern i que al setembre hi tornaran. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir i a aquesta hora, Joan Bota?
8: Doncs tenim una topada important entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president nord-americà sobre la primera ministra italiana, tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena d'Itàlia, on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una fotografia al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
10: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
8: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana, tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat molt bona sintonia i compartien una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria. Cada vegada tenen més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment a la guerra a l'Orient Mitjà. Permetre el teletreball en situacions com les vacances escolars, l'estiu o emergències és la proposta que recull la guia que avui ha donat a conèixer la Generalitat i que posa d'exemple la companyia Brico Depot, que permet el teletreball dues setmanes abans o dues setmanes després de les vacances amb l'objectiu de permetre conciliar feina i cura dels infants. El document ho recomana a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el màrqueting o tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. El conseller d'Empresa assegura que el món laboral ha canviat i cal adaptar-s'hi.
11: Estem generant un mercat molt diferent i, per tant, això que avui presentem és molt important. Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
8: I habitualment al Catalunya Migdia, els divendres, a aquesta hora a les 3 us parlem de l'estat del trànsit. Avui ho fem amb doble motiu, perquè a més de ser divendres, hi ha moltíssima gent que avui ja marxa de Pont de Sant Joan.
7: Sant Joan és dimecres.
8: És un pont, un aqueducte i combinat amb carai, una mica de parapent per arribar-hi.
7: Hi ha afortunats que avui agafen festa fins dijous.
8: Es compta que en aquesta operació sortida hi haurà més de 600.000 persones que sortiran de l'àrea metropolitana carai de Barcelona. Per tant, és una de les importants de l'any. Sapiguem com comença aquesta operació de sortida d'aquests afortunats. Equip Viari, Maru García.
12: Bona tarda. Doncs alguns es trobaran en retencions destacables, perquè a l'AP7 hi ha aturats de Mollet del Vallès fins a Barberà en sentit sud per un accident de fa estona. Els vehicles són al voral, però és que a l'altra banda hi ha hagut fa pocs minuts una altra topada i hi ha una llarga cua entre Sant Cugat del Vallès i Barberà en direcció Girona. Per tant, vehicles completament aturats en tots dos sentits. Afecta també això de retruc la C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona. Cues també destacables a la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i les dues rondes de Barcelona també força complicades. La ronda a dalt amb cua en un tram llarg de Cornellà a Roquetes, sentit Besòs, i d'Esplugues a Cornellà, direcció Llobregat, perquè hi ha un accident a la B20 a l'altura del Prat. La ronda litoral també amb una llarga retenció des de Mercabarna fins a Barceloneta en sentit Besòs. I el transport públic, dues incidències provoquen retards de 20 minuts a les línies R1 i R2 Sud de Rodalies.
7: Passant 4 minuts de les 3.
32: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
7: I amb el Pere Rossinyol, periodista, soci redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda.
7: La Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
14: Molt bona tarda.
7: I el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
15: Bona tarda.
7: Vosaltres no agafeu festa avui fins dimecres que ve, eh? O sí?
14: Estem contents d'estar aquí perquè no estem fent cua a les carreteres.
7: Exacte. És una manera de veure-ho, sí, està bé. No, he quedat una mica impactat que hi hagi gent que ja estigui en l'operació sortida del pont de Sant Joan, que és dimecres de la setmana que ve.
14: De totes maneres, són els 500, 600 mil cotxes que surten des de fa 30 anys de l'àrea de Barcelona el mateix dia.
7: Ja, però de Sant Joan, però, torno a dir, ho entendria si quedessin un parell de dies, o fins i tot si Sant Joan fos dilluns o dimarts, però no és que et dimecres.
14: Ets molt antic.
7: Sí, es veu que sí.
14: I és bajano vista.
7: Es veu que sí, no, he vist que hi ha gent que té un horari molt millor que el meu. Però bé, endavant.
13: Però menys poder.
7: O igual el mateix, o més. A veure, qui més podem saludar? Que els divendres és Liu Forn. Liu, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
7: Anem a preguntar-te si tu tens el pont o no, però tu vius de pont, però no. Estàs jubilat, no?
16: Sí.
7: Estàs jubilat.
16: No m'he jubilat, sinó que totes les obres... O sigui, a la que obren fan una obra, ja em truquen totes les constructores. Pot venir a fer la inauguració, em poso les manetes darrere. Sí, això m'ho va dir un dia... Va bé, no entrarem en detalls, però en una altra emissora un amic meu va fer la conya de no, Liu s'ha jubilat i tal. I em ve un veí, el meu veí, just el veí del costat, un dia em troba pel carrer i em diu, escolta, ja m'han dit que t'has jubilat. Era una conya d'allò. I a partir d'aquí, tota la gent gran com tu van dient que sí, que m'he jubilat. I el fet d'estar aquí demostra que efectivament m'he jubilat, perquè si no...
13: No, és que no... Pel periodisme.
16: Correcte, sabia que...
7: Tampoc no saps què fer i, per tant, diu, vaig a passar una estona a la ràdio, que ja hi ha aire condicionat, i, per tant, estem fresquets.
16: Sí. És que no us imagineu el cop que ha estat pels jubilats com jo, que hagin acabat la torre aquesta de la seva família. Ah. Ara només queda Sagrera, que ja va... El meu avi ja anava
7: de jubilat. El carrer Urgell també, a Barcelona.
14: Sí,
7: queda, també.
14: Però si Barcelona està tot aixecada. Ah. Deus tenir una feina, una agenda...
16: Bueno, el meu poble també, el meu poble està tot a moure.
7: L'altre dia ho explicàvem, que ara no recordo el percentatge, però un percentatge altíssim de les obres es fan en l'últim any de mandat. De qualsevol alcalde, de qualsevol partit i color polític.
16: Sí, per això t'ho explico, jo, si vols.
7: No, hi ha de tot.
17: Això era abans que sabia que hi havia eleccions perquè hi havia obres, no? És que ara les obres duren els 4 anys.
13: Bueno, el tren orbital... No,
16: home, mira, veus? Si visc fins als 180 anys, és possible que vegi la primera travessa del tren orbital. Però mira, això de les obres... O si vols fem un dia més extens, o si vols ho canviem i fem... És que això de les obres, els que ens ha tocat estar una època a l'administració pública, saps com funciona tot. I tot té uns terminis. Sí, llavors, quan arriba un ajuntament nou...
7: Engega el projecte...
16: Llavors diu, primer seuen. Diu, a veure, què fem? Primer has de saber quin és el teu número de telèfon de la línia interna i aquí pots trucar. Llavors, a partir d'aquí, bueno... Primer t'has de situar, has d'obrir calaixos, que hi ha unes trampes tremendes, d'uns pufos immensos dels que han deixat els d'abans, que dius, mare de Déu. Bé, un cop has fet tot això, bé, ara què fem? T'asseus i ara què fem? Bé, doncs va, arreglarem aquell carrer. Molt bé, anem a arreglar-lo. Què hem de fer? Un projecte. Molt bé, anem a fer el projecte. Entre que fas el projecte, passa per no sé quants departaments, després passa per no sé quants altres departaments jurídico-festius, llavors ha d'haver l'exposició pública. Llavors, al·legacions, no sé què, tal i qual, i passen 3 anys. I, efectivament, les obres coincideixen. Hi ha gent que sí que fa les obres, ja intenta que s'acostin abans de les eleccions, però és que 4 mesos abans, no sé si són 3 o 4 mesos abans, no pots inaugurar cap obra. Per tant, la gent, i tal com va el món, ja no se'n recorda si l'alcalde o alcaldessa li ha posat un fanal a prop de casa o no. Vull dir... Però, bueno, el tràmit administratiu fa que fins aquí... Bueno,
17: de vegades passa que duren tant les obres que l'oposició que criticava una obra determinada acaba traient pit
7: de la inauguració.
16: I tallen la cinta.
14: Després ja fa anys que es va inaugurar una altra mena d'inauguracions, que és muntar festes. Sí. Llavors, en aquell carrer que han remodelat i que ja han inaugurat, o no han pogut inaugurar perquè hi ha aquesta prohibició que parlava Liu, doncs llavors muntem una festa.
13: Això no ho critiquem pas, per això no.
14: Les festes.
7: Sempre a favor de les festes, sí, no?
17: Quantes primeres pedres s'han fet de vegades?
16: És que després hi ha la inauguració per etapes. Per exemple, recordeu l'eix transversal? Jo crec que s'ha inaugurat més vegades l'eix transversal. Jo no conec una obra que s'hagi... I el Segarra-Garrigues, jo crec que s'ha inaugurat cada 5 metres... anem a inaugurar-ho. Vinga, cinta, tallem, vinga, medalla, vayan pasando. Per tant, però no era aquesta heladeria, vull dir, aprofito per comentar que no era ben bé aquesta.
7: Bé, doncs pues endavant.
16: Però vaja, clar, si vas provocant, vas traient aquí temes sensibles per l'opinió pública, allò, els temes que parlen la gent, doncs què fem? Aprofitem i encetes la pilota i rematem. Jo volia parlar del Pokémon GO, que no sé si algun dels presents hi heu jugat, amb alguns oients segurament hi hauran jugat.
7: Quan es va posar de moda fa alguns anys, el vaig tastar, a veure què era això. Què? Però no, jo, és per una altra edat. No em tocava,
16: sí.
7: No em va enganxar gaire.
16: Però recordeu que es van fer teories interessantíssimes sobre, veus la canalla, ja no està en les pantalles, ja no està a casa, ara surt al carrer, perquè es tractava d'anar al carrer i anar detectant una mena d'animals virtuals que necessitaves el telèfon i la gent, bueno... Vull dir, a Barcelona es va comentar molt que hi havia un Pokémon en el dins del túnel de la Rovira i van haver algunes criatures que van estar a punt de ser atropellades per uns tràilers immensos que anaven pel túnel perquè anaven a buscar el Pokémon a dins del túnel. Bé, doncs, allò que es va teoritzar tant, hòstia, que bé, veus? Resulta que ara hem sabut que el Pokémon GO ha servit per desenvolupar la navegació de drons militars. Ai, la il·lusió ens ha caigut. La realitat, el periodisme. Allò que dèiem. Resulta que a través del Pokémon GO i l'ús que en va fer i que n'estan fent milers, milions d'usuaris al món, sense saber-ho, van entrenar un model geoespacial, és a dir, de posicionament visual, que posteriorment s'ha utilitzat en projectes, algunes amb aplicacions civils, però sobretot amb aplicacions militars. Allò que ara veiem imatges, mira el dron quina precisió té a la guerra d'Ucraïna, a la guerra d'Israel amb Hamas, etc. Doncs tots aquests drons que tenen aquesta precisió, la guerra d'Ucraïna, que estem veient que bombardegen Moscou i tal, doncs venen del Pokémon GO i ho hem sabut ara. El que passa que hem anat sabent més coses. Per exemple, des de l'any 21, el Pokémon GO incluïa dins del joc unes missions que s'havien de fer cada dia, que és allò de... que és la manera que tens d'enganxar la gent, i que recompensaven a l'usuari a canvi d'enregistrar un vídeo d'un monument, una estàtua, un edifici, que era una mica el joc aquest, i és clar, amb aquest esquer tothom estava enregistrant vídeos de monuments, d'estàtues, d'edificis. Va haver un acord entre dues empreses i van aconseguir... això, l'acord és el desembre del 25, per desenvolupar aquesta tecnologia que ja estava desenvolupant una altra empresa. El cas és que jo m'he quedat parat perquè han aconseguit... Les empreses són Niantic Spatial, ho diem per dir que sabem de què va, i Vantor, però a mi el que em té absolutament meravellat, tenien 30.000 milions d'imatges. 30.000 milions d'imatges són moltes imatges.
7: Servides per la gent de manera inconscient.
16: Bé, clar, tu els dones l'esquer de l'entreteniment, del joc, i a més, si fas això que et diem, t'ho premiarem amb més possibilitats de desenvolupar el joc. Van aconseguir 30.000 milions d'imatges. Clar, amb això entrenes drons, entrenes... Vaja, és que fins i tot jo podria deixar d'estar jubilat i les obres funcionarien amb una rapidesa espectacular, no? Però anem a la cosa, perquè, és clar, això és una cosa que es va saber fa mesos, que Pokémon GO utilitzava part de la informació, per desenvolupar aquests drons militars i, per tant, per la guerra. Però no em va fer cas ningú. I aquí anem al periodisme un altre cop. Llavors resulta que un diari irlandès que es diu Trow, que no tinc el gust de conèixer, ho va publicar i a partir d'aquí sí que s'ha fet viral i molts mitjans de comunicació del món llavors s'han fet ressò d'una notícia que no és d'ara, que és de fa mesos que això se sap. Però fins que algú no hi ha posat el foc o no hi ha posat la llum, no s'ha convertit en viral. I a partir d'aquí, dues reflexions. Una és que les empreses justifiquen dient quan vostè acceptava allò que es diu vol acceptar, bueno, vol acceptar, no, diu accepta les condicions d'ús i tu has de dir que sí perquè si no, no tens accés o en aquella app o en aquell joc, etc. Doncs allà dins, en el punt 48, lletra petita, les seves imatges poden ser utilitzades per bla, bla, bla. Per tant, l'empresa diu, escolti, si vostè va acceptar que utilitzéssim les seves imatges, ara de què es queixa? I a continuació, la reflexió que és com per centrar la pilota per les fantàstiques persones que m'acompanyen, al final, això és la demostració que el món digital res és innocu, perquè les nostres dades, cosa que ja sabíem, el que passa que aquestes coses ens fan recordar-ho. Alexa, per exemple, Ara potser dit Alexa i algú a casa ha sentit Alexa i l'Alexa es dispara. Tota aquella informació d'Alexa, que si ho analitzes, ara algú em dirà, home, si ho analitzes, és absurd això d'Alexa, escolta, ja m'aixeco. Vull dir, si has de fer una tuita patata, no li dic a Alexa, fes-me una tuita, vull dir, m'aixeco i fa la tuita patata, no? Però tota la informació d'Alexa la tenia algú. Per tant, sabia què fem, a quina hora ho fem, què és el que fem amb la nostra targeta de crèdit, què és el que fem amb el mòbil. El mòbil, ara posaré l'exemple que es posa sempre. Si ara dic truita de patata en el mòbil, és ara que fa el mòbil, a la gent que està a casa ho està veient a través del micro, truita de patata, li dic, vull una truita de patata, vull una oferta de truita de patata. És molt probable. Bueno, en el meu cas, potser no, perquè tinc el capat tot el que es puc tenir, no? Però és possible que d'aquí mitja hora comencin a aparèixer anuncis de truita de patata, perquè els telèfons tenen orelles. Mm. Estem permanent geolocalitzats i després això serveix per quan hi ha un assassinat, etc. Doncs se sap perfectament on estava tothom. Per tant, estem absolutament controlats. Res, doncs, que, bueno, som conscients, acceptem les cookies, acceptem les normes d'ús de les actualitzacions de les apps, ens controlen i simplement recordar-ho. I sobretot no cometeu delictes, perquè...
7: Que us enxampen.
16: Sí, que és bastant senzill. A no ser que siguis la màfia, que com que són molt llestos, van amb els pizzos, que són, es comuniquen amb paperets. O sigui, no utilitzen... O sigui, Hamas, Hezbollah i la màfia van amb paperets.
7: No sé com ho veuen. Pena, Isabel.
17: Sí, un tipus de màfia,
16: Isabel
17: em
16: mira amb una cara.
17: Un tipus de màfia, perquè no... O sigui, no li diria
16: no comparo,
17: màfia
16: dic.
17: En el Trump, però vull dir que ha arribat al capdavant de la gran potència, algú que té moltes coses semblants, no?, el que és anomenat la màfia. No, jo, doncs ho has explicat molt bé, jo crec que encara va més enllà que això, no? O sigui, cada vegada que fem un tuit a X, doncs això és de l'Elon Musk, i amb aquestes dades, vull dir, tot és gratis, però no és gratis, no hi ha res gratis, no? O sigui, en realitat, hi ha una frase feta que diu que no donen dures o quatre pessetes, doncs amb això tampoc, no? O sigui, no, tot serveix, no ja només per ser controlats, sinó per alimentar sistemes que tenen a veure amb el poder real i amb aquest gran poder real que és l'econòmic barrejat amb el militar, que això són aquestes 5-6 grans empreses que són les principals empreses del món i que totes tenen uns vincles tremendos de manera absolutament oberta, o sigui, ningú se n'amaga amb el Pentàgon i per tant, bueno, menys sorprendre'ns podem fer el que vulguem, no? Si en som conscients i mica en mica, vull dir, perquè no tenim tampoc cap obligació, no? O sigui, hi havia algun pensadors que parlaven de la servitud voluntària, bueno, doncs seguim en el món de la servitud voluntària, però si en som conscients, no cal que hi estiguem en aquests mons, no? I volem seguir estant, doncs, perfecte, però sapiguem-ho.
14: Mm. A mi és que em pertorba molt que sempre em facin cas, de manera que l'Alexa no funciona a casa. El més preocupant de tot això és que, bueno, vam voler pensar que això de les xarxes socials era una bonica àgora on discutir coses, quan el negoci real sempre han sigut les nostres dades, no? I les nostres aportacions. No la discussió pública, no la democràcia, sinó el negoci de les dades. I en aquest sentit em pertorba més encara que l'Alexa la quantitat de recursos que destinen les administracions públiques a moure's en aquestes xarxes i en aquest tipus d'espais digitalitzats on estan posant moltíssims recursos públics perquè algú faci negoci. O sigui, no té un retorn directe cap a la societat, sinó que hi ha unes empreses molt concretes que estan fent negoci amb les nostres dades i amb les nostres aportacions intel·lectuals. De manera que potser sí que és el moment de fer-s'ho mirar, i sobretot quan després es fan servir per aquest tipus d'usos en els quals tu, quan acceptes les condicions d'ús, segur que no posa que és per entrenar drons. Segur que hi ha algun... Deu haver-hi un eufemisme, diguéssim. Sí. Deu haver-hi un eufemisme del qual s'han derivat tot això.
16: Clar, però això que diu l'Isabel, en aquest moment hi ha moltes empreses, és un debat que es comença, i fins i tot la Unió Europea està començant a veure què passa. Hi ha governs que tenen part de la seva gestió burocràtica en mans d'empreses externes al govern.
7: Sí.
16: I això inclou sanitat, inclou defensa.
7: Per tant, dades com molt delicades.
16: Clar, llavors, l'Estat està donant a una empresa privada una sèrie de dades que després la llei de protecció de dades et prohibeix, fins i tot que hi ha empreses que demanes el telèfon de la gent que hi treballa i no te'l donen. No, la protecció de dades. Però resulta que en aquest moment hi ha empreses privades que estan controlant parts sensibles de diversos governs. A Alemanya comença a haver aquest debat, a França comença a haver aquest debat, a Estats Units, evidentment, no hi ha aquest debat, però a Europa sí.
14: Que hi ha contradiccions que són... O sigui, aquest és el quid de la qüestió, no? La quantitat de dades i de sistemes informàtics i de burocràcia de l'administració pública que estan en mans d'unes empreses que bàsicament el que fan és negoci, i això és una sessió de dades que es fa amb totes les de la llei perquè ho fa la mateixa administració, però després hi ha aquella contradicció tan visible i tan palpable que és com, per exemple, el president del govern espanyol criticant els tecnoligarques i després ho fa en un vídeo a X, no? I dius, pues molt bé, felicitats.
17: No ho sé, jo m'ha sigut més no pensar-ho. Home, però... Què voleu que us digui? Vull dir, quan ho penses, evidentment t'agafa un punt d'angoixa, no? Perquè dius, home, tota la meva vida se la saben. Tota. Fins i tot la que no sé jo, perquè moltes vegades, no sé si us ha passat, jo no cal que digui res.
14: Doncs fas salutacions cordials.
17: Penso algú i apareix.
14: Saludes, tu no saludes, jo saludo abans.
17: Jo, això ho faig... Ho fèiem pel telèfon, saludàvem a l'audiència, diríem, no? Però hi ha una cosa que, entre cometes, em relaxa, no? Que és una mica com això del bloqueig nuclear de la Guerra Freda, no? Tothom està igual. Fins i tot les empreses que controlen estan controlades. Per tant, al final, què fas amb tantíssima informació? Potser et serveix per matar-ho, que és especialment perillós, és no sé què, no? Però, en general, què poden fer? I, a més, quan... Al fons tot és tan fràgil com que cessi el fluid, diguem-ne, elèctric, i ja està. El mateix dia que s'acabi, per alguna raó, pues, la generació d'energia, suficient com per nodrir ordinadors quàntics i centrals de gigadades i tot el que s'està fent, el servei d'obtenir dada, és que, bueno, no pagarem ni la hipoteca. És que ni ens la cobraran. Vull dir, no passarà res. Vull dir, és que serà una cosa molt curiosa. Vull dir que, al final, aquest és un sistema que potser col·lapsarà algun dia, però, mentrestant, l'acumulació de dades, tampoc, al final, per la seva quantitat, no sé exactament què poden arribar a fer. No, ho saben de tots, no, d'ells mateixos.
15: No, moltes coses.
17: Home, clar que hi saben.
15: Clar que sí, però... L'actitud de dir, m'estimo més no saber...
17: No.
15: Que és legítima, a mi em recorda la del Ramat, que està bé, eh?
17: Molt bé, vinga, ja ens hem picat, no, vinga, som-hi. Va, ja trigàvem.
15: A mi em recorda la del Ramat. Em recorda el Ramat, que
17: no,
15: jo no sabia.
17: No és l'actitud de Ramat.
15: Fins a l'extrem que ens afecta aquesta, perquè ens afecta, no és només saber les nostres dades. Mira, si demà Europa volgués fer una guerra, que Déu no ho vulgui...
17: És una actitud estoica.
15: No.
17: No és de Ramat. No. És a dir, aviam, què puc fer en relació a això?
15: No.
17: I a partir d'aquí, em centro en el que puc fer.
15: Si no es pot
17: fer res, discursos que
15: si no es pot fer res en funció d'això,
17: tots tenim mòbil, tots tenim Alexes, tots tenim teles i Smart TVs, tots, quan falla el wifi, ens desesperem una mica. Vull dir, parlem per WhatsApp. Estem en aquest món, i aquest món té unes derivades negatives que necessiten, potser, control, evidentment.
15: Estem en aquest món.
17: Això no vol dir que la gent no li importi, simplement que si s'atabala massa, potser es deprimeix.
15: Hi ha dues coses, no? Una, la gent, i l'altra, els poders públics. Els poders públics, com deia la Isabel, no poden reforçar això que va en contra de tots els criteris que puguem tenir a Europa. Per molts motius, no només per la protecció personal. Si demà, jo et deia, si demà fem una guerra, que esperem que no en fem mai cap, necessitem Starlink, doncs això ho ha fet el Musk. O fas el que diu el Musk o estàs mort. Per tant, home, hauríem de desenvolupar els nostres instruments. Ara, Anthropic, que sobre surt al costat del Papa com si fos la gran empresa, diguem, del bé, ha desenvolupat una eina de ciberseguretat que en un moment et trinxa qualsevol cosa. Bueno, i posen, òbviament, les condicions. Home, a Europa, jo espero algo més que no pas resignar-nos i dir no hi ha res a fer. Hem de desenvolupar els nostres propis models d'una altra manera, perquè si no estem absolutament morts i crec que l'alternativa és el remat.
17: Desenvoluparem les nostres pròpies empreses, que el problema és les pròpies empreses, que també tindran la tendència... No. O la possibilitat, o el poder de controlar coses. Si no dic que no, si a mi em sembla bé, s'ha de fer.
15: Jo espero que es faci amb el sector públic liderant-ho.
17: Sí, sí, sí. Però acabem de dir que el sector públic també està controlat, no? I necessita d'empreses que desenvolupin aquest tipus
15: perquè
17: de tecnologies.
15: Perquè ha dimitit.
17: I perquè al final tampoc és tan fàcil. I a partir d'aquí jo l'únic que dic, i és una proposta que potser et sona de Ramat, però no ho és, de dir, bueno, escolta, preguem-nos-ho amb calma, perquè al final això ha arribat per quedar-s'hi com la intel·ligència artificial.
15: Amb tanta calma com vulguis, però sent-ne molt conscient, i si podem, sortim-ne, on puguem. Vull dir, cal estar tot el dia a Twitter?
17: Es poden tenir els diners a casa i no al banc?
15: Bueno, pregunto. És una opció que crec que és poc intel·ligent.
17: No ho sé. És viable? Jo no dic que sigui intel·ligent, no és viable.
15: No, però pots anar a un... si tu no t'agraden els bancs convencionals, pots anar a la banca ètica.
17: Jo puc cobrar... Sí, bueno, però és una banca.
15: I quin problema hi ha?
17: No, no, és una banca, que també hi ha un sistema tecnològic.
14: Encara estava pensant, és que si els tens a casa has de posar un sistema d'alarma que controla algú i que està veient algú.
17: No, tu pots dir-li a l'empresa avui cobrar en cash?
16: Matalàs direct.
15: Però quin problema hi ha? O sigui, no,
17: que de fet, hi ha quants municipis de Catalunya, perquè són prou petits, no tenen ni un caixer automàtic. I no poden ni anar a treure diners per anar a comprar el que sigui que necessitin de comprar. I és l'administració pública de la que moltes vegades ha proveït, diguem-ne, de caixers automàtics mòbils per poder atendre un servei essencial, en aquest cas, que és el disposar els seus propis diners. O saber com tens el compte, jo que sé, si no tens banca online. Bueno, aquí estem, no? Vull dir, ja entenc el que dius i ho comparteixo. Però crec que, de vegades, són pensaments que et porten a una mena de frustració psicòtica, que és a dir, no puc fer res, jo intento ser feliç. Sabem que tothom està igual de controlats, també aquells que controlen.
15: Però jo intento ser feliç, també, eh? Però sense X, sense Instagram...
7: Està bé que no vulgueu ser infeliços.
17: Està bé. Us has triat mala professió per ser feliç, que és la de periodisme.
16: I jo sóc molt feliç perquè he provocat aquesta primera picabaralla del que serà la picabaralla que arribarà fins a les 4. Sort que l'Isabel posarà... Home, sí,
17: home, això Ramon m'ha arribat una mica.
16: Els ullers no ho veien, però els hem hagut de separar.
17: És la suplència amb l'esquerra.
16: Sort que la hi ha...
7: Estem uns agafant el Pere i els altres agafant el Miquel Àngel perquè no arribin a les mans.
16: Per antena no s'ha notat, però...
15: Bé, ningú vol ser rematen, llavors.
16: No. Ah, no, això és una cosa vostra,
7: no. Això, no.
17: Ningú ho vol ser, pot evitar o no, és una altra història, però...
7: Bé, Iofort, gràcies, bona tarda. D'aquí a 4 minuts seran 3:45, farem una pausa per la publicitat, continuarem amb més coses, però de moment deixo-me anunciar que hi ha un anunci d'alto al foc entre Hezbollah i Israel. Primer ho ha explicat un oficial dels Estats Units i després ara ho ha confirmat Israel. Per tant, hi hauria aquest alto el foc, seria la baula feble, podríem dir, de l'acord marc que hi havia entre l'Iran i els Estats Units, perquè aquí semblava que Netanyahu no acabava d'entrar en raó. Per tant, ara mateix està anunciat aquest alto el foc que entra en vigor ara mateix entre Hezbollah i Israel. Ara de seguida ho ampliem després de la publicitat.
18: Catalunya migdia. El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
19: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tas de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis, consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
20: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
21: Amb aquest test de taques de tinta, avaluaré la seva personalitat. Digui'm, què veu?
22: La portada del meu disc favorit, una entrada per un festival, la portada d'abans... Oh, signada!
23: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app, al Corte Inglés.
24: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
25: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
18: Catalunya migdia.
26: Les dones i els dies.
27: Amb Montse Virgili.
28: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
29: Per orelles fines i cors oberts.
28: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
29: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
28: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
27: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
28: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
1: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
0: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
1: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
0: El divan, el valor de la conversa.
2: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
1: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
0: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
7: Són 3:45. Ara de seguida anem amb les notícies que teníem previstes de primera hora, des de la primera hora del matí, però saludem el Nando Zenoguera, company de la secció internacional de Catalunya Ràdio. Nando, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
7: Dèiem abans de la publicitat que hi ha un alto al foc entre Hezbollah i Israel anunciat ara mateix.
3: Sí, el que passa és que tenim molt poca informació en aquestes coses, aleshores encara estem aquí com recopilant les fonts que tenim. A veure, qui ho ha dit això, qui ho ha anunciat són les fonts dels Estats Units. Com que aquí ho deu, serien fonts ben informades, però en aquest cas sempre hem d'estar pendents del que diuen les parts. Aleshores, el que diu Hezbollah

0: i se senten amenaçats, atacaran. El que parlem habitualment en aquests casos de treva fràgil. Seria una treva que, de fet, ja ha entrat en vigor a les 15 hores, és a dir, fa mitja hora. Per tant, falta veure si s'acompleix o no, que és el que sol passar sempre en aquests casos, i recordem que tota la situació aquesta d'Iran i Líban, tot s'aguanta amb pinces.
1: Ahir vam entrevistar aquí al Catalunya Migdia la Lourdes Vidal, que ens deia no sé si Donald Trump podrà o no convèncer Netanyahu de tot el que voldrà, però en tot cas sí que ella apostava perquè hi hauria una aturada dels atacs, però també deia, però Israel difícilment es retirarà del sud del Líban, i això seria una mica el que s'està complint, no? El que diu aquest, seria un alto el foc per no atacar més, però en cap cas retirar-se de les posicions que han guanyat en aquest atac en el sud del Líban.
0: Sí, pot ser una interpretació. Recordem que durant tot el temps en què Donald Trump ha estat dient que hi havia negociacions amb l'Iran, Benjamin Netanyahu sempre es mostrava completament al marge, i el gran dubte era quina capacitat d'ascendència tenia Trump sobre Netanyahu. Aleshores, això podria ser com un començament, després sobretot de les dures paraules que Trump li ha dedicat a Netanyahu aquests últims dies, sobretot el cap de setmana passat, i podria ser que, doncs això, d'alguna manera mantenir-se a l'espera, i si no són atacats o si no tenen una amenaça, doncs no atacar. Però també hem de dir que moltes vegades Israel ha atacat a partir d'amenaces molt mínimes. De fet, una de les coses que Trump li va retreure a Netanyahu el cap de setmana passat era que havia atacat el sud de Beirut i va fer com a mínim uns 6 morts, si no recordo malament, però això era en represàlia a un atac que Hezbollah havia fet on no hi havia hagut ni ferits. Per tant, moltes vegades s'ha d'entendre que, o ens han de demanar què és el que Israel interpreta com una amenaça a l'hora de justificar un atac, i és el que haurem d'estar atents aquestes pròximes hores.
1: Aquesta és, diguem-ne, que la baula feble de l'acord entre Iran i Estats Units, no? Si sabíem que s'havia de signar avui, que al final s'ha endarrerit, s'ha ajornat, no s'hi signa avui, però sí que s'estan fent les negociacions perquè tenen 60 dies per tal de, diríem que, aplicar i amplificar fins i tot aquesta mena de memoràndum, però sempre posàvem allò, el dubte és què passarà amb Israel, no? Sí. Si Israel acceptarà o no, si Israel deixarà d'atacar el Líban o no. Això seria un pas endavant per consolidar aquest acord entre els Estats Units i l'Iran, si és que s'acaba confirmant, com efectivament ara mateix estem en aquest alto el foc entre Hezbollah i el govern d'Israel.
0: Sí, sí, perfectament, és així. Aquesta és la clau de tot plegat.
1: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba ara mateix amb el Nando Zanoguera. Gràcies, Nando, bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
1: No sé com ho veieu, així en calent, ara mateix que s'acaba de produir la notícia.
2: Tot el procés és lo suficientment dèbil en ho està agafant tant amb pinces que qualsevol moviment el porta al camí del fracàs. El que passa és que últimament sempre és la mateixa peça la que grinyola dintre de totes les negociacions, i és Israel. Aquesta guerra que va començar perquè Netanyahu va ser capaç d'enredar a Donald Trump, malgrat tota la seva war room, li deia que Israel estava forçant la informació per provocar aquests atacs, pot acabar amb la trencadissa de Trump i Netanyahu, com hem vist efectivament, com explicava el Nando en les últimes hores, no? Trump està dedicant paraules molt gruixudes cap a Netanyahu. Tots dos tenen per davant convocatòries electorals i cadascú està jugant ara sí cadascú la seva partida per separat.
3: Sí, molt d'acord. Jo crec que cada vegada que se sent que hi ha un alto el foc, per si mateix, a mi em sembla una bona notícia. Alhora, en aquest cas, doncs sempre és fràgil. Sempre serà fràgil fins que no s'arribi, diguem, a alguna solució de fons en tot el conjunt de la zona. I per tant, doncs, aquesta fragilitat és indiscutible i no és... Em temo que ni tan sols té a veure amb si aquest alto el foc a Iran doncs, es consolida, sinó que té a veure sobretot amb aquestes expectatives electorals que hi ha de cara al novembre als Estats Units i no, encara no se sap exactament quan, però també octubre probablement a Israel, i que com a molt entrem en un parèntesi com a conseqüència d'aquestes dues eleccions imposat pel Trump, que és el que li perjudica més directament a les seves expectatives electorals, si no s'entra en una fase que sembli que hi hagi un acord, i que quan s'hagin fet aquestes eleccions tornarem dintre d'aquesta fragilitat a saber realment si les peces que es col·loquin ara són sòlides o no. Per tant, bona notícia qualsevol alto el foc en un marc de fragilitat extrema que sens dubte no s'ha abandonat, sinó que com a molt és un parèntesi.
4: Sí, estic bastant d'acord amb aquesta tesi del parèntesi, no? I fins i tot un parèntesi que crec que els moviments deuen estar, o

0: així ho veig, relativament acordats, no? El factor de desestabilització que pot tenir Israel doncs segurament es minimitzarà, el mantindrà per necessitats internes en termes electorals de Netanyahu, no? Però mai no crec que superin un nivell perquè pugui desencadenar de nou doncs, el conflicte de la manera que fins ara s'ha produït, no? Per tant, durant mesos hi haurà una mena de situació de molta fragilitat, d'un equilibri molt, molt dèbil, però quan ja superi les conteses electorals, doncs aleshores veurem, com diu el Pere, realment què hi ha de fons aquí, no? Si a Trump li anés molt malament, potser seria un escenari bastant inèdit per a Israel, perquè aleshores sí que potser podria quedar sola. I aleshores se n'adonaria potser que hauria fet en tots aquests anys la pitjor inversió de la seva història, perquè hauria contribuït a gratificar-se absolutament en aquell espai, no? Perquè allà ha estat, ha jugat un paper, però és veritat que sense la cobertura d'Estats Units i en certa mesura de la Unió Europea, també és un paper necessàriament complicat per afrontar el futur, per tant, ha de tenir un límit. Si a Trump li va bé, doncs aleshores segurament li haurà sortit, si guanya les eleccions, a Netanyahu una mena de bola extra, que farà que encara pugui avançar una mica més en el seu programa general, que en definitiva...
1: O probablement haurà perdut les eleccions, Netanyahu, perquè les enquestes no n'hi ha ni una que digui que pot seguir. No se sap mai perquè està tot molt igualat.
0: Sí, però hi ha una arquitectura de partits que al final és difícil que d'alguna manera no...
1: Bé, hi ha una mobilització permanent al carrer des de fa més de 3 anys contra Netanyahu, no hi ha cap enquesta que digui que guanya, no vol dir que no pugui guanyar.
0: No ho sé, però òbviament. Jo crec que la mobilització encara és prou dèbil, ella ha sabut, diguem-ne, col·locar-se.
2: Fixeu-vos que estem parlant de moviments de política interna dels dos països, tant d'Estats Units com d'Israel, i fins i tot Estats Units, el vicepresident, quan van anunciar l'alto el foc, va dir, bueno, i aquesta nova pau, o sigui fràgil o no, però aquesta nova situació canviaria, diguéssim, la situació en aquella zona del món, i la referència era perquè així es podria invertir, o sigui, la referència era mercantilista també. Vull dir que l'argumentari d'Israel durant, no, de la història d'Israel per lluitar o per tenir a l'Iran el seu màxim enemic, no? Que salta pels aires quan l'objectiu de Donald Trump és fer negoci, no?
0: Bueno, però en tot cas són punts de partida diferents, però que potser van a parar al mateix lloc.
2: Bueno, han anat a parar a l'inici de la guerra, al final ja no ho sabem.
0: Sí, per això.
3: Doncs tenim aquesta notícia, aquest alto el foc entre Hezbollah i Israel. Per tant, seria un pas necessari per tal d'acabar de consolidar aquest acord entre l'Iran i els Estats Units. Per cert, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'acaba de llevar, podríem dir, per tant, ja sabeu que sempre fa una primera... Anava a dir piulada, no perquè no és a la xarxa X, sinó que és a través de Truth Social, la seva xarxa. Diu, no ens vam reunir amb desesperació. Iran és qui estava desesperat. Ells estan acabats, finished, en majúscula, acabats. Ara negociarem durant 60 dies, però ells no aconseguiran ni un duro. No aconseguiran cap money, cap diners, ni tan sols 10 centaus.
2: Doncs l'acord no diu això, i en teoria això ho ha signat als Estats Units.
3: Bé, en tot cas és la piulada o la publicació.
2: Si no vaig errada són 300.000 milions de dòlars.
0: Sí, però ha aconseguit obrir, no, teòricament, l'Estret d'Hormuz, que ja estava obert.
3: Ja estava obert, sí, és el gran èxit d'aquest acord. Però en tot cas, celebrem que hi hagi un acord, el d'Iran amb els Estats Units, i també ara aquest de Hezbollah amb Israel, que és pas necessari, perquè així Iran també veu que una de les seves línies vermelles, que és que el Líban sigui respectat, doncs pot tirar endavant. Veurem com evoluciona tot plegat. 20 minuts i seran les 4. Ara fem una pausa i de seguida ens centrem a Catalunya. Ve una onada de calor, a més, en moment en què els pagesos estan encara segant, i a més, amb revetlla de Sant Joan. Tot plegat, un còctel molt perillós pels incendis.
4: Catalunya migdia. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: Evitem el soroll.
6: Ens allunyem de les estridències.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
6: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT. Catalunya migdia.
10: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
12: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
13: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
14: Quina ratxa! Quants maig portes?
13: 150.
14: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
9: Catalunya migdia.
15: Tot fa la mateixa olor de sempre.
16: Cinema.
17: Estem en una situació crítica.
16: Sèries.
18: This is the most dangerous period I've ever seen.
16: Documentals, plataformes.
19: Vinga, va, selfie i marxem.
16: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
20: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
21: Memoritzeu la cara del nostre home.
16: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
20: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
22: Jo em quedo aquí, no tiré res. Em quedo aquí.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
3: Gairebé 3:15, som al Catalunya migdia amb Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Miquel Àngel Escobar. Hem comentat aquesta notícia que acaba de produir-se, aquest alto el foc entre Hezbollah i Israel. Però, com us dèiem, si ens centrem a Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya emès per diumenge el primer avís per calor, quan es preveu que els termòmetres arribaran als 40 graus a l'interior, sobretot a Ponent. Per tant, aquesta serà la primera onada de calor que afectarà Catalunya i que s'allargarà com a mínim fins dimarts, dimecres, ens deia ara també el Dani Ramírez quan començàvem el Catalunya migdia, coincidint a més amb la revetlla de Sant Joan. I això no només ens afecta a tots, sinó que incrementa el risc d'incendi i sobretot la capacitat dels bombers per poder-los apagar. Aquesta setmana, sense anar més lluny, hem tingut incendis arreu del país, principalment a Ponent, on les temperatures s'enfilen més. Hi ha hagut focs a la Segarra, a les Garrigues, a la Noguera. Saludem Claudi Gallardo, que és inspector de bombers de la Generalitat. Claudi, bona tarda.
25: Hola, bona tarda.
3: A hores d'ara tenim 51 municipis a 8 comarques que estan a un nivell 3 de risc. Són a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, la Noguera, l'Urgell, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia. Dimarts, Sant Joan, un moment d'especial risc. Des de bombers esteu especialment amoïnats aquest any?
25: Bé, és una situació que d'alguna manera ens és coneguda, no? Perquè és una situació doncs, de que aquesta setmana és la setmana històricament doncs, on tenim un gran nombre de serveis, no? per tot l'efecte de la revetlla. Però sí, ens amoïna en el sentit de que abans, no? fa uns anys, no tants anys, de fet, fins passat la revetlla ben bé, doncs diguem-ne, no estàvem en una situació d'estar ja plenament en campanya, no? I en canvi, doncs bé, aquests darrers anys ja cada vegada ho anem veient més, això es va avançant i aquest any, doncs el còctel d'alguna manera està aquí, no? Llavors, hi ha moltes variables i això, doncs, evidentment fa que ens preocupi perquè és aquestes variables, doncs, d'un moment, doncs, molt actiu de la sega i, per tant, doncs, amb molt d'encara de continuïtat de combustible en zones, doncs, que tenen un elevat risc, tot el tema doncs, de la pirotècnia, no? En el cas doncs, de la vetlla. Per tant, bé, hi ha tota una sèrie de factors que sí que ens fan estar preocupats, evidentment amatents i preparant-ho, però sí que, evidentment, amb certa preocupació.
3: Clar, perquè és això, no? Si comença abans la calor, fa que coincideixi, per exemple, això, amb l'època de la sega, no? Abans, a l'època de la sega, potser no feia tanta calor i no hi havia tant de risc. L'època de la sega, en què, clar, hi ha maquinària treballant i que és més fàcil que hi pugui haver un accident per alguna guspira que pugui saltar, per exemple.
25: No, sí, i sobretot la clau aquí està en que si aquests incendis, no, aquest moment en què estem, fos d'aquí un mes, és a dir, tot el que és tota aquesta zona, sobretot més serralística, no, des de la Conca de Barberà, l'Alta Noia, cap a tot el Ponent, etcètera, etcètera, tot això, aquests camps estarien ja segats i llaurats, amb la qual cosa, evidentment, de cara a nosaltres, no, a nivell de l'estratègia de treball en els incendis forestals, tot això són zones que en diem de discontinuïtat del combustible, on, per tant, l'incendi aquí no propaga, i, per tant, doncs, tenim moltes oportunitats. Ara no ens trobem en aquesta tessitura. Llavors, això, no, és un tema més que ens preocupa i que ens fa, doncs, estar atents i estar especialment atents i doncs, sent contundents en els incendis per això, no? Perquè doncs, aquest punts d'aturada o de pinyora que doncs, no els tenim.
3: Aquesta setmana passada hem tingut uns quants focs ja, sortosament no han estat molt, molt importants, ja entenc que aquí se li ha cremat un camp, òbviament per ell és molt important, però no són d'aquests de centenars i milers d'hectàrees, però sí, no sé si és molt especialment que hi hagi molts incendis alhora.
25: Sí, és un dels factors que el cos de bombers sempre ens preocupa moltíssim, que és la simultaneïtat, no? Perquè al final doncs bé, la capacitat de resposta doncs, està limitada, perdoneu, i per tant el fet de tenir molts incendis i en llocs diferents del territori doncs és un fenomen que no ens agrada i no ens ajuda. És per això, no?, que d'alguna manera, no?, i com a en positiu i en la part doncs, estratègica, com que ho coneixem, perquè no és la primera vegada que ens hi afrontem, no?, doncs posicionem estratègicament recursos, reforcem recursos i ens posicionem en aquelles zones doncs, amb un risc més elevat per ser molt contundents i, per tant, doncs, en què surti una ignició, treballar-la ràpidament per estabilitzar, controlar i, per tant, poder alliberar recursos per altres serveis que ens puguin sortir o per altres emergències, perquè no oblidem, no?, que en el nostre cas donem respostes a incendis de vegetació, però també tota la resta de serveis, doncs, com incendis urbans, accidents de trànsit, no? I, per tant, sempre la nostra prioritat és restituir la capacitat de donar resposta el més ràpidament possible.
3: Venim d'uns quants anys en què la sequera era un problema. Ara, en canvi, aquest any hi ha hagut pluges, però això no sé si acaba sent també contraproduent per la lluita contra els incendis, perquè acaba tenint més vegetació i, per tant, si ara fa calor, s'assecarà i, per tant, acaba sent més combustible, o no?
25: Bé, això, o sigui, que plogui no és positiu sempre, és a dir, perquè més d'on veníem d'una sequera estructural de 3 anys on les masses forestals de Catalunya, moltes d'elles han arribat al límit del col·lapse, hem tingut mortaldats, no?, de masses d'arbrades de gairebé el 50% degut a això, per tant, que hagi plogut és molt positiu, hem de prendre sempre com a positiu. Més que, o sigui, el factor determinant no és aquest, el factor determinant és cap on anem, no?, i apunten els experts i el nostre grup d'analistes, el Graf i demés, és de que cada vegada les situacions són més estàtiques, és a dir, passem d'ara, doncs, d'un moment de vinga pertorbacions i aigua, no?, com ha sigut doncs, aquest hivern, i després hem entrat doncs, amb aquesta dinàmica molt més estàtica en la que hem tingut abril-maig amb temperatures molt més elevades del compte, o juny, i per tant el que fa és que d'alguna manera la vegetació li genera un estrès tèrmic brutal, no?, perquè d'alguna manera ha captat aigua, ha començat a produir, però de cop li ha vingut molta, molta, molta calor i més estrès, no? Llavors, bueno, és aquest punt en el que evidentment ha de ploure, però el factor aquí més determinat és tot aquest context de canvi climàtic i de tot això que anem veient, no?, que les situacions es perllonguen molt més amb el temps. I abans, fins al mes de juny no solíem els 30 graus. Ara estem parlant que el mes de febrer ja solim 30 graus a més d'un lloc de Catalunya i el mes d'abril, si no me recordo malament, ho vam assolir no sé quants dies més de 30 graus al mes d'abril. Vull dir, són dades que ja ens apunten doncs, que tot això va canviant la tendència.
3: No sé si es pot fer alguna recomanació a la població d'una d'aquests contextos. Ja ens cansem, precaució, no fer focs allà no es pot, si veieu qualsevol fumera, per petita que sigui, avisa, etcètera, etcètera.
25: Sí, evidentment, doncs és això, cridar tothom a la prudència, com la població ja fa de forma molt activa i molt responsable, doncs continuar vetllant per activar totes les mesures que puguem i sobretot això, si veiem doncs, qualsevol mena de columna de fum o qualsevol cosa, doncs trucar al 112 perquè els equips d'emergència, el cos de bombers, puguem respondre de forma ràpida i contundent.
3: És Claudi Gallardo, és inspector de bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
25: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
3: Doncs ja ho sabeu, si teníeu previst fer revetlla i petards, aneu en compte, perquè no està la situació com per jugar-hi gaire. Queden 9 minuts per arribar a les 4, una mica de anava a dir política, però no és ben bé política, pràcticament estem parlant més d'informació judicial que no pas política. Avui centrada pel jutge Juan Carlos Peinado, que ha decidit obrir una nova causa d'investigació amb dos nous delictes, el de prevaricació i frau a la Unió Europea, per un contracte de 4 milions d'euros provinents de fons europeus i que es va adjudicar a una empresa propietat de Juan Carlos Barrabés, que és col·laborador de Begoña Gómez a la càtedra de la Universitat Complutense. Aquest contracte ja va estar sota la lupa de la Fiscalia Europea, ara l'agafa Peinado per investigar-lo, tot i que després ha hagut de fer un aclariment per dir que aquest delicte afectaria només a Juan Carlos Barrabés i no a la dona de Pedro Sánchez, que en un principi ha quedat tot com una mica en una nebulosa, que no sabia molt bé si estava investigant per dos nous delictes a Begoña Gómez o no, i ell ha volgut explicar que no, que aquests dos no afectarien Begoña Gómez. Una Begoña Gómez que continua a l'espera de si li posa alguna mesura cautelar o no, i per exemple, si li retira el passaport o no, perquè de moment tenia 3 dies per decidir, ja som pel quart, no ho ha decidit i ara mateix no sabem en quin punt estem.
0: Si 4 dies després, o 5 ja no, diguéssim, sí, perquè si no ho fa aquesta tarda, en teoria no hauria de fer-ho el cap de setmana.
3: No, sí, ja
0: pren una mesura cautelar, serà per riure, no, diguéssim, perquè llavors té la suposada, la investigada perillosa al jutjat i la deixa anar, i 5 dies després o 6 diu que ha de deixar el passaport. La instrucció que porta el jutge Peinado és de les més delirants que s'han vist a la justícia espanyola en els últims anys. L'han corregit des de l'Audiència Provincial, si no vaig errada, 14 vegades. Aquesta causa que ara paral·lela, que ara obre per aquests contractes de Barrabés, ha estat investigada per la Fiscalia Europea i l'ha arxivat. Llavors ha tornat i li han dit, faci vostè el que vulgui, però aquí no hi ha cap mena de delicte que impliqui fons europeus, però ell continua amb la seva obsessió d'intentar portar cap a un carreró sense sortida a Begoña Gómez i les persones que han treballat amb ella. No entenc per què el Consell del Poder Judicial no resol ja les queixes que s'han presentat contra aquest jutge.
1: Doncs és un exemple, diguem, de fins a quin punt hi ha un marasme que fa molt difícil confiar en aquest estat de dret. Que això tampoc és cap novetat, no és cap, ja sabem que és així, però crec que amb l'espectacle del jutge Peinado, amb aquesta instrucció que l'has definit molt bé, i que jo crec que és absolutament impossible, a partir d'aquesta instrucció, que afecta ni més ni menys que la dona del president del govern, encara que aquesta causa separada digui que no, doncs està clar que l'estat de dret a Espanya, com a mínim, en alguns elements molt importants, doncs no es pot demanar confiança a les institucions. I això és un problema enorme, perquè la base, diguem, de la democràcia es basa en una confiança mínima en les institucions, en un terreny de joc, que aquí està saltant pels aires. Jo crec que és, des d'un punt de vista, diguem, del no cal ser jurista per veure de que normalment en un estat de dret doncs s'investiguen delictes concrets, i en aquí hi ha una investigació que clarament es fa de manera prospectiva per veure què es caça amb un objectiu determinat, que és erosionar una imatge política ni més ni menys que del president del govern. Per tant, tenim un problema molt greu com a societat, com a democràcia. Hi ha gent que hi arriba més tard, que altra gent que ja fa temps que hi havia arribat. El fet és que ara hi ha un percentatge necessàriament, com a conseqüència d'aquests espectacles, entre cometes, d'alguns jutges, de que realment es necessita un nou contracte, un nou marc, una reforma, el que sigui, perquè es recuperi una part ja molt important de la població, una confiança en un sistema judicial que és imprescindible per tota democràcia.
2: Doncs sí, és exactament així. Fa molts anys que aquesta manca de qualitat democràtica, un estat on la separació de poders, com a mínim, és una cosa que es pressuposa, però que les qüestions com les d'alguns jutges doncs, posen en evidència cada dia, doncs obligaria, com dius, no, a una reformulació d'algun pacte. El problema és que la societat espanyola viu a la trinxera, políticament parlant, i en aquest context hi arriba a pactes que deixin la justícia allò on ha d'estar, fora del joc polític, doncs és molt difícil, perquè hi ha alguns que la utilitzen en el joc polític, i ja fa molts anys, contra l'independentisme, contra l'esquerra de Podemos, i ara doncs, està tocant el PSOE. No vull dir amb això que ni que em tranquil·litzi ni que em sembli menys greu, però evidentment això mostra el dèficit democràtic que té l'estat espanyol, i que fa molts anys que es viu, i I aquest és el problema, que tenim una cúpula judicial que té una missió. I la missió de la cúpula judicial és, en certa mesura, posar-se al servei d'una idea política, d'una estratègia política com a mínim, que en aquest cas pot ser la de derrocar un govern, o altres era la de preservar i protegir la unitat d'Espanya contra els seus hipotètics enemics, no? I aquí estem, no? Jo no li veig això massa solució, perquè el poder de la cúpula judicial sembla un poder, si no absolut, gairebé. Gairebé. I això, pues, fa que el camí sigui poc esperançador des d'aquest punt de vista, no? Però bueno, jo crec que continuarem assistint a procediments com aquest i altres que a mi em fan pensar en la justícia com una mena d'organització que va de caça, no? I que fins que no compleix el seu objectiu en termes polítics, doncs no abandona la caça, no?
0: Però aquest cas és molt evident, perquè a més és que l'actuació del jutge no té cap mena de sentit. Però compartint el fons del que esteu dient, això tampoc no exclou que hi hagi actuacions delictives que s'estan investigant i que afecten precisament el mateix espai polític que suposadament ara estem dient que hi ha una certa persecució.
2: Però va a un altre ritme i pel que m'hi deixa víctimes, com per exemple el fiscal general, no? Si és que estàs parlant de...
0: No, parlo, per exemple, una cosa que ha sigut una instrucció exprés amb un judici exprés i que havia de ser exprés la sentència i que havia d'arribar aquesta setmana i no ha arribat, com és el cas d'Avalos i el cas de les mascaretes, per exemple. Vull dir, aquí no treu que no hi hagués algun tipus de delicte, que no ho sabem, encara no hi ha sentència.
1: Sí, és un procediment estrany, també. És un procediment estrany que es fa en el Suprem i que es demanen 28 anys de presó sense saber exactament quina és la prevaricació concreta del contracte concret de les mascaretes, perquè aquest cas, que va començar per una cosa, ha derivat en una altra també. No dic que no, però vull dir que jo crec que el conjunt fa...
0: Sí, jo el que dic és que una cosa no es clou, que existeixin actuacions que no estan acordes a dret dintre del mateix govern o dels voltants del govern.
1: Està clar, el que passa és que per poder-se jutjar hi ha d'haver una confiança en la justícia,
0: sí,
1: que fets com els de Peinado i altres elements estranys d'altres instruccions fa que, com que aquesta confiança en la justícia es debilita, doncs aquí tenim un problema com a societat, perquè diguem, la base de la confiança en la justícia, sempre hi ha gent que desconfia de la justícia.
0: Però aquest problema com a societat, Pere, només el reconeix qui l'està patint.
1: Sí, el que veig és que com
0: no
1: que l'ha patit...
0: No reconeix la societat.
1: Com que l'ha patit hi ha molts sectors socials, diguem, sí, fa uns anys només ho podia haver... Potser ho va patir els independentistes, després els de Podemos, ara els socialistes. Bueno, ja són sectors molt grans de la societat que desconfien de la justícia. A lo millor sense motiu, Jo crec que hi ha motius, però no cal, o sigui, no cal compartir que hi ha motius. A lo millor sense motius. El fet és que hi ha sectors molt importants de la societat que desconfien de les institucions, desconfien de la justícia, i això només pot portar a coses dolentes en una societat democràtica, perquè la justícia és un pilar fonamental.
3: Doncs veurem, de moment tenim aquesta instrucció del jutge Peinado, que avui ha tingut un nou capítol, i de moment estem pendents encara de la decisió principal, que si envia o no a judici a Begoña Gómez, i per tant si li ha d'imposar alguna mesura cautelar, com per exemple retirar-li el passaport o no, dependrà d'aquesta decisió, que hauria d'haver pres en 3 dies, que avui és el quart, no fa 20, o com a mínim aquesta hora encara no ha pres la decisió, que sapiguem, dissabte i dimensi no ho farà, per tant s'haurà saltat aquests 3 dies de marge. N'estarem pendents. A Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Bona revetlla.
4: Bona setmana.
3: Carai, ja bona revetlla. Sí, clar. No, tu no et veuré abans a la revetlla, però sí, és que el meu cap queda tant per la revetlla.
1: Però dius que ja hi ha els cotxes que marxen.
3: No, hi ha molts que sí, es veu que sí. Solta'm, jo no. Jo dilluns estaré aquí.
0: Tireu molts petards.
3: Els que els hi agradin. 20 segons per arribar a les 4. De seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3 Cat Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
5: Trescat Info.

0: Israel i Hezbollah acorden un alto al foc, segons ha anunciat els Estats Units. La treva entra oficialment en vigor a les 3 de la tarda. Ho ha fet fa una hora, després d'una jornada sagnant en què hi ha hagut 18 libanesos morts i 4 soldats israelians en una escalada de violència al sud del Líban. A l'espera de saber si l'Audiència Nacional envia a judici a Begoña Gómez, el magistrat que investiga la parella del president espanyol ha obert una nova línia d'investigació relacionada amb el cas. Ara investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés, per possible prevaricació i frau d'interessos de la Unió Europea. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que entre diumenge i dimarts es registraran temperatures pròximes a 40 graus, sobretot a Ponent i a les comarques de l'interior. Bombers i Protecció Civil fan una crida a la responsabilitat durant la revetlla de Sant Joan per evitar que aquesta onada de calor es tradueixi en nous incendis. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació. La meitat es detecten a l'ESO. L'Hospital Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió de 2,5 cm. Es tracta d'un robot xinès que permet fer cirurgies molt més precises, menys invasives i amb una millor recuperació pels pacients. Preocupació entre els pescadors artesanals de la Costa Daurada i l'Ebre pels estralls dels dofins a les seves xarxes. Reclamen solucions per l'augment dels atacs que els generen pèrdues importants i els fan perdre captures. Viva, l'òpera prima d'Aina Clotet, premiada a Canes, arriba avui als cinemes. L'altra estrena destacada de la setmana és la cinquena part de Toy Story, la saga de Pixar sobre les joguines que cobren vida, que també es pot veure en català.
1: Esports.
2: Esport en directe. Tenim en marxa la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, la tercera edició d'aquesta volta. Una etapa de 92 quilòmetres amb inici i final a Santa Susana, on, per cert, en aquesta volta hi participa una de les grans favorites, la catalana Paula Blasi. D'altra banda, fa pocs minuts ha finalitzat la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, amb Ayo Gura sent el més ràpid. Marc Márquez, que havia estat el més ràpid a la primera sessió, en aquesta etapa cinquè. I aquest vespre a les 9 el Sabadell se la juga per pujar a la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a la nova Creu Alta amb la necessitat de remuntar l'1-0 de l'anada. El partit el seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa el temps, enmig d'una tarda molt calorosa a les comarques interiors, ara ho explicava, amb una temperatura que oscil·larà entre els 32 i 37 graus. Sol generalitzat i només al Pirineu apareixeran nuvolades amb alguna gotellada al Pallars Sobirà o nord de l'Alt Urgell. De matinada poden caure xàfecs a algun punt de les comarques de Lleida i el Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: 4 i 4 minuts us acompanya Xavier Palau. Israel i Hezbollah han acordat un alto el foc que ha entrat en vigor a les 3 de la tarda. Ho han anunciat els Estats Units i la milícia xiïta. Ho ha confirmat també l'agència Reuters, mentre que un portaveu de l'exèrcit israelià ha assegurat que hi ha una treva en vigor i que si Hezbollah no els ataca, ells no ho faran. Malgrat tot, els militants han volgut deixar clar que els militars, volem dir, que continuaran ocupant el sud del Líban com a mesura de seguretat. La notícia ha saltat després d'una jornada sagnant en què han mort 18 libanesos i 4 soldats israelians en una escalada de violència al sud del Líban. La violència entre Israel i la milícia xiïta ha estat posant en perill el preacord de pau firmat entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim islamista sempre ha posat com a condició que també inclogui el Líban. Donald Trump ha estat pressionant el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu perquè cessi les hostilitats amb Hezbollah, però fins ara s'ha desmarcat de les negociacions entre la Casa Blanca i Teheran. I és que l'Iran responsabilitza els Estats Units dels atacs israelians. El Líban insisteix que el memoràndum pactat amb els nord-americans també inclou un alto el foc en el front libanès. De moment, les converses entre Washington i Teheran, que s'havien de reprendre avui als Alps suïssos, han quedat ajornades sense data. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, diu que l'Iran no abandona la via negociadora, però ho fa des de la desconfiança amb els nord-americans.
3: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Això, no obstant, no ha impedit que el trànsit de l'estret d'Hormuz comenci a reactivar-se per l'entrada en vigor del memoràndum entre les parts. A les últimes 24 hores hi han passat 25 vaixells entre petroliers i mercants, quan en els últims mesos no en passaven més de 5 al dia. Els nivells, però, estan molt lluny dels d'abans de la guerra, en què el travessaven més d'un centenar. L'Iran continua autoritzant que qui pot navegar per l'estret, però assegura que no cobrarà taxes als vaixells durant els pròxims 2 mesos, el temps previst inicialment per negociar amb Washington. Topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
4: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors italià ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana, tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, que cada vegada tenen més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Quatre de la tarda i 8 minuts, el jutge Juan Carlos Peinado rectifica i exclou Begoña Gómez d'una nova investigació judicial. El jutge ha reconegut hores més tard que el nou cas que ha obert aquest matí només afecta l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no la dona de Pedro Sánchez. Mentrestant, la fiscal general de l'Estat desvincula avui la fiscalia del cas Leire Díez, Teresa Peramato, que ha comparegut al Senat forçada pels populars, ha negat que la institució hagi col·laborat amb l'exmilitant socialista per maniobrar contra jutges i fiscals i aturar així investigacions de l'entorn de Pedro Sánchez. Madrid, Tania Tapia.
5: El PP ha acusat la Fiscalia de treballar al servei de Leire Díez.
6: Convirtieron a la Fiscalía General en una sucursal de las cloacas sanchistas.
5: Ho deia la senadora del PP, María José Pardo. Peramato no ha entrat en detall sobre les reunions que han reconegut almenys 2 fiscals amb Leire Díez i l'advocat Jacobo Teijeiro, però sí que ha dit que és una falta de respecte insinuar, insisteix, que la institució té relació amb la trama.
7: Y me parece que hablar de que somos parte o que participamos en una trama criminal es poner ese trabajo diario de 2.800 fiscales a los pies de los caballos.
5: I ha recordat que ja han enviat al jutge tota la informació que se'ls ha requerit i ha deixat clar que ella no ha pres partit ni en aquesta ni en cap altra causa que afecti el PSOE Pedro Sánchez.
7: Ni en el caso Leire, ni en el caso Plus Ultra, ni en el caso Coldo, no ha habido ningún tipo de instrucción.
5: La fiscal general ha evitat donar detalls sobre aquestes investigacions perquè estan en marxa i diu té l'obligació de mantenir-se en silenci.
0: I enmig de l'espiral judicial que corrala el PSOE, creix el clima d'un avançament electoral. Si ahir Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a convocar eleccions la primavera del 2027, si el Congrés li tomba els pressupostos, avui Sumar diu que seria lògic fer-ho, però reclamen al president espanyol no donar la batalla per perduda. Tornem a Madrid, Dani Saideaja.
8: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha defensat que cal fer uns pressupostos amb despesa rècord perquè ningú hi puga votar en contra, tot i que tampoc veu malament avançar les eleccions si no tiren endavant.
9: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
8: Per ara són uns comptes abocats al fracàs pel no de Junts que li diuen a Pedro Sánchez que llença la tovallola. Míriam Nogueras, també al matí de Catalunya Ràdio.
10: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans.
8: Mentrestant, el PP veu amb impotència com amb Junts hi ha majoria a favor d'avançar eleccions, però no per una moció de censura amb Vox. Per això el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, insisteix a posar pressió al president espanyol.
11: Sánchez está podrido de corrupción y creo que ha llegado el momento de que asuma la realidad y que entienda que España no se merece seguir por los derroteros en los que está, en un gobierno que ni siquiera gobierna, que simplemente se atornilla en el Palacio de la Moncloa.
8: Avui ningú al PSOE ni al govern espanyol han volgut contradir Sánchez i es limiten a dir que només ell pot decidir si avança eleccions.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 4 de la tarda i 11 minuts, punt final al curs escolar pels més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs que s'acaba després d'uns mesos marcats per les mobilitzacions i protestes de mestres i professors, amb més d'una vintena de jornades de vaga i un conflicte que encara no s'ha tancat i que també pot marcar l'inici del curs de la temporada que ve, al setembre. Avui, però, toca deixar de banda les reivindicacions. És dia de comiat, Sara Canyete, i també de fer balanç.
12: A l'Institut Consell de Cent de Barcelona reconeixen que aquest ha estat un curs complicat i creuen que les mobilitzacions continuaran el curs que ve. Com va demostrar, diuen, el resultat de la consulta impulsada per als sindicats, no s'ha aconseguit tancar un acord de mínims que convenci el conjunt de mestres i professors. En aquest institut, on el 96% de l'alumnat prové de famílies nouvingudes i el 60% són estudiants vulnerables, no hi haurà cap reforç de plantilla al curs que ve i diuen que els falten mans. Verónica Varas és la directora del centre.
13: Necessitaríem reforços tant d'orientació com de professorat, de docents, més docents, per poder atendre la inclusió i la diversitat que tenim, que és elevadíssima. A nivell de vetlladors, per exemple, tenim mitja jornada, que vetlla, no? Sobretot amb l'alumnat NCA, que la mitja jornada fem molt poc. Sobretot perquè hi ha molts alumnes que no tenen el diagnòstic.
12: La direcció d'aquest centre, com tantes altres, demana obrir una via de negociació directa amb el Departament d'Educació perquè, diuen, algunes de les seves reivindicacions no les recullen els sindicats. Veurem si el cicle de reunions per territoris que impulsa ara el Departament d'Educació i on les famílies i les direccions dels centres també hi estan convidades, ajuda a canalitzar el conflicte.
0: I encara referits a l'educació, cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació, conegudes a través o obtingudes també a través d'una petició de transparència. La Generalitat atribueix l'augment d'aquests casos a la posada en marxa de fa 2 anys del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
14: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: Des de l'Associació Catalana de Prevenció d'Assetjament Escolar alerten, però, que molts casos no es denuncien, ja que és el mateix centre qui decideix si l'activa o no el protocol. I en un de cada 4 casos, el cas es tanca perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana, la presidenta d'aquesta associació, demana més implicació de les famílies.
15: Necessites la col·laboració de les famílies, perquè la família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: I la meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys, de segon d'ESO, i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell.
1: 3CAT Info.
0: I coincidint encara amb el final de curs, el Departament d'Educació ha fet balanç del primer any de la prohibició total dels mòbils a escoles i a instituts. Asseguren que ha augmentat la concentració dels alumnes i ha millorat l'ambient a l'aula. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
16: Els centres ens diuen i ens traslladen que ha millorat la convivència i sobretot també l'atenció de l'alumnat en el procés d'aprenentatge, que hi ha menys interrupcions, que hi ha molts menys conflictes lligats a les xarxes socials. De fet, un clima més serè també en el conjunt del centre educatiu.
0: Ara és 4:05 de la tarda. Aquesta hora obrim àrea de servei a 3CAT Info. És divendres, operació sortida. Molt atents a la mobilitat a les carreteres i autopistes del país. Ho seguim des de l'equip viari amb la Mariluz García. Bona tarda, Mariluz.
12: Les incidències, hi ha volum de trànsit i també diversos accidents. La via més plena és l'autopista AP7, amb retencions des del Papiol fins a Castellví de Rosanes, passat l'antic peatge de Martorell, en sentit sud, direcció Tarragona, perquè aquí hi ha hagut un accident. Ara ja tot just acaben d'obrir tots els carrils de la circulació, però encara hi ha la cua que afecta de retruc l'enllaç que prové de l'autovia 2 a l'altura de Martorell, també aturat aquest vial d'enllaç al llarg de 2-3 quilòmetres. En sentit nord també queda cua des del Papiol i fins a Bellaterra, direcció Girona, i és que abans hi havia un accident a l'altura de Barberà. Més endavant, també lentitud i aturades entre Mollet del Vallès i Montmeló, i molta intensitat a l'altura de la Roca i de Llinars del Vallès, tot això en direcció Girona. També hi ha hagut un altre accident a la C31 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, en direcció Barcelona. Hi ha un carril tallat i 3 quilòmetres de cua en aquesta zona. També aturats a la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. La mateixa C58 des de Terrassa Est i fins a Sant Quirze, direcció Barcelona, i també a l'altura de Sant Quirze en direcció Terrassa, on hi ha un vehicle avariat. Cues també a la Pota Nord, la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. La C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró. Pel que fa als accessos a Barcelona des del sud, la B20, la Pota Sud i la C32 amb congestió des del Prat fins a Sant Boi en sentit sud, l'autovia 2 a l'altura de Cornellà i de Sant Vicenç dels Horts en direcció Lleida, on hi havia un vehicle avariat. I les rondes de Barcelona també força plenes, la ronda de dalt amb cua des de l'Hospitalet i fins a Vallcarca, també a la Vall d'Hebron i d'Horta Canyella, sentit Besòs, i també de la Vall d'Hebron a Pedralbes, direcció Llobregat. La ronda litoral amb una llarga cua des de Mercabarna fins al Port, també a l'altura de la Barceloneta i de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. I fora d'aquesta zona, tallada la carretera C12 entre Tortosa i Roquetes en tots dos sentits a causa d'un altre accident. El transport públic, dues incidències a la infraestructura, provoquen retards de 20 minuts a les línies R1 i R2 Sud de Rodalies. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
12: Bona tarda.
0: Afegirem, pel que fa a la mobilitat, que Trànsit preveu que 610.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana aquest cap de setmana prèvia a Sant Joan, i dimarts s'hi sumaran prop de 500.000 vehicles més. Per la Revetlla es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles a la C32 i a la C31 Sud, a la B23 i a l'AP7 fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamil és el director del Servei Català de Trànsit.
17: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes. Els Mossos d'Esquadra desplegaran 286 agents que faran 52 controls a les carreteres, tant en principals com en secundàries.
1: El temps.
0: 4 i 18 minuts, a punt la crònica meteorològica amb el Dani Ramírez.
18: Avui sol i molta calor, la tarda 4 nuvolades, pot arribar a caure alguna gotellada al nord del Pallars Sobirà, nord de l'Alt Urgell, i a partir de mitjanit es pot tapar per ponent, arriben núvols prims, i segurament ja seria la propera matinada quan des de l'Aragó pot arribar alguna tempesta desfeta i caure algun ruixadet de 1, 2, 3 litres amb 4 llampegades a la zona de ponent. Això seria matinada d'aquest dissabte, pujant des de Lleida cap al Prepirineu, Solsonès, finalment també Ripollès i Cerdanya, aproximadament al Berguedà. Bé, destaquem que la temperatura avui es va disparant ja, preveiem màximes de 34 a 36 a bona part de l'interior, fins i tot per a litoral gironí, i 37-38 al voltant del Pla de Lleida. Demà, en aquests sectors, 39. Dia de sol, després dels quatre ruixets que puguin caure de matinada a Ponent i al Pirineu. I diumenge ja tenim l'avís de 40 graus de calor extrema a la zona de Lleida. El Pla de Lleida pot superar els llindars, que es troben això, al voltant dels 39,5, 40 graus. A la costa estaríem entre els 30 i 33, però a dilluns ja arribaríem als 35. De fet, dilluns i dimarts, veurem si també dimecres el dia de Sant Joan, però dilluns i dimarts sembla segur que arribaríem al pic màxim d'aquesta onada de calor. Ens portaria màximes de 40-43 al Pla de Lleida i al voltant de 40 també a la Conca de Tremp, al Pla de Bages, i no descartem també l'interior de l'Ebre, a la zona de Girona, al voltant dels 37-38. En definitiva, un avís de calor que ja ha fet el Meteocat a partir de diumenge, sobretot dilluns i dimarts.
1: 3CAT Info.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Ara sentíem la crònica del Dani Ramírez. La previsió és que es produeixi diumenge, tot i que la calor serà general a tot el país. Les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment, ara ho deia també el Dani, a Ponent, les Terres de Lleida, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Departament d'Interior, Cristian Roldán, amb l'assistència de David Mendoza.
19: Una calor que ve acompanyada de dos factors que preocupen i molt. D'una banda, la proximitat de la revetlla de Sant Joan i d'una altra, la campanya de la sega del cereal. Durant les darreres hores ja s'han produït diferents focs agrícoles a la zona de Ponent i els bombers estan reforçant-hi la seguretat, tenint en compte que entre demà i dimarts s'hi podrien registrar temperatures superiors als 40 graus. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
20: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
19: També es preveuen temperatures molt altes a diferents punts del país, com ara la Catalunya central. Des de Protecció Civil fan una crida a la responsabilitat pel que fa a l'ús de pirotècnia. I la seva subdirectora, Imma Soler, també recorda que la col·laboració ciutadana és clau.
21: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112. Perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
19: La calor també serà molt present durant les nits. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, alerta de l'arribada de nits tropicals i tòrrides.
22: La nit de diumenge cap a dilluns, la de dilluns cap a dimarts, doncs seran també molt càlides. Esperem nits tropicals amb temperatures de més de 20 graus bastant generalitzades a tot Catalunya i també tòrrides per sobre dels 25 graus de mínima, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral.
19: El pic de l'onada de calor es registrarà entre dilluns i dimarts, però no es descarta que les altes temperatures es puguin allargar alguns dies més a casa nostra.
0: Ens espera, ho tenim molt clar, un cap de setmana de molta calor i probablement qui pugui engegarà l'aire condicionat. Els experts recorden que per cada grau que redueix la del termostat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat i, per tant, puja també la factura de la llum. En llars on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum d'electricitat augmenta un 50%, i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
23: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver d'invertir en res, Iu Gallar, director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
23: Les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i 5 graus la temperatura que tenim a casa. Llavors, evitar-ho és molt important.
0: Més de la meitat de les llars tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten, segons Barcelona Energia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Hospital Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió i amb un sol braç robòtic. El primer pacient ha estat un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i l'úretra en només 15 dies ja ha pogut rebre l'alta. Respecte als robots actuals que treballen amb 4 incisions, aquest nou aparell de tecnologia xinesa només necessita una sola incisió de 2,5 cm. Això permet als cirurgians treballar amb més llibertat dins del cos del malalt i accedir a cavitats més petites. A través d'aquest tall s'introdueix un braç que desplega com un pop tot l'instrumental quirúrgic. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
24: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Això provoca menys dolor i una recuperació més curta, i això, en el cas dels nens, és important perquè quan un infant està hospitalitzat acostuma a implicar tota la família. I ara fins a 4:45.
1: Esports.
0: Pujar a l'estudi de 3CAT Info, Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
2: Bona tarda. Comencem amb ciclisme perquè tenim en marxa la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, la tercera edició. Una etapa que ens està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Marc. Una etapa de però feines 92 quilòmetres amb sortida i arribada aquí a Santa Susanna amb dos ports de tercera categoria, no són ports durs, l'Aldo Pollastre i l'Aldo Collsacreu, que les ciclistes afrontaran d'aquí uns quilòmetres, ara superant Mataró, els queden encara una seixantena de quilòmetres. De moment, alguns moviments, sense ser moviments importants, ara veiem tres corredores que eren cap de cursa amb uns segons d'avantatge respecte de la resta. D'aquestes tres destaca la neerlandesa Laura Molenaar, de ben petita ja i bona part de la seva infantesa i joventut afincada a Olot. Laura Molenaar, per tant, protagonista en aquests primers quilòmetres de la Volta Ciclista 2026. La més aclamada, la gran candidata a la victòria final, Paula Blasi, la jove ciclista catalana que ha estat el gran centre d'atenció a la presentació dels equips aquí a Santa Susanna. Recordem que la Paula Blasi i la Mireia Benito són les dues ciclistes catalanes World Tour presents en aquesta edició de la Volta. Hi ha un total de 16 corredores de casa nostra, com deia, encapçalades per Paula Blasi i Mireia Benito. De la participació internacional, Mariana Foss, la gran ciclista de la història d'aquest esport en aquestes últimes dècades, que ja va guanyar la Volta a Catalunya fa 2 anys i que torna a ser present aquí. Veurem qui s'emporta la primera etapa, veurem qui és la primera líder. Recordem, 3 etapes avui en final aquí a Santa Susanna, demà a Etapa Reina, en final a la Molina, diumenge es decidirà la Volta en final a Barcelona.
4: Gràcies, Isaac. D'altra banda, fa pocs minuts, a les 4 de la tarda, ha finalitzat la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Una sessió que ha seguit el Damià Aguilar. Hola, Damià, bona tarda.
5: Bona tarda. El japonès Ayogura és el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, per davant de Marco Bezzecchi, Fabio Di Gianantonio, Pecco Bagnaia i Marc Márquez. Rècord de pista per al japonès Ogura, encara que, de fet, els 7 primers han superat l'anterior marca. I 5a posició pel campió Marc Márquez. Aquest matí el tro de Cervera ha estat el més ràpid i avui, a més, ha caigut 2 vegades sense conseqüències, una al matí i una a la tarda. També passen el tall a Costa, Mir, Moreira, Aldeguer i Raúl Fernández. Hauran de fer repesca per la seva banda Àlex Márquez, que torna de la lesió i que ha rebut el permís per completar el cap de setmana, Àlex Rins i Maverick Viñales. També haurà de fer repesca Jorge Martín. Per altra banda, avui MotoGP ha anunciat un acord tècnico-comercial amb els equips per al període 2027-2031. No hi ha hagut concrecions, però aquesta posició desbloquejarà els pròxims dies tots els anuncis de fitxatges i renovacions de pilots.
1: 3CAT Info.
4: El Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a les 9 del vespre a la Nova Creu Alta en la tornada de l'eliminatòria final per aconseguir l'ascens. I igual que van fer amb el filial del Madrid, els vallesans hauran de remuntar un resultat advers, en aquest cas 1-0 del partit d'anada. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell.
6: El nostre convenciment és per 2 coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
4: Aquest Sabadell-Zamora el seguirem en directe des d'una mica abans de les 9 a la sintonia de Catalunya Ràdio. Mentrestant, en hoquei patins, avui l'Igualada busca ampliar la final per al títol de l'Hockey Lliga. Aquesta tarda a les 7, els igualadins reben el Liceo Gallec a les Comes després de 2 resultats molt negatius, 8-2 a la Corunya. Això fa que amb una victòria visitant el Liceo ja serà campió de Lliga. Sentim el jugador de l'Igualada, Marc Carol.
7: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem, però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir, i a més juguem a casa, juguem a les Comes, sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem a tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
4: A la Lliga regular, l'Igualada es va imposar al Liceu per 4-0 a les Comes el novembre passat. Això sí, en aquell partit va marcar 2 gols el capità Roger Bars, que es va operar del genoll aquest dilluns i no jugarà. Si l'Igualada guanyés, per cert, forçaria el quart partit, que seria diumenge a 9:15.

0: Bona tarda, són 4:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora us expliquem que 18 libanesos i 4 soldats israelians han perdut la vida en una escalada de violència al sud del Líban que posa en risc l'acord entès entre nord-americans i iranians. Sense data per negociar les concrecions del memoràndum, el govern de Benjamin Netanyahu clama venjança pels militars morts. A l'espera de saber si l'Audiència Nacional envia judici a Begoña Gómez, el magistrat que investiga la parella del president espanyol, ha obert una nova línia d'investigació relacionada amb el cas. Ara investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés, per possible prevaricació i frau d'interessos de la Unió Europea. I també us hem explicat que el servei

0: l'article de 3Cat Info. I avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades de la setmana a la cartellera cinematogràfica, juntament amb Toy Story 5, que també es pot veure en català. Dels esports, Marc, de què hem d'estar pendents?
1: Ara mateix de la Volta Ciclista Catalunya femenina, la tercera edició que ha començat tot just avui i que ara mateix té en marxa la seva primera etapa, de moment sense grans ciclistes destacades, quan queden una mica més d'una seixantena de quilòmetres per finalitzar aquesta etapa i on hi participa, per cert, una de les grans favorites, la catalana Paula Blasi.
0: I aquest últim titular serà pel temps. En una tarda divendres molt calorosa a les comarques interiors, amb una temperatura que oscil·larà entre els 32 i 37 graus. Amb sol generalitzat i només al Pirineu, apareixeran nuvolades amb alguna gotellada al Pallars Sobirà o nord de l'Alt Urgell. De matinada poden caure xàfecs a algun punt de les comarques de Lleida i el Pirineu. Israel i Hezbollah han acordat un alto el foc que ha entrat en vigor fa una hora i mitja, a les 3 de la tarda. Ho han anunciat els Estats Units i la milícia xiïta. Ho ha confirmat a l'agència Reuters, mentre que un portaveu de l'exèrcit israelià ha assegurat que hi ha una treva en vigor i que si Hezbollah no els ataca, ells no atacaran. Malgrat tot, els militars que han volgut deixar clar que continuaran ocupant el sud del Líban com a mesura de seguretat. La notícia ha saltat després d'una jornada sagnant, molt violenta, en què han mort 47 libanesos i 4 soldats israelians en una escalada, com diem, de violència desenfrenada al sud del Líban. Una violència entre israelians i la milícia xiïta que està posant en perill el preacord de pau firmat entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim islamista sempre ha posat com a condició que també s'inclogui el Líban. Donald Trump ha estat pressionant el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu perquè cessi les hostilitats amb Hezbollah, però fins ara s'ha desmarcat de les negociacions entre la Casa Blanca i Teheran. I és que l'Iran responsabilitza els Estats Units dels atacs israelians al Líban, insisteix que el memoràndum pactat amb els nord-americans també inclou un alto el foc en el front libanès. De moment, les converses entre Washington i Teheran, que s'havien de reprendre avui als Alps suïssos, han quedat ajornades sense data. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, ha dit que l'Iran no abandona la via negociadora, però ho fa des de la desconfiança en els Estats Units.
2: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Això no obstant, no ha impedit que el trànsit a l'estret d'Hormuz comenci a reactivar-se per l'entrada en vigor del memoràndum entre les parts. A les últimes 24 hores hi han passat 25 vaixells entre petroliers i mercants, quan els últims mesos no en passaven més de 5 al dia. Els nivells, però, estan molt lluny dels d'abans de la guerra, en què el travessaven més d'un centenar diàriament. L'Iran continua autoritzant qui pot navegar per l'estret, però ha assegurat que no cobrarà taxes als vaixells durant els pròxims 2 mesos, el temps previst inicialment per negociar amb Washington.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara passen 6 minuts de 4:45 de la tarda, recta final de la campanya per la segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia, marcada per la violència verbal, tot i l'absència de debats. Les enquestes donen un lleuger avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al davant d'Ivan Cepeda, que és el representant de les esquerres. L'estil més festiu i molt nacionalista del de l'Espriella, acompanyat d'un missatge beligerant, capten més l'atenció, enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
4: Que luchemos por nuestra patria, por nuestra vida.
5: A poc ja de les eleccions presidencials colombianes, són dies de gran efervescència política al país andí i la plaça Bolívar de la capital colombiana, epicentre de debats i tertúlies com aquesta performance inclosa, impulsada per un colombià que vol un canvi pel seu país i que crida els colombians a les urnes. L'esquerra aspira a mantenir-se al poder i el fill polític del president sortint, Gustavo Petro, Iván Cepeda, espera ocupar la Casa de Nariño, la seu presidencial. Colòmbia ha tingut en Petro el primer govern progressista en els seus 200 anys d'història. El senador Iván Cepeda aposta per un model menys populista i més serè.
6: Un país para la población, para los que más necesitan.

0: los pobres, para las comunidades excluidas.
1: L'extrema dreta trepitja fort en aquesta segona volta de les presidencials. Després de guanyar la primera, Abelardo de la Espriella, el Tigre, com es fa dir i se'l coneix, aposta per mà de ferro contra les guerrilles encara actives. Vol acabar també amb el procés de pau i instal·lar un model neoliberal amb retallades estatals.
2: Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colòmbia.
1: De l'Espriella té el suport de tota la dreta tradicional, Cepeda, de tot el bloc d'esquerres de Colòmbia.
3: I ara anem de Colòmbia fins al Regne Unit perquè l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, es postula per substituir Keir Starmer al capdavant dels laboristes després d'aconseguir un escó al Parlament en unes eleccions parcials al nord d'Anglaterra, on s'han posat els candidats d'extrema dreta. El primer ministre, Keir Starmer, diu que defensarà el seu lideratge si finalment es presenta un candidat alternatiu a eleccions primàries Londres, Quim Olivares.
4: Burnham, tot i ser el laborista més popular, no podia aspirar a liderar el partit sense abans recuperar l'escó parlamentari a Londres. Aquest matí, Burnham ha dit que aquest és el moment del canvi.
5: This now is the change.
6: Aquest és el moment del canvi. Tenim una oportunitat per capgirar la situació, que el país senti que torna a funcionar, que la gent vegi que les polítiques poden comportar una diferència positiva, que la gent recuperi l'esperança.
4: No és clar quin camí seguirà per desbancar Starmer. Una opció és que els laboristes s'uneixin majoritàriament al voltant de Burnham perquè el primer ministre dimiteixi els propers dies. Fins ara, Starmer no sembla disposat a fer-ho voluntàriament. Ho ha reiterat aquest matí.
7: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé. He dit repetidament que no hi renunciaré.
4: Un altre escenari seria que Starmer accepti dimitir després de la conferència laborista del setembre, amb el risc de paralitzar l'acció del govern fins llavors. I finalment, una altra possibilitat són primàries, en una lluita interna amb Starmer, Burnham i l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, per veure qui lidera el partit i el país.
3: El president del Parlament, Josep Rull, té poca confiança que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders del procés independentista, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor. Rull ha advertit que el Suprem estarà prevaricant si no l'aplica. Aquest vespre, al programa L'Hemicicle del 3cat.info, podreu sentir de manera íntegra una entrevista al president del Parlament, coincidint amb l'equador de la legislatura catalana, Marta Corbalán.
8: La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. Després la pilota passarà a la teulada del Tribunal Constitucional, però l'última paraula la tindrà el Suprem. El president del Parlament, que va estar a la presó per l'1 d'octubre, hi confia poc.
9: Les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic.
8: Si la justícia europea i el Tribunal Constitucional acaben avalant l'amnistia, Rull creu que el Suprem l'hauria d'aplicar i, si no ho fa, avisa que estarà cometent un delicte.
9: Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
8: Coincidint amb l'equador de la legislatura, Rull creu que el president Salvador Illa té oxigen per afrontar la segona part del mandat gràcies a l'aprovació al juliol dels pressupostos, però en canvi defensa un avançament electoral a Madrid per la incapacitat de Pedro Sánchez de tirar endavant la llei més important de qualsevol govern.
3: El Centre Irídia pels Drets Humans denuncia Xavier García Albiol per un delicte d'odi per difondre la imatge d'un marroquí detingut titllant-lo d'escòria humana. L'alcalde de Badalona va publicar una piulada al seu compte de la xarxa X on explicava que l'home havia intentat robar d'una estrabada una dona de 81 anys al barri de Llefià, però que en un dels seus escortes de la Guàrdia Urbana el va detenir. L'alcalde afirmava més que si depengués d'ell el faria tornar nedant al Marroc. Irida considera que les afirmacions del Viol són molt greus, ja que busquen incitar l'odi contra un col·lectiu de persones per raó de la seva nacionalitat. Per això ha demanat a la Fiscalia Delegada contra els delictes d'odi i discriminació que obri una investigació amb caràcter urgent. La piulada de l'alcalde de Badalona ha aconseguit fins ara més de 38.000 m'agrada i molts dels 2.600 comentaris que li han fet aplaudeixen les seves paraules. Aquest migdia s'ha fet al Parlament l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'àrea metropolitana de Barcelona amb els principals protagonistes que van fer possible aquell acord. El president de l'entitat i alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha posat en valor la capacitat del consens que va fer possible aquesta llei.
10: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits.
3: La llei de l'AMB es va aprovar per unanimitat el juliol del 2010 durant el mandat del tripartit, tot i que es va posar en marxa plenament l'estiu següent, després de les eleccions municipals. L'aleshores alcalde de Barcelona, Xavier Trias, de Convergència i Unió, en va ser el primer president. La institució metropolitana agrupa 36 municipis de l'entorn de Barcelona i concentra el 40% de la població de tot Catalunya. Els Mossos d'Esquadra descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per una distracció. Segons un informe policial, al qual ha tingut accés el Nacional, estava aturat i sense fer servir el telèfon mòbil en el moment en què va caure. El dia de la mort del seu pare, el 14 de desembre del 2024, Jonathan Andic va assegurar als Mossos que després de 15 minuts caminant va avançar el seu pare quan aquest estava fent fotos. Va assegurar que mentre caminava va sentir un soroll de pedres que queien, es va girar i va veure un cos rodant entre els matolls. A la seva segona declaració, en Dick va afirmar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa de Jonathan en Dick sosté en els seus informes que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori. Ara falten 2 minuts per arribar a 4:45 de la tarda.

0: Avui arrenca el Festival Ítaca Sant Joan amb la platja gran de l'Estartit com a epicentre de tres nits musicals que culminen amb la Revetlla de dimarts. Hi actuaran grups com Love of Lesbian, aquí sentim, i Remei de Cala Fresca, Girona, Maria Rovira.
1: L'últim concert de Love of Lesbian a les comarques gironines abans de la seva aturada indefinida és un dels plats forts, el de la primera nit avui de l'Ítaca Sant Joan, com ens explicava Martí Aiguabella, director artístic del Festival Ítaca.
2: Pensem que és una de les nits més destacades, sobretot per la presència de Love of Lesbian amb aquest comiat que estan fent, l'últim concert de comarques gironines, combinat amb artistes de gran renom del nostre país, com Napera Obre del Comboi, Remei de Cala Fresca, que venen amb disc nou, Sidonia, amb aquesta amb disc en català.
1: Demà s'estrenarà, a més, un nou escenari gratuït a la plaça de l'Església de l'Estartit amb actuacions en horari de Vermut, de Sodi, Hipnosi i un artista sorpresa. El mateix dissabte actuaran a l'escenari de la platja grups com la Ludwig Band. La gran revetlla de Sant Joan de dimarts clourà tres dies intensos.
2: Combinant artistes similars del panorama nacional i català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una de les artistes més mediàtics del moment, Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà el DJ Trapella per fer aquest final de festa de Revetlla.
1: La proposta per Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que continuarà el 27 de juny a la Pera, amb Anna Andreu, i la Cluenda, amb els Amics de les Arts, el 5 de juliol, a Calella de Palafrugell.
0: En punt, 4:45. A aquesta hora, a punt, una nova àrea de Serraia 3 Cat Info. Amb una primera comunicació amb l'equip viari, Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Hi ha un nou accident que provoca retencions a la C-65 entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro en direcció a la costa. Aquí hi ha un carril tallat a causa d'aquesta col·lisió. S'han resolt, en canvi, els diversos accidents que hi ha hagut gairebé simultanis a l'autopista AP-7, però encara hi queden retencions destacables. N'hi ha de Santa Perpètua, de Mogoda, a Barberà i de Sant Cugat del Vallès, al Papiol. També a Castellbisbal i de Martorell a Castellví de Rosanes, direcció Tarragona, cosa que afecta de retruc l'enllaç des de l'autovia A2 amb retencions des d'Abrera fins a Martorell en aquesta direcció. A la mateixa autopista AP-7 també aturants del Papiol a Sant Cugat, a l'altura de Bellaterra i de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès en direcció Girona i molta intensitat fins la Roca del Vallès. Cues també destacables a la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B-20 la Pota Nord des de Santa Coloma en direcció Barcelona i també de Montgat a Tiana en direcció Mataró. Autopista B-23 aturada entre Esplugues i l'entrada de Barcelona per la Diagonal, també al Papiol per enllaçar amb l'AP-7, autovia A2 a Sant Joan d'Espí i Sant Vicenç dels Horts en direcció Lleida, la B-24 a Vallirana, direcció Tarragona, si està regulant el trànsit, la C-60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, o la C-55 a Sant Vicenç de Castellet, direcció Manresa. Les rondes també encara complicades, tot i que millora la situació. Encara hi ha cua a la ronda litoral entre Mercabarna i el Port, a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. A la Ronda de Dalt, aturats entre l'Hospitalet i Vallcarca, també d'Horta a Canyella, sentit Besòs, i de la Vall d'Hebron a Pedralbes, direcció Llobregat. D'altra banda, la C-12 es manté tallada entre Tortosa i Roquetes, en tots dos sentits, per un accident. I recordeu que hi ha afectacions pel pas de la Volta Ciclista Femenina a l'AP-7 a Sant Celoni i la C-32 a Mataró i Palafolls. El transport públic, retards de 20 minuts a l'R1 i R2 Sud de Rodalies a causa de dues incidències a la infraestructura. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, bona tarda. Marilu.
3: Bona tarda.
0: El temps. Dani Ramírez.
4: La calor es dispara ja cap a la una del migdia. Arribàvem a superar els 34, 34 i mig en punts del prelitoral gironí, fins i tot tarragoní i especialment la zona de Lleida, Catalunya Central. 34 a Girona, Vallfogona de Balaguer, Artés, el Poal, el Montmell, la ciutat de Lleida al voltant dels 33 i mig. La calor es dispara, avui arribarem als 37-38 a Ponent, 30-32 cap a la costa, ja hem arribat a 32 a Arenys de Mar, per exemple, o al Montmell, s'ha arribat a la zona interior del Baix Penedès als 34. Demà dissabte, 39, les més altes, al voltant del Segrià. Moltes zones de l'interior entre els 33 i els 37, aproximadament. Per tant, ja la calor es comença a disparar. Tot això, en general, amb sol. I diumenge ja tenim un avís de calor extrema que afectarà poc més de 40 graus al Pla de Lleida, tot el Pla de Lleida, però atenció perquè dilluns i dimarts, veurem si dimecres, però en principi dilluns i dimarts, fins la vigília de Sant Joan, podríem tenir a Ponent més de 40, 41, 42 i arribar als 43 de màxim. Estem parlant d'una calor realment excepcional que podria portar alguns rècords, tant de dia com de nit. També les nits passaran a ser tòrrides per sobre dels 25 graus d'alguns sectors del país i veurem si en alguns moments poden ser roents, nits de 30 graus almenys algunes hores. Això podria passar dilluns i dimarts. Dimarts a la tarda amb alguna tempesta a la vigília de Sant Joan, a l'interior, centre i nord de Catalunya. Avui, aquest divendres, amb sol, algun ruixadet, quatre gotes a l'Alt Pirineu, i demà un dia de sol que de matinada dissabte, pot deixar algun ruixat també a la zona de Lleida. Tresca Info.
5: Evitem el soroll.
6: Ens allunyem de les estridències.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
6: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Els pescadors reclamen solucions per l'augment dels atacs dels dofins a les seves xarxes que els fan perdre les captures. El problema afecta, sobretot, al sector de la pesca artesanal de la Costa Daurada i la de l'Ebre. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Pescadors com el Moisés González de Cambrils al Baix Camp estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
9: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
8: Les embarcacions més afectades són les petites. Porten entre un i tres mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Brull, diu a Tresca Info que no saben per què passa.
10: Han tastat l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
8: Els atacs dels dofins es fan perdre captures, però també fan malbé xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. L'any 2023, la Generalitat va atorgar uns ajuts de compensació després de certificar les pèrdues a través d'un estudi científic. La gerent de la confraria de Cambrils, Clàudia Masdeu, demana que es convoquin les ajudes del 2024, 2025 i 2026.
11: Necessitem més implicació per poder donar resposta a la situació que estan passant a dia d'avui.
8: La Direcció General de Medi Natural ha dit a Tresca Info que estan tramitant les ajudes pendents per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
7: Descarrega't l'app de Tresca Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades de la setmana a la cartellera cinematogràfica, juntament amb Toy Story 5, que també es pot veure a Marc Garriga en català.
12: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
0: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empenya a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort, fa que s'ho qüestioni tot constantment, i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
12: Qui ha enverinat la dama d'honor?
13: Toni! Ha arribat un paquet per tu!
14: Gràcies!
0: Per la seva part, la saga de Toy Story no perd força malgrat el pas dels anys i demostra que a Pixar continuen amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara les joguines se senten amenaçades per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als més petits. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que se n'espera. És una bona setmana, en definitiva, d'estrenes que es completa amb la mexicana Dreams, una denúncia de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump amb una magnífica Jessica Chastain, i dues cintes franceses, Caso 137, un film rigorós, incòmode, apassionant, sobre un agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa, i 15 pruebes d'amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves perquè les parelles homosexuals tinguin fills. 6 minuts i arribem a les 5 de la tarda.
7: Esports.
0: I en marxa a aquesta hora la Volta Ciclista Femenina. Ho estem seguint amb el Marc Andrés i també l'Isaac Vilalta. Companys, endavant. Bona tarda, Marc.
15: Hola, bona tarda. Comencem això amb ciclisme perquè tenim en marxa la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, la tercera edició. Una etapa que s'està fent a Santa Susana de 192 quilòmetres i que ara mateix duem una mica més de la meitat en aquests moments perquè queden uns 46 quilòmetres. I tenim un grup de tres ciclistes escapades, entre elles Laura Molenar, una ciclista neerlandesa però que té la curiositat que des de ben petita ha estat cridada a Olot. Aquest grup d'escapades es troba a 23 segons del gran grup, on s'hi troba, per exemple, una de les grans favorites, com Marian Bos, vigent campiona d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya, però també la catalana Paula Blasi, que arriba en un estat de forma ideal i podria ser la guanyadora d'aquesta Volta Ciclista, que comença avui i s'acaba aquest diumenge.
7: 3CAT Info.
15: El Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a les 9 del vespre a la Nova Creu Alta en la tornada de l'eliminatòria per aconseguir l'ascens. I igual que van fer amb el filial del Madrid, a les semifinals els vallesans hauran de remuntar un resultat advers, en aquest cas 1-0, del partit d'anada. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell.
16: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
15: Aquest Sabadell-Zamora el seguirem des d'una mica abans de les 9 del vespre a la sintonia de Catalunya Ràdio. Més futbol perquè avui es continua disputant la segona jornada de la fase de grups del Mundial. A les 9 del vespre, Estats Units-Austràlia. Més tard es disputarà el partit entre Escòcia i el Marroc a la mitjanit. A 2:45 de la matinada, Brasil-Haití. I a les 5 de la matinada, Turquia-Paraguai. Amb el Marroc, per cert, i és el lateral del PSG, Achraf Hakimi, que avui s'ha sabut que anirà a judici per suposada violació per una acusació d'una dona l'any 2023. Aquesta segona jornada, per cert, s'ha obert en les últimes hores amb el Mèxic 1, Corea del Sud 0, Canadà 6, Qatar 0, Suïssa 4, Bòsnia-Herzegovina 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1. I per tancar el bloc de futbol, la catalana Laia Codina ha fitxat pel West Ham anglès per les properes 3 temporades.
7: 3CAT Info.
15: En hoquei patins, avui l'Igualada busca ampliar la final per al títol de l'Hockey Lliga. Aquesta tarda a les 7, els igualadins reben el Liceo Gallec a les Comas després de dos resultats molt negatius aconseguits a la Corunya, 8-2. Això fa que amb una victòria visitant el Liceo ja pugui ser campió de Lliga. És el que intentarà evitar l'Igualada i ens ho explica el jugador Marc Carol.
17: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem, però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes, sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem a tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
15: A la Lliga regular, per cert, l'Igualada es va imposar el Liceo per 4-0 a les Comas el novembre passat. Això sí, en aquell partit va marcar dos gols el capità Roger Bars, que el dilluns es va operar del genoll i no jugarà.
7: L'actualitat esportiva a fons.
15: En motor, el japonès Ayogura és el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, per davant de Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. Marc Márquez ha estat cinquè després de ser el més ràpid al matí. El de Cervera ha caigut dues vegades, això sí, sense conseqüència, una al matí i una a la tarda. També han passat el tall a Costa, Mir, Moreira, Aldeguer i Raúl Fernández. Hauran de fer repesca Àlex Márquez, Àlex Rins i Maverick Viñales, a més de Jorge Martín. Parlem ara de bàsquet perquè demà es disputarà el segon partit de la final de la Lliga ACB al Roig Arena de València i ho farà amb avantatge pel Barça. I és que els blaugranes es van imposar ahir en el primer partit a la pròrroga per 112-113 gràcies a la gran actuació en els instants finals de Will Clyburn. Tot i això, la plantilla del Barça sap que aquest només és el primer triomf dels tres que es necessiten per guanyar la Lliga i els jugadors apel·len a la prudència. En parla Juan y Marcos.
18: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados y le permitimos jugar a ellos, que controlarán mucho el ritmo. Así que nada, tenemos que cambiar esa parte, y sabemos que es solo un 1-0 y es vital estar concentrado.
15: Amb el triomf d'ahir, per cert, el factor pista passa a ser favorable al Barça, un conjunt blaugrana que no fitxarà Mike James de cara a la temporada que ve. El base del Mònaco ha trencat el preacord que ja tenia, ja que el va signar per treballar sota les ordres de Xavi Pascual. I més coses, perquè el Girona ha anunciat el fitxatge d'Isaac Vázquez, jove jugador gallec de 21 anys que signa fins l'any 2030. En parla el director esportiu Fernando Sanemeterio.
19: Diria que la característica principal és que és molt listo, puede jugar tanto de base como escolta. Tiene una muy buena calidad de pase, tiene mucha energía en la pista, puede generar para los demás, puede atacar pintura, es un buen defensor. Creemos que encaja perfectamente en el juego que queremos llevar a cabo.
15: I més bàsquet, perquè aquest matí la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador del català Àlex Mumbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya. I a més el Lleida ha confirmat que Cory Walden no continuarà l'equip l'any que ve.
7: Trescat Info.

0: Bona tarda a les 5. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Destaquem les cues a la C65 de Llagostera a Santa Cristina d'Aro, direcció a la costa per un accident, l'AP7 amb trams de lentitud de Sant Cugat del Vallès a Castellví de Rosanes, direcció Tarragona, i aturades del Papiol a Sant Cugat, a Bellaterra i de Santa Perpètua de Mogoda, Montornès al Vallès, direcció Girona, i l'autopista del Maresme a la C32 amb aturades entre Cabrera de Mar i Argentona i de Palafolls a Tordera, direcció Girona.
0: Israel i Hezbollah acorden un alto al foc, segons han anunciat els Estats Units i diversos mitjans de comunicació. Una treva que entra oficialment en vigor aquesta tarda, però ja hi ha hagut nous atacs amb alguna cosa d'incertesa sobre el grau de compromís de l'alto al foc. Davant les veus que li reclamen un avançament electoral, Pedro Sánchez insisteix que presentarà els pressupostos generals d'aquest any i que no hi haurà eleccions fins l'any que ve. Assegura que no coincidiran amb les municipals, però també deixa caure, literalment, que la realitat és molt dinàmica. Josep Rull dubta que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders independentistes, encara que la justícia europea s'hi pronunciés a favor. El president del Parlament ha parlat en una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que entre diumenge i dimarts es registraran temperatures pròximes als 40 graus, sobretot a Ponent i a les comarques de l'interior. Bombers i Protecció Civil fan una crida a la responsabilitat per la revetlla de Sant Joan per evitar que aquesta onada de calor pugui traduir-se en nous incendis. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats a Catalunya, segons que avança al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat gairebé 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació. La meitat es detecten a l'ESO. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona fa la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió de 2,5 centímetres. És un robot xinès que permet fer cirurgies molt més precises, menys invasives i amb una millor recuperació pels pacients. I avui comença a sonar el festival Ítaca Sant Joan, que converteix la platja gran de l'Estartit al Baix Empordà a l'epicentre de 3 nits de música per donar la benvinguda a l'estiu. Grups com Love of Lesbian, Sidoní o Remei de Cala Fresca obren aquesta nit una edició que culmina dimarts amb la tradicional Gran Revetlla de Sant Joan.
2: Esports.
3: Esport en directe en ciclisme. Tenim en marxa la primera etapa de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, la tercera edició. Una etapa que es recorre als carrers de Santa Susana, de 92 quilòmetres, als quals li falten 40, i tenim la neerlandesa Laura Molenaar escapada a 21 segons del gran grup. En motor, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha estat 5è. I aquest vespre a les 9 el Sabadell se la juga per pujar a la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a la nova Creu Alta amb la necessitat de remuntar l'1-0 de l'anada. El partit el seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Tarda molt calorosa, sobretot a l'interior, amb temperatures que avui oscil·len entre els 32 i els 37 graus. Sol generalitzat i només al Pirineu, algunes nuvolades, amb alguna gotellada al Pallars Sobirà o nord de l'Alt Urgell. A la matinada poden caure xàfecs en algun punt de les comarques de Lleida i el Pirineu.
2: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts i mig de les 5 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. Incertesa sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah, que està en vigor des de les 3 de la tarda i que han anunciat un alt funcionari dels Estats Units i diversos mitjans de comunicació. L'exèrcit israelià insisteix que ja hi ha una treva oficial i avisa que, tot i això, els atacs han continuat perquè la milícia xiïta no l'ha respectat. Però, a més, després de les 3 de la tarda hi ha hagut nous atacs. Israel ha bombardejat la localitat de Nabatieh, al sud del Líban, i drons de Hezbollah podrien haver entrat en territori israelià. Donald Trump ha estat pressionant Benjamin Netanyahu, fins ara sense èxit, perquè deixi de bombardejar el Líban, una condició imposada per l'Iran en el marc del preacord de pau firmat amb els Estats Units. La notícia saltava després d'una jornada sagnant, però, en què han mort 47 libanesos i gairebé un centenar més han quedat ferits, segons l'últim balanç a l'alça fet públic avui a la tarda. Han sigut els atacs més mortífers des que es va anunciar el memoràndum d'entesa entre Estats Units i l'Iran. Els ministres israelians d'ultradreta han clamat venjança, mentre que Benjamin Netanyahu ha publicat per xarxes imatges d'atacs del seu exèrcit a suposats objectius de Hezbollah. L'Iran responsabilitza els Estats Units dels atacs israelians al Líban. Insisteix que el memoràndum pactat amb els nord-americans també inclou un alto el foc al front libanès. De moment, les converses entre Washington i Teheran, que s'havien de reprendre avui als Alps suïssos, queden ajornades sense data, a més. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, ha dit que l'Iran no abandona la via negociadora, però ho fa des de la desconfiança en els Estats Units.
4: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Això, no obstant, no ha impedit que el trànsit a l'estret d'Hormuz comenci a reactivar-se per l'entrada en vigor del memoràndum entre tots dos bàndols. A les últimes 24 hores hi han passat 25 vaixells entre petroliers i mercants, quan els últims mesos no en passaven més de 5 al dia. Els nivells, però, estan molt lluny dels d'abans de la guerra, en què travessaven aquest punt estratègic més d'un centenar de naus. L'Iran continua autoritzant que qui pot navegar per l'estret ho fa, però assegura que no cobre taxes als vaixells els pròxims dos mesos, el temps previst inicialment per negociar amb Washington. Pedro Sánchez insisteix que pot avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any vinent. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Per primer cop ahir, Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a avançar eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que avui, amb ironia i entre rialles, ha reiterat.
6: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026... y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
5: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any. I, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027. Sánchez sempre s'ha fixat l'estiu com a data final de la legislatura.
0: El president del Parlament, Josep Rull, té poca confiança que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a Carles Puigdemont i altres líders del procés independentista, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor. Rull ha advertit que el Suprem estarà prevaricant si no l'aplica. Avui al vespre, al programa L'Hemicicle de 3CatInfo, podreu escoltar de manera íntegra una entrevista al president del Parlament, coincidint amb l'equador de la legislatura catalana. Serà quan passin 3 minuts de 8:45. De moment, informació amb Marta Corbalán.
7: La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. Després la pilota passarà a la teulada del Tribunal Constitucional, però l'última paraula la tindrà el Suprem. El president del Parlament, que va estar a la presó per l'1 d'octubre, hi confia poc.
8: Les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic.
7: Si la justícia europea i el Tribunal Constitucional acaben avalant l'amnistia, Rull creu que el Suprem l'hauria d'aplicar i, si no ho fa, avisa que estarà cometent un delicte.
8: Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
7: Coincidint amb l'equador de la legislatura, Rull creu que el president Salvador Illa té oxigen per afrontar la segona part del mandat gràcies a l'aprovació al juliol dels pressupostos, però en canvi defensa un avançament electoral a Madrid per la incapacitat de Pedro Sánchez de tirar endavant la llei més important de qualsevol govern.
0: Cinc minuts i serà un quart de sis de la tarda. A aquesta hora els bombers treballen en una vintena de dotacions per extingir un incendi que crema en un camp de rossolls a Forallac, al Baix Empordà. per aquest incendi, a més un ordre de confinament pel nucli de Canapost, on hi viuen 17 persones. Ho estem seguint de prop, Girona, Maria Rovira.
9: Bona tarda. L'avís de l'incendi al nucli de Canapost a Forallà, que s'ha rebut a cap a les 4 de la tarda, s'hi treballen 20 dotacions, 6 de les quals aèries amb helicòpters i avions de vigilància i atac. Es tracta d'un incendi en un camp de rostolls que avança llançant focus secundaris empesos pel vent del sud i s'està incidint sobre tota la cua per evitar que avanci, segons fons dels bombers.
0: En un altre focus, els bombers aconsegueixen estabilitzar un incendi agrícola a Puiggròs, a les Garrigues, després d'haver rebut l'avís passades les 3 de la tarda. El foc s'ha declarat al marge de la carretera L200, molt a prop d'un camp de cereal encara sense segar. 8 dotacions continuen treballant a la zona per assegurar el perímetre i evitar revifalles. I atenció, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís per situació meteorològica de perill per calor de l'any. I és que la previsió és que es produeixi diumenge que ve. Tot i que la calor serà general a tot el país, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, sobretot a Ponent, on es preveu arribar als 40 graus. Departament d'Interior, Cristian Roldán, amb l'assistència de David Mendoza, hem recollit aquestes i més dades.
10: Una calor que ve acompanyada de dos factors que preocupen i molt. D'una banda, la proximitat de la revetlla de Sant Joan i d'una altra, la campanya de la sega del cereal. Durant les darreres hores ja s'han produït diferents focs agrícoles a la zona de Ponent i els bombers estan reforçant-hi la seguretat, tenint en compte que entre demà i dimarts s'hi podrien registrar temperatures superiors als 40 graus. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
11: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
10: També es preveuen temperatures molt altes a diferents punts del país, com ara la Catalunya central. Des de Protecció Civil fan una crida a la responsabilitat pel que fa a l'ús de pirotècnia. I la seva subdirectora, Imma Soler, també recorda que la col·laboració ciutadana és clau.
12: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
10: La calor també serà molt present durant les nits. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, alerta de l'arribada de nits tropicals i tòrrides.
13: La nit de diumenge cap a dilluns, la de dilluns cap a dimarts, doncs seran també molt càlides. Esperem nits tropicals, amb temperatures de més de 20 graus bastant generalitzades a tot Catalunya, i també tòrrides per sobre dels 25 graus de mínima, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral.
10: El pic de l'onada de calor es registrarà entre dilluns i dimarts, però no es descarta que les altes temperatures es puguin allargar alguns dies més a casa nostra.
0: Denunciat al conductor d'un autocar que portava una quarantena de passatgers, la majoria infants, i que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7. Ha passat a Amposta al Montsià, Manel Sastre, Tarragona.
14: Després que alguns conductors donessin l'alerta, els Mossos van aturar el vehicle i van poder reconduir-lo al sentit correcte. El conductor de 54 anys va donar positiu per drogues i els agents el van denunciar i van immobilitzar el vehicle. Els passatgers de l'autocar, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el seu viatge. Els fets van passar ahir a la tarda quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 a l'aldea Amposta.
0: I Trànsit preveu que 610.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana aquest cap de setmana per via Sant Joan, i dimarts s'hi afegiran gairebé 500.000 vehicles més. Per la revetlla es limitarà la velocitat a 80 km per hora a tots els vehicles a la C32 i la C31 Sud, a la B23 i a la P7 fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
15: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, sobretot als motoristes. Els Mossos d'Esquadra desplegaran 286 agents que faran 52 controls a les carreteres, tant en les principals com en secundàries, com dèiem, en aquesta tarda i en aquest cap de setmana que es preveu de moltíssima mobilitat. Fem atenció a aquesta hora des de l'equip viari. Així obrim àrea de servei. Mariluz García, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Des del migdia que tenim complicacions a les carreteres perquè hi ha hagut un moment que hi havia 3-4 accidents a l'autopista AP7. Ara ja tots resolts. L'últim ha passat a la C65, provoca retencions entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro en direcció a la costa perquè hi ha un carril tallat a la circulació. A la resta, sense noves incidències, però sí que hi ha complicacions a l'autopista AP7 amb trams de lentitud de Sant Cugat del Vallès a Castellví de Rosanes i també del Vendrell a Roda de Bar en direcció Tarragona, en direcció Girona, de Sant Cugat a Bellaterra i el tram més llarg entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès, també en sentit nord. L'autopista del Maresme, la C32, també carregada en alguns trams, amb cues de Cabrera de Mar a Argentona i de Palafolls a Tordera, en direcció Girona. A l'àrea de Barcelona, cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat, tot i que ja es comencen a reduir. A la B20, la Pota Nord, aturats des de Santa Coloma fins a l'entrada a Barcelona pel Nus a la Trinitat i en direcció Mataró entre Montgat i Tiana. També cues a l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en totes dues direccions. En direcció Lleida hi ha un vehicle avariat que complica el trànsit. La B24 a l'altura de Vallirana, direcció Tarragona. C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró. I la C55 a Sant Vicenç de Castellet en direcció Manresa. A les rondes de Barcelona també comencen a disminuir les cues que han sigut llarguíssimes aquest migdia, però encara n'hi ha a la ronda de dalt entre Esplugues i Canyelles, en sentit Besòs, i també de la Vall d'Hebron a Pedralbes, direcció Llobregat. La ronda litoral amb aturades entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Fòrum i Vila Olímpica, en direcció Llobregat. D'altra banda, recordem que hi ha afectacions pel pas de la Volta Ciclista Femenina, afecten l'AP7 a la sortida de Sant Celoni i la C32 a Mataró i a Palafolls. El transport públic, recordem que hi ha retards de 20 minuts a les línies R1, R2 Sud de Rodalies i R4 per diverses incidències a la infraestructura. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
16: Fins ara.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Avui sol i molta calor, la tarda 4 nuvolades, pot arribar a caure alguna gotellada al nord del Pallars Sobirà, nord de l'Alt Urgell, i a partir de mitjanit es pot tapar per ponent, arriben núvols prims, i segurament ja seria la propera matinada quan des de l'Aragó pot arribar alguna tempesta desfeta i caure algun ruixadet d'un, dos, tres litres amb quatre llampegades a la zona de ponent. Això seria matinada d'aquest dissabte, pujant des de Lleida cap al Prepirineu, Solsonès, finalment també Ripollès i Cerdanya, aproximadament al Berguedà. Bé, destaquem que la temperatura avui es va disparant, ja preveiem màximes de 34 a 36 a bona part de l'interior, fins i tot prelitoral gironí, i 37-38 al voltant del Pla de Lleida. Demà, en aquests sectors, 39. Dia de sol, després dels quatre ruixets que puguin caure de matinada a Ponent i al Pirineu. I diumenge ja tenim l'avís de 40 graus de calor extrema a la zona de Lleida. El Pla de Lleida pot superar els llindars que es troben això, al voltant dels 39,5, 40 graus. A la costa estaríem entre els 30 i 33, però a dilluns ja arribaríem als 35. De fet, dilluns i dimarts, veurem si també dimecres el dia de Sant Joan, però dilluns i dimarts sembla segur que arribaríem al pic màxim d'aquesta onada de calor. Ens portaria màximes de 40-43 al Pla de Lleida i al voltant de 40 també a la Conca de Tremp, al Pla de Bages, i no descartem també l'interior de l'Ebre, a la zona de Girona, al voltant dels 37-38. En definitiva, un avís de calor que ja ha fet el Meteocat a partir de diumenge, sobretot dilluns i dimarts.
18: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
19: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
0: Punt i final al curs escolar avui per als més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs que s'ha acabat després d'uns mesos marcats per les mobilitzacions i protestes de mestres i professors, amb més d'una vintena de jornades de vaga i amb un conflicte que encara no s'ha tancat i que pot marcar, de fet, l'inici del curs vinent al setembre. Però avui Reivindicacions a banda, dia de comiats, de fer balanç... Barcelona, Sara Canyete.
20: A l'Institut Consell de Cent de Barcelona reconeixen que aquest ha estat un curs complicat i creuen que les mobilitzacions continuaran el curs que ve. Com va demostrar, diuen, el resultat de la consulta impulsada per als sindicats, no s'ha aconseguit tancar un acord de mínims que convenci el conjunt de mestres i professors. En aquest institut, on el 96% de l'alumnat prové de famílies nouvingudes i el 60% són estudiants vulnerables, no hi haurà cap reforç de plantilla al curs que ve i diuen que els falten mans. Verónica Varas és la directora del centre.
21: Necessitaríem reforços tant d'orientació com de professorat, de docents, més docents, per poder atendre la inclusió i la diversitat que tenim, que és elevadíssima. A nivell de vetlladors, per exemple, tenim mitja jornada, que vetlla, no? Sobretot amb l'alumnat NSA, que la mitja jornada fem molt poc. Sobretot perquè hi ha molts alumnes que no tenen el diagnòstic.
20: La direcció d'aquest centre, com tantes altres, demana obrir una via de negociació directa amb el Departament d'Educació perquè, diuen, algunes de les seves reivindicacions no les recullen els sindicats. Veurem si el cicle de reunions per territoris que impulsa ara el Departament d'Educació i on les famílies i les direccions dels centres també hi estan convidades ajuda a canalitzar el conflicte.
0: Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons dades que ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat gairebé 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació, obtingudes a través d'una petició de transparència amb la Generalitat, que atribueix l'augment de casos a la posada en marxa ara fa 2 anys del Registre de Violències de l'Alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
22: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: Des de l'Associació Catalana de Prevenció d'Assetjament Escolar alerten, però, que molts casos no es denuncien, ja que és el mateix centre qui decideix si s'activa el protocol. I en un de cada 4 afers, el cas es tanca perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana, presidenta de l'associació, demana més implicació de les famílies.
23: Necessites la col·laboració de les famílies, perquè la família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen, i és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: La meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys, de segon d'ESO, i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió i amb un sol braç robòtic. El primer pacient ha sigut un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i la uretra, i en només 15 dies ja ha rebut l'alta. Respecte als robots actuals que treballen amb 4 incisions, aquest nou aparell de tecnologia xinesa només necessita una sola incisió de 2,5 cm. Això permet als cirurgians poder treballar amb més llibertat dins del cos del pacient i accedir a cavitats més petites, més difícils de poder-hi arribar. A través d'aquest petit tall s'introdueix un braç que desplegue com un pop tot l'instrumental quirúrgic. El doctor Mariano Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
24: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Això provoca menys dolor i una recuperació més curta, i això en el cas dels infants és important perquè quan un nen està hospitalitzat acostuma a implicar tota la família. Aquest nou robot també pot fer cirurgies en adults i calculen que permetrà fer-ne entre 200 i 300 més cada any.
2: 3CAT Info.
0: Avui arrenca el festival Ítaca Sant Joan, amb la platja gran de l'Estartit com a epicentre de 3 nits de música que culminaran amb la Revella de dimarts i actuaran, entre altres, Love of Lesbian o Remei de Cala Fresca. Girona.
9: L'últim concert de Love of Lesbian a les comarques gironines abans de la seva aturada indefinida és un dels plats forts, el de la primera nit avui de l'Ítaca Sant Joan, com ens explicava Martí Aiguabella, director artístic del Festival Ítaca.
1: Pensem que és una de les nits més destacades, sobretot per la presència de Love of Lesbian amb aquest comiat que estan fent, l'últim concert de comarques gironines, combinat amb artistes de gran renom del nostre país, com de Pere del Comboi, Remedi de Calafresca, que venen amb disc nou, Sidonia, amb aquesta amb disc en català.
9: Demà s'estrenarà, a més, un nou escenari gratuït a la plaça de l'Església de l'Estartit amb actuacions en horari de vermut, de Sodi, Hipnosi i un artista sorpresa. El mateix dissabte actuaran a l'escenari de la platja grups com la Ludwig Band. La gran revetlla de Sant Joan de dimarts clourà tres dies intensos.
1: Combinant artistes similars del panorama nacional català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una de les artistes més mediàtics del moment, Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà el DJ Trapella per fer aquest final de festa de revetlla.
9: La proposta per Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que continuarà el 27 de juny a la Pera amb Anna Andreu, i la cloenda amb els Amics de les Arts el 5 de juliol a Calella de Palafrugell.
0: 4 minuts i mig i seran 6:15.
2: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda, comencem amb ciclisme perquè tenim en joc, en disputa més ben dit, els últims quilòmetres de la primera etapa de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. I aquesta etapa ens l'està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Hola Isaac, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda. 23 quilòmetres per al final, ara mateix per Laura Molenar, la neerlandesa, veïna d'Olot, a la Garrotxa durant bona part de la seva infantesa, que és líder en solitari. De fet, ha estat una de les corredores que s'han mostrat més els primers quilòmetres a formar la primera fuga, un escamot de 3 ciclistes que han rodat en solitari durant bona part de la part inicial d'aquesta etapa fins a superar els dos ports de tercera categoria. Allà s'ha quedat sola Laura Molenar, que ha continuat l'aventura, i atenció perquè ara mateix té encara més de 2 minuts d'avantatge respecte del gran grup quan queda, com deia, poc més de 20 quilòmetres per al final. És cert que en aquests últims quilòmetres des del darrere han incrementat el ritme i li han retallat segons a la neerlandesa, però Laura Molenar, amb accent garrotxí de neerlandesa de Dolot, que és líder ara mateix de l'etapa, en solitari, amb 1 minut i 37 segons respecte d'Íngrid Ruiz, la ciclista de Cambrils, ciclista de l'equip Farto Gallec, 1:37 entre Laura Molenar i Íngrid Ruiz, i poc més de 2 minuts entre Laura Molenar i el gran grup, on hi roden totes les ciclistes importants, on hi roden les velocistes, les que s'haurien de jugar a la victòria d'etapa avui aquí a Santa Susana, on hi roden també les grans candidates a la victòria final, començant per Paula Blasi, la ciclista catalana. Poc més de 20 quilòmetres per al final, Laura Molenar, de moment, que segueix amb la seva aventura en particular.
5: Gràcies, Isaac. Això és la primera etapa. Demà serà la segona, l'etapa reina, i diumenge finalitzarà aquesta Volta Ciclista Catalunya Femenina, la tercera edició d'aquesta competició.
2: 3CAT Info.
5: El Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió de futbol. Els arlequinats reben el Zamora a les 9 del vespre a la Nova Creu Alta en la tornada de l'eliminatòria final per aconseguir l'ascens. I igual que van fer amb el filial del Madrid, els vallesans hauran de remuntar un resultat advers, 1-0 en aquest cas. Ferran Costa és el tècnic dels vallesans.
6: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits. Hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
5: Aquest Sabadell-Zamora el seguirem en directe des d'una mica abans de les 9 a la sintonia de Catalunya Ràdio. Mentrestant, al Mundial, Estats Units-Austràlia a les 9, Escòcia-Marroc a la mitjanit, a 2:45 de la matinada Brasil-Haití i a les 5 Turquia-Paraguai. Amb el Marroc, per cert, és el lateral del PSG, Ashraf Hakimi, que avui s'ha sabut que anirà a judici per suposada violació per una acusació d'una dona l'any 2023. La selecció espanyola, per cert, jugarà diumenge, i avui Lamine Yamal ha parlat als micròfons de Televisió Espanyola.
25: Bueno, yo creo que todo eso te ayuda pues, a madurar. Al final nunca me había lesionado y este año he tenido pues, 2 lesiones que me han dejado fuera. Entonces nada, llevarlo con calma, con cabeza. Gracias a Dios son lesiones que me hacen poder volver a jugar con mi equipo durante la temporada. Y nada, espero no lesionarme nunca más. Pero bueno, siempre que pase, pues con calma y a ser profesional.
5: I per tancar el bloc futbol, la catalana Laia Codina ha fitxat pel West Ham anglès per les properes 3 temporades.
2: 3Cat Info.
5: I acabarem amb hoquei patins perquè avui l'Igualada busca forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga. Aquesta tarda a les 7 els igualadins reben el Liceo Gallec a les Comes i una victòria visitant ja faria el Liceo campió. Sentim el jugador de l'Igualada, Marc Carol.
7: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda. A aquesta hora comencem fent atenció al trànsit. És un cap de setmana en què es preveu molta mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Sí, força plena a l'autopista AP7 amb una llarga retenció entre Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Vallès en direcció Girona, en direcció Tarragona a l'altura del Papiol, de Castellbisbal a Castellví de Rosanes i del Vendrell a Roda de Barà, i també carregada a l'autopista del Maresme en alguns punts, la C32 entre Cabrera de Mar i Argentona i de Palafolls a Tordera a direcció Girona.
1: Israel i Hezbollah han acordat un alto al foc, segons que han anunciat els Estats Units. Una treva que entrava oficialment en vigor a les 3 de la tarda després d'una jornada sagnant en què hi ha hagut 47 libanesos morts i un centenar de ferits. Pedro Sánchez insisteix que presentarà els pressupostos generals d'aquest any i que no hi haurà eleccions fins l'any vinent. Assegura, a més, que no coincidiran amb les municipals, els comicis, i també diu que la realitat és molt dinàmica. Altres qüestions que també us volem explicar des d'ara fins a arribar a les 6 de la tarda. Gairebé 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a l'estat espanyol, amb teràpies finançades. Un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Col·legis Farmacèutics apunta que 2 de cada 3 fumadors s'han plantejat deixar de fumar i que aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit. I l'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, la més gran de Catalunya,

0: tingut 49 segons. Aquesta primera etapa és la primera, com dèiem, de 3 amb una volta ciclista que acabarà diumenge.
1: Tarda, molta calor, sobretot a l'interior. Avui ballen les temperatures entre els 32 i els 37 graus amb sol generalitzat i només algunes nuvolades al Pirineu, amb alguna pluja al Pallars Sobirà o nord de l'Alt Urgell. De matinada poden caure xàfecs en alguns punts de les comarques de Lleida i també del Pirineu. Incertesa, sobretot a aquesta hora, sobre un suposat alto el foc entre Israel, pactat, i Hezbollah, que està en vigor des de les 3 de la tarda i que anunciava un alt funcionari dels Estats Units i diversos mitjans de comunicació. L'exèrcit israelià insisteix que ja hi ha una treva oficial i avisa que, tot i això, els atacs han continuat perquè la milícia xiïta no l'ha respectat. A més, però, després hi ha hagut nous atacs. Israel ha bombardejat la localitat de Nabatieh, al sud del Líban, i drons de Hezbollah podrien haver entrat en territori israelià. Donald Trump ha estat pressionant Benjamin Netanyahu, fins ara sense èxit, perquè deixi de bombardejar el Líban, una condició imposada per l'Iran al marc del preacord de pau firmat amb els Estats Units. La notícia ha saltat després d'una jornada sagnant en què han mort 47 libanesos i gairebé un centenar més han quedat ferits, segons l'últim balanç a l'alça que es feia públic avui a la tarda. Han sigut els atacs més mortífers des que es va anunciar el memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran. Els ministres israelians d'ultradreta han clamat venjança, mentre que Benjamin Netanyahu ha publicat per xarxes imatges d'atacs del seu exèrcit a suposats objectius de Hezbollah. L'Iran responsabilitza els Estats Units d'aquests atacs israelians al Líban. Insisteix que el memoràndum pactat amb els nord-americans també inclou un alto el foc al front libanès. De moment, les converses entre Washington i Teheran, que s'havien de reprendre avui als Alps suïssos, han quedat ajornades sense data. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, diu que l'Iran no abandona la via negociadora, però que negocia des de la desconfiança en els Estats Units.
2: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
1: A l'estret d'Hormuz, el trànsit s'hi ha anat reobrint mica en mica amb l'entrada en vigor del memoràndum entre totes dues parts. A les últimes 24 hores hi han passat 25 vaixells entre petroliers i mercants, quan els últims mesos no en passaven més de 5 al dia. Els nivells, però, estan molt lluny dels abans de la guerra, en què el travessaven més d'un centenar de naus cada dia. L'Iran continua autoritzant qui pot navegar per l'estret, però ha assegurat que no cobrarà taxes als vaixells durant els pròxims 2 mesos, que serà el temps previst inicialment per negociar amb Washington. Pedro Sánchez insisteix que pot avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any vinent. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Per primer cop ahir, Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a avançar eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que avui, amb ironia i entre rialles, ha reiterat.
4: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. No habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
3: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any. I, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027. Sánchez sempre s'ha fixat l'estiu com a data final de la legislatura.
1: El jutge Juan Carlos Peinado rectifica i exclou Begoña Gómez d'una nova investigació judicial. El magistrat reconeix, hores més tard, que el nou cas que ha obert avui al matí només afecta l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no la dona de Pedro Sánchez. Tornem a Madrid. La crònica ara, però, la signa Paula Brujats.
5: A primera hora del matí, Peinado ha comunicat que obria una segona investigació vinculada a la dona de Pedro Sánchez per indagar en possibles irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic que va guanyar l'empresa del seu amic Juan Carlos Barrabés el juny del 2020. En el seu escrit, el jutge Peinado assenyalava a l'encapçalament i com investigats el nom de Begoña Gómez, però després ha reconegut que era un error i ha limitat l'investigació.

0: investigació només a Juan Carlos Barrabés, que l'investiga instàncies de la Fiscalia Europea, que veu un possible delicte de prevaricació i un altre contra els interessos de la Unió Europea per aquest contracte sota sospita que es va pagar en part amb fons europeus. El govern espanyol diu que tot plegat és un despropòsit i el ministre Óscar López, en declaracions a Televisió Espanyola, ha acusat Peinado d'inventar-se-les totes per perseguir la parella de Sánchez.
1: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: Fons de la Moncloa afegeixen que Begoña Gómez mai va fer cap gestió a favor del contracte investigat i es pregunten per què Peinado no ha decidit encara si envia la parella de Pedro Sánchez a judici per l'altra causa, pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant la decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des de dilluns, que és el dia que la va citar per últim cop al jutjat. El jutge també ha de decidir si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, per això però no hi ha termini per decidir-ho.
2: La fiscal general de l'Estat desvincula la fiscalia del cas Leire Díez. Teresa Peramato, que ha comparegut al Senat forçada pel PP, ha negat que la institució hagi col·laborat amb l'exmilitant socialista per maniobrar contra jutges i fiscals i aturar investigacions a l'entorn del president espanyol. Madrid de nou, Tania Tapia.
3: El PP ha acusat la Fiscalia de treballar al servei de Leire Díez.
4: Convirtieron a la Fiscalía General en una sucursal de las cloacas sanchistas.
3: Ho deia la senadora del PP, María José Pardo. Peramato no ha entrat en detall sobre les reunions que han reconegut almenys 2 fiscals amb Leire Díez i l'advocat Jacobo Teijeiro, però sí que ha dit que és una falta de respecte insinuar, insisteix, que la institució té relació amb la trama.
5: Y me parece que hablar de que somos parte o que participamos en una trama criminal es poner ese trabajo diario de 2.800 fiscales a los pies de los caballos.
3: I ha recordat que ja han enviat al jutge tota la informació que se'ls ha requerit i ha deixat clar que ella no ha pres partit ni en aquesta ni en cap altra causa que afecti el PSOE Pedro Sánchez.
5: Ni en el caso Leire, ni en el caso Plus Ultra, ni en el caso Coldo, no ha habido ningún tipo de instrucción.
3: La fiscal general ha evitat donar detalls sobre aquestes investigacions perquè estan en marxa i diu té l'obligació de mantenir-se en silenci.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: 5 minuts i seran 5:45. Els bombers treballen en una vintena de dotacions per extingir un incendi en un camp de rostolls a Forallac, al Baix Empordà. Per aquest foc s'ha emès un ordre de confinament pel nucli de Canapost, amb 17 habitants. Girona, Maria Rovira.
7: L'avís de l'incendi a Forallac s'ha rebut cap a les 4 de la tarda. Des de Protecció Civil s'emetrà un missatge és alert als mòbils per demanar el confinament pel nucli de Canapost de 17 habitants, on s'aconsella quedar-se a casa i tancar les finestres a causa del fum. Els bombers treballen amb una vintena de dotacions, 6 de les quals aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac. Es fan feines d'extinció també amb maquinària de la pagesia, la cua i el flanc dret. L'incendi ha començat en un camp de rostolls i avança creant focus secundaris empesos pel vent del sud. S'està incidint sobretot a la cua, per evitar que s'estengui. També al Baix Empordà, a primera hora de la tarda, els bombers han estabilitzat un altre incendi agrícola a Parlavà, on s'han desplaçat 14 dotacions, entre les quals 2 d'aèries.
2: La compra-venda d'habitatge va tornar a repuntar a l'abril, després de la frenada que es va viure al març. A l'abril es van vendre 8.810 pisos i cases a Catalunya, prop d'un 8% més que l'abril de l'any passat, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. La gran majoria, 8 de cada 10 d'aquests habitatges, eren habitatges usats. Entre gener i abril s'han fet gairebé 39.000 compravendes d'habitatge a Catalunya, un 2,5% més que el mateix període de l'any passat. El març és l'únic mes en què no es va superar els registres del 2025. Gairebé 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a l'Estat espanyol amb teràpies finançades. Ho diu un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Col·legis Farmacèutics, que apunta que 2 de cada 3 fumadors s'han plantejat deixar de fumar i que aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha destacat que el consum de tabac se situa en mínims històrics, però que cal continuar treballant perquè és un dels principals problemes de salut pública i encara 1 de cada 4 ciutadans de l'Estat fuma cada dia.
8: 2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona. Sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo.
2: Les ganes de deixar de fumar cauen a l'agost i repunten després de les vacances. García també alerta de l'auge dels vapers entre els més joves. Pràcticament la meitat ho han provat alguna vegada. El tabac provoca 50.000 morts cada any a l'estat espanyol i suposa una despesa sanitària directa de 8.000 milions d'euros.
6: 3CAT Info.
2: El Saló Nàutic de Barcelona s'ampliarà amb un gran pavelló cobert al Moll de la Fusta per promoure els esports aquàtics. Avui s'ha presentat una nova edició d'aquest certamen, que es farà del 14 al 18 d'octubre al Port de la Ciutat. En tenim més dades amb en Roc Fargas.
9: Al pavelló s'hi podran veure productes i accessoris relacionats amb el submarinisme, el surf o la vela lleugera, entre d'altres, amb un espai aquàtic per exhibicions. Això s'afegirà a la tradicional oferta d'embarcacions de mitjana i gran eslora. El certamen es preveu que superi els 180 expositors. Josep Antoni Llopart, director del Saló Nàutic, es mostra positiu amb la participació de les empreses d'aquest any.
10: Estem notant que hi ha una forta anticipació a l'hora de confirmar la participació de les diferents marques, no?, i del sector representat. Per tant, sí que preveiem que a nivell de presència tant d'estillers d'embarcacions com d'empreses relacionades amb els equipaments i accessoris de la pròpia indústria, doncs, ens fa pensar que serà molt, molt positiva.
9: L'exposició comptarà amb una de les majors ofertes de catamarans de tot Europa, a més d'espais per a la restauració i actuacions musicals.
2: A l'embassament de Santana, a la Noguera, aquesta tardor es posarà en marxa una planta potabilitzadora. La infraestructura es va acabar de construir fa 16 anys, però fins ara no s'havia posat mai en marxa i ara ha calgut invertir gairebé 1 milió d'euros per poder-la renovar. Lleida, Júlia Albacar.
11: La planta es va construir arran de la sequera de l'any 2008 per uns episodis de terbolesa i es va enllestir l'any 2010. En aquell moment va costar 5 milions d'euros, però com va tornar a ploure i l'aigua va recuperar qualitat, no es va arribar a utilitzar. Amb la sequera del 2023 va tornar la terbolesa i es va demanar que la planta es posés en marxa, però no estava actualitzada. Per això s'han hagut de fer aquestes noves inversions per renovar-la de 900.000 euros. Carlos Arrazola és el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
12: Poner en valor esta instal·lació, que ja sabeu que ja ha muchos años construïda, però que no ha llegat a funcionar nunca. Bàsicament porque la calidad ya es muy buena, pero claro, la garantía que ofrecemos con esta instalación en marcha es que, pues digamos, el 100% del tiempo la mancomunidad pueda disponer de un agua de excelentísima calidad.
11: La planta dona servei a 200.000 habitants del Segre i la Noguera, entre els quals Lleida. L'alcalde Fèlix Larrosa ha tret pit de la qualitat de l'aigua a la ciutat.
13: Satisfets que en breus tinguem aquesta potabilitzadora en marxa i a partir d'ara, si ja teníem la millor aigua d'Europa, doncs deixeu-me dir que tindrem la millor aigua d'Europa, a més, gràcies a la potabilitzadora.
11: La planta està ubicada al terme de Castellonroi, a la comarca de la Llitera, a l'Aragó. Els treballs per posar-la en marxa els està fent la Txell i es preveu que puguin estar enllestits a la tardor.
6: 3CAT Info.
2: Són 6:15. Ara de servei amb el trànsit i el temps. Primer connexió amb l'equip viari. Maria Luz García, bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Es mantenen les retencions a la P7 a diversos trams a l'altura de Bellaterra en direcció Girona i més endavant un tram llarg entre Santa Perpètua de Mogoda i Montmeló. En sentit sud, també a diversos trams a l'altura del Papiol, a Castellbisbal, de Martorell a Castellví de Rosanes, també a l'altura de Gelida i més endavant entre el Vendrell i Roda de Barà, tot en direcció Tarragona. Cues també a l'autopista del Maresme, a la C32 entre Cabrera de Mar i Argentona i també de Palafolls a Tordera en direcció Girona. A l'àrea de Barcelona, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. La mateixa C33 entre la Llagosta i Parets en sentit nord per enllaçar amb l'AP7. La B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i en direcció Mataró entre Montgat i Tiana. També aturats els accessos des del sud a l'autovia 2 a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona, i la B20, la Pota Sud i la C32 a l'altura de Sant Boi, en direcció Castelldefels. També cues a la C55, a Sant Vicenç de Castellet, direcció Manresa. Més informació d'aquí un quart d'hora.
2: Gràcies, Maria Luz. Bona tarda.
14: Bona tarda.
6: El temps.
2: Dani Ramírez.
15: La calor es dispara ja cap a la una del migdia. Arribàvem a superar els 34, 34 i mig, en punts del prelitoral gironí, fins i tot tarragoní i especialment la zona de Lleida i Catalunya Central. 34 a Girona, Vallfogona de Balaguer, Artés, el Poal, el Montmell, la ciutat de Lleida al voltant dels 33,5. La calor es dispara, avui arribarem als 37-38 a Ponent, 30-32 cap a la costa, ja hem arribat a 32 a Arenys de Mar, per exemple, o el Montmell, s'ha arribat a la zona interior del Baix Penedès als 34. Demà dissabte, 39, les més altes, al voltant del Segrià. Moltes zones de l'interior, entre els 33 i els 37, aproximadament. Per tant, ja la calor es comença a disparar. Tot això, en general, amb sol. I diumenge ja tenim un avís de calor extrema, que afectarà poc més de 40 graus al Pla de Lleida, tot el Pla de Lleida. Però atenció, perquè dilluns i dimarts, veurem si dimecres, però en principi dilluns i dimarts, fins la vigília de Sant Joan, podríem tenir a Ponent més de 40, 41, 42 i arribar als 43 de màxim. Estem parlant d'una calor realment excepcional que podria portar alguns rècords, tant de dia com de nit. També les nits passaran a ser tòrrides, per sobre dels 25 graus d'alguns sectors del país, i veurem si en alguns moments poden ser roents, nits de 30 graus, almenys algunes hores. Això podria passar dilluns i dimarts. Dimarts a la tarda, amb alguna tempesta, a la vigília de Sant Joan, a l'interior, centre i nord de Catalunya. Avui, aquest divendres, amb sol, algun ruixadet, quatre gotes a l'Alt Pirineu, i demà un dia de sol que de matinada, matinada dissabte, pot deixar algun ruixat també a la zona de Lleida. 3CAT
16: Info. Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
17: Heu follat.
16: Viva. Una història intensa, lluminosa i plena de vida.
17: Tens tota la vida per davant.
16: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
18: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
2: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, la més gran que hi ha a Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat avui. Ullastret, Carla Saló Pujol.
19: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats a l'entorn de la ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu. Fins ara es creia que a la zona del nord-oest de l'assentament ibèric del Lle d'en Reixac, a prop de la ciutat ibèrica, no hi havia hagut ocupació humana perquè era una zona inundable. Les excavacions fetes, però, aporten noves evidències i fan que el conjunt de la ciutat ibèrica d'Ullastret sigui més gran del que es coneixia. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
20: Amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'un hectare i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
19: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn, com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
6: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
21: Avui fem turisme per Banyoles, però amb una proposta una mica diferent. Banyoles té una xarxa de recs petits canals artificials que condueixen l'aigua de l'estany fins a desembocar el riu Terri. Els seus orígens es remunten a la fundació del monestir de Sant Esteve l'any 812. Amb el temps, el traçat original dels recs ha anat canviant. S'han anat desviant, tapant o descobrint. Us proposem conèixer la ciutat a través d'aquests recs d'una manera enigmàtica, amb un joc pels carrers. Laia Claret, com anem?
22: Molt bé, i tu?
21: Podríem dir que és un escape street com un escape room, però pel centre de Banyoles.
22: Sí, així, exacte. Hem quedat amb Isabel Ruiz i Lídia Anglada, tècniques de turisme de Banyoles, que ens expliquen el misteri que envolta aquest joc.
23: S'ha descobert un mapa antic, s'intueix el perfil de l'estany i seria Banyoles. I dintre aquest mapa hi ha com uns símbols molt enigmàtics, molt estranys, que si anem seguint els símbols que ens va marcant en el mapa, doncs anem descobrint una miqueta la història de la ciutat basada en els recs de Banyoles.
0: Necessiten adolescents que tinguin ganes de descobrir i conèixer què ha passat en aquesta ciutat i com desxifrar aquest mapa. I aquí comença una miqueta el joc.
1: A l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany, ubicat a la primera planta del claustre del monestir de Sant Esteve de Banyoles, s'ha descobert un mapa antic sense data. El que se sap del cert és que es tracta de Banyoles, pel perfil inconfusible de l'Estany i les línies dels recs.
4: Molt bé, doncs ja sabem l'objectiu, com s'hi juga?
22: Doncs es pot fer amb el mapa de paper o de manera digital.
23: Tens dues versions per fer-ho. Pots fer a través d'una web app, vas recorrent tot el recorregut, vas geolocalitzat i a cada punt doncs, se t'obre com un joc, un repte, un enigma, alguna coseta que has de resoldre. Es pot complementar amb la versió analògica, que des de l'Oficina de Turisme hi ha uns mapes que ja et van també descrivint una miqueta tot el que és l'enigma que has de descobrir i a cada punt vas trobant una placa amb un codi morse i aquest codi morse et servirà per desxifrar al final una paraula amagada.
4: Perfecte. Al joc analògic has de buscar un codi i a la part digital fer proves. Com ara quines?
22: Mira, són força variades, escolta.
23: Hi ha des d'un trencaclosques, per exemple, el mapa et surt tot desordenat. Aquest ja és el primer repte una mica difícil si no ets de Banyoles, perquè la gent de Banyoles tenim molt clar la forma de l'Estany, però la gent que és de fora no ho té tan clar. I després vas trobant preguntes així més per observar l'entorn i dir una miqueta de descripció del que tens a l'entorn, descobrir equipaments municipals que també passes per allà i tens el rec al costat o una font que l'aigua arriba a través d'un rec.
22: I tot passa en un recorregut senzill.
0: És pel barri vell de la ciutat, és superamès, superfàcil i la idea és que ho facin en grup i a més, si es fa la versió digital, doncs hi ha un rànquing, que això ho fa encara més emocionant perquè pots veure a quina posició estàs en tot moment. Són més o menys uns 2 quilòmetres, més o menys és tot planer, tot accessible, és molt fàcil de fer. La major part del joc és peatonal, per tant no hi ha problema. Pots fer-ho amb molta tranquil·litat i seguretat.
22: Si quan acabeu el joc voleu veure més recs, doncs no veniu. Heu sentit que el joc té uns 2 quilòmetres de recorregut, però de recs no us en faltaran.
0: Tenim una xarxa de 33 quilòmetres de recs, uns coberts i d'altres descoberts. Llavors, a mesura que vagis caminant, te'n trobaràs d'uns o dels altres. I si t'hi fixes bé, inclús pots veure algun animaló en aquests recs.
22: Un joc dirigit a la gent jove per fer amb amics, amb l'escola, amb el cau. Evidentment, també per fer en família. Si voleu resoldre el misteri, només heu d'anar a l'Oficina de Turisme i allà us explicaran les dues versions d'aquest joc que es diu Serrex. És a dir, barrejant la paraula secrets i rex.
4: Gràcies, Laia. Anirem a Banyoles. De fet, tornarem a Banyoles perquè sempre val la pena anar-hi. Ara, per conèixer la ciutat a través dels recs.
22: Doncs vinga, fet.
4: Podeu recuperar aquest programa i tots els de la temporada a la web de 3cat Info. El muntatge musical és de Josep Lluís Santissa.
5: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3cat Info.
2: 4 minuts i mig i seran les 6 de la tarda. Marc Andrés, bona tarda.
24: Bona tarda.
2: Ara punt amb en Marc.
5: Esports.
24: I comencem amb ciclisme perquè ja tenim en disputa els últims 5 quilòmetres de la primera etapa de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. Aquesta etapa ens l'està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
25: Què tal? Bona tarda. En efecte, com deies, últims 5 quilòmetres d'aquesta etapa, la que decidirà els quilòmetres que decidiran la vencedora, que decidiran també qui és la primera líder. S'ha acabat ara res, fa un parell de quilòmetres l'aventura de Laura Molinar, la ciclista neerlandesa, veïna d'Olot, de la Garrotxa, durant bona part de la seva infància i adolescència, doncs que se li ha acabat. Ha estat líder en solitari, s'ha escapat en solitari durant molts quilòmetres d'aquesta jornada d'avui i ara ja l'han caçat perquè els equips de les sprinters, de les corredores més ràpides, han treballat de valent per aixugar la diferència. L'etapa d'avui, que es decidirà com era previsible a l'esprint, veurem qui és la més ràpida, perquè tant l'FDG amb Ali Wollaston, una corredora que ja sap el que és guanyar aquí a la Volta a Catalunya, com l'equip Visma, l'equip de Marian Foss, amb d'altres corredores ràpides, són les clars candidates a emportar-se la victòria final. El que sí que sabem és que Laura Molinar es vestirà amb el mallot de líder de la muntanya, perquè avui ha coronat primer els dos ports de tercera, però ens falta saber qui serà la més ràpida, qui guanya aquesta primera etapa, qui és la primera líder ja dins dels últims 3 quilòmetres perquè s'acabi aquesta primera etapa de la Volta.
24: Gràcies, Isaac. Com deies, una primera etapa, que és la primera de 3, la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que ha començat avui. Demà es farà l'etapa reina i aquesta volta acabarà diumenge.
3: 3CAT Info.
24: En hoquei patins, avui l'Igualada busca forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga. Aquesta tarda, a les 7, d'aquí una mica més d'una hora, els igualadins reben el Liceo Gallec a les Comes i una victòria visitant ja faria el Liceo campió. Sentim el jugador de l'Igualada, Marc Carol.
7: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
24: A la Lliga regular, l'Igualada es va imposar al Liceu per 4-0 a les Comes el novembre passat. Això sí, en aquell partit va marcar 2 gols el capità Roger Bars, que es va operar del genoll aquest dilluns i avui no jugarà. L'altre focus del dia és a la nova Creu Alta, avui a les 9 del vespre, on el Sabadell podria ser equip de la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora i han de remuntar un resultat advers a la de l'anada 1-0. En contra, Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
8: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
24: Aquest Sabadell Zamora el seguirem en directe des d'una mica abans de les 9 a la sintonia de Catalunya Ràdio. Mentrestant, el Mundial, Estats Units a Austràlia a les 9 del vespre, Escòcia-Marroc a la mitjanit, a 2:45 de la matinada Brasil-Haití i a les 5 Turquia per a Paraguai. Amb el Marroc, per cert, és el lateral del PSG, Achraf Hakimi, que avui s'ha sabut que anirà a judici per suposada violació per una acusació d'una dona l'any 2023. Tornant a la gespa, la selecció espanyola jugarà diumenge i avui Lamine Yamal ha parlat als micròfons de Televisió Espanyola.
9: Bueno, yo creo que todo eso te ayuda pues, a madurar. Al final nunca me había lesionado y este año he tenido pues, dos lesiones que me han dejado fuera. Entonces nada, llevarlo con calma, con cabeza. Gracias a Dios son lesiones que me hacen poder volver a jugar con mi equipo durante la temporada. Y nada, espero no lesionarme nunca más. Pero bueno, siempre que pase, pues con calma y a ser profesional.
24: I per tancar el bloc de futbol, la catalana Laia Codina ha fitxat pel West Ham anglès per les properes 3 temporades. I fem un apunt de motor perquè el japonès Ayogura ha estat el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, una jornada on Marc Márquez ha estat 5è.
10: Bona tarda, són les 6. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit aquí viari, Mariluz García.
12: Bona tarda, destaquem les cues a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Montornès del Vallès en direcció Girona, en direcció Tarragona, a l'altura del Papiol, de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, també del Vendrell a Roda de Barà, en sentit sud, Nacional 340 del Vendrell a Creixell, també direcció Tarragona, i l'autopista del Maresme a la C32, amb aturades de Cabrera de Mar a Argentona i de Palafolls a Tordera, direcció Girona.
10: Un menor ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats en estat crític a la platja de la Rabassada de Tarragona. Els joves jugaven amb tres companys més en una zona de roques. En el moment dels fets, onejava la bandera groga. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que entre diumenge i dimarts es registraran temperatures pròximes als 40 graus, sobretot a Ponent i a les comarques de l'interior. Bombers i Protecció Civil fan una crida a la responsabilitat durant la revetlla de Sant Joan per evitar que aquesta onada de calor es tradueixi en nous incendis. Israel i Hezbollah acorden un alto al foc, segons han anunciat els Estats Units i diversos mitjans. La treva ha entrat oficialment en vigor a les 3 d'aquesta tarda, però després d'aquesta hora hi ha hagut nous atacs, amb la qual cosa hi ha incertesa sobre el grau de compromís d'aquesta treva. Davant les veus que li reclamen un avançament electoral, Pedro Sánchez insisteix que no presentaran els pressupostos general d'aquest any i que no hi haurà eleccions fins l'any que ve. Assegura que no coincidiran amb les municipals, però també deixa caure literalment que la realitat és molt dinàmica. I a l'espera de saber si l'Audiència Nacional envia judici a Begoña Gómez, el magistrat que investiga la parella del president espanyol ha obert una nova línia d'investigació relacionada amb el cas. Ara investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés, per possible prevaricació i frau d'interessos de la Unió Europea. Preocupació entre els pescadors artesanals de la Costa Daurada i l'Ebre pels estralls dels dofins a les xarxes. Reclamen solucions per l'augment dels atacs que els generen pèrdues importants i que els fan perdre captures. I la segona jornada del Festival Sónar 2026 es posa en marxa aquesta tarda a ple rendiment amb 6 escenaris al recinte firal de Gran Via. Avui i demà les sessions duren 14 hores fins a les 7 del matí amb actuacions de grans noms com Skepta i Charlotte de White o el duet català, Annie in the Hall.
5: Esports.
24: En ciclisme, tot just acaba de finalitzar la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya femenina. Ho ha fet a l'esprint amb victòria de la neerlandesa Nienke van Hoven. A més, una de les grans favorites també, Marianne Vos, ha estat segona. Paula Blasi també és una de les grans favorites d'aquesta volta. D'aquí menys d'una hora a Les Comes, tercer partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, Igualada-Liceo. Recordem que l'Igualada busca allargar la sèrie. Si els gallecs guanyen, es proclamaran campions de Lliga. I aquest vespre a les 9, el Sabadell se la juga per pujar a la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora, la nova Creu Alta, amb la necessitat de remuntar l'1-0 de l'anada. El partit el seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio.
10: I només ens falta el temps. Les màximes més altes han arribat als 37 graus a Ponent. Cel clar, amb algunes nuvolades i algun ruixat puntual també al Pirineu. Cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor a partir de diumenge i com a mínim fins dimarts.
5: Trescat Info.
10: Passen pràcticament 4 minuts de les 6. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
5: Trescat Info. Trescat Info.
10: Un menor ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats en estat crític. Els fets han passat a la zona de roques de la platja de la Rabassada. Anem, doncs, cap a Tarragona. Ricard Buigas.
11: Els serveis d'emergències han rescatat els tres nois que s'han ofegat. Un ha mort i els altres dos estan en estat crític. El sistema d'emergències mèdiques els ha traslladat a l'Hospital Joan 23. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergència, un grup de 6 nois d'entre 12 i 14 anys estaven banyant a la zona de roques de la platja de la Rabassada. Quan volien tornar, s'han adonat que les corrents els allunyaven. Tres han acabat arribant a la sorra pel seu propi peu, però els altres tres han hagut de ser rescatats per la Creu Roja i Salvament Marítim. Avui oneja la bandera groga a la platja de la Rabassada.
10: I els bombers treballen en una vintena de dotacions per extingir un incendi en un camp de rostolls a Forallac, al Baix Empordà, i per aquest incendi s'ha emès un ordre de confinament pel nucli de Canaposta, amb 17 habitants. Girona, Maria Rovira.
13: L'avís de l'incendi a Forallac s'ha rebut cap a les 4 de la tarda. Des de Protecció Civil s'emetrà un missatge és alert als mòbils per demanar el confinament pel nucli de Canapost de 17 habitants, on s'aconsella quedar-se a casa i tancar les finestres a causa del fum. Els bombers treballen amb una vintena de dotacions, 6 de les quals aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac. Es fan feines d'extinció també amb maquinària de la pagesia, la cua i el flanc dret. L'incendi ha començat en un camp de rostolls i avança creant focus secundaris empesos pel vent del sud. S'està incidint sobretot a la cua, per evitar que s'estengui. També al Baix Empordà, a primera hora de la tarda, els bombers han estabilitzat un altre incendi agrícola a Parlavà, on s'han desplaçat 14 dotacions, entre les quals dues d'aèries.
10: I els bombers també han estabilitzat un incendi agrícola a Puiggròs, a les Garrigues, després de rebre l'avís passades les 3 d'aquesta tarda. El foc s'ha declarat al marge de la carretera L200, molt a prop d'un camp de cereal encara sense segar. 8 dotacions continuen encara treballant en aquesta zona per assegurar el perímetre i evitar revifalles. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís ja de situació meteorològica de perill per calor aquest any. L'episodi començarà aquest diumenge, i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien arribar a superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la seca del cereal. Durant les últimes hores ja s'han registrat diversos incendis agrícoles, com explicàvem, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, de Lleida, i els bombers han reforçat el dispositiu preventiu a Ponent i també a les Terres de l'Ebre davant l'elevat risc d'incendi. Sentim a Claudi Gallardo, és el cap de suport dels bombers.
14: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
10: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús de material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
15: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112 perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
10: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures superiors als 25 graus al litoral i al prelitoral. Les temperatures altes es podrien allargar més enllà encara de dimarts. Sis i set minuts, obrim plana internacional. L'incertesa sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah, que està en vigor des de les 3 d'aquesta tarda i que han estat anunciat un alt funcionari dels Estats Units i diversos mitjans. L'exèrcit israelià insisteix que ja hi ha una treva oficial i avisa que, tot i això, els atacs han continuat perquè la milícia xiïta no l'ha respectat. Però, a més, després hi ha hagut també nous atacs. Israel ha bombardejat la localitat de Nabatiet, al sud del Líban, i drons de Hezbollah podrien haver entrat al territori israelià. Donald Trump ha estat pressionant Benjamin Netanyahu, fins ara sense èxit, perquè deixi de bombardejar el Líban, una condició imposada per l'Iran en el marc del preacord en pau firmat amb els Estats Units. La notícia ha saltat després d'una jornada sagnant en què han mort 47 libanesos i gairebé un centenar han resultat també ferits, segons l'últim balanç a l'alça que s'ha fet públic aquesta tarda. Han estat els atacs més mortífers des que es va anunciar el memoràndum d'entesa dels Estats Units i l'Iran. Els ministres israelians d'ultradreta han clamat venjança, mentre que Benjamin Netanyahu ha publicat les xarxes imatges d'atacs del seu exèrcit amb suposats objectius de Hezbollah. Doncs bé, l'Iran responsabilitza els Estats Units dels atacs israelians al Líban i insisteix que el memoràndum pactat amb els nord-americans també inclou un alto en foc, com dèiem, al front libanès. De moment, les converses entre Washington i Teheran, que s'havien de reprendre avui als Alps suïssos, han quedat ajornades sense data. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, diu que l'Iran no abandona la via negociadora, però ho fa des de la desconfiança en els Estats Units.
16: No creiem el que diuen els Estats Units. I actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
10: No obstant això, no ha impedit que el trànsit a l'estret d'Hormuz comenci a reactivar-se per l'entrada en vigor del memoràndum entre les parts. En les últimes 24 hores hi han passat 25 vaixells entre patrullers i mercants que en els últims mesos no passaven més de 5 al dia. Els nivells, però, estan molt lluny dels d'abans de la guerra en què els travessaven més d'un centenar. L'Iran continua autoritzant qui pot navegar a l'estret, però ha assegurat que no cobrarà taxes als vaixells durant els pròxims 2 mesos, el temps previst, doncs, inicialment per negociar amb Washington.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Pedro Sánchez insisteix que pot avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident de Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente.
17: Per primer cop ahir, Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a avançar eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que avui, amb ironia i entre rialles, ha reiterat.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any. I, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027. Sánchez sempre s'ha fixat l'estiu com a data final de la legislatura.
10: Sumar, socis de govern de coalició de Pedro Sánchez, creu que no es pot donar la batalla per perduda. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura i portaveu del partit, Ernest Urtasun, demana fer uns pressupostos potents perquè tirin endavant i no calgui avançar les eleccions.
1: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Jo crec que això no ho hem de fer. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
10: Ara bé, aquests pressupostos ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
10: El PP, per la seva banda, insisteix que cada dia que passa veu més necessari un avançament electoral. Més qüestions. El jutge Juan Carlos Peinado ratifica i exclou Begoña Gómez d'una nova investigació judicial. El jutge ha reconegut hores més tard que el nou cas que ha obert aquest matí només afecta l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no la dona de Pedro Sánchez. Tornem cap a Madrid. Paula Brujats.
19: A primera hora del matí, Peinado ha comunicat que obria una segona investigació vinculada a la dona de Pedro Sánchez per indagar en possibles irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic que va guanyar l'empresa del seu amic Juan Carlos Barrabés el juny del 2020. En el seu escrit, el jutge Peinado assenyalava a l'encapçalament i com investigats el nom de Begoña Gómez, però després ha reconegut que era un error i ha limitat l'investigació només a Juan Carlos Barrabés, que l'investiga a instàncies de la Fiscalia Europea, que veu un possible delicte de prevaricació i un altre contra els interessos de la Unió Europea per aquest contracte sota sospita que es va pagar en part amb fons europeus. El govern espanyol diu que tot plegat és un despropòsit i el ministre Óscar López, en declaracions a Televisió Espanyola, ha acusat Peinado d'inventar-se-les totes per perseguir la parella de Sánchez.
20: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
19: Fons de la Moncloa afegeixen que Begoña Gómez mai va fer cap gestió a favor del contracte investigat i es pregunten per què Peinado no ha decidit encara si envia la parella de Pedro Sánchez a judici per l'altra causa, pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant la decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des de dilluns, que és el dia que la va citar per últim cop al jutjat. El jutge també ha de decidir si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, per això però no hi ha termini per decidir-ho.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: Trànsit preveu que 610.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana aquest cap de setmana previ a Sant Joan i dimarts s'hi sumaran també prop de 500.000 vehicles més. Per la Revetlla es limitarà la velocitat a 80 km per hora a tots els vehicles, per exemple, a la C32 o a la C31 Sud, també a la B23 i a l'AP7 fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Sentim a Ramon Ramiel, és el director del Servei Català de Trànsit.
21: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
10: Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir a temperatures elevades, especialment pels motoristes. I els Mossos d'Esquadra desplegaran 286 agents que faran 52 controls a les carreteres, tant en principals com també en secundàries. És pràcticament un quart de set. Actualitzem, doncs, l'estat a les carreteres. I com sempre, tots els detalls els té la nostra companya Mariluz García. Bona tarda.
23: Hola, bona tarda. La via més conflictiva tota aquesta tarda és l'autopista AP7, com sol passar en aquestes operacions en sortida i a cua de Santa Perpètua de Mogoda a Granollers, també a la Roca del Vallès i a Sant Celoni en direcció Girona. En direcció Tarragona, a l'altura de Santa Perpètua, perquè hi ha un vehicle avariat, més endavant a l'altura del Papiol, també a Castellbisbal, a Martorell, a Castellví de Rosanes i més endavant del Vendrell a Roda de Barà, tot això en direcció Tarragona. També aturant la línia 340 entre el Vendrell Vendrell i Creixell, també direcció Tarragona. L'autopista del Maresme, la C32, amb aturades entre Cabrera de Mar i Argentona, i també de Palafolls a Tordera, direcció Girona, per enllaçar amb la G600. En aquesta zona també cues a l'N2 a Tordera, en direcció Barcelona. La C63, a l'altura de Lloret de Mar, per anar cap a la costa. Tornen a l'àrea de Barcelona, la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma de Gramenet fins a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i també de Montgat a Tiana, en direcció Mataró. C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, autovia A2 a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona. La B24 a l'altura de Vallirana, direcció Tarragona. I també cues a la C60 a l'altura d'Argentona cap a Mataró, la C55 a Sant Vicenç de Castellet en direcció Manresa, i la C25 l'est transversal de Santa Coloma de Farners, direcció Girona. A Barcelona continuen carregades les rondes, tot i que ja milloren força. La ronda a dalt queda encara cua entre Pedralbes i Canyelles, en sentit Besòs, i també a l'altura de Pedralbes, direcció Llobregat. Ronda litoral entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i a Sant Adrià, sentit Besòs, i també de Diagonal Mar a la Barceloneta, direcció Llobregat. Recordem que per obres també hi ha aturades a l'autovia A2 a Jorba, direcció Lleida, i la P2 a Montblanc, direcció Barcelona. El transport públic, els trens de l'R1 i R4 recuperen la normalitat progressivament després que s'han resolt diverses incidències a la infraestructura. En canvi, els de l'R2 Sud encara tenen retards de 20 minuts per a una incidència a l'estació de França. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
3: El temps.
10: Amb la Gemma Puig.
0: Mantindrem aquesta tarda molt calorosa. Les temperatures avui s'han enfilat una miqueta més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 37 graus a Lleida, al Poal, a Vallfogona de Balaguer, al Carràs, valors de 32 a 35 graus en comarques interiors, també cap al Pirineu, Prepirineu, 35 a Busòs, d'Organyà, 36 a Llimiana, i valors fregant gairebé els 30 a la mateixa línia de la costa. També amb alguns ruixats encara a hores d'ara i que es poden mantenir. Són molt puntuals i força restringits cap al Pirineu més occidental, de la Vall d'Aran, del Pallars, alguna gota que també es pot deixar escapar cap a l'Alt Urgell o nord de la Cerdanya, poqueta cosa en conjunt. Aquesta propera nit i matinada, altre cop podrien tenir alguna gota, molt poca cosa, i aquest cap de setmana, sens dubte, haurem de parlar de la temperatura. Amb aquesta primera onada de calor que començaria diumenge i s'allargaria com a mínim fins dimarts. De moment, un dissabte al matí, temperatures ja més altes durant les primeres hores, per tant, nit tropical a més comarques, amb algunes bandes de núvols, amb un cel una mica més ennuvolit, i a més, tot això amb pols sahariana, amb aquesta entrada de pols sahariana que deixarà el cel enterbolit i l'ambient també més xafogós. De cara a dissabte a la tarda, tindrem alguna nuvolada, no descartem algun ruixat, molt poqueta cosa, cap al Pirineu. La nit de dissabte a diumenge, altre cop es pot deixar escapar alguna gota, molt poca cosa, i diumenge és quan començarien aquestes temperatures encara a pujar més, amb aquests avisos de calor que s'incrementaran de cara a dilluns, amb aquests valors més alts que podran arribar per primer cop als 40 graus.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. 3Cat Info.
10: Punt i final al curs escolar per als més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs que s'acaba després d'uns mesos marcats per les mobilitzacions i protestes dels mestres i professors, amb més d'una vintena de jornades de vaga i també un conflicte que encara no s'ha tancat i que també pot marcar l'inici del curs al mes de setembre. Avui, però, toca deixar de banda reivindicacions. És dia de comiats i de fer balanç. Barcelona, Sara Canyete.
2: A l'Institut Consell de Cent de Barcelona reconeixen que aquest ha estat un curs complicat i creuen que les mobilitzacions continuaran el curs que ve. Com va demostrar, diuen, el resultat de la consulta impulsada per als sindicats, no s'ha aconseguit tancar un acord de mínims que convenci el conjunt de mestres i professors. En aquest institut, on el 96% de l'alumnat prové de famílies nouvingudes i el 60% són estudiants vulnerables, no hi haurà cap reforç de plantilla al curs que ve i diuen que els falten mans. Verónica Varas és la directora del centre.
4: Necessitaríem reforços tant d'orientació com de professorat, de docents, més docents, per poder atendre la inclusió i la diversitat que tenim, que és elevadíssima. A nivell de vetlladors, per exemple, tenim mitja jornada, que vetlla, no? Sobretot amb l'alumnat NCA, que la mitja jornada fem molt poc, sobretot perquè hi ha molts alumnes que no tenen el diagnòstic.
2: La direcció d'aquest centre, com tantes altres, demana obrir una via de negociació directa amb el Departament d'Educació perquè, diuen, algunes de les seves reivindicacions no les recullen els sindicats. Veurem si el cicle de reunions per territoris que impulsa ara el Departament d'Educació i on les famílies i les direccions dels centres també hi estan convidades ajuda a canalitzar el conflicte.
10: Doncs bé, coincidint amb el final de curs, el Departament d'Educació ha fet balanç del primer any de la prohibició total dels mòbils a les escoles i instituts. Asseguren que han augmentat la concentració dels alumnes i també ha millorat l'ambient a l'aula. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
7: Els centres ens diuen i ens traslladen que ha millorat la convivència i sobretot també l'atenció de l'alumnat en el procés d'aprenentatge, que hi ha menys interrupcions, que hi ha molts menys conflictes lligats a les xarxes socials. De fet, un clima més serè també en el conjunt del centre educatiu.
10: I el govern proposa teletreballar tota la jornada en alguns períodes de l'any, com per exemple l'estiu o les vacances escolars, per millorar la conciliació. Són algunes de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals en algunes empreses, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
8: Com la de flexibilització d'entrades i sortides horàries. Hi ha altres empreses que el que fan és, durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles, compacten les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
10: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, assegura que el món laboral ha canviat i que cal adaptar-s'hi.
9: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps. És a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
10: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans del sector, com per exemple el financer, el de màrqueting o el de tasques administratives, i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar, doncs, traslladant cap als convenis.
5: 3CAT Info.
10: Els pescadors reclamen solucions per l'augment dels atacs dels dofins a les seves xarxes que els fan perdre, diuen, captures. El problema afecta sobretot el sector de la pesca artesanal de la Costa Daurada i també la de l'Ebre. Tarragona, Ricard Buigas.
11: Pescadors com el Moisés González de Cambrils al Baix Camp estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
12: Ha anat creixent fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
11: Les embarcacions més afectades són les petites. Porten entre un i tres mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Brull, diu a 3CAT Info que no saben per què passa.
22: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
11: Els atacs dels dofins es fan perdre captures, però també fan malbé xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. L'any 2023 la Generalitat va atorgar uns ajuts de compensació després de certificar les pèrdues a través d'un estudi científic. La gerent de la confraria de Cambrils, Clàudia Masdeu, demana que es convoquin les ajudes del 2024, 2025 i 2026.
25: Necessitem més implicació per poder donar resposta a la situació que estan passant a dia d'avui.
11: La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3CAT Info que estan tramitant les ajudes pendents per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
10: La segona jornada del Festival Sónar es posa en marxa aquesta tarda a ple rendiment amb 6 escenaris al recinte firal de Gran Via. Avui i demà les sessions s'allarguen 14 hores fins a les 7 del matí amb actuacions de grans noms com Skepta i Charlotte White o el duet català Annie in the Hall. Barcelona, Òscar Callau.
26: L'encarregada avui de rebre els assistents de la primera hora del Sónar és Africà, una DJ instal·lada a Barcelona consagrada als ritmes suaus, elegants i irresistibles de l'Afro House. Aquesta ballarina professional ara es dedica a punxar amb un estil que clarament busca que el públic no pari de moure's. D'aquí a 40 minuts actua Annie in the Hall, un duet català format per la cantant Aina Sarana i el músic Jan Cabarroques. Presenten el seu EP Intel·ligència Romàntica.
27: Annie in the Hall és en Jan Cabarroques i l'Aina Serena. Som un grup format al nostre poble, que és Salrà, i fem una mica un pop electrònic que combina una mica de folk i més així electrònica avantguarda.
28: Portem una cosa especial i és que hem volgut comptar amb 5 coristes. Llavors, aquesta vegada és la primera que no estem sols sobre l'escenari i a part també, bueno, hem ampliat l'equip i portem visuals en directe.
26: Un dels plats forts d'aquest vespre és un habitual del sonar, Daito Manabe, un músic japonès, un artista integral que estrena nou show audiovisual creat amb eines del Laboratori de Recerca d'Intel·ligència Artificial de Google DeepMind, fusionant música i matemàtiques.
1: Esports.
10: Marc Andrés, bona tarda.
11: Bona tarda, comencem amb ciclisme perquè fa pocs minuts ha finalitzat la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, la tercera edició d'aquesta ronda. L'etapa l'ha seguit en directe l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. La jove neerlandesa Nienke Van Hoven de l'equip Visma és la primera líder d'aquesta edició de la Volta. S'ha imposat a l'esprint aquí a Santa Susana, un esprint singular, estrany, marcat per una caiguda a un quilòmetre per al final que ha partit la part capdavantera del gran grup i això ha fet que quedés un grupet molt reduït, molt selecte per jugar-se la victòria final. De fet, Van Hoven s'ha imposat per davant de Marianne Vos, la seva companya d'equip, que als últims metres, veient que totes dues aconseguirien el doblet, no li ha lluitat la victòria d'etapa. Per tant, Van Hoven, una ciclista molt ràpida, primera vencedora, primera líder d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya en una jornada que ha tingut a Laura Molenar, la ciclista neerlandesa amb fortes vinculacions a Mulot, a la Garrotxa, com a gran protagonista perquè ha estat en fuga, en solitari, durant pràcticament tota l'etapa. L'han atrapat a 6 quilòmetres per al final. Final d'etapa marcat per aquesta caiguda i per la victòria de Nienke Van Hoven, la neerlandesa, primera líder d'aquesta Volta a Catalunya.
11: Gràcies, Isaac. La d'avui ha estat la primera etapa, demà es farà la segona, l'etapa reina a Massens al Coll de la Creueta i en final a la Molina, i diumenge acabarà aquesta volta amb el recorregut finalitzant a Barcelona.
1: 3CAT Info.
11: En hoquei patins, avui l'Igualada busca forçar el quart partit de la final de l'Hockey Lliga. Aquesta tarda, a les 7, d'aquí una mica més de mitja hora, els igualadins reben el Liceo Gallec a les Comes i una victòria visitant ja faria el Liceo campió. Sentim el jugador de l'Igualada, Marc Carol.
13: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir, a més juguem a casa, juguem a les Comes, sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem a tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
11: En aquest partit no hi podrà jugar el capità Roger Bars, que es va operar del genoll aquest dilluns i no hi podrà participar. El partit, per cert, el podrem seguir en directe per Esport 3. L'altre gran focus del dia serà a la nova Creu Alta a partir de les 9 del vespre, on el Sabadell es podria convertir avui en equip de la segona divisió de futbol. Els arlequinats reben el Zamora en la tornada de l'eliminatòria final per aconseguir l'ascens i han de remuntar l'1-0 contrari aconseguit al partit d'anada. Ferran Costa és el tècnic vallesà.
14: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
11: Aquest Sabadell a Zamora el seguirem en directe des d'una mica abans de les 9 a la sintonia de Catalunya Ràdio. Mentrestant, al Mundial, Estats Units-Austràlia a les 9, Escòcia-Marroc a la mitjanit, a 2:45 de la matinada Brasil-Haití i a les 5 Turquia-Paraguai. I ja que parlem de Marroc, hem de comentar que el lateral del PSG, Achraf Hakimi, avui s'ha sabut que anirà a judici per suposada violació per una acusació d'una dona l'any 2023. La selecció espanyola, de la seva banda, jugarà diumenge i avui la Minya Mal ha parlat als micròfons de Televisió Espanyola.
15: Bueno, yo creo que todo eso te ayuda pues, a madurar. Al final nunca me había lesionado y este año he tenido pues, dos lesiones que me han dejado fuera. Entonces, nada, llevarlo con calma, con cabeza. Gracias a Dios son lesiones que me hacen poder volver a jugar con mi equipo durante la temporada. Y nada, espero no lesionarme nunca más, pero bueno, siempre que pase, pues con calma ya voy a ser profesional.
11: I per tancar el bloc de futbol, la catalana Laia Codina ha fitxat pel West Ham anglès per les properes 3 temporades.
1: 3CAT Info.
11: I acabarem amb motor perquè el japonès Ayo Gura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP per davant de Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. Marc Márquez ha estat cinquè després de ser el més ràpid al matí. També han passat el tall a Costa, Mir Moreira, Aldeguer i Raúl Fernández.
10: Són 6:45 en punt. Repassem els principals titulars d'aquesta hora, però, com sempre, comencem actualitzant la situació a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Destaquem que hi ha tallat l'eix transversal la C25 a Santa Coloma de Farners en direcció a Girona a causa d'un accident i les llargues cues a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Granollers, també a la Roca del Vallès i a Sant Celoni direcció a Girona en direcció a Tarragona, al Papiol de Castellbisbal a Castellví de Rosanes i del Vendrell a Roda de Barà, també direcció a Tarragona, també cues a l'Ena 340 del Vendrell a Creixell en sentit sud, autopista del Maresme C32 a Vilassar de Dalt, de Cabrera de Mar a Argentona, de Santa Susana a Tordera direcció a Girona i destaquem també Nacional 2 a Tordera, direcció Barcelona i la C63 a Lloret de Mar cap a la costa.
10: Un menor ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats en estat crític a la platja de la Rabassada de Tarragona. Els joves jugaven amb tres companys més en una zona de roques. En el moment dels fets onejava la bandera groga. Israel i Hezbollah acorden un alto al foc, segons han anunciat els Estats Units i diversos mitjans. La treva ha entrat oficialment en vigor a les 3 d'aquesta tarda, però després d'aquesta hora hi ha hagut nous atacs, amb la qual cosa hi ha incertesa sobre el grau de compromís d'aquesta treva. I fins les 7 en punt també us explicarem més notícies, com per exemple que l'Hospital Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió de 2,5 centímetres. Es tracta d'un robot xinès que permet fer cirurgies molt més precises, menys invasives i amb una millor recuperació pels pacients. També que els Mossos descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per una distracció. Segons un informe policial, estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va caure. El seu fill, Jonathan Andic, va contradir fins a dues vegades la seva declaració respecte a aquest fet. La seva defensa sosté que no suposa un element incriminatori. O que Viva, l'òpera prima d'Aina Clotet, premiada a Canes, arriba avui als cinemes. L'altra estrena destacada per la setmana és la cinquena part de Toy Story, la saga de Pixar sobre les joguines que cobren vida, que també es pot veure en català. I en esports, Marc Andrés, què hi afegirem?
11: A la Volta Ciclista Catalunya Femenina, victòria a l'esprint de la neerlandesa Nienke van Hoven i segona, una de les favorites, Marian Vos, a la primera etapa. Sense diferències a la general, demà serà torn per l'etapa reina, on ciclistes com Vos o la catalana Paula Blasi es disputaran la Volta. Diumenge acabarà aquesta tercera edició de la Ronda Catalana.

0: I 3 minuts de 7. Un menor ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats en estat crític. Els fets han passat a la zona de roques de la platja de la Rabassada. Anem, doncs, cap a Tarragona. Ricard Buigas.
1: Els serveis d'emergències han rescatat els tres nois que s'han ofegat. Un ha mort i els altres dos estan en estat crític. El sistema d'emergències mèdiques els ha traslladat a l'Hospital Joan 23. El socorrista ha donat l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergència, un grup de sis nois d'entre 12 i 14 anys estaven banyant a la zona de roques de la platja de la Rabassada. Quan volien tornar, s'han adonat que les corrents els allunyaven. Tres han acabat arribant a la sorra pel seu propi peu, però els altres tres han hagut de ser rescatats per la Creu Roja i Salvament Marítim. Avui uneix a la bandera groga a la platja de la Rabassada.
0: I s'aixeca el confinament del nucli de Canapost que s'havia decretat per l'incendi de Forallac al Baix Empordà. Continuen, això sí, les tasques per extingir el foc iniciat en un camp de rostoll i les feines evolucionen de moment favorablement. Girona, Maria Rovira.
2: Els bombers continuen a la zona, ara amb 18 dotacions, dues de les quals aèries. Al flanc esquerre s'hi treballa amb aigua i amb ajuda de tractors de la pagesia i en aquesta zona el foc ja no avança. Crema una tanca de troncs d'una parcel·la. L'avís del foc s'ha rebut cap a 4:00 PM i ha obligat a confinar durant una estona el nucli de Canapost de 17 habitants. Ara ja s'envia un altre missatge per avisar que s'aixeca el confinament, segons fonts dels bombers i de Protecció Civil. L'incendi ha començat en un camp de rostolls i havia creat alguns focus secundaris empesos pel vent del sud. També al Baix Empordà, a primera hora de la tarda, els bombers han estabilitzat un altre incendi agrícola a Parlavà, on s'han desplaçat 14 dotacions, entre les quals dues d'aèries.
3: 3CAT Info.
0: Incertesa sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que està en vigor des de les 3 d'aquesta tarda i que han anunciat un alt funcionari dels Estats Units i diversos mitjans. L'exèrcit israelià insisteix que ja hi ha una treva oficial i avisa que, tot i això, els atacs han continuat perquè la milícia xiïta no l'ha respectat. Però, a més, després hi ha hagut també nous atacs. Israel ha bombardejat la localitat de Nabatieh, al sud del Líban, i drons de Hezbollah podrien haver entrat en territori israelià. Donald Trump ha estat pressionat per Benjamin Netanyahu fins ara, doncs, sense èxit, perquè deixi de bombardejar el Líban, una condició imposada per l'Iran en el marc del preacord de pau firmat amb els Estats Units. La notícia ha saltat després d'una jornada sagnant en què han mort 47 libanesos i gairebé un centenar han resultat també ferits, segons l'últim balanç a l'alça que s'ha fet públic aquesta tarda. Han estat els atacs més mortífers des que es va anunciar el memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran. Els ministres israelians d'ultradreta han clamat venjança, mentre que Benjamin Netanyahu ha publicat per xarxes i marxes d'atacs del seu exèrcit a suposats objectius de Hezbollah. I més qüestions. Topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump a una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
4: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran del xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors italià ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana, tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen la línia dura en termes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada tenen més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra de l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Dos quarts i mig de set, Pedro Sánchez insisteix que pot avançar eleccions si perd la votació pels pressupostos per l'any que ve. Ho ha dit en sortida del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Per primer cop ahir, Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a avançar eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que avui, amb ironia i entre rialles, ha reiterat.
6: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026... Y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
5: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any. I, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027. Sánchez sempre s'ha fixat l'estiu com a data final de la legislatura.
0: El president del Parlament, Josep Rull, té poca confiança que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a Carles Puigdemont i altres

0: els líders del procés independentista, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor. Rull ha advertit que el Suprem està prevaricant si no l'aplica. Aquest vespre el programa a l'hemicicle de 3Cat Info preveu sentir de manera íntegra una entrevista al president del Parlament, coincidint doncs amb l'equador de la legislatura catalana. Marta Corbalán.
1: La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. Després la pilota passarà a la teulada del Tribunal Constitucional, però l'última paraula la tindrà el Suprem. El president del Parlament, que va estar a la presó per l'1 d'octubre, hi confia poc.
2: Les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic.
1: Si la justícia europea i el Tribunal Constitucional acaben avalant l'amnistia, Rull creu que el Suprem l'hauria d'aplicar i, si no ho fa, avisa que estarà cometent un delicte.
2: Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
1: Coincidint amb l'equador de la legislatura, Rull creu que el president Salvador Illa té oxigen per afrontar la segona part del mandat gràcies a l'aprovació al juliol dels pressupostos, però en canvi defensa un avançament electoral a Madrid per la incapacitat de Pedro Sánchez de tirar endavant la llei més important de qualsevol govern.
3: 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per una distracció. Segons un informe policial al qual ha tingut accés al Nacional, estava aturat i sense fer servir el telèfon mòbil en el moment en què va caure. El dia de la mort del seu pare, el 14 de desembre, recordem, del 2024, Jonathan Andic va assegurar als Mossos que després de 15 minuts caminant va avançar el seu pare quan aquest estava fent fotos. Va assegurar i que mentre caminava va sentir un soroll de pedres que queien, es va girar i va veure un cos rodant entre els matolls. En la seva segona declaració, Andic va afirmar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa de Jonathan Andic sosté que als seus informes que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori. L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, es postula per substituir Keir Starmer al capdavant dels laboristes després d'aconseguir un escó al Parlament a unes eleccions parcials al nord d'Anglaterra, on s'ha imposat els candidats d'extrema dreta. El primer ministre, Keir Starmer, diu que defensarà el seu lideratge si finalment es presenta doncs un candidat alternatiu a eleccions primàries. Anem cap a Londres. Quim Olivares.
4: Burnham, tot i ser el laborista més popular, no podia aspirar a liderar el partit sense abans recuperar l'escó parlamentari a Londres. Aquest matí, Burnham ha dit que aquest és el moment del canvi.
5: This now is the change.
6: Aquest és el moment del canvi. Tenim una oportunitat per capgirar la situació, que el país senti que torna a funcionar, que la gent vegi que les polítiques poden comportar una diferència positiva, que la gent recuperi l'esperança.
4: No és clar quin camí seguirà per desbancar Starmer. Una opció és que els laboristes s'uneixin majoritàriament al voltant de Burnham perquè el primer ministre dimiteixi els propers dies. Fins ara, Starmer no sembla disposat a fer-ho voluntàriament. Ho ha reiterat aquest matí.
7: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé. He dit repetidament que no hi renunciaré.
4: Un altre escenari seria que Starmer accepti dimitir després de la conferència laborista del setembre, amb el risc de paralitzar l'acció del govern fins llavors. I finalment, una altra possibilitat són primàries, en una lluita interna amb Starmer, Burnham i l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, per veure qui lidera el partit i el país.
0: I recta final de la campanya per la segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia, marcada per la violència verbal, tot i l'absència de debats. Les enquestes donen un lleuger avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant d'Ivan Cepeda, representant de les esquerres. L'estil més festiu i molt nacionalista de la Espriella, acompanyat d'un missatge beligerant, capten més doncs l'atenció. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
8: Que luchemos por nuestra patria, por nuestra vida.
9: A poc ja de les eleccions presidencials colombianes, són dies de gran efervescència política al país andí i la plaça Bolívar de la capital colombiana, epicentre de debats i tertúlies com aquesta performance inclosa, impulsada per un colombià que vol un canvi pel seu país i que crida els colombians a les urnes. L'esquerra aspira a mantenir-se al poder i el fill polític del president sortint, Gustavo Petro, Iván Cepeda, espera ocupar la Casa de Nariño, la seu presidencial. Colòmbia ha tingut amb Petro el primer govern progressista en els seus 200 anys d'història. El senador Iván Cepeda aposta per un model menys populista i més serè.
10: Un país para la población, para los que más necesitan, para los pobres, para las comunidades excluidas.
9: L'extrema dreta trepitja fort en aquesta segona volta de les presidencials, després de guanyar la primera. Abelardo de la Espriella, el Tigre, com es fa dir i se'l coneix, aposta per mà de ferro contra les guerrilles encara actives. Vol acabar també amb el procés de pau i instal·lar un model neoliberal amb retallades estatals.
11: Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia.
9: De la Espriella té el suport de tota la dreta tradicional, Cepeda, de tot el bloc d'esquerres de Colòmbia.
0: I us ho destacava amb el sumari. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica a Europa a un robot que opera a través d'una sola incisió i amb un sol braç robòtic. El primer pacient ha estat un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i la uretra. En només 15 dies ja ha rebut l'alta. Respecte als robots actuals que treballen amb 4 incisions, aquest nou aparell de tecnologia xinesa només necessita una sola incisió d'uns 2 centímetres i mig. Això permet als cirurgians treballar amb més llibertat dins del cos del malalt i accedir també a cavitats més petites. A través d'aquest tall s'introdueix un braç que desplega com un tot l'instrumental quirúrgic. El doctor Mariano Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència, doncs, amb els robots actuals.
12: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Això provoca menys dolor i una recuperació més curta, i això en el cas dels nens és important perquè quan un infant està hospitalitzat acostuma doncs a implicar tota una família. Aquest nou robot també pot fer cirurgies en adults i calculen que permetrà fer-ne entre 200 i 300 més cada any.

0: Tres quarts de set, moment per actualitzar la situació carreteres, també el transport públic, amb la nostra companya, Mariluz García. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara 4 quilòmetres de cua a la C25, l'eix transversal, la Santa Coloma de Farners en direcció a Girona, a causa d'un accident. Durant una estona l'havia estat completament tallada la circulació, ara hi ha un carril tallat, segons informen des de trànsit. La via, però, més conflictiva continua sent l'autopista AP7, Aquí hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Granollers en sentit nord, també molta intensitat a l'altura de la Roca del Vallès fins a Llinars i també un petit tram de lentitud a l'altura de Sant Celoni, tot això en sentit nord en direcció Girona. En direcció Tarragona, aturats entre el Papiol i Castellbisbal i també de Martorell a Castellví de Rosanes, també en sentit sud. També a la mateixa autopista AP7, també hi ha cua entre el Vendrell i Creixell, també en sentit sud en direcció Acció Tarragona. Cues també a l'N340 del Vendrell a Creixell, també en sentit a sud, a l'autovia A7 entre Reus i Vilaseca, direcció Castelló, a causa d'un vehicle avariat. Cap al nord, l'autopista del Maresme, la C32, amb retencions a l'altura d'Arella, també a Cabrera del Mar fins a Argentona, en sentit nord, en direcció Girona, i al final d'aquesta autopista també una llarga retenció entre Palafolls i Tordera, també en sentit en nord, fins al punt on s'acaba aquesta autopista. Cues també a la Nacional 2, a Tordera, direcció Barcelona, la C63 a l'altura de Lloret de Mar en direcció a la costa i a l'àrea de Barcelona, C58 i C33, al tram final d'entrada a Barcelona des de Montcada, autovia 2 a l'altura de Cornellà, també direcció Barcelona, i a les rondes, encara aturats a la ronda de dalt, entre Pedralbes i Vallcarca, la vall d'Hebron d'Horta Canyella, sentit Besòs, també de l'Hospitalet a Cornellà, direcció Llobregat, i la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port, a la Barceloneta, a Sant Adrià en sentit Besòs i també entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat. També aturants en la C55 a l'altura de Sant Vicenç de Castellet en direcció Manresa i la B24 a Vallirana direcció Tarragona. El transport públic, recordem que els trens de l'R4 de Rodalies estan recuperant la normalitat progressivament després que s'ha resolt una incidència d'infraestructura. En canvi, els de l'R2, R2 Nord i Sud tenen retards de 30 minuts a causa d'una nova incidència d'infraestructura ara a Bellvitge Gornal. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
3: Avui les temperatures s'han enfilat més que no pas ahir, ni que sigui 1 o 2 graus, per tant aquesta calor que es va intensificant i sens dubte ho farà encara més de cara a aquest cap de setmana. De moment, aquests valors més alts, 37 graus a Lleida, al Poal, a Vallfogona de Balaguer, al Carràs, 36 a Llimiana, 35 a Busost, a Organyà, 35 a Artés, per tant comarques interiors i fins i tot punts del Pirineu. I a la façana litoral, aquests valors fregant els 29-30 graus en alguns casos, amb una estabilitat que s'imposa gairebé a tot arreu, això sí, amb alguns ruixats força puntuals i força restringits cap al Pirineu, Prepirineu més occidental. Febles en conjunt, però encara en les immediates hores es pot deixar escapar alguna gota en aquest sector, des de la Vall d'Aran fins a punts de la Cerdanya. De cara al cap de setmana, com dèiem, haurem de parlar de calor. Arriba aquesta primera onada de calor de l'any, a partir de diumenge, i de moment s'allargarà ben bé fins dimarts, el dia de la Revetlla, segurament també el dia Sant Joan, encara amb aquestes temperatures tan elevades. Un dissabte al matí, ja amb temperatures més altes, nit tropical en moltes comarques de la costa i del prelitoral, també en alguns sectors de Ponent, amb núvols durant la nit i matinada, per tant un matí mig ennuvolat, però després ràpidament les clarianes aniran guanyant terreny, i a la tarda, com a molt, hi pot haver alguna nuvolada i algun ruixat encara més puntual que no pas avui. En pols sahariana, amb aquest cel enterbolit, enteranyinat, a més, doncs aquesta pols sahariana també fa que la temperatura durant la nit i matinada no baixi gaire. Diumenge, amb aquesta estabilitat de sol, de pols del Sàhara, i aquesta entrada d'aire més càlid, sobretot diumenge les temperatures on s'enfilaran més amb aquest avís de calor és cap a Ponent. I dilluns arribaria el plat fort, amb aquest avís de calor en moltes més comarques, diumenge ja podríem arribar a aquests primers 40 graus de l'any i dilluns encara la temperatura s'enfilarà més.
2: 3GAT Info.
4: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
5: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
4: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
2: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
6: Quatre persones, dos vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... Si encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
2: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
7: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
2: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
8: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
2: El que està en joc no es compta en diners.
9: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
2: 30 minuts, la narcoamenaça. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: 3CAT Info.
0: A l'embassament de Santana, a la Noguera, aquesta tardor es posarà en marxa una planta potabilitzadora. La infraestructura es va acabar de construir fa tot just 16 anys, però fins ara no s'havia posat mai en marxa i ara ha calgut invertir gairebé 1 milió d'euros per renovar-la. Lleida, Júlia Albacar.
11: La planta es va construir arran de la sequera de l'any 2008 per uns episodis de terbolesa i es va enllestir l'any 2010. En aquell moment va costar 5 milions d'euros, però com va tornar a ploure i l'aigua va recuperar qualitat, no es va arribar a utilitzar. Amb la sequera del 2023 va tornar la terbolesa i es va demanar que la planta es posés en marxa, però no estava actualitzada. Per això s'han hagut de fer aquestes noves inversions per renovar-la de 900.000 euros. Carlos Arrazola és el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
12: Poner en valor esta instal·lació, que ja sabeu que ja ha molts anys construïda, però que no ha llegat a funcionar nunca. Básicamente porque la calidad ya es muy buena, pero claro, la garantía que ofrecemos con esta instalación en marcha es que, pues digamos, el 100% del tiempo la mancomunidad pueda disponer d'una agua de excelentísima calidad.
11: La planta dona servei a 200.000 habitants del Segre i la Noguera, entre els quals Lleida. L'alcalde Fèlix Larrosa ha tret pit de la qualitat de l'aigua a la ciutat.
13: Satisfets que en breus tinguem aquesta potabilitzadora en marxa i a partir d'ara, si ja teníem la millor aigua d'Europa, doncs deixeu-me dir que tindrem la millor aigua d'Europa, a més, gràcies a la potabilitzadora.
11: La planta està ubicada al terme de Castellonroi, a la comarca de la Llitera, a l'Aragó. Els treballs per posar-la en marxa els està fent la CHE i es preveu que puguin estar enllestits a la tardor.
10: 3CAT Info.
0: I avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades de la setmana a la cartellera, juntament també amb Toy Story 5, que també es pot veure en català. Marc Garriga.
14: El teu cosí. És que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
15: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empeny a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort, fa que s'ho qüestioni tot constantment, i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
14: Qui ha enverinat la dama d'honor?
16: Toni! Ha arribat un paquet per tu!
17: Gràcies, gràcies!
15: Per la seva part, la saga de Toy Story no perd força, malgrat el pas dels anys, i demostra que a Pixar continuen amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara les joguines se senten amenaçades per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als més petits. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que se n'espera. És una bona setmana, en definitiva, d'estrenes, que es completa amb la mexicana Dreams, una denúncia de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump amb una magnífica Jessica Chastain, i dues cintes franceses, Caso 137, un film rigorós, incòmode, apassionant, sobre un agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa, i 15 Pruebas de Amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves perquè les parelles homosexuals tinguin fills.
0: Doncs vos ho dèiem, la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar i que s'estrena avui als nostres cinemes, arriba doblada en català a una quarantena de sales de Catalunya.
18: Toni, prou de pantalles per avui.
19: D'acord.
20: Vull parlar amb tu, aparell.
21: Sisplau, digue'm, Lili.
20: Les joguines...
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha demostrat que el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada en la nostra llengua. Afegeix també que s'estan parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
19: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales, per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català. Perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller assisteix aquesta tarda a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas el Movie Arenas de Plaça Espanya.
10: Esports.
0: 5 minuts per les 7, tot per l'actualitat esportiva. Marc Andrés, bona tarda.
21: Bona tarda. D'aquí menys de 5 minuts, a les 7 de la tarda, l'Igualada se la juga a la final de l'Hockey Lliga masculina. Els igualadins reben el Liceo a les Comes en el tercer partit de la final i, si guanyen, els visitants es proclamaran campions de Lliga. Un triomf local forçaria el quart partit, també a les Comes, diumenge, a 9:15 del vespre. Com diem, aquest partit comença a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe per Esport 3.
10: 3Cat Info.
21: El Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió de futbol. Els arlequinats reben el Zamora a les 9 del vespre a la nova Creu Alta en la tornada de l'eliminatòria final per aconseguir l'ascens. Igual que van fer amb el filial del Madrid, els vallesans hauran de remuntar un resultat advers en aquesta vegada d'1-0 del partit d'anada. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell.
22: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
21: Aquest Sabadell-Zamora el seguirem en directe des d'una mica abans de les 9 a la sintonia de Catalunya Ràdio. Mentrestant, el Mundial. Estats Units-Austràlia a les 9 del vespre, Escòcia-Marroc a la mitjanit, a 2:15 de la matinada Brasil-Haití i a les 5 Turquia-Paraguai. Amb el Marroc, per cert, hi és el lateral del PSG, Achraf Hakimi, que avui s'ha sabut que anirà a judici per suposada violació per una acusació d'una dona l'any 2023. La selecció espanyola, de la seva banda, tornant a la gespa, jugarà diumenge i avui Lamine Yamal ha parlat als micròfons de Televisió Espanyola.
23: Bueno, yo creo que todo eso te ayuda pues, a madurar. Al final nunca me había lesionado y este año he tenido pues, dos lesiones que me han dejado fuera. Entonces nada, llevarlo con calma, con cabeza. Gracias a Dios son lesiones que me hacen poder volver a jugar con mi equipo durante la temporada. Y nada, espero no lesionarme nunca más, pero bueno, siempre que pase, pues con calma ya voy a ser profesional.
21: I per tancar el bloc de futbol, la catalana Laia Codina ha fitxat pel West Ham anglès per les properes 3 temporades. La neerlandesa Nienke Beinhoven és la primera líder de la Volta a Catalunya femenina després de guanyar l'esprint la primera etapa. Un esprint marcat per una caiguda a un quilòmetre pel final. Beinhoven s'ha imposat a la seva companya d'equip i vigent campiona, Marianne Vos. L'altre gran protagonista de l'etapa ha estat la també neerlandesa Laura Molenaar, que ha liderat l'etapa durant molta estona. Molenaar, amb arrels catalanes, n'ha parlat al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
24: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
21: Demà es farà la segona etapa, l'etapa reina, amb ascens al Coll de la Creueta i en final a la Molina.
10: 3Cat Info.
21: En motor, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP per davant de Marco Bezzecchi i Fabio Di Gian Antonio. Marc Márquez ha estat cinquè després de ser el més ràpid al matí. El de Cervera ha caigut dues vegades sense conseqüències, una al matí i una a la tarda. El sentim.
25: No, la Aprilia no está por encima. Están por encima los pilotos. Y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
21: També han passat el tall a Costa, Mir, Moreira, Aldeguer i Raúl Fernández. Hauran de fer repesca Àlex Márquez, Àlex Rins i Maverick Viñales, a més de Jorge Martín.
10: L'actualitat esportiva a fons.
21: Parlem de bàsquet perquè el Girona ha anunciat el fitxatge d'Isaac Vázquez, jove jugador gallec de 21 anys que signa fins al 2030. En parla el director esportiu Fernando San Emeterio.
26: Diria que la característica principal és que és molt listo, puede jugar tanto de base como escolta, tiene una muy buena calidad de pase, tiene mucha energía en la pista, puede generar para los demás, puede atacar pintura, es un buen defensor. Creemos que encaja perfectamente en el juego que queremos llevar a cabo.
21: Aquest matí, per cert, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Mumbrú, el català, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya. Mentrestant, el Lleida ha confirmat que el nord-americà Corey Walden no continuarà l'equip la pròxima temporada.
1: 3CAT Info.

0: Bona tarda, a les 7. Trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Hi ha cua a l'eix transversal a Santa Coloma de Farners, direcció Girona, per un accident. L'AP7 millora, però encara aturants de Santa Perpètua de Mogoda, Vilanova del Vallès, a la Roca i a Sant Celoni, direcció Girona. En direcció Tarragona, a Castellbisbal, en sentit sud, per un vehicle avariat. També a Vilafranca del Penedès i al Vendrell, N340, al Vendrell i a Creixell, direcció Tarragona. I l'autopista del Maresme, a la C32, entre Cabrera de Maria Argentona i de Santa Susana, Tordera, direcció Girona.
0: Un menor ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats en estat crític a la platja de la Rabassada. Els joves jugaven amb tres companys més en una zona de roques. En el moment dels fets, onejava la bandera groga en aquesta platja. El Servei Meteorològic de Catalunya emet ja el primer avís de perill per calor aquest any. L'alerta se situa entre diumenge i dimarts que ve, amb temperatures que poden arribar als 40 graus o superar-los a les comarques de Ponent. Avui a la tarda s'ha declarat un incendi en un camp de rostolls a Forallac, al Baix Empordà. Ja s'ha aixecat el confinament al nucli de Canapost que hi havia per aquest incendi. Israel i Hezbollah continuen amb els atacs mutus, tot i un anunci d'alto el foc que s'ha filtrat en alguns mitjans, però que cap de les parts ha confirmat públicament. La notícia ha saltat després d'una jornada sagnant, amb gairebé 50 morts al Líban. Davant les veus que li reclamen un avançament electoral, Pedro Sánchez insisteix que presentarà els pressupostos generals d'aquest any i que no hi haurà eleccions fins l'any que ve. Assegura, més a més, que no coincidiran amb les municipals i diu, literalment, que la realitat és molt dinàmica. A l'espera de saber si l'Audiència Nacional envia a judici a Begoña Gómez, el magistrat que investiga la parella del president espanyol ha obert una nova línia d'investigació relacionada amb el cas. Ara investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés, per possible prevaricació i frau d'interessos per la Unió Europea. Els Mossos d'Esquadra descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per una distracció. Segons un informe policial, quan va caure estava aturat i sense fer servir el mòbil. El seu fill, Jonathan Andic, es va contradir fins a dues vegades a la seva declaració respecte a aquest fet. La seva defensa sosté que no suposa un element, però, incriminatori. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons que ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat gairebé 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació, la meitat detectats a l'ESO. Viva! L'òpera prima d'Aina Clotet, premiada a Cannes, arriba avui ja als cinemes. L'altra estrena destacada de la setmana és la cinquena part de Toy Story, la saga de Pixar sobre les joguines que cobren vida, que també es pot veure en català.
2: Esports.
3: Esport en directe. Aquesta hora comença el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga masculina, Igualada-Liceo, a Les Comes. Si els catalans guanyen, forcen el quart partit. Si guanyen els visitants, seran campions de Lliga. El duel en directe per Esport 3. En ciclisme, victòria a l'esprint de la neerlandesa Nienke van Hoven i segona una de les favorites, Marian Vos, a la primera etapa de la Volta a Catalunya. Sense diferències a la general, demà serà torn per l'etapa reina. I aquest vespre a les 9, el Sabadell se la juga per pujar a la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora, la nova Creu Alta, amb la necessitat de remuntar l'1-0 de l'anada. El partit el seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Les màximes més altes han arribat avui als 37 graus a Ponent. Cel clar amb algunes nuvolades i algun ruixat puntual al Pirineu. Cap de setmana amb calor, sufocant i arribada de la primera onada de calor a partir de diumenge i, com a mínim, com apuntàvem, fins dimarts.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts i mig de les 7 de la tarda. Us està informant Jaume Brufau. Un menor ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats en estat crític. Els fets han passat a la zona de roques de la platja de la Rabassada, Tarragona. Ricard Buigues.
4: Els serveis d'emergències han rescatat els tres nois que s'han ofegat. Un ha mort i els altres dos estan en estat crític. El sistema d'emergències mèdiques els ha traslladat a l'Hospital Joan 23. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergència, un grup de 6 nois d'entre 12 i 14 anys estaven banyant a la zona de roques de la platja de la Rabassada. Quan volien tornar, s'han adonat que les corrents els allunyaven. Tres han acabat arribant a la sorra pel seu propi peu, però els altres tres han hagut de ser rescatats per la Creu Roja i Salvament Marítim. Avui oneja la bandera groga a la platja de la Rabassada.
0: S'aixeca el confinament al nucli de Canapós que s'havia decretat per l'incendi de Forallac al Baix Empordà. Continuen les tasques per extingir el foc iniciat en un camp de rostolls i les feines evolucionen favorablement. Girona ara, Maria Rovira.
5: Els bombers continuen a la zona, ara amb 18 dotacions, dues de les quals aèries. Al flanc esquerre s'hi treballa amb aigua i amb ajuda de tractors de la pagesia, i en aquesta zona el foc ja no avança. Crema una tanca de troncs d'una parcel·la. L'avís del foc s'ha rebut cap a les 4 de la tarda i ha obligat a confinar durant una estona el nucli de Canapost de 17 habitants. Ara ja s'envia un altre missatge per avisar que s'aixeca el confinament, segons fonts dels bombers i de Protecció Civil. L'incendi ha començat en un camp de rostolls i havia creat alguns focus secundaris empesos pel vent del sud. També al Baix Empordà, a primera hora de la tarda, els bombers han estabilitzat un altre incendi agrícola a Parlavà, on s'han desplaçat 14 dotacions, entre les quals dues d'aèries.
0: Extingir l'incendi de vegetació agrícola declarat avui a la tarda a Puiggròs, a les Garrigues. El foc s'ha pogut controlar i extingir després de revisar-ne tot el perímetre sense detectar cap punt calent. Els serveis d'emergència han rebut l'avís poc després de les 3 de la tarda i el foc ha quedat estabilitzat cap a les 4. Unes flames que s'han originat al marge de la carretera L200 en una zona de camps de cereal encara per segar. Els bombers hi han treballat amb un màxim de 15 dotacions, que s'han reduït després a 8 durant les tasques de control. Totes les unitats ja s'han retirat de la zona i no hi ha hagut afectacions personals. I atenció, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor aquest any. L'episodi començarà diumenge, tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts que ve, amb temperatures que poden arribar a superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa sobretot per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan, dimarts, i la campanya per la sega del cereal. Durant les últimes hores ja s'han registrat diversos incendis agrícoles a l'Empordà i les Terres de Lleida, i els bombers han reforçat el dispositiu preventiu a Ponent i també a les Terres de l'Ebre, davant de l'elevat risc d'incendi. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
6: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús de material pirotècnic i demana sentit comú a la població.
7: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals, amb mínimes per damunt dels 20 graus a bona part del país. També alguna nit tòrrida, amb temperatures superiors als 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures es poden allargar més enllà de dimarts que ve. Israel i Hezbollah han continuat avui a la tarda atacant-se mútuament, tot i que a primera hora diversos mitjans publicaven que hi havia un alto el foc des de les 3, citant responsables de la Casa Blanca, de la milícia xiïta i de l'exèrcit israelià. La treva començava oficialment a aquesta hora, a les 3, però poc després Israel ha atacat la localitat de Nabatie, al sud del Líban, i possibles drons de Hezbollah han entrat també en territori israelià. El secretari general de la milícia, Naim Qassem, ha fet un missatge televisat, però no ha parlat de cap alto al foc. El portaveu de l'exèrcit israelià, Efi Defrin, ha assegurat que no hi ha hagut cap canvi a les ordres que reben.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
0: Israel assegura que continuarà ocupant una zona de seguretat al sud del Líban. En aquestes últimes hores, 47 libanesos han mort i un centenar han quedat ferits en atacs israelians a la jornada més sagnant des que va començar l'anunci del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran. Els ministres israelians d'ultradreta clamen venjança i un d'ells fins i tot ha expressat el desig que tot el Líban cremi en flames. Donald Trump ha estat pressionant el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu perquè cessi les hostilitats amb Hezbollah, però fins ara s'han desmarcat de les negociacions entre la Casa Blanca i Teheran. L'Iran responsabilitza directament els Estats Units d'aquests atacs israelians al Líban. Insisteix que el memoràndum pactat amb els nord-americans també inclou un alto el foc en el front libanès. De moment, les converses entre Washington i Teheran, que s'havien de reprendre avui als Alps suïssos, han quedat ajornades sense data. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, diu que l'Iran no abandona la via negociadora, però que ho fa des de la desconfiança en els Estats Units.
9: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Això no ha impedit que el trànsit a l'estret d'Hormuz comenci a reactivar-se mica en mica per l'entrada en vigor d'aquest memoràndum entre tots dos bàndols. Les últimes 24 hores hi han passat 25 vaixells per aquest punt estratègic entre petroliers i mercants, quan els últims mesos no en passaven més de 5 cada dia, però els nivells encara estan molt lluny dels d'abans de la guerra, quan el travessaven més d'un centenar de vaixells al dia. L'Iran continua autoritzant qui pot navegar-hi, però assegura que no cobrarà taxes als vaixells durant els pròxims dos mesos, el temps en un principi previst per negociar amb Washington. Tres minuts i mig i serà un quart de vuit.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pedro Sánchez insisteix que pot avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Per primer cop ahir, Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a avançar eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que avui, amb ironia i entre rialles, ha reiterat.
11: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
10: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis, estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any. I, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027. Sánchez sempre s'ha fixat l'estiu com a data final de la legislatura.
0: Sumar, socis del govern de coalició de Pedro Sánchez, creu que no es pot donar la batalla per perduda. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura i portaveu de la formació, Ernest Urtasun, ha demanat fer uns pressupostos potents perquè tirin endavant i que no calgui avançar eleccions.
12: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Jo crec que això no ho hem de fer. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Però aquests números ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts. I la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. Declaracions també al matí de Catalunya Ràdio.
13: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: El Partit Popular, per la seva banda, insisteix que cada dia que passa veu més necessari un avançament electoral. I el jutge Juan Carlos Peinado ha rectificat avui i ha exclòs Begoña Gómez d'una nova investigació judicial. El magistrat ha reconegut hores més tard que el nou cas que ha obert, avui al matí, només afecta l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no la dona de Pedro Sánchez. Madrid de nou, ara crònica amb Paula Brujats.
14: A primera hora del matí, Peinado ha comunicat que obria una segona investigació vinculada a la dona de Pedro Sánchez per indagar en possibles irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic que va guanyar l'empresa del seu amic Juan Carlos Barrabés el juny del 2020. En el seu escrit, el jutge Peinado assenyalava a l'encapçalament i com investigats el nom de Begoña Gómez, però després ha reconegut que era un error i ha limitat l'investigació només a Juan Carlos Barrabés, que l'investiga instàncies de la Fiscalia Europea que veu un possible delicte de prevaricació i un altre contra els interessos de la Unió Europea per aquest contracte sota sospita que es va pagar en part amb fons europeus. El govern espanyol diu que tot plegat és un despropòsit i el ministre Óscar López, en declaracions a Televisió Espanyola, ha acusat Peinado d'inventar-se-les totes per perseguir la parella de Sánchez.
15: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
14: Fons de la Moncloa afegeixen que Begoña Gómez mai va fer cap gestió a favor del contracte investigat i es pregunten per què Peinado no ha decidit encara si envia la parella de Pedro Sánchez a judici per l'altra causa, pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant la decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des de dilluns, que és el dia que la va citar per últim cop al jutjat. El jutge també ha de decidir si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, per això, però, no hi ha termini per decidir-ho.
2: 3CAT Info.
0: És un quart de vuit. Trànsit i temps, àrea de servei. Primer connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu ara mateix és la C-15, que es troba tallada entre Cabrera d'Anoia i la Torre de Claramunt a causa d'un accident, segons informen des de trànsit. Això provoca retencions en tots dos sentits. També aturats encara a l'eix transversal, la C-25, a Santa Coloma de Farners, en direcció a Girona, per una altra col·lisió que talla un carril. D'altra banda, la C-13 es fa pas alternatiu a Vilanova de la Barca, al Segrià, a causa d'un incendi al voral. De tota manera, es mantenen les cues, que milloren, això sí, a l'autopista AP7. N'hi ha encara entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès, en sentit nord en direcció Girona, i també a l'altura de Llinars del Vallès. En sentit sud ja només queden aturades entre el Papiol i Castellbisbal a causa d'un vehicle avariat. També aturants a la Nacional 340 entre el Vendrell i Creixell, en sentit sud en direcció Tarragona. Cues també a l'autopista del Maresme, la C32, a l'altura de Cabrera de Mar fins a Argentona, en sentit nord en direcció Girona, i també el tram final d'aquesta autopista entre Palafolls i Tordera. També aturats pel que fa a l'àrea de Barcelona, a la B20, la Pota Nord, a l'altura de Tiana, en direcció Mataró, la C58 a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i pel que fa a les rondes, queden encara algunes aturades cada cop més curtes a la ronda a dalt, a l'altura de Vallcarca, a la Vall d'Hebron, d'Horta Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral també amb retencions ja molt puntuals a la altura de Montjuïc, al Port i a la Barceloneta en sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat. Pel que fa al transport públic, els trens de l'R4 de Rodalies poden arrossegar encara alguna afectació després que s'ha resolt una incidència a l'infraestructura, mentre que els de l'R2 Nord, R2 Sud i R2 tenen retards de 30 minuts per una incidència a la infraestructura a Bellvitge-Gornal. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
16: Bona tarda.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
17: Mantindrem aquesta tarda molt calorosa. Les temperatures avui s'han enfilat una miqueta més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 37 graus a Lleida, al Poal, a Vallfogona de Balaguer, al Carràs, valors de 32 a 35 graus en comarques interiors, també cap al Pirineu, Prepirineu, 35 a Bosòst, Organyà, 36 a Llimiana, i valors fregant gairebé els 30 a la mateixa línia de la costa. També amb alguns ruixats encara a hores d'ara i que es poden mantenir. Són molt puntuals i força restringits cap al Pirineu més occidental, de la Vall d'Aran, del Pallars, alguna gota que també es pot deixar escapar cap a l'Alt Urgell o nord de la Cerdanya, poqueta cosa en conjunt. Aquesta propera nit i matinada, altre cop podrien tenir alguna gota, molt poca cosa, i aquest cap de setmana, sens dubte, haurem de parlar de la temperatura. Amb aquesta primera onada de calor que començaria diumenge i s'allargaria com a mínim fins dimarts. De moment, un dissabte al matí, temperatures ja més altes durant les primeres hores, per tant, nit tropical a més comarques, amb algunes bandes de núvols, amb un cel una mica més ennubolit, i a més, tot això amb pols sahariana, amb aquesta entrada de pols sahariana que deixarà el cel enterbolit i l'ambient també més xafogós. De cara a dissabte a la tarda, tindrem alguna nuvolada, no descartem algun ruixat, molt poqueta cosa, cap al Pirineu. La nit de dissabte a diumenge, altre cop es pot deixar escapar alguna gota, molt poca cosa, i diumenge és quan començarien aquestes temperatures encara a pujar més, amb aquests avisos de calor que s'incrementaran de cara a dilluns, amb aquests valors més alts que podran arribar per primer cop als 40 graus.
2: 3CAT Info. La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3CAT. La investigació respon.
18: 3CAT Info.
19: Aguanta'm bé, per la feina ja.
18: L'agenda del 3 Rondes. El cap de setmana casteller de 3CAT Info.
20: La Diada de Festa Major de Sant Pere a Reus i la Diada d'Aniversari dels Castellers de Barcelona són dues de les actuacions més destacades del cap de setmana previ a les Diades de Sant Joan. La Diada de Sant Pere, la capital del Baix Camp, és dissabte a les 6 de la tarda a la plaça del Mercadal.
21: Hi actuen els Xiquets de Reus acompanyats dels Capgrossos de Mataró i els Castellers de la Vila de Gràcia.
20: De dissabte també destaca la trobada de les colles de l'Eix a Manresa.
21: Amb l'actuació dels Tirallongues, els Segals i els Castellers de Lleida, l'actuació està prevista per les 6 de la tarda a la plaça Major de la capital del Bages. Dissabte a les 6 també podeu veure castells a la plaça Major de la Bisbal del Penedès amb els Bous, els Xicots de Vilafranca i els Nois a la Torre. I a la plaça Major de Montblanc hi actuaran els Torraires acompanyats dels Castellers del Foix de Cubelles.
20: I diumenge, com us dèiem, hi ha una cita castellera important a Barcelona.
21: A les 12 a la plaça de Sant Jaume hi actuen els Castellers de Barcelona acompanyats dels de Sabadell i els Moixiganguers d'Igualada.
20: Diumenge a les 11 a la plaça de l'Església de Sant Jaume d'Enveja hi actuen els Xicuelos i Xicueles al Delta i la colla castellera de Vacarisses. I a Sant Adrià del Besòs al migdia hi podreu veure la colla local acompanyada dels Castellers de Santa Coloma i els de Viladecans.
21: Diumenge al migdia, castells a la plaça Vella de Prats de Lluçanès amb la colla del Lluçanès, els Castellers de Caldes de Montbui i els Matussers de Molins de Rei. A Bagà, la plaça Galzeran, hi actuen els Castellers de Berga i els de Cornellà. I a Bernet dels Banys, a les 7, hi actuen els Pallagos del Conflent.
20: Tot plegat, com us dèiem, abans de les Diades tradicionals de Sant Joan.
21: Dimarts al vespre, vigília de Sant Joan, hi ha actuacions per tot el país per acompanyar l'arribada de la Flama del Canigó. Hi ha Valls, Diada de Completes, a les 8 a la plaça del Blat, amb les dues colles dels Xiquets de Valls.
20: La gran diada del dia de Sant Joan és també a Valls, que celebra la Festa Major i és on tradicionalment començava la temporada castellera.
21: Enguany comença a les 12 del migdia. A la plaça del Blat podreu gaudir de la colla jove Xiquets de Valls i la colla vella dels Xiquets de Valls. De com vagi aquesta diada en tindreu informació en directe a 3CAT Info i Catalunya Ràdio.
20: Del dia de Sant Joan també destaca la diada que celebrarà 7:45 a la plaça de la Font de Tarragona.
21: Hi actuaran les quatre colles de la ciutat, la colla jove, els Xiquets de Tarragona, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, els Xiquets de Tarragona i els Xiquets del Serrallo.
20: Dimecres que ve hi ha més diades encara de Sant Joan.
21: A la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, a les 7, hi actuen els Capgrossos de Mataró i els Xics de Granollers. Al passeig marítim de Torroella de Montgrí actuarà la colla castellera de Figueres i a la plaça Josep Valls de Torredembarra, els Nois de la Torre i els Castellers d'Altafulla.
20: De les diades al cap de setmana i també de les previsions de Sant Joan en tindreu tota la informació diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 Rondes de 3CAT Info.

0: Avui s'ha estrenat Vida, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades de la setmana a la cartellera, juntament amb Toy Story 5, que es pot veure també en català, Mar Garriga.
1: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
2: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empenya a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort, fa que s'ho qüestioni tot constantment, i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
1: Qui ha enverinat la dama d'honor?
3: Toni! Ha arribat un paquet per tu!
4: Gràcies, gràcies!
2: Per la seva part, la saga de Toy Story no perd força, malgrat el pas dels anys, i demostra que a Pixar continuen amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara les joguines se senten amenaçades per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als més petits. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que se n'espera. És una bona setmana, en definitiva, d'estrenes, que es completa amb la mexicana Dreams, una denúncia de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump, amb una magnífica Jessica Chastain, i dues cintes franceses, Caso 137, un film rigorós, incòmode, apassionant, sobre un agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa, i 15 pruebes d'amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves perquè les parelles homosexuals tinguin fills.
0: Trescat Info. 4 minuts i mig i seran 8:15.
5: Esports.
0: David Ubach, bona tarda.
6: Bona tarda. 5 minuts, doncs, a aquesta hora, una mica menys per repassar el més destacat de la informació esportiva del dia, i l'encapçalem amb Esport en Joc, perquè tenim ja en dansa el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins entre l'Igualada i el Liceo. Els gallecs dominen l'eliminatòria per 2-0, de manera que l'Igualada està obligat a guanyar avui per allargar aquesta eliminatòria pel títol. Des del pavelló de les Comes d'Igualada està seguint aquest partit en Carles Vila, qui podem saludar ja. Carles, bona tarda.
7: Bona tarda, doncs falten 10 minuts per acabar la primera part en aquest tercer partit de la final del play-off de la Hoquei Lliga. De moment empat a 0 al marcador, amb un Igualada absolutament bloquejat buscant el primer gol. Sap que no toca més que intentar aconseguir la victòria per allargar aquesta sèrie eliminatòria, que està bastant, bastant complicada després dels dos primers partits on l'equip gallec va mostrar un clar domini, va guanyar els dos partits, recordem-ho, per el mateix resultat, per 8-2. La veritat és que l'equip de Marc Montaner ha arribat bastant cansat en aquesta final, després sobretot del partit de semifinals contra el Barça. Ja és tot un èxit el fet d'haver arribat després de gairebé 30 anys sense aconseguir ser en una final de play-off de l'Hoquei Lliga, i per tant ja força satisfacció aquí a Igualada, un pavelló de les Copes absolutament ple, amb la gent animant els seus jugadors, i de moment insisteixo en bon joc dels jugadors de Marc Montaner, però sense encert de moment de cara a porteria. 10 minuts ara mateix pel final d'aquesta primera part aquí a les Comes. Es manté l'empat a 0 entre l'Igualada i el Liceu de la Corunya.
5: 3CAT Info.
6: Seguim amb Esport en Joc, ara parlant de futbol, perquè a partir de les 9 es disputa el Sabadell-Zamora, que és el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. Els sabadellencs es veuen obligats a capgirar un 1-0 advers de l'enfrontament d'anada d'aquesta eliminatòria jugat a Zamora. El partit, com dèiem, començarà a les 9 del vespre a la nova Creu Alta de Sabadell, amb transmissió que farem al Tot Gira d'aquesta casa, a Catalunya Ràdio, des d'alguns minuts abans de l'inici del partit, doncs transmissió del Tot Gira des de la nova Creu Alta de Sabadell per seguir aquestes opcions d'ascens del conjunt vallesà a la segona divisió. Pel que fa al Mundial, avui també activitat a partir de les 9, partits de la segona jornada de la fase de grups, començant per els Estats Units d'Austràlia a les 9, com dèiem. Tindrem també l'Escòcia-Marroc a la mitjanit, a 2:45 de la matinada al Brasil-Haití, el mateix grup que l'Escòcia-Marroc, i a les 5 es disputarà el Turquia-Paraguai. Per cert, que amb la selecció del Marroc i és el lateral del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, que avui s'ha sabut que anirà a judici per suposada violació per una acusació d'una dona l'any 2023. Pel que fa a la selecció espanyola, jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita, i avui Lamine Yamal ha atès els micròfons de Televisió Espanyola.
8: Bueno, yo creo que todo eso te ayuda pues, a madurar. Al final nunca me había lesionado y este año he tenido pues, dos lesiones que me han dejado fuera. Entonces, nada, llevarlo con calma, con cabeza. Gracias a Dios son lesiones que me hacen poder volver a jugar con mi equipo durante la temporada. Y nada, espero no lesionarme nunca más. Pero bueno, siempre que pase, pues con calma y a ser profesional.
6: Des de la concentració de la selecció espanyola també tenim declaracions del jugador del Barça, també com Lamine Yamal, Pau Cubarsí, en aquest cas referint-se a la seva presència a la convocatòria mundialista.
9: La veritat que és un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però...
6: Parlem ara en clau poliesportiva i ho fem parlant de ciclisme amb l'inici de la Volta a Catalunya Femenina d'avui. Ràpidament, destaquem la victòria de la neerlandesa Nienke van Hoven, que s'ha convertit en la primera líder doncs, a la Volta Femenina després de guanyar a l'esprint la primera etapa per davant de la seva companya, l'equip Visma, Marianne Vos. Un esprint marcat, això sí, per una caiguda a un quilòmetre del final. L'altra protagonista de l'etapa ha estat la també neerlandesa Laura Molenaar, que ha liderat l'etapa durant molta estona. Molenaar amb arrels catalanes.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 8:15. A aquesta hora destaquem que un menor ha mort ofegat a Tarragona i dos més han hagut de ser rescatats en estat crític a la platja de la Rabassada. Estaven jugant amb tres amics més en una zona de roques. En el moment dels fets, hi onejava la bandera groga en aquesta platja. Ha estabilitzat l'incendi de Forellac, al Baix Empordà, que afecta un camp de rostolls. També s'ha pogut aixecar el confinament del nucli de Canapós, que s'havia decretat per aquest incendi mateix. Israel i Hezbollah continuen amb els atacs mutus, malgrat un anunci d'alto el foc que s'ha filtrat en alguns mitjans, però que cap de les parts ha confirmat públicament. La notícia ha saltat després d'una jornada sagnant, amb gairebé 50 morts al Líban. Des d'ara fins a les 8, entre diverses qüestions, també us explicarem que l'Hospital Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió de 2,5 centímetres. És un robot xinès que permet fer cirurgies molt més precises, menys invasives i amb una millor recuperació de cara als pacients. I el govern proposa teletreballar tota la jornada en alguns períodes de l'any, com ara l'estiu o les vacances escolars, per millorar la conciliació. És una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que busca, sobretot, afavorir la igualtat. I han descobert una partitura inèdita de Mozart a la Biblioteca Nacional de França. La partitura s'interpretarà per primera vegada diumenge a París per celebrar la Festa Anual de la Música. David Ubach, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: En esports, David, què destaquem a aquesta hora?
2: Doncs partits en joc ara mateix. Per exemple, la final de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins entre l'Igualada i el Liceo, que està vivint al pavelló de les Comes d'Igualada el seu tercer assalt. De moment, empat a 0 al marcador a 6 minuts i mig, tot just perquè s'acabi la primera meitat. Els igualadins obligats a guanyar per allargar l'eliminatòria, ja que van 2-0 per darrere en el global de partits.
1: Avui les màximes més altes han arribat als 37 graus a Ponent. Cel clar amb algunes nuvolades i amb algun ruixat puntual al Pirineu. Cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor, com apuntàvem, de diumenge a, com a mínim, fins dimarts. Un menor ha mort ofegat aquesta tarda a Tarragona i dos més han estat rescatats en estat crític a la zona de roques de la platja de la Rabassada. Tarragona, Ricard Buigues.
3: Els serveis d'emergències han rescatat els tres nois que s'han ofegat, una mort

0: reaccionat favorablement. Girona Maria Rovira.
1: Els bombers continuen treballant amb 14 dotacions per acabar d'extingir el foc a Forallac. L'avís s'ha rebut cap a les 4 de la tarda per aquest foc que ha començat en un camp de rostolls i s'ha hagut de confinar durant una estona els veïns del nucli de Canapost. Una estona després s'ha enviat un nou missatge per aixecar aquest confinament. Els bombers han treballat també amb ajuda de tractors, sobretot al flanc esquerre, i en aquesta zona el foc ja no avançava. També al Baix Empordà els bombers ja han donat, en aquest cas per extingit, l'incendi agrícola que s'ha declarat a primera hora de la tarda a Parlavà. En les feines per apagar-lo hi han participat 14 dotacions dels bombers, dues de les quals aèries.
0: Israel i Hezbollah han continuat avui a la tarda amb els atacs mutus, tot i que a primera hora diversos mitjans han publicat que hi havia un alto el foc des de les 3 de la tarda, citant responsables de la Casa Blanca, de la milícia xiïta i de l'exèrcit israelià. La treva començava oficialment a les 3, però poc després Israel ha atacat la localitat de Nabatieh, al sud del Líban, i possibles drons de Hezbollah han entrat en territori israelià. El secretari general de la milícia, Naim Qassem, ha fet un missatge televisat però no ha parlat de cap alto al foc. El portaveu de l'exèrcit israelià, Efi Defrin, ha assegurat que no hi ha hagut cap canvi d'ordres del que estan rebent.
2: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
0: Israel assegura que continuarà ocupant una zona de seguretat al sud del Líban. En aquestes últimes hores, 47 libanesos han mort i un centenar més han quedat ferits en atacs israelians. Ha sigut la jornada més sagnant des de l'anunci del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran. Els ministres israelians d'ultradreta clamen venjança i un d'ells ha expressat el desig que tot el Líban cremi en flames. Donald Trump ha estat pressionat al primer ministre israelià Benjamin Netanyahu perquè cessi les hostilitats amb Hezbollah, però fins ara s'han desmarcat de les negociacions entre la Casa Blanca i Teheran.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per una distracció. Segons un informe policial al qual ha tingut accés al Nacional, estava parat i sense fer servir el telèfon mòbil en el moment que va caure. El dia de la mort del seu pare, el 14 de desembre del 2024, Jonathan Andic va assegurar als Mossos que després de 15 minuts caminant va avançar el seu pare quan aquest estava fent fotografies. Va assegurar que mentre caminava va sentir un soroll de pedres que queien, que es va girar i que va veure un cor rodant entre els matolls. En la seva segona declaració, però, Andic va afirmar que el seu pare només va fer fotografies al començament de l'excursió. La defensa de Jonathan Andic sosté en els seus informes que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius i públics i concertats de Catalunya, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat gairebé 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació, obtingudes a través d'una petició de transparència. La Generalitat atribueix l'augment de casos a la posada en marxa fa 2 anys del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
4: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: Des de l'Associació Catalana de Prevenció d'Assetjament Escolar alerten, però, que molts casos no es denuncien, ja que és el mateix centre qui decideix si s'activa el protocol o no. I en un de cada 4 afers, el cas es tanca perquè una de les persones implicades acaba marxant del centre. Meritxell Plana, la presidenta de l'associació, demana més implicació de les famílies.
5: Necessites la col·laboració de les famílies, perquè la família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen, i és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: La meitat dels casos de bullying es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és el d'una noia de 14 anys de segon d'ESO i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell. I punt final. el curs escolar pel més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, després de mesos marcats per mobilitzacions i protestes de mestres i professors, a més d'una vintena de jornades

0: de vaga i amb un conflicte que encara no s'ha tancat i que també pot marcar l'inici del curs el pròxim mes de setembre. Informació de Sara Canyete.
1: A l'Institut Consell de Cent de Barcelona reconeixen que aquest ha estat un curs complicat i creuen que les mobilitzacions continuaran el curs que ve. Com va demostrar, diuen, el resultat de la consulta impulsada per als sindicats, no s'ha aconseguit tancar un acord de mínims que convenci el conjunt de mestres i professors. En aquest institut, on el 96% de l'alumnat prové de famílies nouvingudes i el 60% són estudiants vulnerables, no hi haurà cap reforç de plantilla al curs que ve i diuen que els falten mans. Verónica Varas és la directora del centre.
2: Necessitaríem reforços tant d'orientació com de professorat, de docents, més docents, per poder atendre la inclusió i la diversitat que tenim, que és elevadíssima. A nivell de vetlladors, per exemple, tenim mitja jornada, que vetlla, no? Sobretot amb l'alumnat NCA, que la mitja jornada fem molt poc, sobretot perquè hi ha molts alumnes que no tenen el diagnòstic.
1: La direcció d'aquest centre, com tantes altres, demana obrir una via de negociació directa amb el Departament d'Educació perquè, diuen, algunes de les seves reivindicacions no les recullen els sindicats. Veurem si el cicle de reunions per territoris que impulsa ara el Departament d'Educació i on les famílies i les direccions dels centres també hi estan convidades ajuda a canalitzar el conflicte.
0: El govern proposa teletreballar tota la jornada en alguns períodes de l'any, com l'estiu o les vacances escolars, per millorar la conciliació. És una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals en algunes empreses, segons que explica la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
3: Com la de flexibilització d'entrades i sortides horàries. Hi ha altres empreses que el que fan és, durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles, compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, assegura que el món laboral ha canviat i cal adaptar-s'hi.
4: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps. És a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans, de sectors com el financer o el de màrqueting o el de tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar portant als convenis. I l'Hospital Vall d'Hebron a Barcelona ha aconseguit fer la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió i amb un sol braç robòtic. El primer pacient ha sigut un nen de 12 anys. Li han extirpat un ronyó i la uretra i en només 15 dies ja ha rebut l'alta. Respecte dels robots actuals que treballen amb 4 incisions, aquest nou aparell de tecnologia xinesa només necessita una sola incisió de 2,5 cm. Això permet als cirurgians poder treballar amb més llibertat dins del cos del pacient i poder arribar a cavitats més petites de més difícil accés. A través d'aquest tall s'introdueix un braç que llavors desplega com un pop tot l'instrumental quirúrgic. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
5: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no et deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: I això provoca menys dolor i una recuperació més curta. En el cas dels infants, això és molt important perquè quan un nen o nena està hospitalitzat, acostuma a implicar tota la família aquesta situació. Aquest nou robot també pot fer cirurgies en adults i calculen que permetrà fer-ne entre 200 i 300 més cada any.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Han denunciat al conductor d'un autocar que portava una quarantena de passatgers, la majoria infants, i que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7. Els fets passaven a Amposta, al Montsià, Tarragona, Manel Sastre.
7: Després que alguns conductors donessin l'alerta, els Mossos van aturar el vehicle i van poder reconduir-lo al sentit correcte. El conductor de 54 anys va donar positiu per drogues i els agents el van denunciar i van immobilitzar el vehicle. Els passatgers de l'autocar, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el seu viatge. Els fets van passar ahir a la tarda quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 a l'aldea Amposta.
0: Fem atenció precisament al trànsit. Mobilitat molta aquests dies. Que hi ha força desplaçaments arran de la festivitat de Sant Joan. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Ja està millorant força la situació a l'autopista P7, que ha sigut la més conflictiva tota la tarda pel volum de trànsit i també perquè al migdia hi ha hagut diverses incidències. Queda encara lentitud i aturades a la mateixa P7 entre Mollet del Vallès i Vilanova del Vallès, en sentit nord, en direcció Girona, i més endavant també un petit tram de retenció a l'altura de la Roca del Vallès. A la resta de la P7, la circulació ja pràcticament normalitzada. Queden cues també a la C60 a l'altura d'Argentona, en sentit sud, en direcció Mataró, a l'autopista del Maresme, la C32 entre Cabrera de Mar i Argentona, i també des de Palafolls fins a Tordera, en sentit nord, al final d'aquesta autopista del Maresme, on enllaça amb la G600. Pel que fa a incidències, encara retencions a la C15 entre Cabrera d'Anoia i la Torre de Claramunt, en tots dos sentits, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident que ha obligat a tallar la via durant una estona. Queden també retencions a l'eix transversal de C25 a Santa Coloma de Farners, en direcció Girona, també per una topada que encara talla un carril, i també es manté el pas alternatiu a la C13 a Vilanova de la Barca, al Segrià, a causa d'un incendi al voral. A l'àrea de Barcelona ja pràcticament no queden complicacions. Trànsit intens a l'entrada de Barcelona per la C58 des de Montcada fins al Nus de la Trinitat i alguns trams de lentitud a les rondes. La ronda de dalt a l'altura d'Esplugues i d'Horta a Canyelles, en sentit Besòs, i la ronda litoral a l'altura de Montjuïc, a la Barceloneta, a Sant Adrià i el Bon Pastor, en sentit en Besòs, i també des de Poble Nou a la Barceloneta en direcció Llobregat. A causa d'obres, algunes aturades puntuals a l'autovia A2 a Jorba, direcció Lleida, i a l'AP2 a Montblanc, direcció Barcelona. El transport públic, els trens de l'R2, R2 Nord i Sud, tenen retards de 30 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura a Bellvitge-Gornal. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
8: Bona tarda.
6: El temps.
0: Gemma Puig.
9: Avui les temperatures s'han enfilat més que no pas ahir, ni que sigui 1 o 2 graus. Per tant, aquesta calor que es va intensificant i, sens dubte, ho farà encara més de cara a aquest cap de setmana. De moment, aquests valors més alts, 37 graus a Lleida, al Poal, a Vallfogona de Balaguer, al Carràs, 36 a Llimiana, 35 a Osó, a Organyà, 35 a Artés, per tant, comarques interiors i fins i tot punts del Pirineu. I a la façana litoral, aquests valors fregant els 29, 30 graus en alguns casos, amb una estabilitat que s'imposa gairebé a tot arreu, això sí, amb alguns ruixats força puntuals i força restringits cap al Pirineu, Prepirineu més occidental. Febles en conjunt, però encara en les immediates hores es pot deixar escapar alguna gota en aquest sector, des de la Vall d'Aran fins a punts de la Cerdanya. De cara al cap de setmana, com dèiem, haurem de parlar de calor. Arriba aquesta primera onada de calor de l'any, a partir de diumenge, i de moment s'allargarà ben bé fins dimarts, el dia de la Revetlla, segurament també el dia Sant Joan, encara amb aquestes temperatures tan elevades. Un dissabte al matí, ja amb temperatures més altes, nit tropical en moltes comarques de la costa i del prelitoral, també en alguns sectors de Ponent, amb núvols durant la nit i matinada, per tant un matí mig ennuvolat, però després ràpidament les clarianes aniran guanyant terreny, i a la tarda, com a molt, hi pot haver alguna nuvolada i algun ruixat encara més puntual que no pas avui. En pols sahariana, amb aquest cel enterbolit, enteranyinat, a més, doncs aquesta pols sahariana també fa que la temperatura durant la nit i matinada no baixi gaire. Diumenge, amb aquesta estabilitat de sol, de pols del Sàhara, i aquesta entrada d'aire més càlid, sobretot diumenge les temperatures on s'enfilaran més amb aquest avís de calor és cap a Ponent. I dilluns arribaria el plat fort, amb aquest avís de calor a moltes més comarques. Diumenge ja podríem arribar a aquests primers 40 graus de l'any, i dilluns encara la temperatura s'enfilarà més.
6: 3CAT Info. Emma Vilarsau i Usman Omar, Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: El món es mou. No s'atura i així sona.
11: Mapamundi.
12: Històries globals que defineixen el segle XXI.
11: Mapamundi.
10: El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
12: El nou episodi del Mapamundi, entrem al Japó, que sota el lideratge d'una dona, Sanae Takaichi, està redefinint la seva essència pacifista, llegat de la Segona Guerra Mundial. El Japó exportarà armes, incrementarà el pressupost de defensa i busca contrarrestar regionalment el pes de la Xina, mentre rep cada cop més turistes i fusiona com ningú la tradició amb la modernitat.
11: Mapamundi, amb Cèlia Cernadas.
10: Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.

0: Han descobert a París una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart. L'han trobat a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines manuscrites del compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac. El descobriment es va produir al febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que anessin a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i demà passat, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primera vegada. Serà la sala oval de la mateixa biblioteca a París. I tenim en marxa la segona jornada del Festival Sonar 2026.
1: La següent cançó es diu Carson i és a partir d'un poema d'en Carson.
0: Posen ja en marxa els 6 escenaris del recinte, a Firal, de Gran Via, inclòs el gegantí Sonar Club, on avui a nit actuen Skepta o Charlotte de Witte. En un escenari molt més íntim, al Sonar Hall, actuava el duet català Annie in the Hall, que ara sentíem al començar aquesta peça que ens amplia l'Òscar Callau.
2: Si ahir en aquesta hora era Mercè, una jove artista catalana d'Almenar, la que ens sorprenia, avui al Sonar la innovació ve de la mà d'Annie in the Hall, un nom, per cert, que no sabem si l'han triat precisament perquè actuen al Sonar Hall. En qualsevol cas, aquest duet que fusiona pop electrònic i folklore mediterrani, format per la cantant Aina Sarana i el músic Jan Cavarrocas, ha presentat les cançons d'Intel·ligència Romàntica. El to poètic de les lletres, la veu apassionada de l'Ainara i els solos de flauta contrasten poderosament amb la contundència de la percussió electrònica que el Jan toca a peu dret i que fa vibrar tot l'escenari. Una combinació que ens ha recordat alguns espectacles de Tarta Relena. Cançons en català amb alguna incursió al castellà de dos artistes que cuiden l'escenografia minimalista amb projeccions, un cor convidat de 5 veus i també la moda, ja que es presenten amb vestits d'estètica samurai i geomètrica, però un pèl calorosos per l'ocasió.
3: Sí que era l'oportunitat de fer com un espectacle una mica més gran. Al final el grup té 200 escoltes a l'Spoti i era una oportunitat de donar-li una mica de visibilitat al projecte.
4: Ara, darrerament, el que fem és tirar bases i llavors a sobre jo sí que toco percussions i altres sons amb samplers i llavors l'Aina sí que hi afegeix la veu i la flauta.
2: L'encarregada de rebre avui els assistents de la primera hora de la tarda ha estat Àfrica, una DJ instal·lada a Barcelona consagrada als ritmes elegants i suaus de l'Afro House. Recordem que mentre tot això passa aquí, al recinte firal de la Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, el Sonar s'expandeix per tota la ciutat amb el Sonar District, al Parc del Fòrum, amb propostes de matí i tarda, avui i demà, o el Sonar Kids, el festival familiar que demà dissabte es podrà viure en una jornada diurna també al Fòrum. I encara podem recordar Love Sonar amb festes underground al poble espanyol.
5: Futbol català al dia.
6: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. El Sabadell perd l'anada de la final del play-off d'ascens de segona divisió A, 1-0 al camp del Zamora, al Ruta de la Plata. Un gol dels locals al minut 3 de partit fa que els arlequinats hagin de remuntar de nou per pujar a la categoria de plata. També perd el Badalona, en aquest cas, l'anada de la final per l'ascens a segona federació. Dura derrota per 3-0 que deixa els badalonins amb poques opcions. I ja tenim un nou equip a la tercera federació. És la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic de Tarragona, que empata 0 davant el Sant Mauro i fa bona la victòria per 1-2 aconseguit en el partit d'anada. I el Viladecans ha aconseguit l'ascens a la Lliga Elite. Victòria per 3-2 a la pròrroga davant l'Igualada en la tornada de la final del play-off d'ascens.
5: Futbol català a 3Cat Info.
7: I ara repassem el més destacat del pròxim cap de setmana. El plat fort el viurem divendres en la nova Creu Alta. El Sabadell té una nova cita amb la història davant el Zamora, en la tornada de la final per pujar a segona divisió A. Els comptes són clars. Si el Sabadell guanya, puja al futbol professional. En cas de guanyar per la mínima, ho hauria de fer al final de la pròrroga. Se l'estalviaria si guanya de dos o més gols al final dels 90 minuts. Tot plegat en una nova Creu Alta, on s'espera que no n'hi hagi cap seient lliure. També se juga un ascens, en aquest cas a segona federació, el Badalona. Els escapulats juguen la tornada de la final davant del Compostela i, tal com va passar en la ronda anterior, hauran d'aixecar tres gols de desavantatge. D'este partit també n'estarà pendent el Prat. L'equip del Llobregat va acabar quart en la Lliga Elit i se beneficiaria dels ascensos compensats en cas que el Badalona aconseguisca eixe ascens.
5: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
0: Amb en Francesc Ripoll i la Marta García, resum i agenda fets, i amb en David Ubach. David, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Els arguments també d'aquest àmbit de la jornada.
5: Esports.
8: I els encapçalem en aquests 4 minuts que tenim per repassar-los amb esport en joc, i això passa per l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, que viu un dels seus capítols finals avui, i si no el definitiu, ara mateix seria així, perquè ja en dansa el tercer partit de la final entre l'Igualada i el Liceu, primer duel dels igualadins a casa després de dues derrotes a La Corunya, Galícia, i aquest partit des de les Comes l'està seguint en Carles Vila, qui saludem de nou. Carles, bona tarda, com va el partit?
9: Bona tarda, doncs complicat ja ho tenia abans de començar el partit, ara encara ho té més, perquè el Liceu s'ha avançat a la recta final de la primera part, a 2 minuts i 36 del final de la primera part ha marcat Nils Cervera, un golarro des de molt lluny, un xut que no ha pogut fer pràcticament res a Raúl Martínez, el porter de la Igualada, una Igualada que havia començat molt bé el partit, buscant sempre la porteria contrària, ha tingut les seves ocasions, però no ha tingut encert, i això al final ho acaba pagant davant un equip, l'equip gallec, que està demostrant el perquè segurament ha estat el millor aquesta temporada, jo crec que Hoquei Lliga i també fins i tot a la Champions. En qualsevol manera, encara queda tot una segona part intentar doncs, redreçar la situació, remuntar aquest resultat en contra i forçar el quart partit diumenge també aquí a les Comes, però ara mateix la cosa pinta força complicada per als jugadors de Marc Muntanyer. 24 minuts pel final d'aquesta segona part, que tot just acaba de començar aquí a les Comes. De moment Igualada 0, Liceu 1.
8: Doncs així marxa aquest Igualada 0, Liceu 1, als primers instants de la segona meitat. A l'Igualada li tocarà remuntar si vol allargar aquesta eliminatòria final pel títol. Això en hoquei patins, en futbol, avui diversos fronts oberts. Sobretot estarem pendents del que passi a la nova Creu Alta de Sabadell, on a partir de les 9 el Sabadell rep el Zamora a la final tornada del playoff d'ascens a la segona divisió. Els sabadellencs que venen amb un 0-1 advers del primer enfrontament la setmana passada a Zamora, per tant hauran de remuntar també per mantenir les seves opcions i lluitar per ascendir a segona. També un futbol, nova jornada en partits al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Avui a les 9 juga una de les anfitriones, el combinat dels Estats Units, que s'enfrontarà a Austràlia en partit de la segona jornada, com també ho seran l'Escòcia-Marroc a la mitjanit, a 2:45 el Brasil-Haití i a les 5 de la matinada, tot plegat hora de casa nostra sempre, el Turquia-Paraguai. Amb la selecció marroquina, per cert, ja concentrat al lateral del Paris Saint-Germain, Raf Hakimi, que avui ha sabut que anirà a judici per suposada violació per una acusació d'una dona l'any 2023. Pel que fa a la selecció espanyola, jugarà diumenge, la segona jornada contra l'Aràbia Saudita. I avui hem sentit declaracions d'un dels blaugranes convocats per Luis de la Fuente. Es tracta de Pau Cubarsí.
10: La veritat que és un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell, doncs fer que siguem una gran família, fer que estiguem còmodes tots. Jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Una mica menys d'un minut encara per repassar informacions poliesportives. Avui ha començat la volta a Catalunya femenina amb una primera etapa amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. Victòria i primer lideratge, per tant, de retruc per a la neerlandesa Nienke van Hoven, que així doncs lluirà demà a la segona etapa, a l'etapa reina, en final a la Molina, al mallot de líder. Van Hoven s'ha imposat en un sprint marcat per una caiguda a un quilòmetre del final a la seva companya, el conjunt Visma, Marianne Vos, guanyadora precisament de la primera edició de la Volta Femenina a Catalunya. I hem de destacar també que en motor el japonès Ai Ogura és el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al circuit de Brno, per davant de Bezzecchi i Di Gian Antonio.
5: Trescat Info.

0: Les 8 en punt. Un menor ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats en estat crític a la platja de la Rabassada de Tarragona. Els joves jugaven amb tres companys més en una zona de roques. En el moment dels fets, onejava la bandera groga. Estabilitzat l'incendi de Forallac al Baix Empordà, que havia començat en un camp de rostolls, també s'ha estabilitzat un incendi iniciat a l'exterior d'una deixalleria al municipi de Granadella, a la Segarra, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de perill per calor d'aquest any per temperatures de 40 graus entre diumenge i dimarts. Israel i Hezbollah continuen els atacs mutus malgrat l'anunci d'alto el foc que s'ha filtrat en alguns mitjans, però que cap de les parts ha confirmat públicament. La notícia ha saltat després d'una jornada sagnant amb més de 50 morts al Líban. A l'espera de saber si l'Audiència Nacional envia judici a Begoña Gómez, el magistrat que investiga la parella del president espanyol ha obert una nova línia d'investigació relacionada amb el cas. Ara investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés, per possible prevaricació i frau d'interessos de la Unió Europea. Davant les veus que li reclamen un avançament electoral, Pedro Sánchez insisteix que presentarà els pressupostos generals d'aquest any i que no hi haurà eleccions fins l'any que ve. Assegura que no coincidiran amb les municipals, però també deixa caure, literalment, que la realitat és molt dinàmica. Els Mossos descarten que el fundador de Mango, Isaac Andy, caigués per una distracció. Segons un informe policial, quan va caure estava aturat i sense fer servir el mòbil. El seu fill, Jonathan Andy, es va contradir fins a dues vegades en la seva declaració respecte a aquest fet. La seva defensa sosté que no suposa un element incriminatori. Preocupació entre els pescadors artesanals de la Costa Daurada i l'Ebre pels estralls dels dofins a les seves xarxes. Reclamen solucions per l'augment dels atacs que els generen pèrdues importants i els fan perdre captures. I descobreixen a París, a la Biblioteca Nacional de França, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia, doncs, 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per música austríac.
1: Esports.
2: I en joc a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el tercer partit de la final entre l'Igualada i el Liceu, al Pavelló de les Comes. Ara mateix guanyen els gallecs per 0-1 els primers 3 minuts de la segona meitat, d'un marcador que atorgaria el títol al Liceu, ja que l'Igualada va cedir en els dos primers partits jugats a la Corunya. En futbol, a partir de les 9 arrencaran dos partits dels quals estarem també pendents. D'una banda, el Sabadell-Zamora, final tornada del play-off d'ascens a la segona divisió, on els vallesans han de remuntar un 0-1 advers de l'anada, i al Mundial de Futbol, els Estats Units-Austràlia, també a partir de les 9. I en ciclisme, avui ha començat la Volta a Catalunya femenina amb una primera victòria a l'esprint per a la neerlandesa de l'equip Visma, Nienke van Hoven, que de retruc s'ha convertit en la primera líder.
0: I ens falta el temps després d'un dia càlid. Aquesta matinada pot caure alguna gota a les comarques de Lleida i al Pirineu. Cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor. Dissabte, amb sol i poc ruixats, amb més calor que tocaran els 38 graus a Ponent. I diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any, just amb l'arribada de l'estiu.
1: Trescat Info.
0: Passen tot just 4 minuts en punt de les 8. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un menor de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Anem, doncs, cap a Tarragona. Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han rescatat els 3 nens que s'han ofegat. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i un altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El noi de 12 anys ha mort i els altres dos de 13 anys han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 en estat crític. També s'ha activat un equip de suport psicològic. El socorrista ha donat l'alerta a 3:15 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. La zona de l'incident, en una àrea de roques entre la platja de la Rabassada i el Miracle, està afectada per fortes corrents. Quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol a la família del menor mort.
4: El meu condol més sincer a la família, els amics del menor que mor aquesta tarda en aquest tràgic succés a les roques de la Rabassada i són moments de molt dolor, consternació i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies dels dos menors que han estat traslladats a l'hospital.
3: Segons Protecció Civil, es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís per situació meteorològica de perill per calor aquest any. L'episodi començarà aquest diumenge i tindrà el punt àlgid entre el dilluns i el dimarts, amb temperatures que podrien arribar a superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. Durant les últimes hores ja s'han registrat diversos incendis agrícoles a l'Empordà, també a les Terres de Lleida, i els bombers han reforçat el dispositiu preventiu a Ponent i també a les Terres de l'Ebre davant l'elevat risc d'incendi. Sentim a Claudi Gallardo, és el cap de suport dels bombers.
5: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús de material pirotècnic i demana també sentit comú.
6: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació l'abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen, però, nits molt càlides. El Metocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures superiors als 25 graus al litoral i al prelitoral. Les temperatures es podrien arribar a allargar més enllà de dimarts. I els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Forallac al Baix Empordà, que havia començat en un camp de rostoll. També s'ha desconfinat ja el nucli de Canapost. Un de cop s'han fet ja les feines d'extinció que han evolucionat favorablement. Girona, Maria Rovira.
7: Els bombers continuen treballant amb 14 dotacions per acabar d'extingir el foc a Forallac. L'avís s'ha rebut cap a les 4 de la tarda per aquest foc que ha començat en un camp de rostolls i s'ha hagut de confinar durant una estona els veïns del nucli de Canapost. Una estona després s'ha enviat un nou missatge per aixecar aquest confinament. Els bombers han treballat també amb ajuda de tractors, sobretot al flanc esquerre, i en aquesta zona el foc ja no avançava. També al Baix Empordà els bombers ja han donat, en aquest cas per extingit, l'incendi agrícola que s'ha declarat a primera hora de la tarda a Parlavà. En les feines per apagar-lo hi han participat 14 dotacions dels bombers, dues de les quals aèries.
0: I els bombers també han estabilitzat un incendi que s'ha declarat aquesta tarda a l'exterior d'una deixalleria a la Corullada, al municipi de la Granyanella, a la comarca de la Segarra. El foc ha cremat un tractor i també camps de rostolls. Els bombers han activat 16 dotacions. I també s'ha extingit l'incendi de vegetació agrícola declarat aquesta tarda a Puiggròs, a les Garrigues. En aquest cas, el foc s'ha pogut controlar i extingir després de revisar-ne tot el perímetre sense detectar cap punt calent. Els serveis d'emergència han rebut l'avís poc després de les 3 d'aquesta tarda i l'incendi ha quedat doncs, estabilitzat cap a les 4. El foc s'ha originat al marge de la carretera L200, en una zona de camps de cereal encara per segar. Els bombers hi han treballat amb un màxim de 15 dotacions, que s'han anat reduint posteriorment a 8 durant les tasques de control. Totes les unitats ja s'han retirat de la zona i no hi ha hagut afectacions personals.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Israel i Hezbollah han continuat aquesta tarda els atacs mutus, tot i que a primera hora diversos mitjans han publicat que hi havia un alto al foc de les 3 de la tarda, citant responsables de la Casa Blanca, de la milícia xiïta i de l'exèrcit israelià. La treva començava oficialment doncs, a les 3 de la tarda, però poc després Israel ha atacat la localitat de Nabatieh, al sud del Líban, i possibles drons de Hezbollah han entrat en territori israelià. El secretari general de la milícia, Naim Qassem, ha fet un missatge televisat, però no ha parlat de cap alto al foc. El portaveu de l'exèrcit israelià, Efi Defrin, ha assegurat que no hi ha hagut cap canvi en les ordres que reben.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
0: Israel ha assegurat que continuarà ocupant una zona de seguretat al sud del Líban. En aquestes últimes hores, 47 libanesos han mort i un centenar han quedat ferits en atacs israelians, en la jornada més sagnant des de l'anunci del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran. Els ministres israelians d'ultradreta han clamat venjança i un d'ells ha expressat el desig que tot el Líban cremi en flames. Donald Trump ha estat pressionant el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, perquè cessi les hostilitats amb Hezbollah, però fins ara s'ha desmarcat de les negociacions entre la Casa Blanca i Teheran. Doncs bé, l'Iran responsabilitza els Estats Units dels atacs israelians al Líban i insisteix que el memoràndum pactat amb els nord-americans també inclou un alto el foc al front libanès. De moment, les converses entre Washington i Teheran, que s'havien de reprendre avui als Alps suïssos, han quedat ajornades sense data de moment. Un portaveu d'exteriors al Parlament iranià, Ibrahim Rezai, diu que l'Iran no abandona la via negociadora, però ho fa des de la desconfiança dels Estats Units.
9: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Això no obstant, no ha impedit que el trànsit a l'estret d'Hormuz comenci a reactivar-se per l'entrada en vigor del memoràndum. En les últimes 24 hores hi han passat 25 vaixells, entre petroliers i mercants, quan en els últims mesos no en passaven més de 5 al dia. Els nivells, però, estan encara molt lluny dels d'abans de la guerra, en què el travessaven més d'un centenar. L'Iran continua autoritzant qui pot navegar per l'estret, però ha assegurat que no cobrarà taxes als vaixells durant els pròxims dos mesos, el temps previst inicialment per negociar amb Washington. I més qüestions, diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre Keir Starmer que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge del Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans de comunicació del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores abans de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials d'ahir. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit, doncs, indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que avui ha mantingut diverses trucades amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, ha dit que està disposat a lluitar per continuar el càrrec, si finalment hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: Segons el diari The Guardian, hi ha uns 200 parlamentaris laboristes disposats a un canvi de partit i al capdavant del govern, d'acord amb el que diu un diputat que fins ara no s'havia posicionat contra Starmer. La premsa britànica confirma que la ministra de Transports, Heidi Alexander, ha demanat a Starmer aquesta tarda que prepari la seva sortida del govern i doni pas a un nou líder. Alexander ja va donar suport a Burnham en dues ocasions anteriors com a cap dels laboristes. Pedro Sánchez insisteix que pot avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve i ho ha dit en sortir del Consell Europeu de Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
11: Per primer cop ahir, Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a avançar eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que avui, amb ironia i entre rialles, ha reiterat.
12: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
11: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis, estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any. I, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027. Sánchez sempre s'ha fixat l'estiu com a data final de la legislatura.
0: El jutge Juan Carlos Peinado rectifica i exclou Begoña Gómez d'una nova investigació judicial. El jutge ha reconegut hores més tard que el nou cas que ha obert aquest matí només afecta l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no la dona de Pedro Sánchez. Tornem cap a Madrid. Paula Brujats.
13: A primera hora del matí, Peinado ha comunicat que obria una segona investigació vinculada a la dona de Pedro Sánchez per indagar en possibles irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic que va guanyar l'empresa del seu amic Juan Carlos Barrabés el juny del 2020. En el seu escrit, el jutge Peinado assenyalava a l'encapçalament i com investigats el nom de Begoña Gómez, però després ha reconegut que era un error i ha limitat l'investigació només a Juan Carlos Barrabés, que l'investiga instàncies de la Fiscalia Europea, que veu un possible delicte de prevaricació i un altre contra els interessos de la Unió Europea per aquest contracte sota sospita que es va pagar en part amb fons europeus. El govern espanyol diu que tot plegat és un despropòsit i el ministre Óscar López, en declaracions a Televisió Espanyola, ha acusat Peinado d'inventar-se-les totes per perseguir la parella de Sánchez.
14: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
13: Fons de la Moncloa afegeixen que Begoña Gómez mai va fer cap gestió a favor del contracte investigat i es pregunten per què Peinado no ha decidit encara si envia la parella de Pedro Sánchez a judici per l'altra causa, pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant la decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des de dilluns, que és el dia que la va citar per últim cop al jutjat. El jutge també ha de decidir si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez. Per això, però, no hi ha termini per decidir-ho.
0: És un quart de nou en punt. Com sempre, a aquesta hora ens aturem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit i també del transport públic. I tots els detalls els té la nostra companya Mariluz García. Bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Ja queden complicacions molt localitzades. Segons acaba d'informar Trànsit, 267.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona fins les 8 d'aquest vespre, un 44% dels previstos en aquesta operació sortida que s'acaba demà a les 3 de la tarda. Queda cua a l'eix transversal de C25 a Santa Coloma de Farners en direcció Girona per un accident que talla un carril. També a l'AP7 a l'altura de Montmeló en direcció Girona. L'autopista del Maresme, la C32 a Argentona i de la Foils a Tordera, a direcció Girona, i la C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró. A les rondes de Barcelona, la ronda de dalt entre la Vall d'Hebron i Canyella, sentit Besòs, i la ronda litoral a l'altura de Montjuïc i a Sant Adrià, sentit Besòs, i de Vila Olímpica a la Barceloneta, direcció Llobregat. A causa d'obres, l'autopista AP2 a l'altura de Montblanc, direcció Barcelona. Pel que fa a la situació del transport públic, els trens de l'R2 i R2 Nord i Sud de Rodalies tenen retards de 30 minuts a causa d'una incidència a l'infraestructura de DIF a l'altura de Bellvitge Gornal. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Anem acabant aquest divendres, que ha vingut marcat per unes temperatures que ja s'han començat a enfilar. Avui una miqueta més que no pas ahir, 37 graus a Lleida, al Poal, al Carràs, a Vallfogona de Balaguer, 35 graus a Bossòst, a Organyà, i també a la costa i al prelitoral amb aquest ambient xafogós. Ha caigut alguna gota cap al Pirineu, molt poqueta cosa, i de cara a les properes hores, altre cop com va passar ahir, hi pot haver alguna feble precipitació que arribi pel terç oest i que afecti Ponent o el Pirineu. Molt poca cosa en conjunt i de matinada. Això farà que el cap de setmana comenci amb alguns núvols més, sobretot a primera hora. Després, ràpidament, les clarianes aniran guanyant terreny amb unes temperatures que durant la nit i matinada ja seran una miqueta més altes, per tant, costa una miqueta més de dormir, amb nit tropical a la costa, cap a Ponent, o fins i tot una miqueta més altes, i de cara al migdia doncs tindrem sol i alguna nuvolada molt poc important. Podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu Occidental. Tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana, aquest cel enterbolit i aquest ambient encara una miqueta més xafogós. Però l'onada de calor, la primera onada de calor d'aquest any, arriba diumenge i s'allargaria ja fins dimecres, el dia de Sant Joan. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any i dilluns aquesta calor s'intensifica amb registres que podrien situar-se cap als 42 o fins i tot 43 graus.
1: 3CAT Info.
17: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
18: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per una distracció. Segons un informe policial al qual ha tingut accés al Nacional, estava aturat i sense fer servir el telèfon mòbil en el moment en què va caure. El dia de la mort del seu pare, el 14 de desembre del 2024, Jonathan Andic va assegurar als Mossos que, després de 15 minuts caminant, va avançar el seu pare quan aquest estava fent fotos. Va assegurar i que, mentre caminava, va sentir un soroll de pedres que queien, es va girar i va veure un cor rodant entre els matolls. En la seva segona declaració, Andic va afirmar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa de Jonathan Andic sosté en els seus informes que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
1: 3CAT Info.
0: Els pescadors reclamen solucions per l'augment dels atacs dels dofins a les seves xarxes que els fan perdre, diuen, captures. Els problemes afecten sobretot el sector de la pesca artesanal de la Costa Daurada i també la de l'Ebre. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Pescadors com el Moisés González de Cambrils al Baix Camp estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
19: Ha anat creixent fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
3: Les embarcacions més afectades són les petites. Porten entre un i tres mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Brull, diu a 3cat Info que no saben per què passa.
20: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què no d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
3: Els atacs dels dofins es fan perdre captures, però també fan malbé xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. L'any 2023 la Generalitat va atorgar uns ajuts de compensació després de certificar les pèrdues a través d'un estudi científic. La gerent de la confraria de Cambrils, Clàudia Masdeu, demana que es convoquin les ajudes del 2024, 2025 i 2026.
21: Necessitem més implicació per poder donar resposta a la situació que estan passant a dia d'avui.
3: La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3cat Info que estan tramitant les ajudes pendents per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: Descobreixen a París una partitura inèdita de Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines, manuscrites, pel compositor l'any 1778, quan tenia llavors 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. I, per tant, la hipòtesi més probable és que anessin a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca.
22: La següent cançó es diu Carson i és a partir d'un poema d'en Carson.
0: La segona jornada del Festival Sonar 2026 posa en marxa avui els 6 escenaris del recinte firal de Gran Via, inclòs també el gegantí Sonar Club, on aquesta nit actuaran Skepta o Charlotte de White. En un escenari molt més íntim, el Sonar Hall, ha actuat el duet català Annie in the Hall. Barcelona, Òscar Callau.
23: Si ahir en aquesta hora era Mercè, una jove artista catalana d'Almenar, la que ens sorprenia, avui al Sonar la innovació ve de la mà d'Annie in the Hall, un nom, per cert, que no sabem si l'han triat precisament perquè actuen al Sonar Hall. En qualsevol cas, aquest duet que fusiona pop electrònic i folclore mediterrani, format per la cantant Aina Sarana i el músic Jan Cabarrocas, ha presentat les cançons d'Intel·ligència Romàntica. El to poètic de les lletres, la veu apassionada de l'Ainara i els solos de flauta contrasten poderosament amb la contundència de la percussió electrònica que el Jan toca a peu dret i que fa vibrar tot l'escenari. Una combinació que ens ha recordat alguns espectacles de Tarta Relena. Cançons en català amb alguna incursió al castellà de dos artistes que cuiden l'escenografia minimalista amb projeccions, un cor convidat de 5 veus i també la moda, ja que es presenten amb vestits d'estètica samurai i geomètrica, però un pèl calorosos per l'ocasió.
24: Sí que era l'oportunitat de fer com un espectacle una mica més gran. Al final el grup té 200 escoltes a l'Spotify i era una oportunitat de donar-li una mica de visibilitat al projecte.
25: Ara, darrerament, el que fem és tirar bases i llavors a sobre jo sí que toco percussions i altres sons amb samplers i llavors l'Aina sí que hi afegeix la veu i la flauta.
23: L'encarregada de rebre avui els assistents de la primera hora de la tarda ha estat Àfrica, una DJ instal·lada a Barcelona consagrada als ritmes elegants i suaus de l'Afro House. Recordem que mentre tot això passa aquí al recinte firal de la Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, el Sonar s'expandeix per tota la ciutat amb el Sonar District al Parc del Fòrum, amb propostes de matí i tarda, avui i demà, o el Sonar Kids, el festival familiar que demà dissabte es podrà viure en una jornada diurna també al Fòrum. I encara podem recordar Love Sonar amb festes underground al poble espanyol.
0: 5 minuts per 2:15.
1: Esports.
0: David Bach, bona tarda.
2: Bona tarda, els encapçalem en partits o bé andants o bé que han de començar en la propera estona, com per exemple la primera federació de futbol jugarà la final tornada del playoff d'ascens a la segona divisió que el Sabadell mirarà d'assolir. Rebran els vallesans al Zamora a partir de les 9 en el partit de tornada d'aquesta final i en aquest duel hauran de buscar la remuntada perquè en l'anada la setmana passada jugada a Castellà, a Zamora, doncs van perdre per la mínima per un gol a 0, de manera que el Sabadell que començarà aquest segon partit a remolc a la nova Creu Alta. El duel el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en futbol, nova jornada amb partits al Mundial dels Estats Units, Mèxic i al Canadà. D'entrada a les 9 també començarà l'Estats Units-Austràlia de la segona jornada, com també ho seran l'Escòcia-Marroc a partir de la mitjanit hora catalana. A 2:15 tindrem el Brasil-Haití i a les 5 el Turquia-Paraguai. Per cert, que amb el Marroc hi és el lateral del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, que avui ha sabut que anirà a judici per una suposada violació arran d'una acusació d'una dona de l'any 2023. Encara de l'esport en joc, parem atenció el que destacàvem els titulars. Partit decisiu a l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, el tercer de la sèrie final entre l'Igualada i el Liceo ara mateix a 12 minuts i mig. Perquè s'acabi el partit, la segona meitat, l'Igualada forçaria el quart enfrontament i això que el descans perdia 0-1 contra el conjunt gallec, però ara domina 4-1, remuntada a les comes del conjunt igualadí per allargar aquesta eliminatòria. 3 gols de marge de moment, com dèiem, tot just ara mateix a l'equador de la segona meitat. Els dos primers duels els va guanyar la Corunya, l'equip anfitrió, el Liceo, que avui optava doncs tenir la primera oportunitat d'aconseguir el títol. Encara la té, però es veu amb un 4-1 en contra que enviaria la final pel cap baix al quart partit, que jugaria també a Igualada, a les Comas, i seria aleshores diumenge. Més informació esportiva del dia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Recobrem el fil del Mundial de Futbol perquè, a banda d'aquests partits d'avui i de la propera matinada, diumenge jugarà la segona jornada la selecció espanyola. Avui amb declaracions d'alguns dels futbolistes catalans del Barça, com és el cas, per exemple, de Lamine Yamal, que ha parlat a la televisió espanyola respecte de la seva lesió que va posar en dubte que estigués a punt per iniciar el Mundial.
4: Bueno, yo creo que todo eso te ayuda pues, a madurar. Al final nunca me había lesionado y este año he tenido pues, dos lesiones que me han dejado fuera. Entonces nada, llevarlo con calma, con cabeza. Gracias a Dios son lesiones que me hacen poder volver a jugar con mi equipo durante la temporada. Y nada, espero no lesionarme nunca más, pero bueno, siempre que pase, pues con calma y a ser profesional.
2: Un últim apunt de futbol encara, perquè en relació a la Lliga Anglesa, canvi d'aires de la gironina a la Llacudina, la defensa fitxa pel West Ham anglès procedent del Arsenal. Firma per 3 temporades.
1: 3CAT Info.
2: De l'àmbit poliesportiu, novament, ens fem ressò del fet que avui ha començat la Volta Ciclista Catalunya Femenina, tercera edició amb 3 etapes i victòria avui a l'esprint per a la neerlandesa Nienke van Hoven, després d'un últim quilòmetre marcat per una caiguda. Van Hoven s'ha imposat a la seva companya a l'equip Visma, la també neerlandesa Marianne Vos, precisament vencedora de la primera edició. Avui també hi ha hagut protagonisme per a la igualment neerlandesa amb arrels garrotxines Laura Molenaar, que ha anat escapada i ha liderat l'etapa durant molts quilòmetres. Molenaar n'ha parlat al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
2: D'art truc del triomf d'avui, Van Hoven és la primera líder d'aquesta Volta a Catalunya, amb Molenaar, que se situa quarta. Demà es farà la segona etapa, que de fet és l'etapa reina, amb ascensos, primer al Coll de la Creueta i després al final a la Molina. Seguim sobre dues rodes, però amb motor ara, perquè el japonès Ayogura és el pilot més ràpid de la primera jornada d'entrenaments al Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al circuit de Brno. Ogura ha avantatjat Bezzecchi segon i Dijan Antonio tercer. Marc Márquez ha acabat cinquè, després de ser el més ràpid a la jornada matinal. El de Cervera ha caigut dues vegades sense més conseqüències, una al matí i una a la tarda. I afegim que el Girona en bàsquet ha anunciat el fitxatge d'Isaac Vázquez, jugador gallec de 21 anys que firma fins al 2030. Aquest matí la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Mumbrú, que compaginarà el càrrec amb el de seleccionador d'Alemanya.
0: Som 8:45 en punt. Principals titulars d'aquesta hora: un menor ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats en estat crític a la platja de la Rabassada de Tarragona. Els joves jugaven amb tres companys més en una zona de roques. En el moment dels fets, onejava la bandera groga. Israel i Hezbollah continuen els atacs mutus malgrat un anunci del toallfoc que s'ha filtrat en alguns mitjans, però que cap de les parts ha confirmat públicament. La notícia ha saltat després d'una jornada sagnant amb gairebé 50 morts al Líban. Davant les veus que li reclamen un avançament electoral, Pedro Sánchez insisteix que presentarà els pressupostos generals d'aquest any i que no hi haurà eleccions fins l'any que ve. Assegura que no coincidiran amb les municipals, però també deixa caure literalment que la realitat és molt dinàmica. I fins les 9 en punt, també us explicarem més notícies, com que l'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles, d'unes 5 hectàrees. O que CETAC fa història exhaurint les entrades de dos concerts íntegrament en euskera a Bilbao. Entre avui i demà, l'artista rebrà 80.000 persones a l'estadi de Sant Mamés. I en esports, David Ubach, què hi afegirem?
2: Doncs que hi ha en joc la segona meitat de l'Igualada-Liceo, tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins. L'Igualada, que el descans perdia 0-1, ha capgirat el marcador i ara a 9:35 perquè s'acabi l'enfrontament, domina 4-1 i forçaria així el quart partit, que es disputaria diumenge també al pavelló de les Comes.
0: I ens falta el temps. Després d'un dia càlid, aquesta matinada pot caure alguna gota a les comarques de Lleida i el Pirineu. Cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor que tocaran els 38 graus a Ponent, i diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any, just amb l'arribada de l'estiu. Dos quarts i dos minuts i mig de nou. Tot seguit sentirem l'hemicicle de 3CAT Info avui amb una entrevista a Josep Rull, president del Parlament, coincidint amb l'equador de la legislatura catalana.
1: L'hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
0: Avui a l'hemicicle entrevistem el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, per fer balanç dels dos primers anys de la legislatura. El juny del 2024 es va constituir el Parlament sorgit de les últimes eleccions catalanes que van portar Salvador Illa a la presidència de la Generalitat.
1: Té la paraula
0: Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i benvingut.
6: Moltes gràcies.
0: Ja hem arribat a l'equador de la legislatura a Catalunya. El 10 de juny del 2024, ara fa dos anys, es va constituir el Parlament, sorgit de les últimes eleccions, i dos mesos més tard, el 8 d'agost, Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat. Quin balanç fa d'aquests dos anys com a president del Parlament?
6: En

0: Les lleis encara no prou. Jo sempre he explicat que els terminis de la societat i els terminis del Parlament han de reduir la seva distància. I durant massa temps la distància ha estat excessivament significativa i important. I per altra banda, jo crec que l'element més rellevant des de la perspectiva de la presidència del Parlament i de la mesa del Parlament, l'element més rellevant és haver signat un conveni amb el govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder ampliar el Parlament de Catalunya a partir d'aquí 6-7 anys. I per tant, destinar el Palau del Parlament a l'activitat política, preservar el patrimoni històric amb tota la simbologia i fer un edifici estrictament administratiu de Parlament avançat i modern.
1: Un altre dels reptes que ha hagut d'entomar aquesta legislatura és com gestionar els discursos dels partits d'extrema dreta. Això s'ha aconseguit, gestionar tots els posicionaments i discursos de partits com Vox i Aliança Catalana?
0: Això és molt complicat i sempre hi ha marge per poder millorar. Sempre he explicat el mateix. La llibertat d'expressió en seu parlamentària és un bé que s'ha de preservar i és extraordinàriament protegit, aquesta llibertat d'expressió, tal com ens diu el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Això vol dir que hi ha d'haver impunitat respecte a algunes afirmacions que són clarament ofensives. Per exemple, hi va haver un diputat de Vox que va assenyalar una diputada del Parlament, la diputada Najat Driouech, dient que l'havien de deportar. O que pensaven que... No la deportarem encara. Això és clarament ofensiu i és punible. Finalment va demanar perdó, però això és molt, molt greu. I, per tant, el que necessitem és tenir les eines adequades perquè quan se superen els límits que també estableix el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, des d'un punt de vista de dignitat humana, des d'un punt de vista d'expressions racistes, xenòfobes, evidentment s'ha de poder actuar. I, per tant, nosaltres hem utilitzat aquest mecanisme de la Comissió de l'Estatut del Diputat, que ara amb la reincorporació del seu president, d'Antoni Castellà, després d'una baixa per una qüestió de salut, doncs ja tindrem algunes notícies. Ens consta tanmateix que els grups parlamentaris estan movent-se per actualitzar el codi de conducta i el reglament per tal de donar donar més consistència jurídica a eventuals, diguem-ne, advertiments i sancions que hi pugui haver en aquest àmbit.
1: Entrant en l'activitat legislativa del Parlament, el juliol s'aprovarà una de les lleis més importants de qualsevol govern, que són els pressupostos de la Generalitat, els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers pressupostos que la cambra pot aprovar des del 2023. Creu que són un baló d'oxigen per al president de la Generalitat per poder resistir fins a finals de la legislatura?
0: Home, pot acabar la legislatura, és evident, o com a mínim afrontar-la el proper any. Això és evident. Quan hi ha pressupostos, hi ha possibilitat de recorregut de la legislatura. Una altra cosa és si aquests pressupostos són els més adequats i els que necessita el país, o aquests pressupostos són suficients per les necessitats del país. I aquí em pertoca de posar sobre la taula el mateix tema que anem posant any rere any, que és el dèficit fiscal descarnat que té Catalunya i que fa que aquests pressupostos siguin clarament insuficients respecte allò que el país necessita en aquests moments.
1: Ja portem un temps que el focus informatiu està molt posat al Congrés i a Madrid, que no pas aquí al Parlament. Creu que Pedro Sánchez podrà esgotar la legislatura espanyola amb tota la tempesta judicial que està esquitxant el PSOE?
0: Han de donar moltes explicacions, però per mi l'element més rellevant és que no hi ha pressupostos. I això és una anomalia que no podem donar per bona. Abans vostè em preguntava sobre la possibilitat d'acabar la legislatura al Parlament de Catalunya. Jo el que li he respost és, home, amb la mesura que molt probablement s'aprovaran els pressupostos, hi ha marge per fer allò que s'ha de fer. Una altra cosa és la discrepància, si es fa de la millor manera possible. Però Madrid fa 3 anys i mig que no s'aprova cap pressupost. I, per tant, això és una anomalia que no es pot donar per bo. I, per tant, per mi aquest és l'element fonamental, per entendre la debilitat del govern espanyol. Una altra cosa és tot aquest assetjament judicial. Hi ha una part que sembla consistent, una altra part que nosaltres ja havíem advertit en els socialistes quan ens passava a nosaltres. Els havíem advertit que primer començaran amb els independentistes i quan

0: Van començar amb nosaltres, hi havia entusiasme. Entusiasme. I ens van jutjar i ens van condemnar sense que hi hagués solidesa i amb uns procediments absolutament irregulars. I nosaltres els ho vam advertir. I per tant hi ha una combinació entre, diguem-ne, una actuació que és d'una contundència extrema per part del poder judicial, amb àmplies dosis d'arbitrarietat, però també hi ha alguns elements que sembla que tenen prou consistència com perquè el PSOE doni les explicacions adequades, i això, òbviament, debilita la posició del president del govern.
1: Vostè deia que és una normalitat democràtica que un govern no tingui pressupostos. Creu que aquesta qüestió s'hauria de regular legalment perquè no passi el que està passant, per exemple, a Madrid?
0: És una bona pregunta. El món local, per exemple, sempre ha de quedar investit un alcalde, i per tant es dona una prevalença en el que ha guanyat les eleccions, en cas que no hi hagi una majoria alternativa. Això és interessant. I el món local també estableix que si no s'aproven els pressupostos hi ha una moció, diguem-ne, de confiança, i a partir d'aquí hi ha la possibilitat de poder-los aprovar, la qual cosa dona estabilitat. Veurem. Estic simplement teoritzant, No dic que s'hagi de plantejar això, estic reflexionant, però és evident que els països necessiten aquesta consistència.
1: Creu que tots aquests casos judicials que estan esquitxant el PSOE poden acabar de retruc afectant l'estabilitat de la legislatura a Catalunya?
0: No sé fins a quin punt ho poden fer. L'estabilitat a Catalunya la garanteix el tripartit, que funciona de facto i funciona operativament. La mateixa majoria de la investidura és la majoria, diguem-ne, que sustenta l'actual govern. Aquesta és una pregunta que evidentment s'ha de plantejar en aquests actors, en aquests tres partits que donen estabilitat a Catalunya.
1: Creu que el president Illa hauria de donar explicacions davant del Parlament, com per exemple li ha exigit el principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya?
0: Que és el meu grup parlamentari.
1: Que és el seu partit.
0: Evidentment, clar, la resposta és evidentment que sí, que s'han de donar. Jo en soc partidari sempre. En soc partidari de davant de circumstàncies que generen inquietud, que generen preocupació, evidentment, poder comparèixer crec que és la millor recepta. Jo sempre la recomano i la recomanaria a tothom. Sempre compareixi i donar la cara. Sempre.
1: Abans de les vacances d'estiu encara queda un calendari polític intens. El 16 de juliol és una data marcada en vermell al calendari perquè és quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia. El Tribunal Constitucional espera aquest pronunciament per decidir si s'aplica l'amnistia a Carles Puigdemont i a tots els líders del procés. Vostè, què n'espera de la justícia europea i què espera que faci després la justícia espanyola?
0: M'agradaria que la justícia europea fos una justícia justa. M'agradaria que la justícia europea, i desitjo que sigui així, es posicioni amb els termes que ja ha plantejat l'advocat general, que amb un percentatge molt alt allò que planteja l'advocat general acaba sent allò que fa el Tribunal de Justícia de la Unió, i després a partir d'aquí s'hauria d'actuar amb conseqüència, perquè quan nosaltres fem una activitat internacional molt intensa des del Parlament de Catalunya i ens reunim amb d'altres parlaments, quan els explico que sóc president d'una cambra on hi ha dos dels 135 diputats que són a l'exili, queden al·lucinats. Quan els explico que hi ha hagut una llei d'amnistia aprovada pel Parlament espanyol amb una majoria democràtica, queden al·lucinats, absolutament al·lucinats. Quan els explico que el poder judicial espanyol està en una posició de rebel·lia democràtica, queden al·lucinats. És que és això. És a dir, no caldria que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'hagués de posicionar per fer les coses ben fetes. No caldria. Malauradament, caldrà. Però no caldria. En un estat normal i en un estat democràtic, no caldria.
1: Si la justícia europea finalment resol a favor de l'amnistia, vostè confia que el Tribunal Suprem acabarà aplicant-la?
0: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. Allò que li deia abans, el que ens va passar a nosaltres, el que li va passar al fiscal general de l'Estat, insisteixo, ho havíem advertit, i per tant el Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. I aquesta és una notícia nefasta per l'estat de dret a l'estat espanyol, i no hauria de passar inadvertit a la resta de a les democràcies europees.
1: En cas que no apliqués l'amnistia i la justícia europea i resolgués favorablement, aleshores el Tribunal Suprem estaria prevaricant d'alguna manera.
0: Sí, estaria prevaricant, i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
1: Vostè confia que Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya aquest 2026?
0: Ho desitjo d'una manera intensa, apassionada, perquè políticament estem parlant d'un element que, diguem-ne, que és una ferida per la democràcia mateixa. Per la democràcia, que hi hagi tres persones que hagin de viure a l'exili. I per altra banda també hi ha una qüestió humana que no ens pot passar inadvertida, i que a mi no em passa ni em passarà mai inadvertida.
1: Té por d'alguna manera que si el PP i Vox acaben governant a la Moncloa i encara no s'ha aplicat l'amnistia, això pugui encara encallar-se més?
0: El Tribunal Suprem té un nivell de complicitat extraordinàriament alt amb el PP i amb Vox, que ha expressat sense necessitat que Vox i el PP governin l'estat espanyol.
1: Vostè serà president del Parlament en principi fins al 2028, quan acaba la legislatura a Catalunya, i després què farà?
0: No ho sé què faré, però per mi el fet de ser president del Parlament de Catalunya és un honor extraordinari, excepcional, i per tant m'hi estic abocant amb tota la intensitat. Ara hem fet el balanç d'aquests dos primers anys, hem fet més de 160.000 quilòmetres per al conjunt del país, visitar totes les comarques, més de 1.000 actes institucionals, i jo dic que quantes vegades seràs president del Parlament? Pare, em diuen, i els dic, pare, però és que treballes... Quantes vegades el pare serà president del Parlament? Una, doncs, a fondo. És això.
1: Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, en aquesta agenda tan atapeïda que té, i fins una altra.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Tres quarts i dos minuts de nou, trànsit i temps, i de seguida reprenem l'actualitat. Comencem per actualitzar l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Ja queden retencions molt puntuals. A l'AP7 a Castellbisbal, en direcció a Tarragona, a l'autopista del Maresme, la C32, entre Palafolls i Tordera, direcció Girona, la B20, la Pota Nord, a Montgat, en sentit nord, i de Santa Coloma, al Nus de la Trinitat, en direcció Barcelona, la C60, Argentona, per anar cap a Mataró, ronda litoral, entre Zona Franca i Montjuïc, en sentit Besòs, i la ronda de dalt, entre Hort i Canyelles, també direcció al Nus de la Trinitat. A causa d'obres, l'autopista AP2, a Montblanc, direcció Barcelona. I el transport públic, recordem que els trens a R2 i R2 Nord i Sud de Rodalies mantenen el retard de 30 minuts a causa d'una incidència a l'infraestructura de DIF a l'altura de Bellvitge-Gornal. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
5: Aquest divendres ha vingut marcat per unes temperatures que han pujat més que no pas ahir, els valors més alts, 37 graus a Lleida, al Carràs, a Vallfogona de Balaguer, al Poal, però també cap al Pirineu, ambient càlid i també xafogós a la façana litoral, amb una tarda amb una miqueta més de vent i mala mar a la costa. Estabilitat amb algun ruixat, poca cosa, cap al Pirineu, i sí que aquesta propera nit i matinada, una mica com ha passat l'anterior, hi pot haver alguna gota que ens creui des del Ponent fins a les comarques del nord-oest, sector occidental del Pirineu, poqueta cosa en conjunt. Això sí que farà que aquesta nit i matinada la temperatura doncs, no baixi gaire. Per tant, nit tropical a la costa, també cap a Ponent, i un matí amb una miqueta més de núvols. Després, ràpidament, s'anirien trencant, tindrem moltes estones de sol, i a la tarda, com a molt, hi pot haver alguna nuvolada cap al Pirineu. Molt poqueta cosa. Aquesta entrada d'aire càlid va acompanyada de pols sahariana, per tant, aquest cel enterbolit, aquesta qualitat de l'aire que s'aniria empobrint. Però les temperatures començaran a pujar encara més a partir de diumenge i ben bé fins a Sant Joan, aquesta primera onada de calor de l'any que s'allargarà fins dimecres. Diumenge ja podríem arribar a aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent i dilluns les temperatures encara voldran pujar més, amb avisos en moltes més comarques per calor i fins i tot en aquest sector de Ponent amb aquest avís de nivell 3 sobre 6, valors que poden arribar als 42 o 43 graus.
6: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
7: Quatre persones, dos vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... O sigui, encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
6: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
8: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
6: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
9: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
6: El que està en joc no es compta en diners.
10: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
6: 30 minuts, la narcoamenaça. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Un xoc entre dos trens aquesta tarda a Bedford, al nord de Londres, ha causat diversos ferits. De moment es desconeix quants passatgers hi anaven a bord i quin és el seu estat de salut. La policia i els serveis d'emergència hi continuen treballant encara a la zona i de moment s'han aturat totes les línies que van cap al nord de Londres. Segons les primeres informacions, l'accident ha passat a 6:45 d'aquesta tarda, hora catalana. Un dels dos trens s'hauria aturat per un error en el sistema de seguretat i l'altre l'han calçat per darrere.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'antic poblat ibèric Ullastret, al Baix Empordà, és el més gran de Catalunya d'aquella època, però en les últimes excavacions fan evident que encara podria ser-ho molt més, fins a doblar o triplicar l'actual superfície. Això perquè han trobat les restes d'un barri fora de muralles, d'unes 5 hectàrees. N'han donat tots els detalls des d'Ullastret. Carla Saló Pujol, què hi han trobat exactament?
11: Doncs han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats a l'entorn de la ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu. Fins ara es creia que a la zona del nord-oest de l'assentament ibèric de l'illa d'en Reixac, molt a prop de la ciutat ibèrica, no hi havia hagut ocupació humana perquè era una zona inundable. Les excavacions fetes, però, aporten noves evidències i fan que el conjunt de la ciutat ibèrica d'Ullastret sigui més gran del que es coneixia. Gabriel de Prat és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
12: Amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
11: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn, com el nucli de Llevià, la Tallara d'Empordà, Bellcaire o l'Escala.
3: I segona jornada del Festival Sónar al recinte firal de la Gran Via, que està a punt d'obrir l'escenari gegant Sónar Club i l'emblemàtic Sónar Lab a l'aire lliure. En un escenari molt més íntim, el Sónar Hall, hi ha actuat el DJ Deito amb un show audiovisual creat amb intel·ligència artificial. Òscar Callau.
13: Deito Manabe ha ofert aquest vespre al Sónar Hall una actuació d'aquelles que podríem considerar 100% sónar. Tecno contundent, però alhora abstracte i conceptual, lligat estretament a imatges d'última generació creades amb intel·ligència artificial. Una barreja perfecta per als seguidors que poden fer elucubracions intel·lectuals sobre art digital mentre mouen les cames al ritme de la música. Manabe, artista japonès habitual del festival, també en la seva versió Sonar Més D, ha estrenat un nou show audiovisual encara en procés de desenvolupament creat amb eines del laboratori de recerca d'IA de Google DeepMind. No és el primer cop que fusiona música i matemàtiques. Recordem que ha creat shows visuals d'impacte per Björk o Square Pusher, però ara aconsegueix unes imatges insòlites que semblen tenir vida pròpia, ja que reaccionen en directe als sons i ritmes del concert. Música i vídeo són un tot, amb les eines digitals generatives de Google i d'Aito Manabe, un DJ erudit que també investiga la realitat augmentada o la neurociència. D'altra banda, fa uns minuts s'ha posat en marxa per primer cop un dels grans escenaris a la fresca, el Sonar Lab, amb la DJ madrilenya Olivia Babe. I a les 9, la pista de ball gegantina del Sonar Club s'estrena amb la DJ basca Zuri, preàmbul de l'actuació a les 10 d'un dels grans caps de cartell de la jornada, el raper britànic rei del gènere grime Skepta. De matinada, sota l'enorme bola disco de Mirallets, serà el torn de DJs femenines, Charlotte Devite, DJ Gigola i Sara Landry.
3: I CETAC fa història exaurint les entrades de dos concerts íntegrament en euskera a Bilbao. Entre avui i demà, l'artista rebrà 80.000 persones a l'estadi de Sant Mamés. Clàudia Roses.
14: El líder del projecte Pello Reparat es converteix en el primer artista basc que protagonitza l'esdeveniment més gran de música en llengua basca. Després de registrar un sold-out rècord en tan sols 3 hores per demà, la banda va replicar l'èxit quan va penjar el cartell d'entrades exaurides per a la nova jornada afegida per avui. Pello Reparat, el cantant de CETAC, explica què representa aquesta fita.
15: Que hay un pueblo que está haciendo esto, ¿no? Es un pueblo entero que de alguna manera está aquí representado, ¿no? Hay gente de todo tipo, de diferentes lugares de Euskal Herria, también desde fuera. Es un momento histórico para todos los que estamos aquí trabajando y cuando venga la gente quiero que se lleve esa idea de que aquí ha habido un pueblo alzando la voz y defendiendo lo que es suyo.
14: CETAC presentarà Mito Aroa 3, una superproducció tecnològica ambientada en l'any 2084. L'espectacle s'endinsa en un futur imaginari marcat pel control poblacional, les relacions de poder i la supervisió tecnològica. Sobre l'escenari, l'electrònica d'avantguarda i el llenguatge cinematogràfic de CETAC comptarà amb elements de la mitologia basca i més de 10 personatges del Carnestoltes tradicional rural, un discurs en què s'entrellacen reivindicació i ficció.
3: Esports. David Ubach, bona tarda.
16: Bona tarda, esports, que arrenquem destacant la victòria de l'Igualada en el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins davant del Liceo, remuntada inclosa. Un triomf dels igualadins a casa, les Comes, que allarga l'eliminatòria. Sapiguem-ne tots els detalls finals de la mà d'en Carles Vila, que ha seguit el partit des de les Comes. Carles, bona nit.
17: Bona nit. Doncs semblava impossible que l'Igualada forcés aquest quart partit. Finalment ho ha aconseguit, ha guanyat aquest primer partit aquí a les Comes amb un resultat final de 5-2 davant el Liceu de la Corunya. Molt meritòria aquesta victòria, tenint en compte, a més, els dos primers resultats a la Corunya amb aquests 2-8-2 que havia aconseguit l'equip gallec. Per tant, una situació espectacular de cara al quart partit per intentar aconseguir el que ja seria tot un miracle, arribar al cinquè ja a la Corunya. Un partit, a més, en què ha començat amb avantatge per al Liceu, amb el primer gol que ha aconseguit de Nil Cervera a la primera part, a les acaballes d'aquesta primera part, i ha hagut de passar tota la segona per començar a veure ja un Igualada espectacular, primer amb l'empat, més tard aconseguint ja Canyadillas al 2-1, Biel Llanes al 3-1, Àlex Garriga al 4 i finalment Joel Romà al 5-1. A les acaballes del partit ha arribat el segon gol també de Nil Cervera del conjunt gallec. Per tant, una victòria molt meritòria dels jugadors de Marc Montaner. Diumenge, quart partit d'aquesta final del play-off aquí a les Comes entre l'Igualada i el Liceu.
16: Doncs Igualada, que allarga aquesta sèrie final pel títol de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins. I ara qui afronta un altre equip català, qui afronta un duel clau, també és el Sabadell. És el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol. Per tant, juguen Sabadell i Zamora, la nova Creu Alta, en un partit que és a punt de començar entre dos dels millors equips de la primera federació, la categoria de bronze del futbol estatal, un Sabadell que es veu obligat a remuntar el marcador advers del partit d'anada del cap de setmana passat, en què els de Ferran Costa van caure per 1-0 a Zamora. Si el Sabadell aconsegueix neutralitzar aquest desavantatge i s'arriba en igualtat al final dels 90 minuts i de la pròrroga, en igualtat en el global de l'eliminatòria, aleshores qui pujaria seria el Sabadell, en tant que millor classificat al final de la lliga regular. El partit a punt de començar, la nova Creu Alta amb un Sabadell que juga d'inici amb aquest 11 titular. És el format a la porteria per Fuoli i com a jugadors de camp amb Fornés, Bonaldo, Miguelete, Stals, Kaiser, Coixa, López Pinto, Urri, Quadri i Priego. Aquest Sabadell-Zamora el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. De fet, ja en marxa des de fa una mica més de 10 minuts amb la prèvia del partit. Sense deixar el futbol, també estem pendents del Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà avui, amb nova jornada de partits, duels de la segona jornada de la fase de grups. Ara a les 9 arrenca l'Estats Units-Austràlia. A la mitjanit, l'Escòcia-Marroc, a 2:45 el Brasil-Haití i a les 5 el Turquia-Paraguai.
2: 3CAT Info.
16: Sense deixar el Mundial, ens fem ressò també de les declaracions d'un dels jugadors catalans de la selecció espanyola que militen al Barça. Es tracta de Pau Cubarsí, que en roda de premsa s'ha referit a com està vivint el fet de disputar el seu primer Mundial, tot plegat a 48 hores del partit entre la selecció espanyola i la d'Aràbia Saudita de la segona jornada.
18: La veritat que és un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell, doncs fer que siguem una gran família, fer que...
2: 3CAT Info.

0: Un menor ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats en estat crític a la platja de la Rabassada. Els joves estaven jugant amb tres companys més en una zona de roques i en el moment dels fets onejava la bandera groga. Atenció que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat ja el primer avís de perill per calor intensa aquest any. Un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es poden superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revella de Sant Joan i amb la campanya de la sega en marxa, amb un alt risc d'incendis i amb un dispositiu reforçat dels bombers. Dos trens han xocat avui a la tarda a Bedford, al nord de Londres. De moment es desconeix quants passatgers hi anaven i quin és el seu estat de salut. Un dels dos convois s'hauria parat i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Israel i Hezbollah continuen els atacs mutus malgrat un anunci d'alto al foc que s'ha filtrat en alguns mitjans, però que cap de les dues parts ha confirmat públicament. La notícia ha saltat després d'una jornada sagnant amb gairebé 50 persones mortes al Líban. Davant les veus que li reclamen un avançament electoral, Pedro Sánchez insisteix que presentarà els pressupostos generals aquest any i que no hi haurà eleccions fins l'any vinent. Assegura que no coincidiran amb les municipals, però també deixa caure que la realitat és molt dinàmica, diu. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació al cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada també s'apuntava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Han descobert a París, a la Biblioteca Nacional de França, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Són 7 peces curtes per a flauta i arpa, una combinació poc habitual per a l'austríac. I ja està en marxa la segona jornada del Festival Sonar 2026, a ple rendiment, 6 escenaris al recinte firal de la Gran Via, entre avui i demà, amb sessions que duraran 14 hores fins a les 7 del matí i amb actuacions de grans noms com Esquetpa o Charlotte de Witte.
1: Esports.
2: Ha començat ja el Sabadell Zamora, partit de tornada de la final del playoff d'ascens a la segona divisió. De moment, empat a 0 els primers 3 minuts de partit. El Sabadell, obligat a neutralitzar el 0-1 advers del partit d'anada per pujar de categoria. Aquest partit, per cert, l'estem transmetent al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ara també estem pendents del Mundial de Futbol, en què ha arrencat l'Estats Units a Austràlia a partit de la segona jornada. Igualment, marcador sense gols en aquest enfrontament al minut 3. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, l'Igualada ha superat per 5-2 el Liceu de la Corunya al tercer partit de la final per al títol de Lliga i allarga aquesta eliminatòria fins al quart partit que jugarà diumenge també al pavelló de les Comes d'Igualada. I és que els gallecs havien guanyat els dos primers enfrontaments i avui tenien la primera opció de títol.
0: Després d'un dia molt càlid, avui de matinada pot caure alguna gota dispersa a les comarques de Lleida i el Pirineu. Cap de setmana amb calor sufocant, arriba aquesta primera onada de calor, demà amb poc sol, amb ruixats i amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge poden arribar aquests primers 40 graus de l'any, just amb l'arribada també de l'estiu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 5 minuts de les 9 de la nit, us està informant Jaume Brufau. Un menor de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que estaven en una zona de roques a la platja de la Rabassada, Tarragona, Ricard Buigues.
3: Els serveis d'emergències han rescatat els 3 nens que s'han ofegat. 2 han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i un altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El noi de 12 anys ha mort i els altres 2 de 13 anys han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 en estat crític. També s'ha activat un equip de suport psicològic. El socorrista donà l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. La zona de l'incident, en una àrea de roques entre la platja de la Rabassada i el Miracle, està afectada per fortes corrents. Quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol a la família del menor mort.
4: El meu condol més sincer a la família, als amics del menor que ha mort aquesta tarda en aquest tràgic succés a les roques de la Rabassada, i són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies dels dos menors que han estat traslladats a l'hospital.
3: Segons Protecció Civil, es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya emet ja el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. Un episodi que començarà diumenge i que tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que poden superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació és especialment greu, també, perquè preocupa per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i amb la campanya de la sega del cereal. Durant les últimes hores ja hi ha hagut diversos incendis agrícoles a l'Empordà i també a les Terres de Lleida, i els bombers han reforçat el dispositiu preventiu a Ponent, així com a les Terres de l'Ebre davant de l'elevat risc d'incendi. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
5: Fem un dispositiu doncs potent, a més també de forma proactiva, com que tenim, no, el risc doncs més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments, no, del dispositiu, si cal, doncs d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: A més de la calor que està previst que faci de dia, també esperem nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per damunt dels 20 graus a bona part del país. I fins i tot nits tòrrides, amb temperatures superiors als 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures es podrien allargar més enllà de dimarts. Dos trens han xocat aquesta tarda a Bedford, al nord de Londres. De moment es desconeix quants passatgers hi anaven a bord i quin és el seu estat de salut. Un dels dos convois s'hauria parat i l'altre l'han vestit per darrere. Londres, corresponsal, Quim Olivares.
6: Els dos trens han xocat a uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara, no se saben les causes de l'accident, que ha estat a mitja tarda. Segons les primeres informacions, es tractaria d'un tren de llarg recorregut i un de rodalies que anava a l'aeroport de Luton. A les imatges que ofereixen les televisions aquí podem veure dos convois de l'empresa East Midlands Railway. Després de xocar, un encaixat amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar, amb passatgers a les vies i en una carretera paral·lela després d'aconseguir sortir pel seu propi peu dels trens. Les imatges també mostren que el lloc on hi ha hagut l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre, apareix força abonyegat. Per ara, els serveis d'emergència no confirmen les informacions de diversos mitjans de comunicació que indicaven que la col·lisió havia provocat ferits.
0: Israel i Hezbollah han continuat avui a la tarda amb els atacs mutus, tot i que a primera hora diversos mitjans havien publicat que hi havia un alto el foc des de les 3 de la tarda, citant responsables de la Casa Blanca, de la milícia xiïta i de l'exèrcit israelià. La treva començava oficialment a les 3, però poc després Israel ha atacat a la localitat de Nabatie, al sud del Líban, i possibles drons de Hezbollah han entrat en territori israelià. El secretari general de la milícia, Naim Qassem, ha fet un missatge televisat, però no ha parlat de cap alto el foc. El portaveu de l'exèrcit israelià, Efi Defrin, ha assegurat que no hi ha hagut cap canvi en les ordres que estan rebent.
7: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
0: Israel ha assegurat que continuarà ocupant una zona de seguretat al sud del Líban. En aquestes últimes hores, 47 libanesos han mort i un centenar han quedat ferits en atacs israelians a la jornada més sagnant des que va començar el memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran. Els ministres israelians d'ultradreta han clamat venjança i un d'ells fins i tot ha expressat el desig que tot el Líban cremi amb flames. Donald Trump ha estat pressionant el primer ministre israelià perquè cessi les hostilitats amb Hezbollah, però fins ara s'ha desmarcat de les negociacions entre la Casa Blanca i Teheran.
1: 3CAT Info.
0: 5 minuts i serà un quart de 10. Pedro Sánchez insisteix que pot avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any vinent. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Per primer cop ahir, Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a avançar eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que avui, amb ironia i entre rialles, ha reiterat.
9: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
8: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis, estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any. I, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027. Sánchez sempre s'ha fixat l'estiu com a data final de la legislatura.
0: Sumar, socis del govern de coalició de Pedro Sánchez, creu que no es pot donar la batalla per perduda. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura i portaveu del partit, Ernest Urtasun, demana fer uns pressupostos potents perquè tinguin endavant i no calgui avançar eleccions.
10: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Jo crec que això no ho hem de fer. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Però són uns números que ho tenen pràcticament impossible per poder tirar endavant. I és que necessiten el suport de Junts. I la seva portaveu, Míriam Nogueres, té clar que la legislatura està esgotada. També són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
11: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern. El govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris. Per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: El Partit Popular, de la seva banda, insisteix que cada dia que passe veu més necessari un avançament electoral. El jutge Juan Carlos Peinado rectifica i exclou ara Begoña Gómez d'una nova investigació judicial. El magistrat ha reconegut, hores més tard, que el nou cas que havia obert avui al matí només afecta l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no la dona de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
12: A primera hora del matí, Peinado ha comunicat que obria una segona investigació vinculada a la dona de Pedro Sánchez per indagar en possibles irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic que va guanyar l'empresa del seu amic Juan Carlos Barrabés el juny del 2020. En el seu escrit, el jutge Peinado assenyalava a l'encapçalament i com investigats el nom de Begoña Gómez, però després ha reconegut que era un error i ha limitat l'investigació només a Juan Carlos Barrabés, que l'investiga instàncies de la Fiscalia Europea, que veu un possible delicte de prevaricació i un altre contra els interessos de la Unió Europea per aquest contracte sota sospita que es va pagar en part amb fons europeus. El govern espanyol diu que tot plegat és un despropòsit i el ministre Óscar López, en declaracions a Televisió Espanyola, ha acusat Peinado d'inventar-se-les totes per perseguir la parella de Sánchez.
13: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
12: Fons de la Moncloa afegeixen que Begoña Gómez mai va fer cap gestió a favor del contracte investigat i es pregunten per què Peinado no ha decidit encara si envia la parella de Pedro Sánchez a judici per l'altra causa, pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant la decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des de dilluns, que és el dia que la va citar per últim cop al jutjat. El jutge també ha de decidir si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, per això però no hi ha termini per decidir-ho.
0: I Aliança Catalana ha oficialitzat Jordi Aragonès com el cap de llista a la ciutat de Barcelona per les pròximes eleccions municipals. És un dels fundadors del partit i un dels principals ideòlegs i és de la màxima confiança de Sílvia Orriols. La líder de la formació d'extrema dreta ha acabat optant per ell després d'haver buscat sense èxit un candidat més mediàtic. En tenim més detalls a Barcelona amb l'Àlex Giral Robert.
14: De 33 anys, nascut a Pineda de Mar i historiador, Aragonès encapçalarà la llista a la capital catalana, on aconseguir representació és un dels principals objectius d'Aliança de cara a les eleccions locals del 27. Antic militant d'Unió Democràtica, forma part del nucli d'impulsors del partit anti-immigració, del qual és secretari d'Estudis i Programa. Comparteix cognom amb l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè són cosins germans. A l'acte de presentació d'aquesta tarda al Born, l'alcaldable d'Aliança ha fet girar el seu discurs gairebé sempre al al voltant de la identitat i els immigrants, a qui ha culpat dels problemes de seguretat i d'accés a l'habitatge a Barcelona.
15: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui. No podem, és inassumible. I és molt greu.
14: La formació ha escollit un perfil intern després d'haver temptejat cares conegudes com l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco. Conscient del fracàs en la recerca, Sílvia Oriols ha afirmat que Aragonès acabarà sent més famós que tots ells.
16: No necessitem ningú mediàtic. Necessitem algú valent.
14: Jordi Aragonès ha assegurat que a la seva candidatura no hi haurà espanyolistes amb independència, però que en el passat ho hagin pogut ser.
1: 3CAT Info.
0: És un quart de 10. Novària de servei a punt, trànsit i temps. Comencem amb l'equip viari. Mariluz García, bona nit.
17: Hola, bona nit. Doncs després d'una tarda complicada, ja pràcticament normalitzada la circulació a les carreteres catalanes. Queden retencions localitzades per dos vehicles avariats a l'AP7 a Castellbisbal en direcció Tarragona i a la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs. També una petita retenció a la ronda de dalt entre Horta i Canyelles, també sentit Besòs, i a la B20, la Pota Nord, en lentitud entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Pel que fa a la situació del transport públic, els trens de l'R2 i R2 Nord i Sud de Rodalies mantenen el retard de 30 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura de DIF a Bellvitge Gornal.
0: Gràcies, Mariluz. Bona nit.
17: Bona nit.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
18: Aquest divendres ha vingut marcat per unes temperatures que han pujat més que no pas ahir, els valors més alts, 37 graus a Lleida, al Carràs, a Vallfogona de Balaguer, al Poal, però també cap al Pirineu, ambient càlid i també xafogós a la façana litoral, amb una tarda amb una miqueta més de vent i mala mar a la costa. Estabilitat amb algun ruixat, poca cosa, cap al Pirineu, i siga aquesta propera nit i matinada, una mica com ha passat l'anterior, hi pot haver alguna gota que ens creui des del Ponent fins a les comarques del nord-oest, sector occidental del Pirineu, poqueta cosa en conjunt. Això sí que farà que aquesta nit i matinada la temperatura doncs, no baixi gaire. Per tant, nit tropical a la costa, també cap a Ponent, i un matí amb una miqueta més de núvols. Després, ràpidament, s'anirien trencant, tindrem moltes estones de sol, i a la tarda, com a molt, hi pot haver alguna núvol cap al Pirineu. Molt poqueta cosa. Aquesta entrada d'aire càlid va acompanyada de pols sahariana, per tant, aquest cel enterbolit, aquesta qualitat de l'aire que s'aniria empobrint. Però les temperatures començaran a pujar encara més a partir de diumenge i ben bé fins a Sant Joan, aquesta primera onada de calor de l'any que s'allargarà fins dimecres. Diumenge ja podríem arribar a aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns les temperatures encara voldran pujar més, amb avisos, amb moltes més comarques per calor i fins i tot en aquest sector de Ponent amb aquest avís de nivell 3 sobre 6, valors que poden arribar als 42 o 43 graus.
1: L'aposta.
0: L'aposta, de fet, les apostes del Catalunya Nit, que com sabeu és la cita que teniu a partir de les 10 de la nit amb Catalunya Ràdio i 3CAT Info, amb tot un equip de persones al capdavant, amb l'Agnès Marquès i amb en Manel Elias. Manel,
19: què
0: bona
19: tal?
0: Nit.
19: Bona nit. Bé, ens estrenem tu i jo amb això, no?
0: En això de parlar junts per antena,
19: jo crec que sí, amb l'aposta aquesta.
0: Un privilegi, una il·lusió.
19: Igualment.
0: La veritat. Una aposta.
19: Sí.
0: Una aposta. Escolta'm, què esteu preparant avui? Què ens esteu cuinant?
19: Mira, tenim aquella sensació que estem a les portes d'un cap de setmana important. Començarà diumenge l'estiu oficialment, per exemple. Això vol dir moltes coses. Avui els nens acaben l'escola. És una època normalment d'il·lusió, d'agafar-se amb ganes.
0: Hi ha un Sant Joan a l'horitzó.
19: Sant Joan, etc. Però aquestes mateixes coses que ens donen l'alegria són avui també un toc d'atenció. Comencem amb la notícia d'aquest nen que ha mort amb 12 anys a una platja. Dos amics seus també estan en situació greu. Tenim aquestes temperatures altíssimes, els incendis simultanis que es van produint a diversos llocs. Aleshores, tenim tot de notícies que són una mica un toc d'atenció per als dies que ens venen ara per endavant, d'intentar passar-los bé, però també de vigilar totes aquestes coses. No? I una de les coses que explicarem, a banda de les notícies que ja estem escoltant ara aquí a 3CAT Info, és un nou mapa d'onades de calor. És a dir, el Servei Meteorològic de Catalunya té una cosa que en diuen percentil 98, que serveix per calcular quan envien una onada de calor. És a dir, això s'aplicarà els pròxims dies, perquè ja sabem que hi haurà una onada de calor, doncs l'han actualitzat amb les dades dels últims 15 anys. Exacte. Mm-hmm. I el que fan és, quan arribes a aquest 2%, per això en diuen 98, que seria de calor, és quan emeten una onada. I això ens dona un mapa amb moltes particularitats. És a dir, a Barcelona, amb 34 graus i una miqueta més, ja rebríem aquest avís d'onada de calor, i en canvi a Lleida, si no passes dels 40, segurament no te l'enviaran. Doncs de tot això en parlarem amb la Gemma Puig. Avui la farem entrar abans.
0: Molt interessant.
19: Per veure com funciona ben bé aquest mapa i què ens espera els pròxims dies.
0: Perquè de fet ja ho tenim aquí, tenim la primera onada anunciada de cara a diumenge. Exacte. Fins dimarts,
19: dimecres. Exacte. Sí, i això vol dir molta calor i també aquesta actualització que s'ha fet d'aquest mapa. Això per una banda. Després tenim un d'aquells reportatges que m'agraden molt, és a dir, molt bonic, perquè és una d'aquelles històries que té molta cosa al darrere. Demà serà el Dia Mundial de les Persones Refugiades, no? Aleshores, si ens hi parem a pensar, és un tema molt actual. Tenim Palestina, el que està passant a Ucraïna, etc. Però moltes vegades oblidem també la nostra pròpia història. Atenció a aquestes dades. L'any 1938, a Catalunya, que tenia 3 milions d'habitants, en aquella època a Catalunya, hi havia 1 milió de persones refugiades d'altres llocs d'Espanya on ja havia avançat el franquisme. D'aquests, 400.000 eren nens. O sigui, estem parlant de quantitats molt, molt i molt grans, no? I el Ricard Boigas ens ha fet un reportatge preciós que recomano a tothom a escoltar-lo.
0: Amb la mirada cap als més petits.
19: Amb la mirada cap als petits, però és un projecte educatiu d'estudiants de Madrid que han recorregut part dels llocs on els seus avantpassats havien arribat en circumstàncies molt més dures, aquells anys finals dels anys 30, per posar-se a la pell dels refugiats i repassar aquella història. Són nois de Madrid que han après fins i tot a parlar català i que ara estan a Tarragona. Han acabat aquest recorregut coincidint amb aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. És una història molt bonica que ens parla de l'avui, però també del nostre passat, que ho té tot, crec.
0: Que no està llunyà.
19: Exacte. No està llunyà i que moltes vegades oblidem molt ràpidament. Perquè jo mateix, escoltant el reportatge, m'he sorprès de moltes coses que he sentit, i aquestes són les històries que més m'agraden. I finalment, els divendres també tenim una mirada més cultural de cara al cap de setmana. Fem una secció que internament n'hi diem el Cultureta, tot i que això els convidats no ho saben, ara ja se sap, però no ho
0: però
19: saben.
0: Però molt efectivament, molt afectuosament.
19: Molt afectuosament. Perquè convidem, sí, persones de l'àmbit cultural, que estan fent alguna cosa, i a més els preguntem per acabar alguna notícia que els hagi cridat l'atenció dels últims dies i alguna proposta pel cap de setmana. Avui ens ve Enric Montefusco, que és la persona que estava al capdavant de Standstill, una banda que va ser molt famosa fa uns anys. Han estat aturats 13 anys i ara tornen. Standstill torna, però la manera que tenen de tornar més és curiosa, perquè ho fan amb un llibre gràfic, una novel·la gràfica que ha escrit ell mateix, i amb tot això hem decidit que avui sigui el nostre Cultureta, amb tot l'amor del món, aquesta paraula.
0: Superbenvingut, com sempre, al Catalunya Nit, amb en Manel, l'Elias, l'Agnès, tot l'equip dels serveis informatius, a partir de les 10, ja ho sabeu. Gràcies, Manel.
19: A tu, fins
0: bon
19: ara.
0: Bon i calorós cap de setmana.
19: Igualment.
20: Evitem el soroll.
21: Ens allunyem de les estridències.
20: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
21: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
22: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
20: Un informatiu sense presses.
21: Per donar context als grans titulars.
22: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Han descobert a París una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. S'interpretaran per primera vegada diumenge, coincidint amb el Dia de la Música a la Sala Oval d'aquesta mateixa Biblioteca Nacional de França.
22: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran 9:45.
22: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
2: Bona nit, esports, que arrenquem en aquests 5 minuts que tenim per repassar-los aquí a la sintonia de 3CAT Info, pendents de l'esport en joc. Començant pel futbol amb dos fronts oberts. El primer, a la nova Creu Alta de Sabadell, on s'hi està jugant el partit de tornada de la final del play-off d'ascens per ascendir a la segona divisió entre el Sabadell i el Zamora. Ara mateix, el Sabadell pujaria de categoria perquè ha neutralitzat l'eliminatòria, l'avantatge que tenia de l'anada del Zamora de 0-1. Ara el Sabadell ha marcat, domina 1-0 aquest partit de tornada al minut 25 de joc, i ho fa amb un gran gol del seu futbolista Javi López Pinto al minut 18, d'un xut llunyà des de fora de l'àrea que ha entrat per tot l'escaire de la porteria rival i dona aquest avantatge al Sabadell. I és que els ballesans en tenen prou d'empatar en el global de l'eliminatòria al final de la pròrroga per evitar els penals, perquè preval, en cas d'empat, la millor classificació a la fase regular de la Lliga, i en aquest cas el Sabadell va acabar segon en detriment de la posició del seu rival. Ara mateix, doncs, el Sabadell, que seria equip de segona divisió al minut 26 gairebé de partit a la nova Creu Alta. L'altre partit del qual estem pendents en matèria futbolística el trobem al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Ja un primer partit en joc de la jornada d'avui, partit de la segona jornada entre els Estats Units i Austràlia amb domini dels anfitrions, d'un dels anfitrions, el combinat que dirigeix Mauricio Pochettino, que al minut 26 s'està imposant per un gol a 0 a la selecció australiana, un gol doncs que ha marcat un dels seus futbolistes, Burgess. De fet, l'australià que ha marcat en pròpia porta al minut 11 en introduir una centrada propera a la línia de fons a la seva pròpia porteria i donar avantatge doncs al combinat estatunidenc, 1-0 contra Austràlia, minut 26 i mig de partit. A la mitjanit jugarà l'Escòcia a Marroc, a 3:15 el Brasil a Haití i a les 5 el Turquia a Paraguai. Per cert, que també relatiu al Mundial, tenim declaracions avui de futbolistes catalans del Barça des de la concentració de la selecció espanyola. És el cas de Lamine Yamal, que s'ha referit als dubtes que li va generar la seva lesió a l'hora d'arribar a temps al Mundial.
3: Bueno, yo creo que todo eso te ayuda pues, a madurar. Al final nunca me había lesionado y este año he tenido pues, dos lesiones que me han dejado fuera. Entonces nada, llevarlo con calma, con cabeza. Gracias a Dios son lesiones que me hacen poder volver a jugar con mi equipo durante la temporada. Y nada, espero no lesionarme nunca más. Pero bueno, siempre que pase, pues con calma y a ser profesional.
2: I del futbol saltem a l'hoquei patins, perquè fa una estona que hem subratllat la victòria de l'Igualada per 5-2 davant del Liceu de la Corunya al tercer partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins. Un triomf dels igualadins que allarga l'eliminatòria final per al títol, ja que el Liceu tenia la primera oportunitat de proclamar-se campió en tant que va guanyar els dos primers partits de la final a la Corunya, tots dos per 8-2. Avui l'Igualada estava obligat a guanyar i així ho ha fet, tot i que ha hagut de remuntar per assolir aquest triomf, ja que al descans els de Marc Montaner perdien per 0-1, però la represa han capgirat com un mitjó aquest resultat i forcen el quart partit pel cap baix, que jugarà diumenge també al pavelló de les Comes d'Igualada.
22: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: De l'àmbit poliesportiu fem referència també a l'inici avui de la Volta Ciclista Catalunya femenina, amb una primera etapa amb sortida i arribada a Santa Susana al Maresme i de 94 quilòmetres. S'ha resolt a l'esprint amb triomf de la neerlandesa de l'equip Visma, Nienke van Hoven, que s'ha imposat a la seva companya al Visma i també ciclista dels Països Baixos, Marianne Vos, tota una llegenda d'aquest esport. L'etapa ha estat marcada per una caiguda dins de l'últim quilòmetre. De retruc de la seva victòria avui, Van Hoven és la primera líder d'aquesta a volta. També ha hagut protagonisme per a la neerlandesa amb arrels garrotxines, Laura Molenaar, que ha estat escapada i ha liderat l'etapa durant molts quilòmetres. D'això n'ha parlat als micròfons d'aquesta emissora.
4: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
2: Demà es farà la segona etapa, que és l'etapa reina d'aquesta volta a Catalunya. De fet, amb ascens al Coll de la Creueta, sortida des de Sant Vicenç de Castellet i final ja a la Molina. I en motor, el japonès Ayogura és el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al circuit de Brno, per davant de Bezzecchi i Di Gianantonio. Marc Márquez ha estat cinquè. Ha patit una doble caiguda sense més conseqüències, això sí.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona nit, són 9:15. Un menor de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats en estat crític a la platja de la Rabassada mentre jugaven amb tres companys més en una zona de roques. Al moment dels fets, hi onejava la bandera groga. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament, hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada, han entrat en vigor, però amb menys intensitat. Diverses persones ferides a causa d'un xoc entre dos trens avui a la tarda a Bedford, al nord de Londres. De moment es desconeix quants passatgers anaven als convois i quin és el seu estat de salut. La policia i els serveis d'emergència treballen a la zona. S'han parat totes les línies que van cap al nord de Londres. I des d'ara fins a arribar a les 10, entre diverses qüestions, us explicarem que els Mossos d'Esquadra descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per una distracció. Segons un informe policial, quan va caure estava parat i no feia servir el mòbil. El seu fill, Jonathan Andic, es va contradir fins a dues vegades a la seva declaració respecte a aquest fet. I gairebé 500.000 de persones l'any passat va intentar deixar de fumar a tot l'estat espanyol amb teràpies finançades. Un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Col·legis Farmacèutics apunta que 2 de cada 3 fumadors s'han plantejat deixar de fumar i que aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat de fer-ho. I en esports, aquesta hora, David Ubach. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Què destaques, David?
2: Doncs estem molt pendents del partit que està jugant el Sabadell contra el Zamora a la nova Creu Alta. Això en matèria futbolística és el partit de tornada de la final del playoff d'ascens a la segona divisió, que de fet estem transmetent el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ara mateix superada tot just la mitja hora de joc, gairebé minut 32 a Sabadell, dominant els locals per 1-0, un marcador que els permet neutralitzar l'avantatge que tenien els visitants del primer enfrontament. Aquest resultat ara faria ascendir el Sabadell.
1: Després d'un dia de temperatures altes, aquesta nit pot ploure una mica a les comarques de Lleida i també a l'Alt Pirineu. Cap de setmana amb calor sufocant, arriba aquesta primera onada de calor que estem explicant avui, amb dissabte de sol, poc ruixats, més calor, 38 graus, 39 ben bons a Ponent, diumenge en poden ser 40, diumenge arriba l'estiu. Un menor de 12 anys ha mort ofegat avui a la tarda a Tarragona i dos més han hagut de ser rescatats, en estat crític, traslladats a l'hospital, mentre jugaven amb tres companys més en una zona de roques a la platja de la Rabassada Tarragona, Ricard Buigues.
3: Els serveis d'emergències han rescatat els tres nens que s'han ofegat. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i un altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El noi de 12 anys ha mort i els altres dos de 13 anys han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 en estat crític. També s'ha activat un equip de suport psicològic. El socorrista ha donat l'alerta a 3:15 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. La zona de l'incident, en una àrea de roques entre la platja de la Rabassada i el Miracle, està afectada per fortes corrents. Quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol a la família del menor mort.
4: El meu condol més sincer a la família, als amics del menor que ha mort aquesta tarda en aquest tràgic succés a les roques de la Rabassada i són moments de molt dolor, consternació i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies dels dos menors que han estat traslladats a l'hospital.
3: Segons Protecció Civil, es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny.

0: Jerusalem, Jordi Bresco.
1: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
2: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
1: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
3: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
1: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Dos trens han xocat avui a la tarda a Bedford, al nord de Londres. De moment es desconeix quants passatgers anaven a bord dels convois i quin és el seu estat de salut. Un dels trens s'hauria parat i l'altre l'han vestit pel darrere. Londres, Quim Olivares.
4: Els dos trens han xocat a uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara, no se saben les causes de l'accident, que ha estat a mitja tarda. Segons les primeres informacions, es tractaria d'un tren de llarg recorregut i un de rodalies que anava a l'aeroport de Luton. A les imatges que ofereixen les televisions aquí podem veure dos convois de l'empresa East Midlands Railway. Després de xocar, un encaixat amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar, amb passatgers a les vies i en una carretera paral·lela després d'aconseguir sortir pel seu propi peu dels trens. Les imatges també mostren que el lloc on hi ha hagut l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre, apareix força abonyegat. Per ara, els serveis d'emergència no confirmen les informacions de diversos mitjans de comunicació que indicaven que la col·lisió havia provocat ferits.
0: Diversos membres del govern britànic, inclosos com a mínim 3 ministres, han demanat al primer ministre Keir Starmer que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans de comunicació al Regne Unit. És un moviment que es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival a la formació, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials que van fer ahir. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per defiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic avui ha mantingut diverses trucades amb ministres del seu executiu per defensar el seu lideratge, ha dit que està disposat a lluitar per continuar el càrrec si finalment hi ha primàries.
5: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: Segons el diari The Guardian, hi ha uns 200 parlamentaris laboristes disposats a un canvi al partit i al capdavant del govern, d'acord amb el que diu un diputat que fins ara no s'havia posicionat contra Starmer. La premsa britànica confirma que la ministra de Transports, Heidi Alexander, ha demanat al Starmer avui a la tarda que prepari la seva sortida del govern i que doni pas al nou líder. Alexander ja va donar suport a Burnham en dues ocasions anteriors com a cap dels laboristes. Recta final de la campanya per la segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia, marcada per la violència verbal, tot i l'absència de debats. Les enquestes donen un lleuger avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de las Priella, al davant d'Ivan Cepeda, representant de les esquerres. L'estil més festiu i molt nacionalista de las Priella, acompanyat d'un missatge beligerant, capten més l'atenció entre l'electorat. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
6: Que luchemos por nuestra patria, por nuestra vida.
7: A poc ja de les eleccions presidencials colombianes, són dies de gran efervescència política al país andí i la plaça Bolívar de la capital colombiana, epicentre

0: Tracta de debats i tertúlies com aquesta performance inclosa, impulsada per un colombià que vol un canvi pel seu país i que crida els colombians a anar a les urnes. L'esquerra aspira a mantenir-se al poder i el fill polític del president sortint, Gustavo Petro, Iván Cepeda, espera ocupar la Casa de Nariño, la seu presidencial. Colòmbia ha tingut en Petro el primer govern progressista en els seus 200 anys d'història. El senador Iván Cepeda aposta per un model menys populista i més serè.
1: Un país para la población, para los que más necesitan, para los pobres, para las comunidades excluidas.
0: L'extrema dreta trepitja fort en aquesta segona volta de les presidencials. Després de guanyar la primera, Abelardo de la Espriella, el Tigre, com es fa dir i se'l coneix, aposta per mà de ferro contra les guerrilles encara actives. Vol acabar també amb el procés de pau i instal·lar un model neoliberal amb retallades estatals.
2: Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colòmbia.
0: De l'Espriella té el suport de tota la dreta tradicional, Cepeda, de tot el bloc d'esquerres de Colòmbia.
3: Tres minuts i mig i seran tres quarts de deu.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic està bé parat i sense fer servir el mòbil com va caure a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per una distracció, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ella es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotografies. Va ser en aquell moment, explica Andic, que va sentir un soroll i ja no va veure on era el seu pare. L'informe dels Mossos descarta que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. A la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar la versió dels fets. Va assegurar llavors que el seu pare només va fer fotografies al començament de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori. Les vendes de pisos, compra-venda d'habitatge, han tornat a repuntar a l'abril després de la frenada que hi va haver al març. A l'abril es van vendre 8.810 pisos i cases a Catalunya, gairebé un 8% més que l'abril de l'any passat, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. La gran majoria, 8 de cada 10, eren habitatges usats. Entre gener i abril s'han fet gairebé 39.000 compra-vendes d'habitatge a Catalunya, un 2,5% més que el mateix període de l'any passat. El març és l'únic mes en què no es va superar els registres del 2025. I ho estem explicant, aquests dies molta calor, encara en farà més, diumenge a més arriba l'estiu. Qui pugui engegarà l'aire condicionat per estar una mica millor a casa. Els experts recorden que per cada grau que es redueix el termòstat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat i, per tant, puja la factura de la llum. En llars on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar a ser d'un 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
5: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
3: Per millorar l'eficiència energètica sense haver d'invertir en res, Yu Gallard, director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa a les hores de més calor.
5: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Llavors, evitar-ho és molt important.
3: Més de la meitat de les llars tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten, segons Barcelona Energia. I gairebé 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a l'Estat espanyol amb teràpies finançades. Ho marca un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General dels Col·legis Farmacèutics que apunta que 2 de cada 3 fumadors s'han plantejat deixar l'hàbit i que aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha destacat que el consum de tabac se situa en mínims històrics, però que cal continuar treballant perquè és un dels principals problemes de salut pública i encara un de cada quatre espanyols fume cada dia.
6: 2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona. Sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo.
3: Les ganes de deixar de fumar cauen a l'agost i repunten després de les vacances. García també alerta de l'auge dels vapers entre els més joves. Pràcticament la meitat ho han provat alguna vegada. El tabac provoca 50.000 morts cada any a l'estat espanyol i suposa una despesa sanitària directa de 8.000 milions d'euros.
4: 3CAT Info.
3: Són 9:45.
4: El temps.
3: Gemma Puig.
7: Aquest divendres ha vingut marcat per unes temperatures que han pujat més que no pas ahir, els valors més alts, 37 graus a Lleida, al Carràs, a Vallfogona de Balaguer, al Poal, però també cap al Pirineu, ambient càlid i també xafogós a la façana litoral, amb una tarda amb una miqueta més de vent i mala mar a la costa. Estabilitat amb algun ruixat, poca cosa, cap al Pirineu. I sí que aquesta propera nit i matinada, una mica com ha passat l'anterior, hi pot haver alguna gota que ens creui des del Ponent fins a les comarques del nord-oest, sector occidental del Pirineu. Poqueta cosa en conjunt. Això sí que farà que aquesta nit i matinada la temperatura doncs, no baixi gaire. Per tant, nit tropical a la costa, també cap a Ponent, i un matí amb una miqueta més de núvols. Després, ràpidament, s'anirien trencant, tindrem moltes estones de sol, i a la tarda, com a molt, hi pot haver alguna núvola cap al Pirineu. Molt poqueta cosa. Aquesta entrada d'aire càlid va acompanyada de pols sahariana, per tant, aquest cel enterbolit, aquesta qualitat de l'aire que s'aniria empobrint. Però les temperatures començaran a pujar encara més a partir de diumenge i ben bé fins a Sant Joan, aquesta primera onada de calor de l'any que s'allargarà fins dimecres. Diumenge ja podríem arribar a aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns les temperatures encara voldran pujar més, amb avisos, amb molt moltes més comarques per calor i fins i tot en aquest sector de Ponent amb aquest avís de nivell 3 sobre 6, valors que poden arribar als 42 o 43 graus.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: El Saló Nàutic Barcelona s'ampliarà amb un gran pavelló cobert al moll de fusta per promoure els esports aquàtics. Avui s'ha presentat una nova edició del certamen que es farà del 14 al 18 d'octubre al port de la ciutat. Més dades amb Roc Fargues.
10: Al pavelló s'hi podran veure productes i accessoris relacionats amb el submarinisme, el surf o la vela lleugera, entre d'altres, amb un espai aquàtic per exhibicions. Això s'afegirà a la tradicional oferta d'embarcacions de mitjana i gran eslora. El certamen es preveu que superi els 180 expositors. Josep Antoni Llopart, director del Saló Nàutic, es mostra positiu amb la participació de les empreses d'aquest any.
11: Estem notant que hi ha una forta anticipació a l'hora de confirmar la participació de les diferents marques, no?, i del sector representatiu. Per tant, sí que preveiem que a nivell de presència tant d'estillers d'embarcacions com d'empreses relacionades amb els equipaments i accessoris de la pròpia indústria, doncs, ens fa pensar que serà molt, molt positiva.
10: L'exposició comptarà amb una de les majors ofertes de catamarans de tot Europa, a més d'espais per a la restauració i actuacions musicals.
3: Què tenen en comú una butaca, una rentadora, tovalloletes o una joguina sexual? Doncs que qualsevol dia un pescador es pot trobar algun d'aquests objectes a les seves xarxes. Fa anys que les embarcacions de pesca fan una feina doble, portar peix fresc a la llotja i alhora treure la porqueria que troben al mar. L'any passat van retirar 122.000 litres de deixalles dins del projecte Pesca Neta. Arenys de Mar, Marta Vallès.
12: Nosaltres també podem contribuir a la neteja del mar, per exemple, evitant llançar tovalloletes al vàter o objectes al bosc o fora dels contenidors. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, ens explica per què.
13: Ve una pluja forta, ve una riuada, o fins i tot des de la muntanya. Si tu tires una tovalloleta al vàter, tires una llauna quan vas passejant pel bosc. Tot això, d'una manera o altra, amb les ventades, pluges, etc., va per a tot al mar.
12: Això fa que treure les xarxes a vegades sigui tota una sorpresa. En Sergi Pou és patró de la barca Montserrat, al port d'Arenys de Mar. N'hem fet una mica de conya, tot i que el tema de fons és molt seriós.
14: Moltes tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser el meu pare fa molts anys, que vam pescar una dentadura, això sí. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tennis, càmeres de fotos, hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal.
12: Els pescadors sempre han retirat les deixalles del mar que troben a les xarxes. La diferència és que ara porten un registre.
13: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix, es troben que han de fer aquesta tasca addicional i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades.
12: Segons un comunicat del Departament d'Agricultura, també s'hi han trobat llaunes, ampolles i joguines sexuals.
4: Trescat Info. Trescat Info.

0: Segona jornada del festival Sonar al recinte firal de Gran Via, que ja està a ple rendiment amb la posada en marxa de l'escenari Sonar Club, una discoteca gegant que aquesta nit acull sessions de DJs femenines com Zuri o DJ Gigola. Al Sonar Hall hi ha actuat Daito Manabe amb un show audiovisual creat amb matemàtiques i amb intel·ligència artificial. Ho estem seguint en aquest punt de l'Hospitalet del Llobregat amb l'Òscar Callau.
1: Doncs sí, majoria aclaparadora de DJs i artistes dones en aquesta segona jornada del Sonar. Ara mateix acaba la sessió que ha estrenat el Sonar Lab, l'escenari a l'aire lliure més gran i emblemàtic amb vistes als gratacels de la Gran Via de l'Hospitalet. Olivia Babe, la DJ madrilenya. En aquest mateix escenari actuarà tot seguit la DJ japonesa Riria. I després també hi passarà una icona del gènere jungle com és Nia Archives. I si parlem del Sonar Club, ara mateix aquesta música que tenim és la que està punxant Zuri, una DJ basca originària de Sant Sebastià, però establerta ara a Manchester, que està fent una mica l'escalfament per l'actuació prevista del raper britànic Skepta, el rei del gènere grime. I només per destacar les dones que punxen aquesta nit al Sonar Club, tenim Charlotte De Witte, que presenta el show The Resistance. També als plats una selectora berlinesa, DJ Gigola. I a les 4 de la matinada, Sara Landry, la gran sacerdotessa, diuen al Sonar, del Hard Dance. I també una dona tancarà les sessions en el recinte més gran del Sonar, Daria Kolosova, una artista ucraïnesa que experimenta amb tota mena de gèneres de la música de ball. És la part del Sonar més noctàmbula, més consagrada a la pista de ball, però recordem que hem vist una actuació Sonar 100% amb Daito Manabe al Sonar Hall. Tecno contundent, però alhora abstracte i conceptual, molt lligat a imatges d'última generació que ha creat amb intel·ligència artificial, amb eines del laboratori de recerca de Google DeepMind. Un show amb imatges insòlites que semblaven tenir vida pròpia perquè reaccionaven en directe als sons i ritmes del concert. Manabe, de fet, és un DJ erudit que també investiga la realitat augmentada i la neurociència.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com ara una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics a Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És la iniciativa Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
2: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del Magma: Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. L'experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport de fins a una vintena de centres d'art catalans.
3: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran les 10.
3: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
4: Bona nit. Esports en els quals, com en anteriors blocs informatius, estem molt pendents de l'esport en joc, començant pel partit que està jugant el Sabadell a la Nova Creu Alta. Final tornada del playoff d'ascens a la segona divisió de futbol entre els vallesans i el Zamora. Ara per ara el Sabadell doncs forçaria la pròrroga. Va perdre el partit d'anada per 1-0, el mateix marcador que ara té, però al seu favor al final del primer temps. Al descans de la Nova Creu Alta, el Sabadell domina 1-0 gràcies a un gol que ha marcat el seu futbolista López Pinto al minut 18 en un gran xut des de fora de l'àrea que ha entrat per l'escaire de la porteria visitant. Aquest Sabadell Zamora, és a dir, la segona meitat i també les reaccions posteriors, les estem fent arribar al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Pel que fa al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, avui nova jornada d'enfrontaments en partits de la segona jornada de la fase de grups. Ara tenim en joc també al descans els Estats Units 2, Austràlia 0. Primer gol en pròpia porta dels australians, al minut 11 ha marcat a la porteria equivocada Burgess, i al 43, ben a prop del descans, Freeman ha fet el 2-0 en un gol que, tot i la revisió del VAR, s'ha acabat concedint. A la mitjanit, hora catalana, tindrem l'Escòcia-Marroc. A 3:15, el Brasil-Haití, i a les 5, el Turquia-Paraguai. Això en futbol. En hoquei patins, destaquem que aquesta tarda vespre l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina que els igualadins disputen contra el Liceo de la Corunya. S'han imposat els locals 5-2 al pavelló de les Comas en el primer duel que jugaven a casa en aquesta eliminatòria per al títol després de les dues victòries del Liceo a casa al pavelló de Riazor, totes dues per 8-2. Avui reacció de l'Igualada i més encara tenint en compte que els de Marc Montaner perdien 0-1 al descans, però la represa han acabat capgirant al seu favor el resultat, tot forçant, com dèiem, aquest quart partit que jugarà diumenge també a les Comas.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Tornant al futbol, ens fem ressò també de declaracions de dos futbolistes catalans del Barça que juguen amb la selecció espanyola. D'una banda, Lamine Yamal a la televisió espanyola parlant de la seva lesió.
5: Bueno, yo creo que todo eso te ayuda pues, a madurar. Al final nunca me había lesionado y este año he tenido pues, dos lesiones que me han dejado fuera. Entonces nada, llevarlo con calma, con cabeza. Gracias a Dios son lesiones que me hacen poder volver a jugar con mi equipo durante la temporada. Y nada, espero no lesionarme nunca más. Pero bueno, siempre que pase, pues con calma y a ser profesional.
4: I d'altra banda, en roda de premsa ha parlat el central blaugrana Pau Cubarsí sobre la seva participació en el que és, de fet, el seu primer Mundial.
6: La veritat que és un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar.
4: Obrim ara pàgina poliesportiva novament.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: I ho fem parlant de ciclisme i de la victòria de la neerlandesa Nienke van Hoven de l'equip Visma a la primera etapa de la Volta a Catalunya femenina, que ha arrencat avui després de 94 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. El triomf d'etapa s'ha resol a l'esprint en què van Hoven s'ha imposat precisament a la també neerlandesa i companya d'equip al Visma, Marianne Vos, vencedora de la primera edició de la Volta femenina. Enguany s'està vivint la tercera edició amb 3 etapes. També ha hagut protagonisme avui a l'etapa per a Laura Molenaar, una neerlandesa d'arrels garrotxines que ha liderat l'etapa durant molts quilòmetres des de l'escapada. Molenaar ha valorat avui la seva actuació en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
4: Demà es correrà la segona etapa, que de fet és l'etapa reina d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya femenina, amb ascens sobretot al Coll de la Caraueta, pocs quilòmetres abans del final a la Molina, en una etapa de 130 quilòmetres i amb sortida a Sant Vicenç de Castellet. En motor, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid en la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, per davant de Marco Bezzecchi, segon, i Fabio Di Gianantonio, tercer. Marc Márquez ha estat cinquè, després de ser el més ràpid a la sessió matinal i de patir dues caigudes, una al matí i una a la tarda, sense grans conseqüències.
8: No, la Aprilia no está por encima. Están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
4: Hauran de passar per la repesca, en canvi, els altres catalans, Àlex Márquez, Àlex Rins i Maverick Viñales. Afegim que en waterpolo el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marge Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Canllong.

0: L'inici de les vacances escolars ens deixa un episodi tràgic. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a la platja de la Rabassada, a Tarragona, mentre jugava amb uns amics en una zona de roques. Dos nens més han resultat ferits crítics i són ara mateix a l'hospital. És un mal inici tècnic de l'estiu que arriba amb la primera onada de calor i que coincideix amb una setmana atípica, la vinent, per la celebració de la Revetlla de Sant Joan. L'alerta per la calor està activada a partir de diumenge. De seguida en parlarem amb la Gemma Puig. És un període de l'estiu amb la canalla a casa que complica molt la conciliació de les famílies que han de treballar. En aquest sentit, també us explicarem que el govern proposa a les empreses que siguin més flexibles aquests dies amb el teletreball.
1: Catalunya nit.
2: Israel ni Hezbollah han reconegut públicament haver pactat un alto al foc, com han publicat diversos mitjans, just després d'una escalada de la violència, justament. L'exèrcit de Netanyahu ha causat una cinquantena de morts al Líban. Els atacs continuen a aquesta hora i això compromet el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
0: Quatre hores després d'obrir la porta a convocar eleccions anticipades, Pedro Sánchez s'hi ha tornat a referir avui des de Brussel·les.
3: Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas.
0: Bé, doncs, d'aquesta manera només s'obren dos escenaris electorals possibles, abans de les municipals o després. En qualsevol cas, parlaríem d'un avançament tècnic.
2: I obertes ja les primàries de Junts per trobar alcaldable Jordi Martí, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. Diumenge al vespre ja només en quedarà un.
4: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona.
5: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta.
6: Hem de treballar aquesta Barcelona amb ànima, perquè ens l'hem deixada.
7: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament el que no, i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
0: Els Mossos descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per una distracció. Segons un informe policial, quan va caure estava aturat i sense fer servir el mòbil. El seu fill, Jonathan Andic, es va contradir fins a dues vegades en la seva declaració respecte a aquest fet. La seva defensa sosté que no suposa un element incriminatori.
2: I avui posarem sobre la taula una dada que pocs coneixen. L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats procedents de zones controlades per les tropes franquistes. 400.000 d'aquestes persones eren infants. Una dada que el franquisme va voler amagar de totes totes. Un grup d'estudiants de Madrid han recorregut 14 municipis catalans per agrair tota aquella solidaritat i hem parlat amb ells.
8: Prou de pantalles per avui.
9: D'acord.
10: Vull parlar amb tu, aparell.
11: Sisplau. Digue'm, Lili.
10: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat ja tot. És que ni m'escoltes.
0: Així sona Toy Story 5 en català. La producció de Pixar i Disney arriba avui a una quarantena de sales, una difusió molt més gran del que és habitual en altres pel·lícules doblades al català.
12: Sí, hola.
13: És veritat això que diuen que les joguines pateixen tant?
12: Cada dia trobem més joguines abandonades.
2: Són les 10 i 4 minuts i ets a 3Cat Info.
0: Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: A aquesta hora, centenars de milers de nens ja han acabat les escoles, es prepara tothom per un cap de setmana, que és l'inici de moltes coses, però també ens ha de servir d'alerta, d'alerta que anirem desplegant en els pròxims minuts, de calor, d'incendis, de moltes coses, de molta precaució també. D'entrada, per aquesta notícia, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Anem cap a Tarragona. Ricard Boigas.
1: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. 2 han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuel, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
2: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
1: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada i onejava la bandera groga.
3: A les portes d'una setmana que ja es presenta atípica a Catalunya, la calor extrema arriba de cop, la revetlla de Sant Joan és a tocar i el risc d'incendis torna a posar en alerta diversos punts del territori. És un escenari que preocupa especialment els serveis d'emergències i que ja comença a deixar també les primeres incidències. Cèlia Forment, bona nit.
4: Bona nit.
3: Avui els cossos d'emergències han deixat alguns missatges a la població. Quins són?
4: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de tot aquest any. L'episodi començarà aquest diumenge i tindrà el seu punt més intens entre dilluns i dimarts, amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent. La situació preocupa especialment perquè coincideix amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. El cap de suport dels bombers, Claudi Gallardo, ha advertit que la combinació de calor extrema i l'activitat al camp pot augmentar el risc d'incendi.
5: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
4: Un altre d'aquests missatges cap a la població ha estat per part de Protecció Civil, que fa una crida a la prudència. La seva subdirectora, Imma Soler, demana extremar la precaució amb el material, sobretot pirotècnic.
6: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
4: El Servei Meteorològic de Catalunya afegeix que, a més de tenir molta calor durant el dia, d'aquesta calor diurna, s'esperen nits tropicals i fins i tot tòrrides el que ve a ser el litoral, amb temperatures que podrien no baixar dels 25 graus.
3: Gràcies, Cèlia. La normalitat d'aquesta setmana que dèiem que serà d'alguna manera atípica, amb la revetlla de Sant Joan a mitja setmana, amb els nens que acaben de començar les escoles i el cap de setmana pel mig, doncs ja es nota també les carreteres. Montse Mir, bona nit.
7: Bona nit. Doncs sí, en el sentit que s'espera molta més mobilitat aquest cap de setmana que els habituals i també dilluns i dimarts. I en relació amb la calor, el Servei Català de Trànsit ha alertat sobretot el cicle perill d'insolació i també els motoristes de les dificultats de conduir amb temperatures altes. Ramon Lamiel és el director del servei.
8: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
7: Aquesta tarda han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana. La via amb més retencions ha estat l'AP7, el seu pas pel Vallès en direcció Girona, també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral tarragoní.
3: I de cara a la revetlla, quines mesures trobarem?
7: Doncs es limitarà la velocitat a 80 km per hora a tots els vehicles en diverses vies. Per exemple, l'AP7, des de Martorell, també la Pota Nord fins a Montgat, també hi haurà aquesta retenció a la C32 i la C33.
8: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
7: Els camions no podran circular dimarts per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. El dia de Sant Joan, l'endemà, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Hi haurà també més radars en línia s'ha de controlar la velocitat. Per tot aquest desplegament, els Mossos d'Esquadra desplegaran 286 agents.
3: Gràcies, Montse.
0: Doncs encara que sembli mentida, encara estem a la primavera. De fet, demà serà l'últim dia de primavera i després, sí, ja entrarem a l'estiu i creiem necessari avançar ja una primera entrada de la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
9: Bona nit.
0: D'entrada, per aquesta onada de calor que s'anuncia, què ha de passar els pròxims dies?
9: Doncs sí, tenim aquesta primera onada de calor de l'any. Començarà diumenge i s'allargarà ben bé fins a Sant Joan, amb temperatures que aniran pujant, aquesta calor que s'anirà intensificant, i no només ho farà de dia, sinó també de nit. Per tant, aquestes nits que podran ser tropicals, que ja n'hem tingut, però fins i tot cap al litoral de Barcelona poden arribar, doncs, aquestes nits tòrrides, quan la temperatura no baixa dels 25 graus. I aquests valors disparats per l'època que s'aniran incrementant, com dèiem, de cara a dilluns i dimarts.
0: Avui hem vist que el Servei Meteorològic de Catalunya ha, podem dir, actualitzat els seus mapes a partir dels quals es fa l'alerta d'onada de calor. Com funciona això?
9: Sí, per generar aquests avisos de calor, doncs hi ha uns llindars, no? A partir de quina temperatura, doncs, depenent de la població, perquè no a tot arreu, doncs, s'assoleixen els mateixos valors, i la novetat respecte als altres avisos i aquests llindars d'avís eren les dades. Abans es feien amb 10 anys de dades i aquest any han incorporat 15 anys de dades per tenir, doncs, una millor evolució, ja que aquest sistema va modificant-se. Aquest mapa és el que s'anomena el percentil 98, el que fa és compara la temperatura prevista amb el 2% dels dies més calorosos registrats en aquesta sèrie de 15 anys. Per exemple, doncs, cap a Ponent, quan la temperatura, doncs, arriba a aquests 40 graus, no és el mateix, per exemple, cap a sectors, doncs, de la Catalunya central, per exemple, a Manresa 39,1, a Barcelona 34,3. Aquests valors són el llindar que fa que ja hi hagi avís o no de calor.
0: Clar, per tant, ara deies, per exemple, Barcelona 34,3, 34,3 a Lleida no seria onada de calor.
9: No, exacte, no s'activaria aquest avís per calor. Per tant, es genera aquest mapa amb totes les dades d'aquests 15 anys en aquests municipis i això és el que denota si hi ha avís o no de calor.
0: Molt bé, doncs tant de bo a cada territori, a cada lloc, els hi toquin pocs avisos d'aquests, perquè vol dir que les nits seran una mica més fàcils. Gràcies, Gemma, fins després.
9: Bona nit.
3: Doncs bé, els que puguin segurament combatran aquesta calorada amb l'aire condicionat. Els experts adverteixen que cada grau que es redueix el termòstat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat. I recorden que als habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum d'electricitat augmenta un 50%. I si l'habitatge, a més, està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
10: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Minut i mig, arribarem a un quart d'11 de la nit. Avui s'ha acabat el curs i això vol dir, entre moltes altres coses, que es complica la conciliació en moltes famílies. Per això el govern proposa teletreballar tota la jornada en alguns períodes de l'any, com aquest que s'obre a partir d'ara, i en altres èpoques, que hi hagi també vacances escolars. Rafael de Ribot.
11: Són algunes de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que busca afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals en algunes empreses, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor.
12: Com la flexibilització d'entrades i sortides horàries, i en altres empreses que el que fan és, durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles, compacten les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
11: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, assegura que el món laboral ha canviat i que cal adaptar-s'hi.
13: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps. És a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
11: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el Consell d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant finalment els convenis.
3: Gràcies, Rafael. De fet, amb la vista posada ja al curs vinent, no el que ha acabat avui, sinó el curs vinent, mestres i professors, personal d'atenció educativa i representants del sector del lleure celebraran demà l'Assemblea Educativa de Catalunya per decidir quines seran les mobilitzacions previstes a partir de setembre. La reunió començarà a les 10 del matí, serà a Barcelona i durarà fins al migdia. Hi participaran assemblees de docents d'arreu de Catalunya. I entre les diverses fórmules, a sobre la taula hi ha la de fer una vaga indefinida, vagues puntuals com fins ara, o bé altres accions de pressió. Els docents tornaran a la feina l'1 de setembre i el curs començarà el dia 8.
0: I també per reflexionar, una dada que hem conegut avui és que cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de Catalunya. Ho han avançat al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat gairebé 8.000 possibles casos de bullying. Són dades de la Conselleria d'Educació en què es constata un augment anual. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar els casos. En un de cada 4, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats se'n va del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
14: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Val a dir que la meitat de casos passen a l'ESO.
3: Passa ja un minut i mig d'un quart d'11 de la nit. Obrim la crònica internacional amb els ulls posats al Líban, que és incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah, que cap de les dues parts, de fet, ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat els Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i ha provocat la suspensió de les converses previstes per avui entre Estats Units i l'Iran. Però, una vegada ha entrat en vigor la suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir justament la viabilitat del preacord entre Washington i Teheran. Jerusalem, Jordi Brascó, bona nit.
15: Aquesta tarda al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord pactat avui és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuar.
16: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
15: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
17: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
15: Les properes hores mostraran si aquest alto al foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: I avui podem parlar d'una topada entre dos líders que semblava que s'havien d'entendre molt i cada vegada veiem més clar que no és així. Estem parlant de Donald Trump i Giorgia Meloni, unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana que estan aixecant polseguera. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
18: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc, el ministre d'Exteriors italià ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana.
3: Tots bé, sobre com podem distingir les bones notícies de les dolentes, fixant-nos molt d'entrada en la crònica internacional, ens posa avui la mirada al periodista de La Vanguardia i col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xeixàs.
19: Cada dia sembla més difícil distingir les bones notícies de les dolentes. Costa entendre, per exemple, si és bo o dolent que els Estats Units reforcin el règim teocràtic i sanguinari de l'Iran a canvi d'obrir l'estret d'Hormuz. Si nosaltres fóssim iranians de peu, farts de viure sota la bota del tirà, què pensaríem? És bo que les armes callin, però és dolent que el tirà surti enfortit d'aquesta guerra tan estúpida. És bona o dolenta la intel·ligència artificial? És bona la notícia que a Móra la Nova s'instal·li una gigafactoria d'intel·ligència artificial? Per començar, què fabricarà aquesta gigafactoria? I com afectarà a Móra la Nova la seva gent i el seu entorn natural? Tota inversió sembla d'entrada una bona notícia, però ho és aquesta? Les notícies ens fan desconfiar, sospitem de tot. Ens costa entendre què hem de fer i què s'espera de nosaltres. Ara ens diuen que s'apropa una onada de calor. Ja ens ho diuen de tal manera que sembla que els propers dies seran perillosos. Fa poc vaig llegir a un mitjà de gran volada que l'estiu serà complicat no només per la calor, sinó també pel mosquit tigre i les paneroles. Només falta un llunàtic a dalt la Sagrada Família anticipant l'apocalipsi. Parlant de la Sagrada Família, és bo o dolent que Barcelona tingui la basílica més alta del món? Un temple, a més, que és la principal atracció turística del país? Què diu de la nostra societat? Abans, la construcció del temple la pagàvem els barcelonins. Ara la paguen els turistes. Vol dir això que la Sagrada Família és més seva que nostra? Potser és massa complicat respondre així que, pas o paraula, jo em dedico a gaudir del que sí puc entendre. De fet, tots nosaltres entenem molt més del que creiem entendre. Sabem el que ens agrada i també sabem mirar. Potser a vegades anem massa atrafegats per mirar amb cura, però sabem fer-ho i podem fer-ho. Algú ens va ensenyar. Segur que tots vosaltres recordeu un mestre a l'escola, un amic, una persona estimada que un dia us va obrir els ulls i us va ensenyar quelcom que valia molt la pena o us va fer sentir una passió desconeguda. Per a mi això és màgic. És màgic que algú ens digui que no val la pena patir per allò que no podem controlar, com la guerra a l'Iran, l'esclat de la intel·ligència artificial o l'estirada que ha fet la Sagrada Família. És màgic que a continuació aquesta mateixa persona et digui que estàs bé, que estem bé, que malgrat tot el que ens costa entendre, tot va molt millor del que pensem. Només pel fet de dir-ho, tot pot canviar. S'acosta la nit de Sant Joan, la nit més màgica de l'any. No cal entendre gaire res per comprendre que la vida, malgrat els mals auguris, està plena de màgia. Qui no es queda bocabadat davant la foguera de Sant Joan? I que bonica sensació és aquesta evasió de tot el que no entenem.
20: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: La tarda de Catalunya Ràdio.
22: Com es diu el teu fill?
23: Es diu Fortià.
22: Fortià, ja hem acabat.
23: Ja hem acabat. És que està patint una mica la conciliació familiar.
22: No, ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barcelona, molta sort.
24: Moltes gràcies.
22: Adéu.
23: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
21: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
23: La millor hora del dia.
1: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
2: ...ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
1: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
18: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
1: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
20: Catalunya migdia.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
20: Amb Òscar Fernández.
21: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres...
21: L'espai de reflexió a la tertúlia.
20: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
21: Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
5: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
21: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
4: Ho tornaria a fer tot igual?
5: Sí.
20: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Fa 24 hores que estem parlant d'avançament electoral i avui Pedro Sánchez s'hi ha tornat a referir.
6: Yo lo voy a decir muy claramente, a ver, porque claro, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. I ja no puc dir-les més.
3: Bé, ha estat bastant clar, eh? Ha estat en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, diu que presentarà els pressupostos de l'any vinent a finals d'any i que convocarà eleccions pel 2027. A més, subratlla el president espanyol, no vol que coincideixin amb les municipals del mes de maig i s'avançaran si el Congrés li tomba els comptes públics. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
25: Hola, bona nit.
3: Atenent a això que explica Pedro Sánchez en aquesta declaració, hi ha dos escenaris possibles per la convocatòria d'eleccions. Això és abans o després de les municipals del maig?
25: Sí, Sánchez sempre ha parlat de l'estiu del 2027 d'esgotar la legislatura, però des d'ahir ha obert la porta a un avançament electoral que estaria condicionat en primer lloc per l'aprovació dels pressupostos, un element imprescindible per a alguns dels seus socis, com és el cas del PNB, que han exigit la convocatòria d'eleccions si no és capaç, diuen, d'aprovar els comptes públics. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi hauria un superdiumenge electoral, que no faria coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE.
3: I aquest possible avançament, Àngels, com l'hem de veure?
25: Doncs seria un avançament de tipus tècnic, estem parlant de mesos, de pocs mesos, i sempre depenent de com evolucionin els pressupostos, de quan es presentin i quin recorregut tinguin al Congrés. Si els acaben tombant a finals d'any, Sánchez podria convocar eleccions els primers mesos del 2027. Tot aquest plantejament, però, aquest calendari podria canviar radicalment si finalment el Partit Popular presenta o dona suport a una moció de censura per fer fora Sánchez de la Moncloa, una possibilitat que a hores d'ara no està sobre la taula i no sembla que Feijó s'animi a plantejar-la. En tot cas, recordem que qui té l'última paraula és Sánchez, que decidirà quan li convé més políticament convocar eleccions.
3: Ho anirem veient. Gràcies, Àngels. Bona nit.
25: Adéu, bona nit.

0: I els militants de Junts per Catalunya voten aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable a Barcelona entre els quatre aspirants que es presenten. Aquest vespre han tancat la campanya amb un debat. Han coincidit en les receptes per fer front a problemàtiques com l'habitatge i la inseguretat, però també s'ha sentit algun retret. Ho ha seguit el nostre company Jordi Corbalan.
1: Bona nit. En clau interna de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí ha reivindicat l'exalcalde Xavier Trias, que aquest vespre mateix li ha donat suport via xarxes. I la diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia la direcció de Carles Puigdemont, ha replicat Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
2: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima, treballant de manera compromesa.
3: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Per tant, ens l'hem de guanyar.
1: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas s'ha compromès a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
4: Hem de treballar aquesta Barcelona amb ànima, perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat.
5: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament el que no, i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
1: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, diumenge al vespre.
6: I per cert que Aliança Catalana ha oficialitzat un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. Se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. De fet, Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes com l'exconseller Jaume Giró.
7: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
6: Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la capital i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
8: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
6: Ha assegurat que la seva llista només hi haurà independentistes.
9: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Hem escoltat els senyals horaris de 11:15. Ha passat aquesta tarda. Dos trens han xocat al nord de Londres. Segons les autoritats britàniques, hi ha ferits, però no han precisat quants. Un dels dos trens s'hauria aturat per causes que no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
10: Hola, bona nit. Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident, però segons el ministre de Sanitat, James Murray, hauria provocat ferits, tot i que no ha precisat quants. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
11: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames, i hi havia fum per tot arreu.
10: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava fins a l'aeroport de Luton, un dels que hi ha a Londres, i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. Tots dos combois anaven cap al sud. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del país, ja que el servei ha quedat interromput.
6: Gràcies, Quim. Per cert que, justament al Regne Unit, diversos membres del govern, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge del Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials d'ahir. Aquest triomf permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, que és un requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
12: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: On sí que hi ha eleccions i candidats clars és a Colòmbia. És la vigília, de fet, avui de la segona volta de les eleccions presidencials amb lleuger avantatge de l'extrema dreta als sondejos. La formació d'Abelardo de l'Asprilla reclama mà dura contra la guerrilla, mentre que el candidat progressista, Ivan Cepeda, proposa diàleg. Comparteix aquesta posició el grup parlamentari dels Comuns, on milita el senador Julián Gallo, antic comandament de les FARC. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: El senador colombià Julián Gallo recorda els seus anys a la selva colombiana com un dels comandaments de la guerrilla de les FARC. Aquesta legislatura que acaba ha estat el cap del grup parlamentari dels Comuns, el partit polític que va néixer en abandonar les armes als guerrillers. Recolzen el candidat d'Esquerres, Iván Cepeda, en aquesta segona volta.
14: Es que Colombia es un estado en formación. Nosotros, luego de la guerra de independencia, no tuvimos nunca un Estado que lograra integrar a la sociedad colombiana, logre tener el control del territorio, el monopolio del uso de la fuerza y de las armas, de la renta pública, de la justicia. Eso no se da en Colombia.
13: Gallo s'ha sotmès a la Jurisdicció Especial per a la Pau, una instància judicial nascuda especialment per investigar, jutjar i sancionar els crims contra els drets humans comesos per guerrillers, paramilitars i també els membres de les Forces Armades colombianes. Una justícia restaurativa amb accions concretes per reparar el dany causat a les víctimes, accions que no han esborrat, assegura, el perquè de la seva lluita armada.
14: Yo creo que no tengo la verdad, digamos, de qué arrepentirme como persona, como ser humano, porque he estado firme y consecuente con una lucha. Yo inicié mi militancia revolucionaria a los 15 años. A lo largo de nuestra vida hayamos mantenido, digamos, una trayectoria de lealtad, de fidelidad a unas ideas, a unos objetivos.
13: El candidat progressista Ivan Cepeda aposta per mantenir el diàleg amb les guerrilles per aconseguir la pau total, mentre que el seu rival a les urnes, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de l'Espriella, aposta per la mà de ferro contra els grups guerrillers.
6: Demà és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. En l'actual context mundial, en què cada vegada hi ha més països que giren la cara als migrants i als refugiats, és sorprenent llegir dades com aquesta.

0: Una ruta de 12 dies molt intensos. Mai és tard per donar les gràcies. Això és el que ha impulsat dos professors jubilats de Madrid a organitzar una ruta a peu amb una vintena d'estudiants. Un dels professors, l'Enrique Martínez, que ha après català, diu que han fet el que no van poder fer els refugiats.
1: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible. I a més, el gran volum de refugiats que van venir a Catalunya va ser amagat per la historiografia i particularment per la historiografia franquista.
0: El professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Serrallonga, recull totes les dades al llibre Refugiats i desplaçats. Ara està jubilat. Ens ha explicat que l'onada de solidaritat amb prop d'un milió de refugiats és inèdita.
2: Venen tanta quantitat de refugiats, increïble, realment increïble, amb una solidaritat que mai més s'ha vist. Es pot mirar el món, però no n'hi ha solidaritat com aquesta. I qui ve? Venen nens, venen dones, venen vells.
0: Serrallonga diu que darrere de la fugida hi havia molt de dolor. Del milió de refugiats, 400.000 eren nens i nenes.
2: Del dolor que és de les mares de ficar el nen a un autobús per enviar-lo ni se sap a on.
0: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats, tot seguien el model educatiu de la Segona República.
3: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras. No era solamente que estuvieran alojados, es que seguían siendo educados en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación. Y esto se siguió practicando incluso en circunstancias tan adversas como la de la guerra.
0: El projecte anomenat Tarragona Refugia ha reunit una vintena d'estudiants de secundària i universitaris madrilenys com la Martina Rubio i l'Alejandra Riesco, de l'IES La Cabrera de Madrid.
4: Quan m'ho va dir el meu profe, la veritat que no m'ho vaig pensar molt perquè és un aprenentatge molt, molt important, crec.
5: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
0: Gran part del recorregut l'han fet a peu perquè és el que feien molts refugiats. El projecte també vol donar visibilitat a la situació actual de vulnerabilitat i desprotecció que pateix la infància palestina.

0: Els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7, atenció, amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar dijous a la tarda a Amposta, al Montsià. Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. El conductor de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge.
1: Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andí, que estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta, doncs, que caigués per una distracció, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andí va declarar davant dels Mossos que durant l'excursió ella es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. L'informe dels Mossos descarta de totes totes que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca.
0: I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, que s'ha estrenat avui als nostres cinemes, arriba doblada al català en una quarantena de sales.
2: Toni, prou de pantalles per avui.
3: D'acord.
4: Vull parlar amb tu, aparell.
5: Sisplau, digue'm, Lili.
4: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada al català.
6: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales, per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català. Perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
7: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: En marxa a aquesta hora la segona jornada del Son, ara amb tots els escenaris oberts. Encara han d'actuar caps de cartell com Skepta, però ja s'han vist artistes com Daito, Manabe, Kelis o els catalans Cute Mob. L'Hospitalet de Llobregat, Marc Ruiz.
8: Una actuació de Daito Manabe és el més semblant a un somni lúcid que es pot veure al Sonar. L'artista audiovisual japonès...

0: començat mostrant estructures neuronals fetes amb línies que es van transformant en fragments més orgànics i reaccionen amb la música. Un so rítmic molt sincopat i amb un extens ús del glitch, l'error, però amb harmonies càlides de fons que sembla que vagin a la seva provocant un fort contrast de calma. La intel·ligència artificial que controla les imatges genera túnels, passatges estrets, ciutats que creixen i vibren sobre un circuit imprès, mentre Manabe crea textures sonores que recorden el vidre i fan pensar en l'espai, o proposa viatges a través d'una mena de house oníric. Mentrestant, la cantant nord-americana Kellys feia ballar el Sonar Village, l'escenari de la gespa a cel obert, amb un R&B molt personal mesclat amb hip-hop i afrobeat, i és capaç de barrejar la soulera Fire de 2006 amb Titi Me Preguntó, de Bad Bunny. I no ha faltat, òbviament, Milkshake, que és el seu èxit de 2003 i que ha acabat fusionant amb Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Bogeria divertida per la posta de sol. El col·lectiu català Cute Mob mostrava les seves cançons en un dels escenaris mitjans, mesclen trap, afrobeat o reggaeton i trien la tendresa abans que l'agressivitat.
1: Dos minuts i arribarem a 3:15. La directora Carlota Subirós i l'autora Lluïsa Cuniller es converteixen en un duet de luxe en l'estrena de La Ruta, el text de la dramaturga catalana que s'ha estrenat al Teatre Acadèmia. Explica la història de tres homes a la quarantena que es busquen en plena incertesa vital. Marta Vives.
2: El 2019, la companyia La Ruta 40, que enguany celebra 15 anys, va encargar-li a Lluïsa Cuniller un text. Ella no només els va entregar una obra, sinó dues. Els Subornats es va presentar a la Beckett el 2020 i ara, dins la programació del Grec 2026, s'estrena aquesta La Ruta, una obra sobre tres homes al voltant de la quarantena que, travessats per silencis, enigmes, ferides i dubtes, s'enfronten a una pregunta essencial: quin camí han fet fins ara i quin els queda per recórrer? Albert Prat, juntament amb Alberto Díaz i Sergi Torrecilla, són els actors que comparteixen amb els protagonistes la mateixa edat. Albert Prat.
3: Tenim la sensació, també perquè l'hem estat treballant, de que la comprarem molt, l'obra i la crisi que tenen els personatges dins de l'obra. O sigui, una cosa de, no, de gairebé una comunió entre nosaltres i el conflicte de l'obra.
2: Una història que parla de la vida i la mort i que fuig de la lletra més complexa i críptica de l'autora per apel·lar més directament a les emocions. I tot plegat des d'un lloc perdut, també marca de la casa de la dramaturga, Albert Prat.
3: Passa en un lloc especial perquè és un poble, diguéssim, petitonet, que vivia d'una pedrera que ara ha tancat, i la casa aquesta, que està allunyada del poble, al costat hi passa aquesta carretera que condueix en aquesta pedrera que no funciona. Per tant, està com un lloc, diguéssim, que la vida que s'hi respira és mínima.
2: A La Ruta els personatges viuen en la incertesa, però la combinació Subirós-Cuniller i La Ruta 40 assenyala el camí de l'èxit. Al Teatre Acadèmia fins al 5 de juliol.
4: Resol, tindrem Club de la Mitjanit amb vestidors, òbviament, del Sabadell i Mundial.
5: 17 si no, minuts i arribarem a les 11, i el que estem sentint és el senyal en directe dels companys a Catalunya Ràdio narrant aquest tram final del Sabadell-Zamora, partit de tornada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. David Tubac, bona nit.
6: Bona nit.
5: Com els hi va als de Sabadell?
6: Doncs de moment bé, perquè forçarien la pròrroga, van perdre l'anada 0-1 a Zamora i ara estan guanyant a casa la Nova Creu Alta 1-0. Per tant, ara mateix minut 82 i mig, en queden 7 més l'afegit perquè el Sabadell envia aquesta eliminatòria al temps extra, i aleshores el marcador li valdria al Sabadell perquè no hi ha penals, però val, en cas d'empat en el global de l'eliminatòria, la millor classificació en fase regular, i en aquest cas és favorable al Sabadell, que va acabar segon del seu grup. El Zamora doncs va quedar cinquè, de manera que el Sabadell passaria per, en cas de desempat, sempre que es mantingui aquest 1-0 al final de la pròrroga, no ara al final dels 90 minuts.
1: Doncs a veure si tenen sort i ho aconsegueixen. Segon àudio de la crònica esportiva d'avui. El Mundial, no?
6: Sí, Estats Units, perquè juga l'anfitriona, una de les tres anfitriones d'aquest Mundial. Es fa, recordem, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Doncs, al moment, als Estats Units, a la segona jornada, està guanyant la selecció australiana per 2-0, en un partit que ha arrencat també a les 9, de manera que l'equip que entrena Mauricio Pochettino, exjugador i extècnic de l'Espanyol, que comença a tenir colla avall del triomf, perquè sí, encara els últims 10 minuts de partit amb aquest coixí de 2-0.
1: I la classificació, no? Perquè seria la segona seva victòria, si no m'equivoco, o sigui que s'ho encaren molt bé.
6: Sí, s'ho posaria molt de cara. A més, passen alguns dels tercers classificats aquesta vegada amb l'ampliació del Mundial. Això pel que hi ha en joc ara. A la mitjanit tindrem un partit interessant a l'Escòcia-Marroc. També hi ha un Brasil-Haití a 2:45 de la matinada, hora catalana, i acabarem la jornada avui amb el Turquia-Paraguai a les 5, un partit i un horari només per als més valents.
5: Va, anem amb el tercer document sonor del dia. Laura Molanà, ciclista protagonista a la primera etapa de la Volta Femenina.
7: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me l'escapada, però ja quan he vist que...
6: Avui ha arrencat aquesta Volta Ciclista Catalunya Femenina, tercera edició en què la prova consta ja de 3 etapes, i Laura Molenar, que és neerlandesa però té arrels a la Garrotxa, la sentim parlant en un més que correcte, sí, perfectíssim, gairebé català, doncs que ha estat protagonista, rodat escapada molts quilòmetres i s'ha situat quarta a la general després d'aquesta primera etapa, que ha guanyat la neerlandesa de l'equip Visma, Nienke Verhoeven, que s'ha imposat a l'esprint a la seva companya, Marianne Vos, que és tota una llegenda d'aquest esport.
1: Molt bé, David, bon cap de setmana.
6: Igualment, bon cap de setmana.

0: la banda Stand Still d'Enric Montefusco, que es prepara per una nova etapa, i com a punt de partida el que plantegen no, d'entrada no és un disc, sinó una novel·la gràfica escrita pel mateix Montefusco i il·lustrada per Oriol García Quera, i que porta per títol Vida i obra d'un titiritero. És una història, diríem que molt poètica, que fins i tot ressona musicalment. A estones tens la sensació d'estar llegint la lletra d'una nova cançó, una novel·la sobre la creació, diríem, els finals i la necessitat o no de tornar a començar. En tot cas, qui millor ens ho explicarà aquesta nit és ell mateix, l'Enric Montefusco. Bona nit, Enric.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: Molt bé, com estàs?
1: Bé,
0: sí?
1: amb ganes ja d'explicar aquestes coses i de sortir d'aquests anys sense crear material nou i ganes de compartir, bàsicament.
0: És aquest el punt, perquè mira, fixa't, pensàvem, no?, que la música era el que se't donava millor, però veiem que tens altres interessos artístics, eh? Comencem per aquí, per què aquesta novel·la gràfica?
1: Bueno, de fet, has dit que hi havia moments que semblava que les frases... Bueno, és que són les lletres de les frases de les cançons noves, és a dir, aquest còmic il·lustra d'alguna manera, mostra tot un imaginari amb el talent i una mica la visió que hem tingut jo amb l'Oriol del que serà el proper disc de Stand Still amb les seves lletres, que seran el mateix que tots els textos que apareguin al còmic, és a dir, que és un mateix i únic projecte.
0: És un mateix i únic projecte, però n'hi haurà més, n'hi haurà més de les que surten aquí. O són fragments?
1: Són pràcticament, hi ha alguna petita diferència, però totes les lletres, totes les frases que apareixen són les frases que són les lletres de les cançons. Aquesta era la dificultat i el repte, també.
0: Home, i tant, i tant. I com, per què us ho vau plantejar, de fer-ho d'aquesta manera?
1: Doncs el contingut mateix del disc m'ho va demanar una mica. Jo sempre intento que el que hi hagi en joc en última instància, allò que vulgui comunicar, m'ha de demanar quines formes utilitzo, no? I, evidentment, les lletres i la música sempre hi són. I en aquest cas, per la temàtica que hi havia, vaig entendre que les possibilitats de la novel·la gràfica hi feien... podien ajudar molt a desplegar aquesta sensació de viatge universal o de viatge arquetípic, on una cosa que m'ha passat a mi o a Stand Still, doncs segurament és una cosa que li ha passat a moltíssima gent, per no dir pràcticament tothom. És una qüestió de perspectiva i de saber-ho explicar bé, no? I la novel·la gràfica em donava la possibilitat de deslligar-me de mi mateix i anar a altres mons més simbòlics i més arquetípics, no?
0: Efectivament, ara deies això, no? Mons més simbòlics, efectivament, jo crec que és el que hi trobem en aquesta novel·la que heu fet juntament amb l'Oriol García Quera. Clar, aquí, en el fons, esteu parlant, o estàs parlant, de per què us vau dissoldre, no? I per què ara tornar, d'alguna manera. No sé si ens pots respondre d'alguna manera les dues preguntes, o vols que ho trobem després en el disc, eh?
1: Clar, justament quan em vaig disposar a generar material nou, o bàsicament va començar a sortir material nou justament amb aquesta pregunta, no? Era el que jo a nivell vital i existencial necessitava resoldre. I aquest disc, d'alguna manera, aquest còmic, són una resposta a això. Perquè quan després de 19 anys en actiu i 10 anys en dissolució, per què ara hem de tornar, no? Quin sentit té? I quina diferència hi ha entre l'Stand Still que va començar l'any 96 i l'Stand Still que comença el 2026, no? O que torna a fer material nou el 26, no? Doncs la gràcia per mi era explicar la diferència que hi ha entre els primers i els d'ara, no? Aquest viatge, que entenc que és un viatge que ha viscut, com et deia, moltíssima gent, i que s'acaba passant segurament per etapes, situacions, dificultats, resolucions, crisi, de tot, no? Que són molt, molt, molt comunes, molt, molt reconeixibles, molt anàlogues en molts casos, no? Tant és així que, de fet, hi ha molts estudiosos que fins i tot li han posat nom a tot això, no? I ho han estudiat, a mitologia comparada, a gent que, doncs, que estudia que té tot relat que transcendeix, que conté, no? I, evidentment, tot relat que transcendeix conté, doncs, tot una experiència vital que passa per unes etapes, que comença en un punt i acaba en un altre. I nosaltres, humilment, intentem explicar la nostra.
0: Va, jo només diré una frase del llibre, de la novel·la, és cap al final: no és locura, és amor buscando su sitio. Esperarem a poder escoltar aquestes lletres amb les cançons, però, escolta, tornar és tota una decisió que no sé si es fa amb vertigen o si ja ho feu amb més llibertat, també pel fet que ha de mostrar, potser teniu la sensació, no?, que no heu de demostrar res a ningú.
1: Sí, efectivament, la sensació és diferent. Durant molt de temps, doncs, vam tenir la sensació, bueno, més de joventut, no?, de voler, per una banda, menjar-se el món i, per altra banda, demostrar, no?, i demostrar-nos a nosaltres mateixos que valíem. Evidentment, el punt ara és un altre, no? Es fa des d'un altre lloc. També dins, i ja entrant en matèria, no?, part d'aquesta resolució té a veure amb què ara entenem... Mira, t'ho resumiré molt, molt ràpidament, no? Tinc la sensació de que quan vam començar ho vam fer com des de, com a mínim a nivell personal, com des de una mena de protesta o una mena de ressentiment, fins i tot, no?, amb el món, amb la societat, amb el que ens havia fet mal, no? I, de fet, gràcies a la música vam trobar un espai d'expressió i d'identitat fonamental, no?, que ens ha donat la vida, pràcticament. I el que passa ara, doncs, és que segurament ja no veiem el món d'aquesta manera. Ha passat moltes coses, molts anys. Hem tingut criatures, han passat moltes coses. Llavors, un arriba a la sensació, arriba a la conclusió moltes vegades de que potser el nostre deure, en última instància, és oferir el millor que tenim, no? O oferir honestament el que tens espontàniament, i moltes vegades la gràcia està en no esperar res a canvi, no? Com fer-ho, fugir de la lògica de la transacció i d'intentar esperar o calcular un resultat, no? I de fet, la meva experiència em diu que cada cop que he fet coses per fer o perquè sentia que ho havia de fer, tot i que semblés irracional o que no tingués cap tipus de retorn o que no ho semblés en aquell moment, precisament aquelles coses han estat les més valuoses, segurament. I parla d'això, en part, la novel·la.
0: Vida i obra d'un titiritero, l'avançala d'aquest nou disc de retorn de Standstill. L'hem d'esperar per la tardor. Per quan? Quan podrem sentir aquest nou treball?
1: Doncs sí, mira, el còmic va sortir ara, a finals de maig, sí. I el disc sortirà en principi, gairebé segur, a finals de novembre. Ara mateix l'estem a punt d'enviar a fàbrica.
0: Doncs l'esperem amb ganes, Enric. Gràcies.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bona nit.
2: Vale. Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Que no sigui la clau als ventiladors que giren, per exemple.
1: Fa pinta que sí, eh? Amb el que sabem, ja.
0: Aquí, amb podria el que sabem. Ser, podria ser. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, sí, sí. La clau en aquesta cançó d'Antònia Font, que es diu Alpinistes i Samurais, és el giren els ventiladors, que la va repetint. Un principi d'estació, també, la podria agafar una part d'aquesta lletra, perquè diumenge comença oficialment l'estiu i ho farà per la Porta Gran, perquè tenim per davant un cap de setmana de calor que s'anirà intensificant i, a més, doncs, just en aquest cap de setmana, la primera onada de calor de l'any. Començaria diumenge i s'allargaria fins Sant Joan, fins dimecres, per tant, aquestes temperatures que aniran pujant. De moment, dissabte ja farà calor, tindrem aquests valors que poden arribar als 38 graus a Ponent, també les nits i matinades cada cop seran una miqueta més difícils de suportar, sobretot entrada ja aquesta onada de calor de diumenge a dimecres, amb nits tropicals, fins i tot hi pot haver alguna nit tòrrida quan la temperatura no baixa dels 25 graus. Tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Dissabte, alguna gota al Pirineu, diumenge encara amb menys probabilitat, i diumenge, en aquest inici de la onada de calor, doncs podrien arribar els primers 40 graus de l'any a Ponent. Aquesta onada de calor ens portarà temperatures altes, dilluns 42, fins i tot potser 43 cap a Ponent, moltes màximes de 34-35 graus, també a la costa, i el que dèiem, també les nits seran difícils de suportar perquè la temperatura no baixarà gaire.
0: A mi no m'arronsaran, és a dir, a l'estiu comencem amb alegria, eh? A l'estiu ja entrem amb alegria. Gràcies, Gemma.
2: Això
0: bon cap
2: mateix.
0: De setmana.
1: Bona nit.
2: Igualment, bona nit.
3: I ara dels vestidors, suposo que ara tornarà.
4: Però si ningú l'ha de pagar, pobre home, que estigui tranquil.
0: I els del Sabadell també entren amb alegria, eh? El cap de setmana, l'estiu.
1: Estem aquí donant el titular, eh? El Sabadell que puja a segona i que, escolta, es veurà cara a cara amb el Girona, dos equips catalans que estaran en aquesta divisió, guanyat finalment de 3 gols a 0, els amb el Zamora.
0: I això que fins a... faltaven 2 minuts per arribar al minut 90, és a dir, el temps reglamentari, i l'eliminatòria estava empatada a 1. Ara, en canvi, ja el Sabadell ha marcat 2 gols més i, per tant, acabarà aconseguint el somni. Per tant, felicitats a tots els seguidors del Sabadell. Nosaltres tornarem dilluns a les 10. Agraïm la feina al Nil Hernández García. Aquesta setmana l'hem tingut el control de so, també al Marc Güell, a l'Eli Espuny i a tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. I bon cap de setmana a tothom, no?
1: A tothom, efectivament. Ens tornem a veure dilluns.
0: Exacte. Les notícies aquí pensades a les 10 de la nit. Bona nit.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueixen nous pressupostos. El president espanyol matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell és a punt d'aconseguir l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs estan superant per 3-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens. I han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco i Quadri. Ara temps afegit al partit amb joc aturat per alguns incidents a la graderia. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge que s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada llonejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
5: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
6: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% al consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
7: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
7: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Llavors, evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
9: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
8: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
10: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
8: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
11: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
12: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
13: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
14: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
13: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
15: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
15: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid a més va acompanyada de pols sahariana, per tant aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus, també altes a la costa, i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any, i per tant ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals de presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna a les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Nés Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres, com a govern, no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts, i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
21: Com la de flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per curar de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
22: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes, doblada al català en una quarantena de sales.
23: Toni, prou de pantalles per avui.
24: D'acord.
25: Vull parlar amb tu, aparell.
26: Sisplau, digue'm, Lili.
25: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat ja ho tot, és que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
27: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català, perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
28: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
29: Ara sí, final, final, final del partit. El Sabadell és de segona, el Sabadell és de segona. El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
28: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
3: Creo que muy pronto es necesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
2: 3CAT Info.
28: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara a bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: 3CAT Info.
28: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
4: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i més a més, si juguem a la nostra gent al costat, encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
28: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb tres etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
28: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Bad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes ja arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juan i Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
6: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
28: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, el Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de tres temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Mumbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada llunejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una 50 de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra.

0: immillorable.
1: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa, amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
2: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
3: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
4: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
5: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el Republicà està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
6: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confiança influència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i

0: cara així el proper cicle electoral.
1: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
0: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
2: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
0: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
3: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
4: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
3: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
5: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
3: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
7: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
3: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
8: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
3: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
6: El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
9: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10:24, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 centímetres. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta, que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que traien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriba van a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui han agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tennis, càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre 1 i 3 mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Han tastat l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims 2 anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubach.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit el que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
12: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada, i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
14: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
12: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
10: L'actualitat esportiva a fons.
12: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
15: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
12: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
16: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
12: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CBE a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
17: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos más el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto uno, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
12: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
10: 3CAT Info.
12: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
18: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
12: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en vol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Pau Lavadós ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tres Cat Info.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona ha mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol, però, matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: Trescat Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
5: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
6: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació l'abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% al consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
7: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica, sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
7: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Llavors, evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
9: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canviïn, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
8: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
10: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
8: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
11: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
12: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
13: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
14: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
13: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
15: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
15: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10:24, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid a més va acompanyada de pols sahariana, per tant aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus, també altes a la costa, i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación, y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Nés Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Yo creo que ese furor de peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
21: Com la flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
22: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
23: Toni, prou de pantalles per avui.
24: D'acord.
25: Vull parlar amb tu, aparell.
26: Sisplau, digue'm, Lili.
25: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat
26: ja
25: tot, és que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
27: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català. Perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
28: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
29: Ara sí, final, final, final del partit. El Sabadell és de segona, el Sabadell és de segona. El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
28: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
3: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me seguirá.
2: 3CAT Info.
28: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: 3CAT Info.
28: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
4: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i a més si juguem a la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
28: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
28: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Abad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juan i Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
6: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
28: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, el Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de tres temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Mombrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.

0: 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada llunejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto el foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto el foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto el foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre

0: el de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
1: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
2: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
3: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
4: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el República està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
5: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
6: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflexe de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim. Apaga i vámonos.
5: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes

0: a l'alcaldia de València.
1: Jo el que vull és construir una ciutat amb aquesta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
0: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
2: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
3: No necessitem ningú mediàtic. Necessitem algú valent.
2: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
4: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
2: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
6: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
2: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
7: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
2: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
5: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
8: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i, a més, amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 centímetres. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no et deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que traien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriben a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui han agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tennis, càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona. Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre 1 i 3 mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això comença per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis, perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims 2 anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'un hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu un museu fora del museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubach.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit el que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
12: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
14: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
12: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
10: L'actualitat esportiva a fons.
12: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
15: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
12: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
16: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
12: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CBE a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
17: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
12: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
10: 3CAT Info.
12: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
18: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
12: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en vol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Paula Badosa ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tres Cat Info.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol, però, matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno. Al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
2: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
5: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% al consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica, sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
6: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa, ens pot fer augmentar entre 2 i 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
7: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
9: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
7: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
12: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
13: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
12: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
14: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid a més va acompanyada de pols sahariana, per tant aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus, també altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación, y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals de presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Nés Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Yo creo que ese furor de peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
21: Com la flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
22: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
23: Toni, prou de pantalles per avui.
24: D'acord.
25: Vull parlar amb tu, aparell.
26: Sisplau, digue'm, Lili.
25: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat ja ho tot, és que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
27: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català. Perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
15: Esports.
0: Amb el David Ubach.
28: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
29: Ara sí! Final! Final! Final del partit! El Sabadell és de segona! El Sabadell és de segona! El 25 de maig del 2024 el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
28: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
2: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
15: 3CAT Info.
28: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
15: 3CAT Info.
28: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdia en 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
3: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
28: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadídies. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
28: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Bad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
5: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
28: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, el Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de 2 temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de 3 temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Mumbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
15: Són 2:15.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto el foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto el foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto el foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi,

0: plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
1: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
2: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
3: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el Republicà està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
4: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
5: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
4: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
6: Jo el que vull és construir una ciutat amb aquesta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
4: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta.

0: Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
1: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
2: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Candic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
4: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
5: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
3: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
6: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana, per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus, també altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 centímetres. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no et deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que traien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriben a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui han agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tenis, càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona. Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre 1 i 3 mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis, perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims 2 anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubach.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit el que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
12: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
14: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
12: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
10: L'actualitat esportiva a fons.
12: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
15: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
12: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke van Hoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
16: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
12: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
17: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
12: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mònaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
10: 3CAT Info.
12: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
18: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
12: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en handbol, Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Paula Badosa ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tres Cat Info.

Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol, però, matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat.